0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves. Forever
1: Joves. Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, pública, local i teva.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiri Adeu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

0: la calçotada, collons.
1: Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.
2: Venga, vuélvela a poner y luego sin grabar. Dale, dale.

0: En femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ens acompanyes al 89.4 de la FM.

0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
0: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada santboiana.
5: Ràdio Sant Boi.
6: Més de 45 anys amb tu.
7: Ràdio Sant Boi, sona com tu.

0: That one's not gonna make it. Most of these aren't gonna make it.
1: Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: Poblejant.
1: Som a tot el país.
0: Poblejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Coplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.
3: Ràdio Sant Boi.
4: Més de 45 anys amb tu.
5: Ràdio Sant Boi, local i en català.

literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM, Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.

els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, amb tu, des del 1980.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9. Parla Maria Laram. En mobilitat normalitzada ja la circulació a l'L200 a Lleida entre Miralcamp i Lleida després que l'accident d'un camió deixés pas alternatiu en aquest punt. A la Nacional 240 a Lleida, la retirada d'un vehicle provoca també congestió i l'accés a l'A2 està tallat. A Barcelona hi ha un carrer tallat també a la B20, al Nus de Trinitat en sentit nord per una avaria, mentre que a la B10, a Nus de Llobregat hi ha també circulació intensa en sentit sud. A banda també, recordem que hi ha retencions a la B20 en sentit sud per obres. I en clau política, la Comissió Europea avala el retorn al Marroc dels menors migrants que es trobin irregularment a Ceuta, mentre el govern espanyol eleva 2.168 els menors registrats i admet que les 1.500 places d'acollida habilitades no seran suficients. El Ministeri de Joventut i Infància rebutja categòricament les devolucions i defensa que prevalgui l'interès superior del menor i el reagrupament familiar. Mentrestant, el Col·legi de Metges de Ceuta alerta d'una situació epidemiològica descontrolada i també del risc del col·lapse sanitari. I el Tribunal Suprem ha establert que un canvi de sexe posterior als fets no pot anul·lar una condemna per violència masclista. L'alt tribunal ha rebutjat el recurs d'una persona condemnada a 18 mesos de presó per agredir la seva exparella i la seva filla el 2022, quan legalment constava com a home i que va canviar de sexe al registre civil el 2023. La sentència que crea jurisprudència determina que el canvi de sexe no té efectes retroactius i no permet deixar sense efecte una condemna ja imposada. I el dispositiu conjunt de la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra ha viscut aquest dimarts el segon vespre consecutiu de vigilància al parc de les vies Balàfia, el Clot, Pardinyes de Lleida, per tal d'evitar nous aldarulls. El dispositiu es mantindrà durant tota la setmana i, a diferència del dilluns, no hi ha hagut cap concentració. Recordem que aquesta darrera concentració va acabar amb 7 detinguts per desobediència i desordres públics. I també un intern del centre penitenciari de Ponent va estar trobat mort ahir al matí després de suïcidar-se. Altres interns van alertar, volíem dir, als funcionaris que van activar el codi d'emergència i van iniciar les maniobres de reanimació fins a l'arribada del SEM, que en van certificar la mort. Justícia ha informat que el pres no tenia activat el protocol de prevenció de suïcidis. I 6 persones intoxicades aquesta nit per la possible mala combustió d'un generador a Caldes de Malavella, a la Selva. L'avís es va rebre prop de les 11 de la nit i els bombers van donar suport al SEM en l'atenció als intoxicats. També van realitzar les lectures per comprovar els valors del monòxid de carboni i les maniobres de ventilació de la casa. Es dona el cas que ahir també 4 persones van resultar intoxicades per la possible mala combustió d'un altre generador a Sant Jaume de Domenys.
0: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, obrim per vacances.

0: Doncs comencem amb aquesta música festiva de la Fúmiga i els Tallets, que ens du cap a València. No, no es diu Crema en València, no. Es diu Havia de passar la cançó, però bé, ja sabeu que les tornades a vegades són tan potents que arrosseguen fins i tot a títols. Avui faig trampa. Avui he agafat i manllevat aquest tema que ens l'havien preparat els companys de Cardedeu per acabar el programa, però és que m'agrada tant que dic, va, anem a posar-la de començament. Que no té a veure amb el tema del dia, és igual, però mira, ens enllaça amb el que està passant a Tarragona, sí, com a tema ja de la setmana, no només a Tarragona, sinó a molts llocs de Catalunya. A veure si us sonen aquestes imatges. Tipo que des del 15 d'agost estem com a més o menys de festa tothom, sí? Hi ha pobles que més, pobles, poblacions que menys, però vaja, el 15 d'agost ha sigut com el tret de sortida de vinga, festes majors per tot arreu. Com que tu has de treballar igualment, clar, t'aixeques a les quarts de set del matí, sense haver dormit massa, perquè entre la calor i la sorollada de les revetlles, doncs com que no pots dormir. Però vaja, arribes a més o menys dignament a sortir al carrer a les 7, tot pensant en el cafè amb llet que et prendràs, i justament surts i trobes tota la gent, tota la canalla, i no tan canalla, que tornen de festa, que encara no han anat a dormir, que estan amb unes ulleres i el got de cervesa a la mà, no? I estan a la panaderia, que clar, la panaderia, el forn hi ha obert fins i tot abans de que tu et despertessis, i estan doncs agafant alguna cosa de menjar per arribar més o menys en condicions dignes a casa, o estan esperant l'autobús que el portarà als barris. Tot això a les 7 del matí. Sense comptar que en el camí des de casa cap a la feina, no, et trobes bé tot de gent, això, com dieu, intentant tornar a casa amb les millors condicions, no massa bones, gent descamisada i una faró, una olor de pixums per tot el carrer. La veritat que tota l'alfàbrega que ens va portar de la Borfa Canyà i per Sant Magí no ha servit massa per aromates dels carrers. La part positiva, ara us l'explico, que també la té. Tot és positiu, més l'olor de pixum, això sí que us ho dic, però el més positiu de tot és que, mira, si teniu la sort que aneu a treballar a les 7 del matí, doncs us trobareu les matinades als grallers, un munt de grallers, s'han ajuntat, jo crec que fins a una desena de colles de grallers avui a la plaça de la Font, la plaça de l'Ajuntament, a les 7 del matí a tocar les matinades. I un cop han tocat a la plaça de la Font, s'han escampat per tota la ciutat, molt especialment a la Peralta, però per tota la ciutat han anat escampant, tocant gralles i despertant a la gent que quedava a casa dormint. Per molts ha sigut com el replegament de vinga, hem de tornar a casa, i per altres ha sigut el vinga va, que avui a Sant Magí comença la festa. Felicitats a tots els que celebreu aquests dies la vostra festa major. Aquí a Tarragona, avui no ens busqueu, busqueu-nos al carrer, perquè tenim un programa de festes molt atapeït amb un lloc, amb una cita principal, que és la Diada Castellera aquest migdia. I a Cardedeu com ho tenim, això? Estela Muñoz, bon dia.
1: Dia, Núria.
0: Esteu de festa, ja heu acabat, ja heu tancat aquest cap de setmana passat, com ho teniu?
1: Correcte, nosaltres vam acabar el dia 15.
0: Bé, molt
1: llavors,
0: bé.
1: El pixum ho entenc, vull dir,
0: entens,
1: aquí ha quedat una oloreta ben bona.
0: Estem esperant que plogui, o sigui, que plogui ja.
1: Tant de bo aviat.
0: Perquè sí, perquè és la única manera, no?, de que s'ho emportin tot. A veure, res a veure aquesta cançó d'avui. Bueno, la Fúmiga ho podríem pillar per aquí. En fi, avui el tema
1: sí,
0: és el son.
1: També poder, sí, l'havia de passar, que els mosquits havien de passar.
0: Havien de passar, però tot passa a la vida, eh? Ells havien de venir perquè és estiu, però tranquils, que tot, bueno, tot passa. Jo crec que cap a quan s'acaba aquesta calor intensa i comença la tardor, aquella primera de setembre, vols dir que no és pitjor fins i tot a nivell de mosquits?
1: Ai, jo crec que no. Ho trobo igual durant tot l'estiu.
0: Sí, estàs molt atacada, tu, no?
1: Jo Estela, sí, sobretot sí. On visc, que és que és horrible.
0: Sí?
1: Sí. Hi ha mosquits per tot arreu, jo no sé què fer. I per això avui preguntem als nostres oients consells i remeis perquè puguem viure una mica més tranquils l'estiu.
0: Doncs ens anirien bé remeis de veritat, eh? D'aquells que funcionin. Que funcionin de veritat. O d'aquells ancestrals, de frega't això
1: també,
0: per tot el
1: també.
0: Cos, qualsevol cosa, perquè no entrin a casa i perquè no ens piquin. Tu tens
1: Correcte.
0: Moltes picades enguany?
1: Ara mateix no. Bé. Però he de dir que quan arribo a casa em piquen sí o sí.
0: Perquè els tens allà vivint, clar.
1: Allà mateix, al costat. Vull clar. Dir, ens visiten cada dia. I no sé si ho sabies, Núria, però he buscat que els mosquits que ens piquen són les femelles i resulta que, bueno, ho necessiten per desenvolupar el que són els ous. I en canvi els mascles són més petitons i són els que, bueno, són els polinitzadors, també s'alimenten per als ocells, rampenats. Llavors les que ens piquen són les femelles, cosa que jo no sabia.
0: És, formes part de la cadena tròfica, de la
1: sí,
0: la biodiversitat del món mundial. Fas un bé.
1: Correcte.
0: Fas un bé comú.
1: Sí. A més, els científics creuen que els mosquits són els animals més perillosos del planeta Terra.
0: Que, no, això sí que no ho sabia.
1: Ui,
0: més perillosos del planeta. Ah, per allò del transmetre malalties, serà?
1: Correcte, sí, sí.
0: Yeah.
1: Llavors, bueno, a part d'aquestes dades científiques, sobretot el que nosaltres necessitem són els consells i els trucs dels nostres oients.
0: Molt bé.
1: Que sempre ens poden deixar a l'Instagram d'Obert per Vacances o al nostre WhatsApp.
0: Recordem el WhatsApp, Estela, si el tens a mà?
1: Sí, és el 696 16 46 65.
0: Doncs vinga, queda dit. Si a part de mosquits voleu ampliar l'espectre, i donar-nos algun remei per evitar que les, cuques ens entrin a casa, doncs també els vindria bé. També, perquè entre una cosa i l'altra, xiqueta, a l'estiu tot el cuca viuen. Molt bé. Estela, doncs moltes gràcies. Vora les 10, repassem tots els consells que ens donin, d'acord?
1: Tornem a veure què ens diuen.
2: Molt bé.
1: Fins després.
0: Es tenen ganes de rebella amb aquest tema, però no, vinga, centrem-nos, perquè avui estem de festa, però l'Obert per Vacances també ha de tractar altres temes més seriosos.
3: Obert per Vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Temes més seriosos i d'altres doncs més lleugers, i temes que ens il·lustrin i que ens facin viatjar a través de la ràdio a tot Catalunya. Mireu, començarem parlant del Plater, aquest pla que ha de renovar, que ha d'ordenar, no? Ha de dir-nos com i on, sobretot, posem aquelles fonts d'energies renovables. Un pla que ha de regular tota Catalunya i que no agrada per igual a tothom. Té detractors i gent que hi està a favor, i avui coneixerem tots els detalls del Plater i sobretot quins són els punts forts i els punts en contra que podem trobar. Per altra banda, serem a Juneda per a que ens expliquin quina activitat fa una entitat que es diu Talma i que ja us avanço que ajuda a persones que tenen necessitats especials. És el nostre podcast social i solidari de la setmana a Juneda avui. Marxarem cap a Arenys de Mar per conèixer un festival de contes, Arenys de Contes, així es diu, tal qual. Per altra banda, sabrem com treballen des de Premià, almenys, l'Agrupació de Defensa Forestal, els ADF, per entendre'ns, no?, que quina feina fan durant l'estiu per protegir els nostres boscos. En temps de patrimoni, avui ens duran cap a la Serra del Montsià per conèixer una residència, una construcció fortificada de fa 2.700 anys, i això és molt de temps enrere, ja us ho podeu imaginar. És tot un jaciment, tot una excavació. I per altra banda acabarem amb la cuina, amb l'espai de cuina que ens durà la cuina del ranxo, que diuen, a bordo, la cuina de les barques que es fan o es feien els pescadors quan sortien a la mar per poder aguantar tota la jornada de pesca. I com ja heu sentit, no?, els mosquits seran els protagonistes del nostre tema del dia. Avui us preguntem sobre remeis que podem fer per evitar que entrin o per evitar que ens ataquin, i coneixerem més sobre els mosquits amb un reportatge molt, molt xulo que ens han preparat des de Ràdio L'Escala. Tot plegat, dues hores fins a les 11 del matí, que comencem amb la ronda d'actualitat.
3: Obert per Vacances.

0: I comencem a Girona, saludant el Pau Villafanya. Pau, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Mira, la propera, la primera parada vaja que fem la fem a Sant Miquel de Campmajor, al Pla de l'Estany i Mieres, a la Garrotxa. Denuncien aquestes poblacions la falta de cobertura que, com diuen, complica molt la vida a veïns i comerciants.
1: L'alcalde de Sant Miquel de Campmajor, Oriol Serrà, assenyala que fins i tot tenen dificultats per atendre ciutadans que truquen al consistori per informar-se de...

0: despenja o va molt lent, se't desconnecta i has de tornar a començar, i és un drama.
1: Com hem sentit, tot plegat es tradueix en problemes per cobrar amb targeta en establiments o falta d'accés a internet que afecta el dia a dia d'aquests dos municipis. L'alcaldessa de Mieres, Núria Martínez, també lamenta que quan això passa, en cas d'una emergència, pot arribar a estar incomunicada i diu que amb les línies amb cable, ara obsoletes, estaven més ben comunicats.
2: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Vilablareig l'autor d'un atracament amb arma de foc a una farmàcia.
1: Els fets van passar el 10 d'agost cap a les 5 de la tarda quan l'home va entrar amb la cara tapada a l'establiment apuntant amb l'arma al dependent. Després d'emportar-se el calaix de la caixa registradora amb tots els diners en efectiu, l'home també va agafar alguns medicaments i va escapar-se per la porta del darrere. El farmacèutic va trucar a la policia i els agents van començar a investigar el cas. De seguida, la policia va veure indicis que l'home havia fugit amb un turisme amb les matrícules tapades. Poques hores més tard van localitzar el vehicle aparcat a la plaça de Sant Antoni de Sal i a partir d'aquí la policia va poder identificar l'autor de l'atracament.
2: I us ho explicàvem ahir, en temps d'agenda, el Rock Incombustible de Miguel Ríos tanca la 26a edició del Festival de Cap Roig. Per allí han passat 46.165 espectadors.
1: Una dada que suposa una ocupació del 86%. Als 82 anys i amb més de 6 dècades de carrera a l'esquena, el granadí ha desembarcat als jardins de Calella de Palafrugell amb la gira de l'Último Vals i un repertori que no s'ha deixat pràcticament cap dels himnes, que l'han convertit en un dels referents del rock espanyol. Com no podia ser d'una altra manera, Bienvenidos va obrir una nit que Manolo García va ser el convidat per interpretar plegats Insurrección.
2: Mare de Déu, quin luxe, eh? Miguel Ríos i Manolo García al Festival de Cap Roig. Com estarem tu i jo, Pau, als 82 anys?
1: Ostres, doncs no sé, però crec que la ràdio ja potser no.
2: Espero que no, dalt dels escenaris estarem, ja veuràs. Pau Villafanya, Girona FM, una abraçada, gràcies.
1: A reveure.
2: I des de Barcelona, de fet, des de Sant Cugat, saludem la Tina Forest. Tina, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
2: Vinga, comencem explicant-vos que Sant Andreu de la Barca celebra la declaració de zona residencial tensa. D'aquesta manera podran aturar un auge de preus molt preocupant, diuen.
3: Expliquen que de mitjana els pisos de 3 habitacions se situen vora els 1.000 euros mensuals. L'alcaldessa accidental i regidora d'habitatge, Eunice Martín, assegura que els preus s'han disparat els últims 2 anys i que cal aturar-ho perquè no es pot assumir, especialment pel que fa als joves que es volen independitzar i se senten obligats a compartir pis o marxar a un altre local. Ara confien que aquesta mesura ajudi a millorar la situació.
4: És una eina més que ens ajudarà que els nous contractes doncs, no pugin aquest topall. Sí que és veritat que hem de recordar que els que ja tenen, els que ja estan amb un preu, no els hi canviarà el preu ara, però sí que els nous, doncs, sabem que no podem pujar aquests, però és que últimament ens estem trobant amb el que això ajudarà també a les noves famílies, perquè hi ha molta gent jove que no volen que marxi de Sant Andreu.
3: Un altre municipi que també celebra la limitació del preu de lloguer és Vilalba Sasserra, al Vallès Oriental, un poble de menys de 800 habitants amb poca capacitat d'expansió i que també es trobaven en pisos on el lloguer superava els 1.000 euros.
2: I els tallers mecànics que reclamen que se'ls tinguin en compte amb el que, pel que fa a la transició al cotxe elèctric, es consideren els grans oblidats.
3: El president del Gremi de Tallers de Reparació de Barcelona, Germán Palomas, critica que el creixement del sector ha estat imposat i gens orgànic i que mentre s'ha donat ajuts a la fabricació, venda i instal·lació de punts de recàrrega, s'han deixat sols els tallers de reparació. A tall d'exemple, recorda que formar un treballador per poder treballar amb cotxes electrificats té un cost d'entre 20.000 i 30.000 euros i que, a diferència d'altres comunitats, a Catalunya no reben cap mena d'ajut. També recorda que el 80% dels més de 5.000 tallers associats són petites empreses que no tenen el múscul financer per adaptar les seves instal·lacions als nous requisits i formar els seus treballadors.
2: I acabem amb un obituari. Ha mort Delfina Amaya, integrant del duet de rumba catalana Los Amaya. Tenia 74 anys.
3: Sí, Amaya va néixer a Oviedo l'any 1952, però des de petit va viure a Barcelona, al barri del Raval. Juntament amb el seu germà José, va formar Los Amaya, un dels màxims exponents de la rumba catalana. Són familiars de la bailaora Carmen Amaya. Entre els seus èxits destaquen Caramelos o Vete. Van publicar el seu primer disc l'any 1969. També van participar en la cerimònia de cloenda dels Jocs Olímpics de Barcelona del 1992, juntament amb Peret i Los Manolos.
2: Moltíssimes gràcies, Tina Forest, des de Sant Cugat. Una abraçada.
3: A tu, Núria.
2: Fins ara.

0: I esta primera connexió amb Terres Lleidatanes, com sempre, saludem l'Arnau Vilà, d'Aimun. Arnau, bon dia.
1: Bon dia, Núria.
0: Tu mateix, perquè avui sí que no tinc els teus titulars.
1: Doncs mira, avui comencem explicant que la collita de pera als camps de Ponent serà en guany lleugerament superior a la de l'any passat, però els pagesos encaren la campanya amb preocupació pels preus baixos. Més que res, doncs, tenint en compte que la principal preocupació és la falta de demanda actualment en un mercat molt centrat a la fruita d'estiu i aquest increment dels preus de cost, que evidentment doncs, ha crescut en aquest any fins al 15%. Els preus baixos, però, també estan afavorint les vendes, tot i que els agricultors continuen sense saber si aquesta campanya els permetrà cobrir despeses o si acabarà generant pèrdues. Pel que fa a la fruita de pinyol, com el préssec i la nectarina, la campanya es troba ja a l'Equador i els productors tenen poc marge per esperar, perquè aquesta fruita no es pot conservar fins a l'hivern. A banda, també, l'altra notícia, Núria, que t'explico, és que les exportacions de les empreses lleidatanes han caigut gairebé un 7% durant el primer semestre de l'any, on el sector per si és un dels principals responsables d'aquest descens. En canvi, les importacions han crescut un 5% fins a superar els 1.113 milions d'euros. Malgrat això, aquesta caiguda del 7% en exportacions ha fet reduir considerablement el superàvit comercial de la demarcació, que ha passat de més de 423 milions d'euros a només 249. Com dèiem, un dels sectors més afectats ha estat el porcí, que ha reduït les vendes a l'exterior un 19%, evidentment per l'impacte de la pesta porcina africana. També han baixat les exportacions d'oli d'oliva, extra, tot i que de manera més moderada. Pel que fa al mes de juny, les exportacions lleidatanes han superat els 292 milions d'euros, un 7,4% menys que el mateix mes de l'any passat. La caiguda s'explica principalment pel descens de les vendes de fruita de pinyol, especialment en préssecs i nectarines.
0: Déu-n'hi-do, un munt de xifres que van anant sortint ara ja gairebé a tocar de finals de l'estiu. Molt bé, moltíssimes gràcies, Arnau Vilà, des d'Aimun. No marxis massa lluny.
1: Seguim aquí
0: per parlar del plàter d'aquí uns minutets. Fins ara. Gràcies, Arnau.
1: Adéu.
0: I avui, com cada dimecres, l'actualitat tarragonina se centra bàsicament en Terres de l'Ebre. Per això saludem a Víctor Montesino, el company de La Plana. Víctor, bon dia.
2: Hola, bon dia, Núria.
0: Mira, parlem del temps, no?, de calorades, de falta de pluges i de com afecta tot plegat a la verema, la de les més primerenques que es recorden de la Déu Tarragona.
2: Així és, perquè alguns cellers de la plana del Camp de Tarragona i de la part baixa de la Ribera d'Ebre ja van començar a collir a la primera setmana d'agost o una o dues setmanes abans del que és habitual, mentre que la majoria arrenquen estos dies. Les pluges de la tardor i la primavera van accelerar el creixement del raïm, però la falta d'aigua des del juny ha impedit que alguns grans s'acaben d'inflar. Ho explica la presidenta de la DEO Tarragona, Maria Rosa Blanc.
3: Aquella situació de sequera tan extrema que teníem no l'hem tinguda perquè doncs, a l'hivern, a tardor hivern i aquesta primavera hi ha hagut pluja. Sí que és veritat que ara doncs, tot el que portem d'estiu ha faltat una mica d'aigua, per tant tenim una verema sana. Pensàvem que potser tindríem més producció i tenim raïm, però no s'ha acabat d'inflar del tot perquè finalment aquesta època ha faltat una mica d'aigua, però tenim un material doncs, bo per fer un bon vi.
2: Així, des de la DEO esperen una collita sana i de qualitat amb una producció similar als 2,2 milions de quilos de l'any passat. La falta d'humitat també ha evitat l'aparició de fongs. El sector afronta, però, una altra dificultat, la reducció mundial del consum de vi que manté estoc de l'any passat i pot pressionar els preus a la baixa. La DEO Tarragona agrupa 26 cellers del Tarragonès, l'Alt Camp, Baix Camp i la Ribera d'Ebre.
0: I ens traslladem ara cap a Amposta perquè allà avança la ciutat baixa en la implantació dels primers estudis universitaris d'odontologia de les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona.
2: Doncs sí, l'Ajuntament ha aprovat l'expedient per a la concessió de l'Auditori Municipal, on actualment ja s'imparteixen fisioteràpia i ciències de l'activitat física i de l'esport. L'adequació i ampliació de l'equipament preveu una inversió de més d'un milió d'euros i permetria incorporar una quarantena d'alumnes amb els nous estudis d'odontologia. Tot i que inicialment es preveia començar este pròxim curs, ara l'objectiu és que la nova oferta universitària pugui estar disponible en els cursos que venen.
0: Molt bé, i encara acabem amb una darrera notícia. El Port de Tarragona manté la tendència positiva. Augmenta un 6,3% el tràfic de mercaderies, això amb dades de fins al juliol.
2: Doncs sí, durant els primers 7 mesos de l'any ha mogut 17,6 milions de tones entre tràfics que els que més creixen i els productes petrolífers amb un augment de gairebé 13% i el mineral del ferro que s'incrementa pràcticament un 50%. També destaca el moviment de vehicles en un 61% superior al del mateix període de l'any passat. Pel que fa als creuers, durant el juliol han passat pel port de Tarragona prop de 19.000 passatgers.
0: Mira, i una darrera notícia encara, Víctor, que tenim temps. 3 detinguts en 2 dies al Baix Ebre i al Montsià. Se'ls ha confiscat prop de 1.500 samarretes esportives, presumptament falsificades.
2: Així és, els Mossos van detindre dilluns 2 homes a la P7 a l'Aldea després de localitzar al vehicle 646 samarretes esportives amb indicis de falsificació. I ahir dimarts, en un control a la Nacional 340 a Amposta, detenien un altre home que transportava més de 800 samarretes de futbol aparentment també falsificades. Segons van explicar els agents, tenia previst vendre-les al mercat setmanal d'Amposta. En els dos casos, Mossos atribueixen als detinguts un presumpte delicte contra la propietat industrial.
0: Aquestes són les notícies de Tarragona, avui més focalitzades en Terres de l'Ebre. La Plana Ràdio, Víctor Montecino, moltes gràcies. Una abraçada.
2: A vosaltres, una abraçada.
0: Així tanquem ronda d'actualitat i el que fem ara és entrar ja de ple en la primera entrevista, el primer tema desenvolupat de la jornada. Parlem del Plater.
4: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
0: Aquests dies ha anat la ronda d'actualitat, especialment quan connectem amb terres lleidatanes. N'hem sentit a parlar el Plater, no? Un dels temes que està més sobre debat. A nivell territorial no ens afecta a terres de Ponent, sinó també a molta part de la Catalunya central, per dir-ho així. És el pla, el Plater, que ha de determinar com i on s'implantaran les energies renovables a Catalunya. Aquest pla compta amb defensors, però també amb una forta oposició. Hi ha municipis que consideren que no s'ha tingut en prou en compte la realitat del seu territori. Per saber-ne els pros i els contres, connectem, com dèiem, amb el company d'Emun, amb l'Arnau Vilà. Arnau, bon dia de nou.
1: Bon dia, Núria.
0: Qui ens ho pot explicar? Qui ens ho pot explicar, això del Plater?
1: Doncs mira, avui tenim a la Teresa Botargues, que és l'assessora en transformació econòmica de la Diputació de Lleida, la qual doncs la tenim ja preparada per parlar sobre el Plater i la qual ja saludo. A Teresa Botargues, benvinguda també aquí a l'Obert per Vacances i bon dia.
5: Molt bon dia.
1: Doncs primer de tot, no, hem estat parlant, fent introduccions en aquesta entradeta, en aquests primers 27 minuts de programa d'avui, sobre el Plater, aquest programa sobre la nova transició energètica. Primer de tot, pel que hem pogut veure aquests últims dies, ja sigui amb notícies per xarxes socials, Teresa, és que és un pla que té amants i detractors. Primer de tot, m'agradaria que ens expliquessis per què, i després ja avanço a l'audiència, que tu ets de les amants. Vull dir, explica'ns una mica el context, l'amor i l'odi respecte a això i com són aquestes dues vessants.
5: Doncs bé, en primer lloc, el que m'agradaria dir és que a mi el que de veritat em preocupa és que el Plater no ens deixa veure el bosc. I suposo que després ho podrem comentar. Però contestant-te directament a la pregunta, jo hi estic a favor perquè substitueix o intenta substituir el caos per la planificació. Dit això, aquesta planificació arriba tard, perquè els grans projectes ja es van tramitar abans del Plater. I el Plater no obre la porta a nous projectes, perquè estem en un moment en el que els inversors, que ja van venir a partir del 2019, ja no estan tan interessats en aquest tipus de projectes. De fet, els prop de 1.000 megawatts que a Lleida disposen d'autoritzacions no estan afectats pel Plater. I el que està passant és que molts no tiren endavant perquè els inversors ara no veuen tan atractives aquestes inversions. A més, el Plater només zonifica, és a dir, marca zones en base a objectius de producció que va fixar la Generalitat. No hi ha cap marc legal que vinculi la planificació a l'execució.
1: Vale.
5: En resum, hi estic a favor en la mesura que aquesta planificació que s'havia de fer la puguem aprofitar des de Lleida, per impulsar amb coalicions locals o supralocals una capacitat de generació que millori la competitivitat de la nostra economia i la sobirania energètica dels nostres municipis.
1: Vale, fantàstic, Teresa. La veritat és que tenim una bona introducció, però ara ja no esperaré més, perquè explicaves això de que no deixa veure el bosc, que ho comentàvem més tard, dono pas ja, vull dir, pots explicar-ho quan vulguis, Teresa, dono més temps perquè amplis aquest argument que t'explicaves.
5: cap problema. El fet és que el plàter no deixa de ser un instrument que planifica. No té cap mena d'obligació, no comporta cap mena d'obligació. Nosaltres a Lleida, l'any 2021, ja vam quantificar quina oportunitat representava pel territori la generació de renovables. No només fotovoltaica i eòlica, sinó també d'altres. I ja vam veure que la producció d'energia renovable des del territori de Lleida era una oportunitat per tenir un vector d'especialització competitiva que ara no tenim, que podia ser complementari, i no podia ser de cap més manera, amb el sector estratègic que tenim, que és la producció alimentària, i que vam quantificar aquest potencial i vam veure que teníem capacitat per fer-ho tot, produir aliments i produir energia de manera sostenible. El que ha fet el plàter ara és ordenar-ho, però l'oportunitat ja hi era abans que el plàter, i de fet l'oportunitat encara ara és més gran perquè, com et deia, hi ha una baixada d'interès per part d'inversors privats, que són aquests que fan tanta por, perquè aquests ja van venir, ja hi són, i no s'hi pot fer res, però hi ha una finestra d'oportunitat perquè el plàter ha posat sobre el paper una quantitat que encara es pot produir d'energia, que no, de moment no és atractiva pel privat, i que l'hauríem d'aprofitar. És a dir, la finestra d'oportunitat real no és protegir-nos dels inversors externs, sinó no deixar perdre per inacció un actiu que tenim, que el tenim al territori i que pot millorar i molt la situació del territori en termes econòmics i socials.
1: Clar, vale, no. O sigui, ens hem fet una idea, Teresa, però envers a això que explicaves, clar, et volia preguntar en clau ajuntament, en clau municipi, que s'ha dit des de molts ajuntaments que no s'ha tingut en compte la consideració i el coneixement de cada territori municipal, a banda que he vist bastant la frase de s'ha fet als despatxos de Barcelona i no, diguéssim, aquí al nostre camp. Diguéssim que faltaria una mica més de coneixement del territori en aquest sentit.
5: Bueno, jo també ho matisaria, això, eh? És a dir, sobretot sempre tenir present el que he dit al començament, que el plàter només planifica, no obliga ningú a executar res. Dit això un altre cop, sí que és veritat que s'ha fet des de Barcelona, val? Però el problema de que s'hagi fet des de Barcelona no és només que no incorpora la realitat dels municipis, sinó que, tot i coneixent-la, a través d'altres mecanismes, no l'ha incorporat. Vull dir que el plàter el que fa és planificar el desplegament de la generació renovable elèctrica, només elèctrica, la fotovoltaica i la eòlica, però ignora, per exemple, la tèrmica o la gasística, no contempla ni la biomassa per a usos tèrmics ni el biogàs. I a Lleida tenim moltíssim potencial en totes les tipologies, incloent la hidroelèctrica, de la que després ja et comentaré. El que vull dir és que dins de la pròpia Generalitat, fent servir la frase des de Barcelona, des dels despatxos de Barcelona, crec, i això és una opinió personal, que hi ha una desconnexió entre plans de la pròpia Generalitat. Tenim una estratègia del biogàs a Catalunya, tenim una estratègia de la bioeconomia. Per tant, el biogàs i la biomassa tenen estratègies i finançaments, és a dir, hem de recordar que hi ha subvencions per a plantes de biogàs, però, en canvi, no tenen cap instrument d'ordenació territorial, cap plàter. És a dir, tenim energies renovables amb potencial de producció i amb subvencions, però no tenen planificació. Per tant, per mi el problema de fer-ho no és només de fer-ho des de Barcelona, sinó que des de dins de Barcelona, entre diferents departaments de la Generalitat, no han posat en comú el coneixement que diferents departaments tenen de realitats del territori, d'acord? Però és que, a més, no ens oblidem de la hidroelèctrica, que en el cas de Lleida, a sobre, pateix una desconnexió encara més greu, perquè ni tan sols la Generalitat és qui decideix, sinó que és un organisme, com que les conques de Lleida depenen de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebro, decideix un organisme de l'Estat amb seu a l'Aragó, d'acord? Dit això, jo entenc el malestar i la frase que comentes, però també t'he de dir que pel que fa a la quantificació que ha fet emergir el plàter, aquesta capacitat de generació que el Plater, amb tota la seva maquinària i les 141 capes d'informació que ha combinat, i arriba 4 anys després, és a dir, nosaltres vam fer l'estudi el 21 i el Plater és del 25, arriba 4 anys després i dona els mateixos resultats de l'estudi que vam fer nosaltres. Per tant, el Plater sí que incorpora de manera indirecta un coneixement que ja teníem aquí al territori.
1: Vale,
0: Teresa, deixa'm posar...
1: A la Núria sí. Cartanyà, sí.
0: Deixa'm-ho posar una mica en context perquè hem entrat molt a saco, permeteu-me l'expressió, parlant del Plater. Hi ha territoris en què doncs, no estem tan familiaritzats perquè no forma part del nostre debat del dia a dia. Ja ho hem dit, ja m'he avisat que és això, és una full de ruta de com i on implantar les energies renovables. Clar, això sobre el paper, i s'entén el malestar potser d'alguns municipis, és com que a casa teva et diuen que poden aprofitar els terrenys per muntar doncs, plaques solars, per muntar molins d'energia eòlica, però un detall és important, i això marcaria la diferència, Teresa, pel que dius. El Plater és una eina de planificació, no obliga. Al final, qui decideix? Et diuen que sí, que el teu terreny, que el teu municipi té terreny per implantar aquest tipus d'energia. Qui decideix si al final s'implanta o no s'implanta?
5: Aquesta és la pregunta, perquè ningú, és a dir, la decisió també pot ser del territori. És a dir, el Plater no obre la porta només a un tipus d'inversor que tenim molt estigmatitzat. El Plater planifica i hauria de facilitar que si el territori, els actors públics i privats d'un territori, i quan dic actors públics i privats vull dir ajuntaments, consells comarcals, comunitats de regants, cooperatives agrícoles, petites i mitjanes empreses, veuen que la producció d'energia pot beneficiar-los, ells tenen la mateixa capacitat que un privat de posar en marxa aquella planificació que preveu el Plater.
0: Per tant, cada municipi tant, després pot, amb consens, no? Entenc que amb la seva població pot decidir el què.
5: Clar, decidir el què, amb el sentit de decidir posar en funcionament aquesta capacitat de generació. És a dir, nosaltres ja estem treballant amb ajuntaments que hem posat en comú una taula amb el Plater al davant, mirant on està les zones on es podria produir energia, però hem posat sobre la taula una dada que el Plater no contemple, que és i quin consum energètic tenim als nostres municipis.
0: Clar, allò de l'autonomia.
5: Quanta d'aquesta energia podríem utilitzar en el propi municipi?
1: Doncs totalment, totalment. A veure, al final cada territori no té les seves coses, però en tot cas, Teresa Botargues, crec que l'explicació ha estat magnífica. Vull dir, per aquests minuts crec que ja ens hem pogut fer una idea. Era un tema que tocàvem una mica més cru i que ara ja tenim més cuit. O sigui que moltíssimes gràcies per haver vingut aquí a explicar-ho a l'Obert per Vacances. Teresa, com dèiem, assessora en transformació econòmica de la Diputació de Lleida i avui parlant sobre el Plater, perquè doncs, per això, Teresa Botargues, moltes gràcies per acompanyar-nos aquí.
5: Moltes gràcies, Arnau. No sé si podria aprofitar un últim missatge que crec que és important.
1: Vinga.
5: Recentment, de fet fa 2 mesos, s'ha publicat un real decreto ley que obre la porta a premiar els projectes amb excel·lència social i territorial i reserva capacitat de xarxa, aquell altre problema que dèiem sempre que tenim, que no podem evacuar, per a iniciatives municipals i comunitàries. Per tant, conclusió, si Lleida no organitza ara la seva capacitat per fer coalicions de projectes territorials, perdrem una oportunitat molt gran.
1: Doncs ja tenim el titular, Núria. Crec que amb això ja ho tenim tot.
0: Moltíssimes gràcies. Gràcies, Teresa, i gràcies sobretot a Arnau Vilà des d'EMUN per apropar-nos a aquesta informació. Gràcies, Arnau. Una abraçada.
1: A vosaltres, igualment.
0: Seguim endavant. Seguim endavant ara sí i ens quedem encara en terres lleidatanes perquè avui s'incorporen, crec que no sé si és la primera vegada que participen, no hi posaria la mà al foc, però vaja, si no és la primera, és la segona, Ràdio Ponent Mollerussa. Els companys de Mollerussa que ens han preparat una píndola d'informació, un podcast que anomenem Social i Solidari. Avui coneixerem, s'han desplaçat a Juneda per conèixer una entitat que es diu Talma i que treballa per donar oportunitats a aquelles persones que tenen necessitat d'un suport especial perquè es puguin desenvolupar de forma autònoma i inclusiva. Saludem, doncs, el Julen Andrés, des de Ràdio Ponent Mollerussa. Julen?
6: Doncs sí, ara mateix ens trobem a Juneda, just al costat del cementiri, amb una paret del poble, perquè s'està fent una activitat molt especial, que és per commemorar els 50 anys de Talma, i per parlar de tot plegat tenim amb nosaltres a l'Anna Vilalta, responsable de comunicació de l'entitat. Anna, primer de tot, posa'ns en context, no? Quina és la tasca que feu? Què és Talma?
7: Talma és una entitat social que ens trobem a les Garrigues, però també allarguem els nostres suports a fins i tot al Pla d'Urgell i al Segrià. I, com deia, som una entitat social que al final generem suports i oportunitats per persones que estan en situació de vulnerabilitat social, ja sigui per una discapacitat intel·lectual, algun problema de salut mental o simplement que doncs es troben en una situació de vulnerabilitat, i a través de la nostra xarxa de suports, que són molt diversos, des de la infància fins a les persones grans, i des de suports més aviat terapèutics com laborals, formatius, d'inserció laboral, doncs acompanyàvem aquestes persones perquè puguin fer realitat el seu projecte de vida i puguin viure a la comunitat i de la manera més inclusiva possible. Òbviament, 50 anys sabíem que era un any important, el 2026, i el teníem remarcat al calendari de fa ja potser un parell d'anys, i la veritat és que des del primer moment vam tenir clar que no el volíem celebrar només nosaltres a nivell intern, com a entitat o amb les famílies i les persones que acompanyem, sinó que volíem que fos una festa, una celebració comunitària, perquè al final la nostra tasca no s'entén o no té cap sentit si no és amb la comunitat. I per això totes les activitats que hem anat programant doncs han tingut molt un enfocament cap a fora, cap a que la gent de la comunitat, de la comarca, del poble pugui participar. I un exemple doncs és aquest mural que fem a Juneda.
6: I a més, bueno, la Lili, una artista internacional, però també és el que... Després ho comentarem amb ella. Ella juga a casa, també és una artista d'aquí. Ho heu tingut clar, també, no?, a l'hora de fer aquest projecte.
7: Exacte. Una de les coses que volíem incloure en aquest aniversari era el tema artístic, el tema creatiu, i de seguida vam tenir el cap a la Lili, perquè doncs, és una artista reconeguda a nivell internacional, però és d'aquí, no? Llavors, doncs, sí que sabíem que havia pintat en alguns racons del poble, però no teníem una obra com la que ens està fent ara, no? No teníem una obra doncs, de certes dimensions, i doncs, va ser... Amb ella va ser molt fàcil tot des del primer moment, va dir que sí, i bueno, hem anat treballant i esperem que el dia 19 pues, el resultat, que alguns ja el sabem, però que el resultat pugui transmetre tot això que hem treballat amb ella, tots aquests valors i aquest propòsit que amaga el mural, pues, que la gent el pugui gaudir a partir d'aquest any.
6: Anna, gràcies per estar amb nosaltres i felicitats.
7: Gràcies.
6: Doncs ara estem amb una altra de les protagonistes, amb la Lili, artista internacional. Lili, jugues a casa, com afrontes aquest projecte?
8: Doncs em fa molta il·lusió, perquè clar, estic a 2 minuts de casa meva i sento que, bueno, és un privilegi. Sempre estic acostumada a agafar avions, trens, a marxar molt lluny, i estar tan a prop dels meus, que em va veure el meu fill i el meu home a la nit, és, bueno, és fantàstic, és genial.
6: Talma és una entitat molt potent aquí, no només a Juneda, sinó a tota la comarca i fins i tot a l'entorn. Com afrontes aquest projecte?
8: Sí, efectivament, o sigui, Talma és molt important a tot el territori i penso que també a la nostra societat. És molt necessari que existeixi i crec que és important que la gent sàpiga la tasca que fan. Llavors, per a mi és molt important plasmar els valors i d'alguna manera expressar amb un mural el que són. I bueno, més enllà d'expressar el que són, també que la gent s'emocioni i tingui curiositat de saber què hi ha.
6: I això com ho intentaràs fer? Què podrem veure al mural?
8: Doncs com que és un mural a l'aire lliure, intento que la gent, quan ho vegi, en un moment que està tan trasbalsat i que tot és gris i una mica fosc, sobretot que vegin color, alegria, esperança, il·lusió, que els colors que hi ha aquí doncs alegrin el dia a la gent que passi per aquí, sobretot que quan el veguis tinguis un somriure, i també que expressi coses senzilles com comunitat, acompanyament, llibertat, també desitjos d'objectius a la vida. Llavors veurem 3 persones que són de diferent edat i es nota que l'adulta, la persona adulta, està acompanyant, està instruint, està ensenyant i està obrint un camí, i els 3 fan algo tan senzill com bufar una dent de lleó, aquesta floreta que de manera universal tots hem tingut a les mans i que els nens bufen i demanen un desig. Llavors jo considero que és algo molt innocent però que està ple de simbolisme i d'informació que nosaltres podem sentir com a nostra.
6: Estem gravant just això abans de que comencis a treballar, així que ja et deixem. Gràcies per estar amb nosaltres i enhorabona per la feina.
8: Gràcies a vosaltres.
0: Doncs des de Ràdio Ponent Mollerús, el company Julen Andres, que avui s'ha desplaçat a Juneda, vaja, es va desplaçar a Juneda per conèixer aquesta entitat social i solidària, Talma, una entitat que ajuda, com hem sentit, a persones amb necessitats de suport a desenvolupar-se de forma més autònoma i inclusiva. Vinga, va, que falta un quart d'hora per arribar a les 10.

0: I si us passa com a mi que us encanta que us expliquin històries, contes, que jo crec que això li agrada més o menys a tothom, aquest vespre podeu anar cap al festival Arenys de Contes. Això és a la vila, concretament a la vila maresmenca d'Arenys de Mar. La narració de contes d'avui, d'aquest festival que ja funciona, però la d'avui, la sessió d'avui, tindrà lloc al port, amb les cadires a la fresca, amb una passejadeta amb golondrina, un festival, com dèiem, amb solera, a Arenys de Mar, que creix, que evoluciona i que en volem saber més tots els detalls, connectant, i ho fem a Mar a Ràdio Arenys, amb el company Oriol Leó. Oriol, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Estàs al port?
1: No estic al port, estic a l'estudi.
0: Ens haguessis pogut enredar, Oriol, que ningú ho hagués...
1: No, jo crec que es notaria. Vols dir que no se sabria?
0: Sí, clar, sentiríem un...
1: Alguna gavina que passen, sí. Aquí no la podem sentir.
0: Bueno, però aquesta nit hi seràs, eh?
1: A veure, sí, tenim tots els detalls. Aquí al meu costat tinc a l'Albert Estenga, que és organitzador d'aquest festival. És rondallaire i n'explica molts de contes. Núria, t'encantaria escoltar-lo i ara el sentiràs. Parlant d'aquest festival, Albert, molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
0: Mira, l'Albert, ja té veu de conte a contes.
1: És que sí?
0: Sí, ja està.
2: Sí, esclar, si haguéssim dit que era vidrier, tindria veu de vidrier.
0: Segur?
1: Vinga, Albert, parlem d'aquest festival, com dèiem, sessió al port, darrera novetat, darreres informacions de la sessió d'avui, Albert.
2: Sí, les darreres informacions de la sessió d'avui és que, malauradament, per qüestió del temps del mar, avui no farem la sessió dels contes de la golondrina, sinó que l'hem traslladada a dimarts que ve.
1: Ah, vaja.
2: Sí, l'hem hagut de traslladar perquè en Roger, que és el que ens passeja amb la golondrina, que sortim de port i anem fins a Caldes habitualment i aleshores tornem, doncs ens ha dit que el mar estava molt mogut i que apuntava que la cosa seria massa moguda com per poder explicar contes.
1: Clar.
2: De manera que li hem fet cas, que és, jo penso que hem fet bé, i ho hem traslladat a dimarts que ve.
1: Clar, és que ja m'imaginava a la golondrina, un mar gaire mogut, algú intentant explicar contes, els que escolten intentant no marejar-se, allò podia acabar sent un veritable cuento,
2: És allò com el Rosari de l'Aurora.
1: I tant, i tant, seguríssim.
2: De manera que ho hem deixat per la setmana vinent, però el festival continua viu, ho hem traslladat, però això no vol dir que s'hagi anul·lat, i no ho podem anul·lar perquè sempre tenim molta demanda de contes en aquest festival de contes. I si em permet, faré una petita història d'aquest festival.
1: Doncs vinga, som-hi.
2: Que neix fa 26 anys que funciona el festival en la Biblioplatja d'aquí d'Arenys de Mar, i és una idea, una iniciativa de la biblioteca de Pare Fidel Fita d'Arenys de Mar, i ja t'ho dic, fa 26 anys, però encara en fa més que s'hi expliquen contes per adults, no que tall de festival, però fa 27 o 28 anys, més o menys. És a dir, que tenim la gent d'Arenys molt acostumada a venir-nos a escoltar els vespres, a l'estiu, a la Biblioplatja, a la fresca, cosa que aquest any ha costat, que hi hagués fresca també els vespres.
1: Sí, anava a dir, aquest any de fresca, poca.
2: Poca.
1: Ni, però... de dia, per descomptat que no, però és que n'hi ha les nits.
2: No, però a casa pitjor.
1: Sí, això també és
2: veritat. De manera que, en aquest sentit, també guanyem. I és per això que no ens fa por traslladar la sessió d'avui a la setmana vinent, perquè pensem que encara tenim gent que té moltes ganes i voluntat de venir-nos a escoltar.
1: I tant, i aquestes sessions que feu així amb golondrina, que feu arran de mar, què és el que tenen d'especial? És a dir, a l'hora d'explicar un conte, què és el que ho fa especial, explicar-ho en una golondrina o explicar-ho a Biblioplatja, què ho fa diferent?
2: Mira, la de... quan expliques contes a la Biblioplatja, la gent et mira a tu.
1: Uh-huh.
2: a mi,
1: sí,
2: o
1: al
2: narrador o narradora que vingui allà, i al cap de 5 minuts ja t'han vist, ja és avorrit mirar, però aleshores enganxa la història. El que passa és que en la golondrina la cosa aquesta millora, perquè sí, et miren a tu, i després de mirar-te a tu, tot i sentir-te tota l'estona el conte, que els enganxes amb el conte i anem navegant amb el conte, també pots gaudir de la vista, de les vistes doncs tan maques que hi han des de la golondrina, perquè ens n'anem, no és que anem mar endins, no, mar enllà no hi anem pas gaire, però lo suficient com per des de mar poder veure el turó de l'home, que és bastant enrere, des de terra no es veu, és clar, hi has d'anar, doncs des de mar es veu i tot el si fa bon temps es veu fins a Montjuïc, a Barcelona, i aleshores els pobles aquests de per aquí de la costa, i Caldetes, i vas reconeguent una cosa i l'altra, i tot això mentre t'expliquen un conte, que sempre és maco.
0: Jo tinc una pregunta per l'Albert.
1: Digues, Núria, i tant.
0: A veure, que tots hem intentat explicar contes, no?, a la canalla, tots ho hem provat. Albert, què s'ha de tenir? Com s'ha de fer per explicar un conte? Tens algun consell?
2: Sí, a veure, tu quan expliques una cosa, un conte o el que sigui, per què l'expliques? Primera, perquè la saps, i segona, perquè te la creus, més o menys, o perquè no te la creus, però vols traslladar una idea, oi que sí? Doncs tu posi convicció en allò que expliques, i aleshores et funcionarà.
0: A vegades no cal fer veuetes, a vegades, no? O sí, no sé, depèn de cadascú, posi el que vulgui.
2: Mira, em sap greu fer referència als castellans, però no sé la dita en català, i en castellà tenen aquella que diu cada maestrillo tiene su librillo. Vull dir, com a mi quan em pregunten com puc explicar un conte, jo de seguida torno a preguntar com l'expliques? A veure, explica molt. I et diré si m'arriba o no. Tu creu-te allò que expliques, ja sabem que és fantasia moltes vegades, però tu creu-t'ho i fes amb convicció i fes veus o no facis veus. Però explica-m'ho tu.
0: I els petits són més bons receptors que els adults?
2: Els petits... A mi m'agrada més explicar contes a la canalla. Et diré, perquè no sé si són més bons receptors, però en tot cas són més nets. Saps si t'escolten o no t'escolten, que els grans de vegades no, amb allò de que, ai, mira, som aquí, vale, aguantem.
0: Sí, anem mirant el mòbil, no? Anem mirant el mòbil, mare de Déu.
2: Sí, o no.
1: Fan veure que et senten.
2: Exacte, fan veure que et senten. No sempre, normalment t'escolten, perquè després te n'adones,
1: Fas examen, després.
2: No, venen ells i t'ho diuen. Ve el públic moltes vegades, se t'acosta i et diu el què, No és que vinguin tots, però si ve un tant percent elevat del públic, que això passa, doncs això ja és un èxit. Però la canalla ja ho saps, si t'escolten o no, de seguida hi ha una interacció molt, molt maca i a mi m'agrada molt. I es dona el cas amb la canalla molt petita, que quan els hi expliques, quan dic molt petita vull dir 4 anys en avall, de vegades a 5, però de 4 anys en avall gairebé sempre, quan acabes d'explicar el conte, se t'acosten... et mig toquen i aleshores, si n'hi ha un que t'abraça, que és habitual, aleshores ja venen tots a abraçar-te.
0: Clar, ja ets de la família. Albert, i al revés, ja paro de preguntar, Oriol, escolta,
1: tranquil,
0: què ha de tenir una història, un conte, perquè sigui especial? No sé si hi ha unes normes, unes estructures generals. Hi ha contes que s'assemblen entre si, no sé, què ha de tenir?
2: Que hi passin coses. Vull dir que descripcions, ara jo, és clar, tots són gustos i et parlo dels meus, descripcions poques, accions moltes. A mi m'agraden molt els contes de tradició oral. Per què? Perquè són acció pura i dura. Cap conte de tradició oral necessita que diguis quan va passar, ni si hi havia cortines o finestres o portes. No, aquests contes parlen de les accions, de tot allò que hi passa, i va passant, i van passant coses. En canvi, i no és que els menysperi, que va, no, segurament és que no en sé prou d'explicar-los, però els contes d'autor toquen més els sentiments i entren més, no és que els de tradició no els toquin els sentiments, però van més per feina, i això a mi és el que m'agrada i el que jo trobo que enganxa el públic.
1: Tenim res, un poquet estoneta per acabar, Núria, però una dels actes, de les activitats, derivada també d'aquest festival de contes que es fa aquest cap de setmana, que això sí que ho podrem fer, i ara aquí et sorprendré, Núria, és un concurs de crits,
2: sí.
1: Albert.
0: M'encanta.
1: T'encanta, veus?
2: Sí, no, i té tota la coherència aquest concurs de crits, perquè hi va haver un any, ja no me'n recordo quin, fa 12 o 13, no me'n recordo, que es vàrem celebrar un aniversari molt marcat d'en Joan Amades, i en Joan Amades havia escrit un llibre que també, per cert, va escriure en Salvador Espriu, un altre aranyenc, doncs que es titulava Els crits del carrer, que eren els crits que feia la gent que no tenia botiga, sinó que portava les coses, eh? Estic parlant de fa més de 100 anys, com per exemple el cadiraire, que anava pel carrer cridant el cadiraire, perquè arreglava cadires, les botzades, així de boga, i les anava arreglant. També hi havia el que venia pa, que portava amb una encenalla així ben grossa, doncs el pal damunt, o els que compraven pells de conills, perquè la gent en aquell temps, quan compraven conills o pollastres, te'ls havies de plomar o de pelar a casa, i aleshores la pell de conill se l'enduien i, vaja, la compraven. Tota aquesta gent feien crits pel carrer, i nosaltres, aprofitant aquest aniversari, vàrem agafar aquell llibre i, després d'explicar-ho, vàrem fer un concurs de crits i va funcionar tan bé, tan bé, tan bé, la canalla, i alguns adults també s'engrescaven a cridar, que d'ençà de llavors mortifiquem a la Guàrdia Urbana perquè ens deixi un sonòmetre i aleshores anem dint cada crit que es fa.
0: Mm-hmm. Que xulo.
2: I això és el que farem aquest diumenge que ve.
1: Déu, ja ho veus? No cal que ho provem, Núria, això de fer un crit ara aquí.
0: M'agradaria. Mira, sí? Els tècnics em miren malament. No em deixen, que diu que pateix el micro. No ho fem.
1: Per ràdio és una miqueta perillós, sí. Això. No pot ser.
0: Doncs anem tancant ara, si l'entrevista... Albert, saluda, tanca tu, Oriol, si vols.
1: Sí, doncs, Albert, moltíssimes gràcies, Albert Estengra, per venir aquesta estona i haver-nos explicat que avui no tenim sessió del Festival de Contes, però que en tindrem dues la setmana que ve, per tant, això no s'atura. Moltes gràcies, molt bon dia.
2: A vosaltres, bon dia.
0: Arenys
1: i,
0: de Contes.
1: I, Núria, ja ho saps, escolta'm, sí, sí. A cridar i a escoltar contes.
0: I escoltar contes, és un pla molt xulo, Espereu-me, Arenys, que vinc.
1: Vinga,
0: Arenys de Contes, Oriol Leo, moltíssimes gràcies, company de Ràdio Arenys, una abraçada.
1: A tu, fins ara, igualment.

En 4 minutets seran ja les 10 del matí. Hem tancat aquesta primera hora parlant del Plàter, presentant-vos una entitat social i solidària com és Talma de Juneda. I ara tot just acabàvem de recomanar-vos aquesta activitat a Arenys de Mar, a l'Arenys de Contes. Ens queden moltes coses per explicar-vos, però això serà ja a partir de les 10, a la segona hora de l'Obert per Vacances. No marxem massa lluny.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Hem mobilitat les obres a la B20 a Barcelona, direcció Nus de Llobregat, provoquen retencions. També un accident a l'AP7 a la Roca del Vallès, deixa un carril tallat sentit Barcelona, i també una avaria a la B10 a Nus de Trinitat, que deixa també un altre carril tallat en aquest punt. Pel que fa al servei ferroviari, els trens de la línia R4 circulen amb retards de fins a 40 minuts de mitjana per una incidència en la infraestructura a Castellbisbal. I la Comissió Europea avala el retorn al Marroc dels menors migrants que es trobin irregularment a Ceuta, mentre el govern espanyol eleva a 2.168 els menors registrats i admet que les 1.500 places d'acollida habilitades no seran suficients. El Ministeri de Joventut i Infància rebutja categòricament les devolucions i defensa que prevalgui l'interès superior del menor i el reagrupament familiar. Mentrestant, el Col·legi de Metges de Ceuta alerta d'una situació epidemiològica descontrolada i també del risc del col·lapse sanitari. I el Tribunal Suprem ha establert que un canvi de sexe posterior als fets no pot anul·lar una condemna per violència masclista. L'alt tribunal ha rebutjat el recurs d'una persona condemnada a 18 mesos de presó per agredir la seva exparella i la seva filla al 2022, quan legalment constava com a home i que va canviar de sexe al registre el 2023. La sentència, que crea jurisprudència, determina que el canvi de sexe no té efectes retroactius i no permet deixar sense efecte una condemna ja imposada. I el dispositiu conjunt de la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra ha viscut aquest dimarts el segon vespre consecutiu de vigilància al Parc de les Vies, Balàfia, El Clot i Pardinyes a Lleida per evitar nous aldarulls. El dispositiu es mantindrà durant tota la setmana i, a diferència del dilluns, no hi ha hagut cap concentració que acabés amb 7 detinguts per desobediència i desordres públics com la del dilluns. I 6 persones intoxicades aquesta nit per la possible mala combustió d'un generador a Caldes de Malavella. L'avís es va rebre prop de les 11 de la nit i els bombers van donar suport al SEM en l'atenció als intoxicats. També van realitzar les lectures per comprovar els valors de monòxid de carboni i les maniobres de ventilació de la casa. Es dona el cas que ahir també 4 persones més van resultar intoxicades per la possible mala combustió d'un generador a l'interior d'una nau de Sant Jaume dels Domenys al Baix Penedès. I la vaga indefinida del personal de terra de Ground Force a l'aeroport del Prat arriba als 15 dies sense avenços en la negociació. La CGT xifra l'impacte en unes 6.000 maletes que no han arribat a destinació i 270 vols afectats des de l'inici de l'aturada el passat 4 d'agost. El sindicat reclama millores en les condicions de treball, la seguretat, la prevenció i la conciliació i acusa l'empresa de no voler seguir negociant.
1: Notícies en xarxa.

0: és que els mosquits no coneixen de fronteres. Ja veieu, així ens ho diu la dama Reix Gelabert, que de mosquits en tenim per tot Catalunya. Ho constatem, perquè ens esteu enviant missatges de remeis contra els mosquits a través de l'Instagram, del WhatsApp, del programa, i qui els recull tots i ara ens els posa sobre la taula en solfa, mai millor dit, és la nostra companya, l'Estela Muñoz, de Cardedeu. Estela, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Bon dia.
1: Aquí tornem a ser.
0: Molesta doncs l'audiència, molesta molts mosquits, no suposo?
1: Sí, estan molt molestos.
0: En plan exterminadors estem, sí, sí.
1: Doncs tornem amb els nostres oients per conèixer aquests remeis i consells per passar l'estiu una mica, doncs, una mica millor, degut a aquestes picades. Núria, tu tens algun en concret de consell o remei?
0: No, la veritat que no, n'he sentit molts, però que em funcionin, no, perquè quan piquen, piquen. N'he sentit, sí. I si no surten ja us els diré, però a mi no m'han funcionat. No, no.
1: És que jo fins i tot m'he comprat una raqueta elèctrica, amb això t'ho dic tot.
0: Sí, això per mosques va bé, però per mosquits també.
1: També, sí, sí, sí. Si els agafes, els achicharres...
0: Sí, i sents allò el sí. Fa un sorollet, no? I te queda sí, sí, com a... Sí. És satisfactori.
1: Correcte.
0: Raqueta elèctrica, vinga, l'Estela ja ens dona la primera. Aquesta és molt agressiva, eh?
1: Una mica, però és que jo ja estic molt farta.
0: Pobreta.
1: Anem a escoltar els nostres oients. Comencem amb el Jordi Mariscot.
2: He de dir que els mosquits són una d'aquelles coses que més em molesta de l'estiu i la veritat és que he provat mil i una coses i cap sembla que acaba de funcionar. De fet, la que millor m'ha funcionat és... Bàsicament, quedar-me a casa amb l'aire posat i així no pateixo ni per la calor, ni pels mosquits, ni per res.
0: Condiciona la vida, per la mort de Déu, no pot ser això. No, volem remeis que, no ens, que ens permetin sortir a fer coses.
1: Ai. Després tenim un altre àudio del nostre oient Marc Miranda, que ell posa com a remei un ser humà, per així dir.
0: Sí.
1: Ara l'escoltem.
0: Sí, sí, jo l'havia apuntat
3: també. Jo suposo que tinc sort, que els mosquits mai m'han atacat gaire, així que més enllà de la... de la molèstia del soroll, mai m'han picat gaire i he anat cobert de picades. Mi germana sí, així que suposo que és una mica cosa de la sort que tinguis amb la sang, si els agrada més o menys. Però jo la veritat que tinc sort. I més enllà d'això, la veritat que les anelles aquestes, quan sortim sempre a fer una barbacoa o el que sigui, que la posem, realment funciona bastant.
1: Mm. Clar, jo entenc que si tens un familiar o una persona que la sang li crida més, doncs ja tens el remei.
0: Perfecte. Ja està, sí, sí, és el que m'he apuntat jo també, tenir algú al costat que els hi atragui més i així, mira, piquen a l'altre i tu te salves.
1: És que és molt bona opció, jo no ho havia pensat.
0: Sí. Què més?
1: Doncs mira,
0: això és cruel,
1: també...
0: això que estem dient és cruel, però és la vida, en fi.
1: Sí, sí, tenim la Núria Làtzer, que també ens diu un altre remei.
4: El remei tastat científicament a totes les parts del món i que millor funciona és quan tens una picada, sigui del tamany que sigui, fer-te una creu amb la ungla. Vamos, un 10.
0: Una creu amb la ungla?
1: No ho has escoltat mai?
0: Mai a la vida, però rascant-te-la, trencant-te la pell.
1: No, és a dir, si et piquen, un cop t'hagin picat, et fas una creu amb la ungla.
0: Però no t'esgarrapes la pell, simplement no marques, només fas una
1: marca.
0: Creu.
1: Fas una marca i a partir d'allà, en principi, no pica.
0: Sí.
1: Què et sembla?
0: Me sembla surrealista. No li trobo. I has d'apretar molt, o no?
1: Una miqueta, que es quedi una mica la marca.
0: Ja sé. Allò que vols dir, que claves la ungla i queda una miqueta la marca. No és que esgarrapis, és que claves la ungla.
1: No. Sí.
0: En forma de creu. No ho he sentit mai. Bueno, així ja ho entenc una mica millor. Deu tenir a veure, o sigui, no és que beneeixis, la...
1: No.
0: Deu tenir a veure amb la distribució potser del líquid o alguna així.
1: No sé, pot ser, això sí que no sabria dir.
0: No ho sé, buscar explicacions científiques. Això et funciona, doncs?
1: A mi sí, he de dir que és un dels remeis que un cop la picada ja està feta,
0: sí.
1: Va bastant bé.
0: El que passa que tu has de fer immediatament després de picar-te, de que t'hagin picat o no?
1: Sí, perquè segurament ho notes, és a dir, notaràs ja el picor, vull dir que...
0: Però si t'ho fas tipus unes hores després, quan ja ha sortit tota la bombolleta i tal, llavors ja no serveix,
1: Jo crec que ja no.
0: Ja no.
1: Mira, en aquell moment ja...
0: Estan bullint les xarxes socials nostres del programa, de companys del programa, dient, sí, lo de la creu. Resulta que tothom ho sabia, menys jo.
1: Molt bé, m'agrada. M'agrada.
0: Alguna idea més pràctica?
1: Mira, si vols, escoltem un àudio més?
0: Sí.
5: Doncs el millor remei antimosquits és tenir pèl, ja que actua com a barrera i així evita que et piquin. I com bé diuen, on hi ha pèl, hi ha alegria.
1: Veus, un altre remei ben natural.
0: Esteu molt locos, eh? Jo m'imaginava aquí que em parlaria del Fabra, de cremetes, no, no, tenir pèl, molt bé. Doncs vinga, no a la depilació, que també és una opció.
1: Exacte.
0: I ja està.
1: Doncs nosaltres ens quedem a veure si ens envien alguns àudios més i coneixem algun altre remei.
0: Recordem, si et sembla, perquè el tema veig que dona de si, recordem el número de WhatsApp, Estela?
1: Sí, el número de WhatsApp és 696... 16 46 65.
0: Això, i podeu fer enviar aquí els vostres àudios o participar a través de l'Insta del programa Obert Vacances. I vora les 11, doncs acabarem de donar remeis miraculosos, bé per quan t'han picat o bé perquè no et piquin. Molt bé. Correcte. O bé per matar-los directament, com deia l'Estela, amb aquesta raqueta elèctrica. Fins ara, Estela, gràcies.
1: Fins ara.
0: Adéu, adéu. Segur que, si teniu canalla, segur que aquesta cançó de la Dama Gilabert és una de les top que esteu escoltant, no només a l'estiu. A l'estiu s'hi presta molt, però vaja, durant tot l'any. Nosaltres el que fem ara és escoltar un report, un podcast molt, molt xulo que ens han preparat des de Ràdio L'Escala, el company Sergi Corral, que sembla que els mosquits també els molesten molt per allà, i dic, aquest estiu diu que estan especialment pesats, o no? Ara ens ho expliquen.
6: Diuen que l'estiu tota cuca viu. El que tenim clar és que l'insecte més nostrat i odiat de l'estiu són els mosquits. Aquell brunzit empipador a cau d'orella mentre en una nit tòrrida intentes agafar el son, o aquelles matances de mosquits als capvespres d'estiu són dues estampes que ben bé podien estar al guió d'una pel·li d'en Hitchcock. En un estiu sufocant com aquest, sembla ser que els mosquits se les estan passant força magres, o almenys això és el que ens han dit aquí a l'Escala, a peu de carrer i arran de mar.
7: Doncs diria que aquest any millor que altres, perquè no m'està picant, la veritat.
8: El portem bastant bé. Allà on vivim, que és a Vilafranca del Penedès, al principi de l'estiu n'hi va haver molts, i a mi i al Bru, oi Bru, que té 4 anys, també ens piquen molt. Però després de juliol i agost, molt bé, la veritat.
9: A veure, millor que altres anys, però igualment segueixen, bueno, que molesten molt, però...
10: Jo fatal, perquè amb la calor, un agobio.
11: A mi no em van picar gaires, però ara sembla que m'estan picant com 5 per dia.
12: Bé, hem pres la mesura de posar mosquiteres en els balcons perquè no ens entrin. Bé, el castany millor, millor. Encara que a la meva dona li piquin més que a mi, però sí, ho portem millor.
13: Bueno, jo aquest any, dins lo que cap, força bé. Potser on tinc més problemes és a la feina, perquè tenim una botiga de fruita i verdura, llavors allà sempre hi ha aquests mosquitets petitons que són una mica emprenyadors, però bueno, bé, força bé, no puc queixar aquest any.
14: Jo no sóc amigues dels mosquits, i els mosquits de mi no convivim junts. A mi no em piquen. Si anem juntes, li picaran amb ella.
15: Bastant bé, la veritat. Alguna vegada m'han picat, però vaig al tanto. Una de les coses molt bones que us diré és que si tu vas a algun puesto, fumes un caliquenyo o un puro i els mosquits no venen. Això ho vaig aprendre del meu avi, com anàvem a la vinya a casa.
6: Queda clar, doncs, que malgrat remeis casolans més o menys saludables, els mosquits emprenyen, però que aquest estiu sembla que no estan tan pesats. Els científics li posen explicació a tot plegat, i efectivament, l'onada de calor pràcticament eterna i l'absència de pluja són dos ingredients que dificulten la proliferació de mosquits. Ara bé, no pas igual per totes les espècies. Un dels principals centres de control és el Servei de Control de Mosquits de les Badies de Roses i Baix Ter. Parlem amb Àlex Uller.
16: Doncs bé, aquest any, doncs, aviam, per dir-ho diferent, tenim diverses espècies de mosquits, no?, i cadascuna actua de diferent manera, segons les condicions que hi ha. La gent sovint té molta percepció de mosquits que té a casa, que bàsicament parlem del mosquit tigre, perquè és un mosquit molt urbà, que es fa sobretot a l'interior de les cases, en petits recipients que puguin acumular una mica d'aigua. I en relació al mosquit tigre, com que portem una temporada bastant seca, de pluviometria, sobretot parlem del litoral, doncs, d'aquí, de casa nostra, de l'Empordà, sobretot des de mitjans de juny aproximadament fins ara. Per tant, aquesta falta de pluja fa que no hi haguin grans llocs de cria de mosquit tigre. I en conseqüència tenim aquesta percepció, que segurament no tothom la tindrà, perquè també hi ha llocs que s'inunden amb aigua, diguéssim, de manera artificial, no? Doncs recs automàtics o perquè regues les plantes, etcètera, etcètera, però sí que en general aquesta percepció és que hi ha menys mosquits.
6: Fins ara ha estat així, però just hem passat la meitat de l'agost i encara queden uns mesos força mosquiters. Què en podem esperar fins al final de l'estiu i la tardor?
16: Sí, ara entrarem segurament en el que dèiem, una època més plujosa, el que li toca post pel temps que estem, no? La temporada, i a partir d'aquí sí que acostumarem a tenir pujades de mosquit tigre, en aquest cas. Setembre sempre és un clàssic en el qual tenim densitats molt més elevades en l'ampli pai, diguéssim, del territori, no només a nivell més local, i per el que fa a altres espècies de mosquits, més d'ambient natural, sobretot d'aiguamolls, inclús d'arrossars, que els arrossars també, com que és un mecanisme artificial, diferent, però sí que a nivell de maresmes, tota aquesta pluviometria que també doncs, inundarà zones

0: Els antihistamínics per alleujar la cuissó de les picades. Eduard Massaguer és farmacèutic de la farmàcia Massaguer de l'Escala.
1: Aquest any la incidència dels mosquits està sent alguna més baixa de l'any passat, no està pas sent tan alta com altres anys. És a dir, n'hi ha, però no és una cosa que diguem, ostres, que hi ha mosquits a tope. No n'hi ha tants aquest any. Pot ser sigui el fet de que no hagi plogut a la primavera tant i ha fet de que no es creïn tants mosquits, no ho sabem, però aquest any, per exemple, no hi ha tanta incidència respecte a les ventes. Estan allà, vull dir, no... Han baixat, evidentment, perquè no haver-hi tanta incidència, baixa la compra de antimosquits, però respecte a el que diem al còmput global, sí que hi ha gent que diu, ostres, és que hi ha molts mosquits. La campanya de total de mosquits no és tan grossa com fa potser 2 anys o 1 any enrere. Si hi ha molts mosquits, es ven més prevenció i es ven més després per picades i tot. Evidentment, tot ha flaquejat, però el que diem el tothom, el que compra més és la prevenció. Prevenció, que és el més important, evidentment, prevenir. Després, ja un cop tenim la picada, hem d'intentar solventar aquesta picada ficant-li el que és un antihistamínic, una mica a vegades n'hi ha que picades que s'enfaden i fiquen una mica de cortisona als metges per tal de que baixi la inflamació, però el que predomina més és la prevenció.
0: Ara bé, un dels aspectes que més preocupa els epidemiòlegs és el paper dels mosquits en la transmissió de malalties, sobretot aquelles importades de països tropicals. Segons les darreres dades ofertes per l'Hospital Clínic, 1 de cada 10 viatgers provenients de destinacions exòtiques torna malalt cap a casa. Val a dir que la majoria de casos no són de malalties greus, però en el cas de malalties de transmissió per mosquits, quines són les que més ens han de preocupar? Parlem amb Xavier Ponset, ell és infermer del Servei d'Urgències de l'Hospital de Figueres i especialista en malalties infeccioses.
2: Les malalties transmetes per mosquits que són més comunes amb el viatger generalment sol ser el dengue, la malària, chikungunya i el zika. Aquestes són 4 malalties que són transmitides per mosquits. N'hi ha més, també hi ha la febre groga, altres que són per la mosca, com la mosca tsetse, que estem parlant de la tripanosomiasis africana, però bàsicament els més comuns són aquestes 4 que t'he comentat, el dengue, el chikungunya, la malària i el zika, no? Són malalties que són transmetes per el mosquit, vale? És curiós que està molt relacionat amb... És l'Aedes aegypti, que està molt relacionat també amb el mosquit tigre que tenim nosaltres aquí, no? I una mica, jo crec que la preocupació que està arribant ara, sobretot amb l'augment de les temperatures, el moviment d'aquests mosquits més en aquestes zones, fa que hi hagi la possibilitat que vinguin malalties transportades per el que dius tu, viatgers, que per mala sort han estat infectats o no han portat els protocols que els aconsellen de fer servir.
0: I sobretot, què hem de tenir present a l'hora de viatjar per aquestes destinacions?
2: Normalment la profilaxis és molt fàcil, vull dir, el tractament, la protecció és molt fàcil, generalment és posar-te antimosquits, mosqueteres, també hi ha unes certes hores del dia que hi ha més risc d'estar picat o no, sobretot a la sortida del sol i a la posta del sol. Normalment el mosquit és més viu, per dir-ho de manera, està més actiu i en el qual tu pots tenir el risc de ser infectat, però amb mitjans de protecció com antimosquits, el relé típic, també mosquiteres a l'hora de dormir, portar mànigues llargues, depèn de quina hora del dia, també pot protegir-te davant d'aquestes situacions. Cal recordar que aquestes malalties el mosquit no, és un vector, no podem dir que les tingui, és el vector, és el transmissor. Normalment una persona infectada amb dengue infecta una altra persona de dengue a través del mosquit. Ara actualment aquí a l'Hospital Santa Caterina hi ha la Unitat Internacional del Viatger de Medicina Internacional, en el qual normalment tu, abans de fer un viatge en el tròpic o en alguna zona d'aquestes, hauries de fer com una visita abans, els quals te dirien quin calendari de vacunacions necessites, ja no sigui per aquests mosquits, sinó perquè hi ha altres malalties, hepatitis A, hepatitis B. Depèn de quina zona treballaràs, també hi ha el risc de la febre groga i t'hauries de vacunar. I també en altres llocs, sobretot tot el que és la zona africana, profilaxis va per la malària.
0: Així que ja ho sabeu, si encara us queden vacances i marxeu cap a altres països, més val prevenir. Si us quedeu per aquí, us assegurem que encara que fins ara aquests insectes tan emprenyadors hagin estat baixos de revolucions, ens queda corda per endavant fins que l'hivern tregui el cap.
3: Tens raó, Sergi. A mi val a dir que no m'han picat massa de moment en el que portem d'estiu, però també em diu l'experiència que no podem baixar la guàrdia, perquè ja us dic que al final de l'estiu, quan ja les temperatures baixen un palet i s'apropa, no?, el tema ja de la tardor, jo crec que hi ha més intensitat.

0: velocitat, fins i tot. Bé, en seguirem parlant segurament i patint-los, els mosquits. Des de Ràdio L'Escala, Sergi Corral ens ha dut aquest reportatge tan il·lustratiu. Nosaltres seguim endavant i ara, des de L'Escala, marxem cap al Maresme, cap a Premià. L'estiu és època de risc d'incendis, ja ho sabeu, però és que especialment aquest estiu està sent molt, molt, molt calorós, molt intens en aquest sentit, eh? I els incendis forestals estan, doncs, sempre en el punt de mira, en el punt vermell de no baixar la guàrdia, en definitiva. N'hem parlat des de diferents punts de vista, però avui ho volem fer des de la proximitat més absoluta. Parlem de prevenció, de restriccions, de com està sent pel que fa a incendis a casa nostra i concretament en el bosc, un bosc que queda molt a prop de Premià. De fet, cap allà s'ha desplaçat el Manel Ferrer. Manel, bon dia.
1: Bon dia, Núria. No sé com aneu de calor a Tarragona avui.
0: Tenim. No afluixo encara. Vosaltres? Vosaltres? Perquè havia de ploure tant. Havia de ploure tant i baixar les temperatures?
1: Sí. Aquí, de cara al cap de setmana, diuen que ha d'haver un canvi de temperatura, sí. Però avui és un dia d'aquells forts que ja s'intueix que estarem a una alçada i a una temperatura prou elevada, i avui nosaltres per això hem anat a buscar al bosc la natura per trobar-nos amb el Víctor Fernández. Ell és cap operatiu dels ADFs de Premià de Dalt. Víctor, com estàs?
2: Hola, bon dia.
1: Ho dèiem, eh? Perquè la gent que no conegui, doncs, el Maresme o aquesta zona del Maresme, els premiats, els dos premiats, tant Premià de Mar com Premià de Dalt, són zones boscoses prou destacades i estan rodejades de bosc, eh?
2: Sí, sí, afirmatiu. Tenim tot el que és el perímetre del municipi rodejat pel parc de la Serralada i Doral.
1: Quina extensió aproximada o com podríem descriure aquesta extensió que dèiem de bosc que tenim?
2: Doncs aquí 362 hectàrees.
1: Déu-n'hi-do, Núria, són unes quantes hectàrees, eh?
0: Sí, sí.
1: De bosc.
0: S'està més fresquet aquí al bosc? Teniu una mica baixada de temperatura al bosc pel tema dels arbres i de l'ombra i tot això, o no?
2: Bueno, l'ombra ajuda, no? I quan bufa una miqueta la marinada cap al migdia, a la tarda, doncs es nota.
1: Sí, jo crec que la presència del mar deu ajudar-nos també en moments concrets, doncs això, quan baixa la temperatura també ajuda una miqueta. Estem ara, doncs, a meitat de l'estiu, perquè setembre encara ho podem considerar part important de l'estiu, les primeres setmanes de setembre. Com està sent en quant a incendis i també, doncs no sé, petits ensurts que hagin pogut passar en el que portem d'estiu aquí al Maresme i en aquest parc?
2: Doncs realment seguint les prediccions. O sigui, a l'inici de temporada ja ho dèiem que totes les pluges que havíem tingut anteriorment havia generat que el creixement del combustible fi. Amb el combustible fi vull dir, doncs, la bardissa, tota aquella palla que ara en seguida, en dos dies de calor, la veiem groga i seca, no? Uh-huh. Llavors, degut a això, ha sigut molt intens. De fet, les estadístiques a nivell de Catalunya han augmentat moltíssim d'altres anys, i aquí al Maresme, doncs, una miqueta també, vam començar molt forts. Mira, de fet, aquí a Premià de Dalt, el dia 22 de juny vam començar amb els petits incendis, i després en seguida el dia 26 amb l'incendi de Tiana, on van cremar, crec que aproximadament quasi 60 hectàrees, i ha sigut un no parar, realment un no parar.
1: Víctor, deies que justament aquest incendi de Tiana, que ha estat un dels més sonats de l'estiu, quina va ser la feina que vau fer vosaltres i com hi vau poder intervenir? Perquè em deies fora de micro abans que us van donar força responsabilitat i que teníeu un paper prou destacat en aquest incendi.
2: Sí, aviam, la particularitat realment de les ADFs és la ràpida intervenció, no? La proximitat i el coneixement del territori. Un cop nosaltres arribem, ens desplacem perquè vinguin els professionals, vinguin els bombers i comencem a col·laborar amb ells. En aquest cas que em comentes a Tiana, doncs, a més és un incendi ja d'una magnitud important, ens van donar una zona ja cremada però colindant amb una zona verda que a més passava una pista forestal que era l'únic accés d'evacuació d'ells. Vull dir, a vegades la gent es pensa, no?, que hi ha rivalitats entre bombers i ADFs a peu de carrer, evidentment no, tots som companys, i la mostra és aquesta, no? Ens van donar un punt de responsabilitat molt gran perquè era la seva evacuació i a tots ens esperen a casa.
1: Doncs en aquest cas es jugaven vides també i posar a salva aquestes vides. Núria, no sé si tens alguna pregunta pel Víctor. Ai, mira, no escoltem a la Núria, mentre et pregunto...
0: No passa res,
1: que vol dir que estaves molt atenta, per tant, això és perfecte. Núria deia que si tenies alguna pregunta per fer-li al Víctor.
0: No, però m'agrada molt aquesta apreciació que feia ara el Víctor, de que és una col·laboració, entre forestals i bombers, i és que ha de ser així perquè demà ens en falten sempre. Preveieu encara el que queda d'estiu, Víctor? Un final d'estiu complicat, deia ara el Manel, que s'allarga fins al setembre, ben bé la temporada estiu. Ha passat el pitjor? Encara està per venir?
2: Aviam, realment no se sap amb exactitud, però sí que els que cada cop més estem envoltant tot de, o portant a terme tot el tema de les emergències, ara ens venen també fenòmens com la Dana, o sigui, no podem baixar la guàrdia. També recordem, no? A vegades pensem, bé, la tempesta, bé, bé aigua, no hi haurà incendis, no. Hi ha una gran part dels incendis ocasionat per llamps. Sí, no podem baixar la guàrdia, realment.
1: Clar, amb tot, Víctor, això que ens explicaves, i m'agrada també a vegades quan fem autocrítica dels humans, de la ciutadania, som conscients, perquè abans em deies, diu, a vegades la gent va al bosc, s'ho pren com una aventura i ja desconnecten i sembla que deixa les responsabilitats de banda. Podríem ser millors ciutadans o cada cop som més conscients de l'entorn, de la natura, de com cuidar-lo i sobretot de com no posar-nos en risc?
2: A veure, en aquests moments és com una moneda amb dos cares, no? O sigui, tinc dues sensacions. Per un cantó, sí, encara falta cultura de bosc, i el que deia, amb què és que la gent trepitja la muntanya i es pensa que aquí ja no hi ha normes, que es pot fer qualsevol cosa, que es pot aparcar en qualsevol lloc o es pot passar per qualsevol indret. Doncs realment no és així, per respecte a l'entorn i la natura. Però alhora, bueno, va haver-hi el fenomen de l'eclipse, nosaltres teníem molta por, teníem moltíssima por, i francament ha sigut un èxit. O sigui, hi ha municipis que van decidir tancar l'accés al parc de la Serra Litoral, aquí Premià de Dalt, amb l'equip de govern, es va decidir que no, que la gent tenia dret a disfrutar de l'entorn, però sí que hi haurien missatges de civisme, i realment ha sigut així. Centenars i centenars de persones estaven ubicades en diferents miradors del municipi, i la veritat és que no ha aparegut ni un paper a terra. Molt millor que molts caps de setmana. Realment estem molt, molt contents. Creiem que ha sigut un èxit.
1: Molt bé. De fet, Núria, deixa'm que et digui que el Víctor és molt amic, però l'altre dia em va dir és que t'hauria fotut una bronca tremenda perquè vam enviar la gent directament a veure l'eclipsi a la muntanya. Clar, el Víctor, quan va veure el vídeo i aquelles 400 persones pujant en massa, Víctor, te'n vas en recordar a mi durant una bona estona, eh?
2: No ho puc dir per ràdio, el que és. El que estava pensant.
1: Que vas pensar, però per sort va anar bé.
3: Heu fet les paus.
2: Va anar fantàstic.
3: Heu fet les paus, en tot cas.
1: Sempre.
0: Escolta, Víctor, una pregunta. Com ho gestiones això a nivell personal? Tota la gent que us dediqueu, especialment als incendis i en època estiuenca, fins i tot fent de voluntaris, hi ha molta gent. Com ho gestioneu a nivell personal? Què us empenya a fer-ho? Com ho viveu a nivell familiar, fins i tot? Com és el vostre dia a dia? Us jugueu la vida, Víctor?
2: Sí, aviam, seria una... Potser això tindria que respondre la meva dona i les meves filles, no? Jo tinc dues filles petites, com molts companys, no? I realment, doncs, bueno, ells, sobretot, veuen l'emoció i com creiem en aquest projecte que es diu ADF, no? I al final també és una manera d'ensenyar, com he dit, tinc dues filles petites, una de 4 anys i una de 8, i és una manera d'ensenyar que a la vida també es poden fer coses altruistament, i és una miqueta de no? Allò que diuen que s'educa quan no s'està educant, doncs és una miqueta d'exemple cap a casa, i a més ja et dic, és un projecte que hi crec, que necessitem molta ajuda, perquè com bé dius és voluntari, i ens costa, no?, molt dia a dia tirar-ho endavant, tema de recursos, sí que és veritat que abans ho comentava en Manel, no?, que nosaltres vivim molt, quasi, ara farem 40 anys a l'ADF de Premià de Dalt, i vivim gràcies, sobretot, a el que és l'Ajuntament, l'equip de govern que creu en nosaltres i ens dona recursos, la Diputació també sí que ens ha ajudat, la Generalitat també ens ajuda, però necessitem moltes vegades recursos, no pot ser que tinguem que compartir EPIs, no? Tot aquest material costa molts calés, però bueno, allà lluitant i a poc a poc anar aconseguint recursos.
1: Que per cert, parlant d'aquests recursos, Víctor, heu estrenat una nova unitat d'acció, no? Un nou cotxe, un nou vehicle, i ens explicaves que el dia de l'estrena ja veu haver de sortir. Explica'ns això una mica, com va ser aquella primera sortida i com està dotat aquest nou cotxe.
2: Sí, aviam, la situació va ser una miqueta tot surrealista, no? Estàvem inaugurant el cotxe, ens estaven entregant les claus, un cotxe que realment, doncs, bueno, el que dèiem, no? L'equip de govern ens va prometre i aquests Nadals, i efectivament hem estrenat un segon vehicle, no? I estàvem brindant per aquest cotxe, i als 40 minuts, no arriba, ens van trucar que teníem un incendi de canyes on vam tindre que deixar les copes, bueno, les copes, la Coca-Cola, pràcticament sí. No? Però hi vam anar cap al foc aquest.
1: Sí. Com està dotat un cotxe d'aquests? Perquè suposo que en diferència del que ja teniu, o sigui, l'anterior, però que el seguiu mantenint, quines diferències té i com són aquests vehicles perquè la gent a casa se'n pugui fer una idea?
2: Els vehicles de ràpida intervenció, que són aquests, són pick-ups on van acompanyades d'un dipòsit d'aigua que acostuma a anar dintre dels 400 o els 600 litres, que és el cas que els que tenim nosaltres, i acompanyades d'una motobomba independent. Amb aquestes pick-ups pots accedir a llocs on amb un camió no pots arribar, i d'una manera molt més ràpida. Realment és un vehicle de ràpida intervenció.
1: Molt bé. Doncs amb aquesta cosa que ens explicaves ara d'aquest vehicle, fa un temps que vam tornar a entrevistar i parlàvem també d'aquest vincle entre els dos premiats. Ja heu començat a fer aquesta col·laboració entre Premià de Dalt i Premià de Mar, si més no de forma doncs, puntual, no? Però com està anant aquest vincle entre els dos municipis i aquesta feina que feu als ADFs?
2: Sí, ens estem acabant d'ajustar una miqueta, no? On podem col·laborar, de quina manera, i bueno, ja vam estar, que ens vam veure en els focs, on vam tindre intervenir per un tema de la pirotècnia, que es va encendre una miqueta el que era les canyes que hi havia allà a la platja, i bueno, i aviam el que diem, o sigui, som pobles veïns, hi ha molts companys de l'ADF de Premià de Dalt que viuen a Premià de Mar, no? O sigui, al final són veïns.
1: Clar. Núria, això és important també, perquè el Víctor abans me'n parlava, perquè hem estat donant voltes amb el cotxe per veure on era la millor connexió, perquè és veritat que a vegades la muntanya ho fa complicat, però ho hem aconseguit, Víctor, que quan anem a fer activitats a la muntanya és recomanable i important, si podem, avisar que estem doncs, en aquests espais naturals, no? Si més no, perquè hi hagi una presència, per si passés alguna cosa, doncs que ens tingui localitzats.
2: Sí, a vegades ens hem... Bueno, de fet, no fa gaire, i a més, amb un pla Alfa 3 i amb municipis colindats amb 4, ens vam trobar, ens avisaven que hi havia unes persones acampant, dormint allà en el parc, no? Evidentment, en aquests moments no donaríem permís, però qualsevol cosa, qualsevol activitat, s'ha d'informar al parc. És molt fàcil, poses a internet, al parc, en aquest cas de la Serra del Litoral, i et sortiran els telèfons de contacte. Truqueu, aviseu, us diran si es pot fer, si no, de quina manera, i és que es poden fer moltes activitats, però s'ha d'informar. Si hi hagués un incendi, en aquest cas, d'aquestes persones que estaven allà dormint, i no se n'enteren, és molt fàcil que no se n'enteren, doncs hagués cremat algú més que cabres.
1: Doncs important avisar i alertar doncs, que estem fent aquestes activitats, també perquè ens diguin si podem o no fer-ho, Núria. No sé si tens alguna cosa més per preguntar abans de tancar i d'acomiadar el Víctor.
0: No, més que res això, no baixar la guàrdia, jo crec que és una mica el missatge, que encara sigui estiu, que tenim aquest risc, però vaja, sigui l'època que sigui, perquè com diu el Víctor, doncs s'ha de cuidar sempre, no? El nostre entorn, el nostre bosc. No, li preguntaríem al Víctor per totes aquelles tasques que s'havien de fer possiblement durant l'hivern, que això se n'ha parlat molt per netejar-los, per evitar que després durant l'estiu haguem de patir tant, però suposo que això és una tasca ingent, no, Víctor? Això és molta feina de moltes administracions.
2: Exacte, el primer que s'han de posar és d'acord les administracions, però sí que hi ha una cosa que encara d'hores d'ara hi ha algun municipi, pocs, he de dir pocs, però que no tenen feta la franja perimetral, que apretin per fer-la, perquè és molt, molt, molt important. La franja perimetral, vull dir, tot el que envolta el municipi, que són una franja de 25 metres, on assegurem que aquell foc li sigui més difícil agafar les vivendes, sobretot en urbanitzacions, i sobretot també gent que tenen les cases aïllades, que mai tinguin arbres per sobre el que és el terrat, que la capçera de l'arbre no passi per sobre el terrat, que no tinguin la llenya acumulada en un lloc que pugui donar continuïtat, i, bueno, tot aquests puts que donen seguretat, al final és seguretat per ells mateixos. Si s'entra a la pàgina web de la Generalitat o inclús de les agents rurals, hi ha quantitat d'informació. Jo convido la gent que ho miri, que per això estan, i si no, que es posin en contacte amb les ADFs locals i estaran encantats d'informar-los, d'anar, si és necessari, i explicar i donar quatre consells perquè tinguin una miqueta més de seguretat.
1: Molt bé. Doncs, Víctor, moltes gràcies, i de nou, com deia la Núria al principi, gràcies també per la feina que feu, que a vegades és una feina que implica moltes hores i que implica doncs, també sacrificis personals. Per tant, moltes gràcies per la feina i per estar avui amb nosaltres també aquí.
2: No, gràcies a vosaltres per convidar-nos.
0: Manel Ferrer, des de Premià, moltes gràcies, company. L'altre
1: gràcies.
0: Dia platja, avui bosc, escolta,
1: sí,
0: de tot a Premià.
1: Sí, canviant.
0: Molt bé.
1: Tenim de tot i molt més. Gràcies, Núria, fins demà.
0: Ai, que seguim avançant. Vinga, i el que fem ara és conèixer més territori. Estàvem a l'escala fa un momentet, després hem anat, acabem d'anar per Premià Baixa, i ara baixem cap a la serra d'Alcanar, cap a la Montsià, ho dic bé, això em sembla, sí. I és que us parlem d'un territori, la serra del Montsià, sí. Us parlem d'un territori, d'una construcció més que d'un territori, d'una construcció fortificada feta fa 2.700 anys. Ara és un jaciment, encara se'n van descobrint moltes coses, molts matisos, i volem conèixer una miqueta més justament amb qui té cura d'aquest jaciment. Es diu, és la residència fortificada de Sant Jaume Mas d'en Serrà, d'Alcanar, i ens ho expliquen des d'allà baix.
3: Sant Jaume Mas d'en Serrà, a Alcanar, és un lloc singular, un jaciment excepcional que planteja enigmes i desafiaments científics i que encara, avui, mos convida a reconstruir què va passar fa quasi 3.000 anys. David García, Marta Mateu i Carme Saorín, doctors en història i codirectors del jaciment, mos descobriran alguns dels seus secrets. Però hi ha una pregunta que destaca per damunt de totes. Què era realment Sant Jaume?
4: Últimament estem jugant amb dues hipòtesis, no? La hipòtesi, diguéssim, de tota la vida, la que portem des de fa anys, que és que hagués estat la gran residència, una mena de petit palauet d'un cabdill indígena local que, bueno, estigués en relació amb la gent de la Moleta del Remei, però que hi visqués, ell i la seva família visqués al marge, en una casa gran fortificada, però que en tot cas seria una casa molt rara, molt estranya, molt feta a la manera gairebé de l'altre extrem de la Mediterrània, no? I per altra banda tenim la segona hipòtesi, la hipòtesi B, que la hem vingut definint els últims anys, que és la que no, que sigui una altra cosa completament diferent, que sigui una base econòmica fenícia, un assentament pròpiament fenici en aquest territori.
3: I si Sant Jaume fos realment un assentament fenici? La resposta podria canviar la història. Fins ara la ciència situa la frontera nord de la presència fenícia a Alacant. Sant Jaume la desplaçaria molt més al nord i avançaria 200 anys la presència d'aquestes poblacions a la península. I els indicis són molts.
5: Per un costat és l'arquitectura del propi assentament, del propi jaciment. Anem dient que és una residència fortificada i que té la seva peculiaritat, el fet d'aquestes torres, d'aquest accés que tenim amb aires, no, orientals, no? Seria una arquitectura que aquí no trobem i que seria una de les primeres arquitectures dels primers tipus aquí en el jaciment de Sant Jaume, que seria les dues torres, l'accés, i ara fa uns anys la primícia que teníem era que també aquest jaciment està a sobre d'uns fonaments, que van voler assegurar-se que el turó era suficientment ample i efectiu per la l'alçada que tindria després. L'altre és tot el tema del temple al mig, no, del propi assentament. Hem vist que arquitectònicament sí que sembla que sigui tripartit i que també ens recorda un altre cop, doncs, aquests temples orientals i d'origen més, podríem dir, fenici. També tenim un altre dels àmbits, l'àmbit 7, que sí que, a part de tenir una llar de foc, sembla que sigui el lloc de ritualitat, no? I que ens recordaria aquesta ritualitat fenícia.
6: Seria com una capella que donaria com suport al temple, en aquesta llar de foc on vam trobar tots els recipients al damunt, també una banqueta altar i també, sobretot, el que vam trobar sota el paviment, en aixecar una llosa, va ser una ofrena de dos déus fenicis en forma de pedra, de còdol, representant el déu i la deessa fenicis. Doncs això, sobretot, ens dona un indici molt oriental. Després, altres evidències del món fenici també són les estructures de combustió, un gran forn que tenim fora muralles, també és d'una tipologia clarament fenícia, és un forn circular de grans dimensions, i també, sobretot, el món del tèxtil. Tenim tots els pesos de tele, que en tenim més de 1.000, i rodets de fil, que també ens estan portant cap al món fenici.
5: Tenim moltíssima ceràmica fenícia, és un percentatge molt elevat respecte als jaciments de la zona i gairebé del nord-est de la península i del nord del País Valencià.
4: Hi ha una clavera, hi ha un desguàs, que quan el mira sembla un desguàs romà, però no és romà, és 500, sí, uns 500 anys més o menys anterior a el que li tocaria al món romà, i que passa per sota d'una torre. O sigui, per tal de que l'aigua a la porta no s'embassi, no faci mal a la base de la torre, d'una de les torres el que fan és que li fiquen una claveguera per sota i així ajuda que l'aigua que s'evacuï cap a fora passant per sota de la torre. I és la primera, podríem dir, posatge a dir rècords arqueològics, no? Que a vegades pues igual que ens dèiem, no? Pues les primeres torres que se fan al que avui dia és Catalunya, pues són aquestes de Sant Jaume aquí al Canà. La primera vegada que se fa una claveguera és també aquí al Canà, és esta d'aquí. I la porta igual, la porta és una porta complexa, que en realitat és una porta que són tres portes una detrás de l'altra, és un sistema de defensió molt complicat, que fa un angle en colze per dificultar l'accés dels enemics, que li posen una torre al costat per poder protegir-la millor.
3: A més dels elements arquitectònics, un altre dels enigmes de Sant Jaume Mas d'en Serra d'Alcanar són els pesos de teler. Se n'han trobat més de 1.000 i probablement encara en sortiran més.
4: Probablement acabarem tenint entre 1.400 i 1.500, és la projecció que nosaltres fem. I això vol dir que a Sant Jaume hi ha el material suficient com per muntar uns 60 telers verticals, perquè mos feu la idea, són màquines de teixir que el bastidor de fusta fa normalment uns 2 metres d'altura per 1,70 metres d'ample, i cadascuna d'aquestes màquines a baix tenen doncs, uns 25 pesos de terra que són els que ajuden a tensar el fil per poder teixir. Doncs bé, 60 màquines per un jaciment com Sant Jaume, que és molt menut, i que una de les coses que sabem precisament és que hi vivia molt poca gent. Si hi vivien 10 persones ja hi vivien molts, en el millor dels casos, doncs vol dir que ja tenim una quantitat de màquines per produir molta roba, però també sabem que aquestes màquines no estaven desmuntades, a Sant Jaume estaven desmuntades, i no se feien servir allà, no tenim ni el lloc ni la gent. Nosaltres pensem que això es feia servir a Moleta, que una de les relacions més intenses que havia aquí en esta zona entre Moleta i Sant Jaume és que en algun moment de l'any, probablement a principis de la primavera, tot això són hipòtesis, és això, ara ho hem de treballar, però que probablement a principis de la primavera, coincidint en l'època de l'esquilat de les ovelles, les màquines, que són màquines fenícies, és una manera de teixir a la manera fenícia, se portarien desmuntades a Moleta. No sabem si és casualitat o no, però resulta que se poden muntar unes 60 màquines i la Moleta en aquell moment té 61 cases. Se muntarien allà i allà se faria roba a partir de la llana dels ramats d'ovelles. Per això la Moleta probablement té esta plaça central tan gran, perquè és on estarien els ramats d'ovelles. S'esquilarien a la primavera, se faria la producció de roba, que seria resultat dels acords comercials amb els fenicis, entre els indígenes i els fenicis. Per tant, la roba se faria, o sigui, els fenicis volen roba i s'emporten roba, però la volen a la manera fenícia, i per això porten la tecnologia seua, perquè volen la roba d'una determinada manera, i són estos telers, la tecnologia són estos telers.
3: Un altre punt interessant de Sant Jaume d'Alcanar és la seua desaparició, ja que un atac violent va ser lo final de l'assentament. Primer un atac en fona i després en foc. Podem afirmar que la primera vegada que es pot documentar una guerra al que avui és Catalunya és aquí, a Sant Jaume.
4: Va haver un atac, va haver, de fet, primera vegada que en la història del que avui dia és Catalunya podem documentar una guerra és aquí. Aquí documentem una guerra, un atac violent, en la qual l'arma principal va ser la fona, la pedra de fona, igual que David i Goliat, com la, doncs el mateix, en el qual Sant Jaume és, diguéssim, primer és atacat amb un núvol increïble, però increïble, de projectils de pedra de fona, i fan un núvol de llançament de pedres per poder aproximar-se a les portes de Sant Jaume i cremar-les. I després van cremar el jaciment. L'assentament el van acabar cremant tot ell. L'assentament està intencionadament cremat posteriorment. És a dir, probablement la idea és que no se pogués tornar a reocupar mai més.
3: Al mateix temps, també es van atacar la Moleta del Remei, la Cogula, la Ferradura i el castell d'Ulldecona, ja que els cinc assentaments tenien una relació molt estreta. Al Museu de les Terres de l'Ebre podem trobar Sant Jaume Immersiu, una experiència de realitat virtual en la que pots entrar a diferents espais del jaciment protohistòric.
5: Pots entrar i donar una volta, no?, per aquest jaciment i veure una mica entrar en els tres dels àmbits que ja tenim excavats. Llavors tenim doncs, un dels àmbits que és l'àmbit que primer entres, no?, que és l'àmbit de la cuina, on hi ha diverses llars de foc i pots veure fins i tot algú allà cuinant. Després tenim l'altre àmbit de la capella i al final de tot tenim l'àmbit una mica més de reunió, on es poden veure diferents ceràmiques, que també vam estar, diferents utensilis que també vam estar parlant amb ells, doncs, que reflecteixen una mica doncs, amb el que viurien, no?, amb el que treballarien aquesta gent en aquest edifici.
3: Sant Jaume d'Alcanar forma part d'un episodi excepcional de la nostra història. L'arribada dels fenicis va suposar un moment únic. Per primera vegada, les comunitats locals entraven en contacte en una cultura procedent de l'altra banda de la Mediterrània, un món econòmicament poderós, sofisticat i exòtic, en una llengua, una religió, unes formes de vestir i una manera d'entendre la vida molt diferents de les dels habitants del territori. Tot i aquestes diferències, els fenicis i els pobles indígenes se van entendre. Van saber establir relacions, compartir interessos i desenvolupar projectes comuns, mantenint una convivència que es va prolongar durant diverses generacions.
0: Doncs aquesta era una informació que ens ha portat un podcast Baja de Patrimoni, que ens han portat des d'Alcanar Ràdio, la companya Cristina Esteban, posant en valor els usos que té o que tenia, Baja, se suposa que tenia aquesta fortificació preromànica de fa més d'uns 2.700 anys enrere. La fortificació, la residència fortificada de Sant Jaume Mas d'en Sarrà d'Alcanar. Nosaltres seguim endavant i ho fem amb altres continguts. Anem a parlar de cuina, no? Sí, ja sabeu què fareu per dinar. Mira, si esteu dalt d'una barca, ho tindríeu clar, perquè de fet a les barques de pescadors sempre s'han portat els estris necessaris per cuinar, res, poqueta coseta per no haver d'anar massa carregat i llavors s'aprofita evidentment tot el peix que es pesca i que després potser no es podrà peix de segones, per dir-ho així, que potser no es podrà comercialitzar. Ranxos de bordo, d'això en saben moltíssim a la Cala, a l'Ametlla de Mar, i cap allà anem perquè ens donin això, més que consells perquè ens expliquin com s'ho feien i com s'ho feien abans, ara ja no tant, com s'ho feien per cuinar a la barca, cuina marinera.
7: La gastronomia marinera, aquesta gastronomia que era la que practicaven tradicionalment els pescadors sobre les barques, a bordo, com es diu de manera col·loquial en l'àmbit pesquer, es transmet de pares a fills, d'avis o iaios a nets, i tenia d'alguna manera l'objectiu de fer el menjar com una necessitat en les jornades de pesca. Qui millor per parlar d'aquest tema que Joan Argentó, Juanito de Guillermo, un pescador i ranxero ja jubilat.
8: Era una necessitat que ho fèiem a bordo, vull dir, uns treballaven, miràvem l'horari de que teníem per menjar, i l'altre pues, feia el ranxo, el que teníem, quatre peixos que havíem agafat, i d'allí pues, fèiem el ranxo, que estava a l'hora de treballar, a l'hora de dinar, i a la tarda pues, a vendre el peix i tornar-hi.
7: Clar, aquesta era una responsabilitat que normalment sempre requeia sobre la mateixa persona, mentre els altres, diguéssim, que treballaven i fenejaven, arribava un punt que hi havia un mariner que era l'encarregat de fer el ranxo, el ranxero, no? Que es deixava la feina per a començar a preparar pràcticament lo dinar.
8: Esto home era lo que normalment era sempre el que se'n cuidava, de que si feia falta una cabeça d'alls, si feia falta un litro d'oli, que no hi havia gaire cosa més a bordo ja, i un quilo de cebes, iau, això és d'aquí, a partir d'aquí arrencàvem per lo ranxo bordó. El peix, les pataques, que feies un romesco, o feies del caldo, o feies l'arrossejat, o feies els fideus, però sempre arrencàvem los ingredients eren estos, ja no hi havia més a una barca.
7: Ens hem de fer càrrec de que, més enllà d'aquests ingredients, la matèria prima era el peix que pescàveu, no?
8: No, això era el que triàvem. Teníem l'avantatge de que si havies de fer un del caldo, triaves un peix del caldo. Si volies, per exemple, fer quatre peixos fregits, ja triaves els quatre peixos millors per a fregir. Quan havies de fer un ranxo, ja triaves el peix que necessitaves per a aquest ranxo.
7: Millor que valtros, coneixedors del peix que havíeu agafat aquell dia, sí. No hi havia ningú,
8: ¿verdad? Ja et vaig a dir-te que els suquets que fèiem naltros a les barques, en un grapat, perquè et puc dir-te que també eren grapats, tot i que netejaves el peix, li pegaves un grapat de sal i li l'arriaves dins el caldero i no portaven res, 4 anys picats, allò, pues, jo no m'ho he menjat enlloc, no ho trobo, no està. Era pel peix fresc i que el triàvem. Que durant l'altre feia, tu quan te menjaràs de serrans, per exemple? Pues jo em poso en 4, l'altre 5, 3, 2, 1. I d'allí sortia un suquet que allò era un... I si feies del caldo, pues no cal dir-ho.
7: Una de les característiques de la gastronomia marinera, Joan, és la gran varietat que té, sí. No? El peix es pot condimentar i es pot cuinar d'infinites
8: maneres.
7: Sí, és
8: una classe de peix. Podem fer el de 10 formes, si vols. Nosaltres vam arribar a un temps que treballàvem molt per fora de casa, anem a dir, entrem a ports pues, com Arruga, Segur, de Calafell, a Torre, que anàvem pescant. Per estos ports vam arribar a portar una planxa. Una planxa que la posàvem damunt d'allò i de la planxa, pues, que farem avui? Pues, congres rostits, per dir. Pues necessitàvem els congres, te posaves allà i fes una tomaca amanida amb dos olives i arrostir congres. De la forma que rosties, abocaves. O un pagre, una vidriada, vull dir que el que tenies a bordo. Entens? Tot era, però tot era bo.
7: I aquesta gastronomia, a l'inici d'esta conversa, comentàvem que s'ha anat traslladant, sí, a través de les generacions, sí, quan el jove veia cuinar, no?, el sí, gran, no?
8: Molt bé. El que passa que ara potser no es cuina tant, ho fan una vegada a la setmana, ho fan, és a la barca, però ho fan en terra igual. Fan el mateix, però potser se'n van a terra. Potser van anar a casa d'un o a xalet de l'altre i fan allò. Llavors no, perquè no ho teníem, no teníem xalets i no teníem res, les cases menudes, però i treballàvem moltes hores a la mar també. Estàvem moltes hores a la mar i havia gent de fer el menjar a la barca. Menjar, dormir i a vegades dos dies.
7: Una gastronomia marinera, uns ranxos mariners, Juanito, que no necessiten d'acadèmia, amb la boca a orella. Ei, com ho fas? Què hi poses?
8: Un suquet de serrans, i bueno, menys perquè va ser dels últims, i encara tots els mariners que anàvem allí, que estan tots vius. I jo me'n recordo que fèiem tot això mos en menjant nosaltres, 5 o 6 serrans o 7 cada un, però és que estava tan bons i no fèiem res, fèiem 4 alls, sopregies una ceba, posàvem d'allò i anant, què et diré, en un quart d'hora o 10 minuts el ranxó, i boníssims.
7: L'important és que no es perdi, no?
8: Sí.
7: Tota aquesta cuina, aquesta tradició, perquè els restaurants hi posen ja més coses, no? Ja...
8: Claro, s'ha de fer més bonic, potser això nostre mira potser més el gust del peix, en terra potser més mira el gust de la salsa, perquè si ara en un bon peix vaig a un restaurant i damunt me li posen una cullerada de salsa, que anem a menjar aquí? El gust del peix, el gust de la salsa. N'hi ha que no, n'hi ha que van molt vius, que et fan una fritada, una parrillada de peix, la salsa té en un costat, i el que vulgui menjar peix, si és fresc, ara, si el peix és congelat, pues, posa dues cullerades de salsa i au, ja ria. Però el peix fresc de la salsa al costat o no cal. Rajoli a la bau. Ja.
7: La gastronomia marinera, avui en conversa amb Juanito de Guillermo. Joan, moltes gràcies.
8: A tu.
0: Moltes gràcies, company de la Cala Ràdio, a Francesc Callau també per aquest ranxet, aquests ranxets que hem fet just abans de dinar. Quina gana m'està entrant. Ai, però vinga, no pensem en menjar, que hem d'anar per altres qüestions. Pensem en què farem, per exemple, aquesta nit o aquesta tarda. Pensem en propostes d'agenda. La gent arriba avui molt ràpidament de la mà de la Lídia Porta, Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, treballes avui?
9: Avui treballo, avui
0: treballo.
9: Sant
0: Magí, treballes, eh? Has pringat com jo.
9: Molt bé. Tot per l'obert, sacrifici per l'obert.
0: Clar que sí, amb alegria i il·lusió, vinga. Què podem fer per aquí? Mira, justament la primera proposta que ens portes ens convoca a Tarragona mateix.
9: Doncs sí, fins al dia 30 d'agost hi ha una exposició a la sala 3 del refugi o del moll de costa, que són les fotografies que s'han presentat a la 38a edició dels Premis Mañé i Flaquer de Fotoperiodisme a la categoria Camp de Tarragona, i la idea és fomentar la consciència social i reivindicar el valor d'aquestes imatges compromeses.
0: Molt bé, el refugi número 1 del Moll de Costa fins al 31 d'agost, per tant, falten ja molt poquets dies. La propera proposta, però, ens parla de música celta.
9: Doncs sí, a la Vall d'Avui, al Pla de l'Ermita, demà dijous, a les 8 del vespre, hi haurà un concert de Little Folks, que són un grup de música celta i d'arrel, dintre del que són el cicle de concerts del dijous a la fresca d'estiu, i s'encarregaran, doncs, de tancar aquest cicle. I és una agrupació que té instruments com el violí i l'acordió, i les músiques que canten, doncs, són les que podries trobar en un pub irlandès.
0: Molt bé, música celta, m'ha agradat també. I acabem amb dansa, però de Sud-àfrica i de Sèrbia.
9: Doncs sí, està ara mateix fins aquest cap de setmana al Es Dansa, en el Poble de les Preses, que és un festival de dansa de rally tradicional, i hem volgut destacar doncs això, dues companyies internacionals, una sud-africana i una sèrbia, avui a les 10 del vespre, i hem sentit a la Núria Feixes, que és la directora del festival.
10: També les propostes de cultura i paisatge i amb la Plec, aquesta festivitat tan nostrada a Catalunya i que per tant volem celebrar la Plec és Dansa, aquesta proposta de compartir. I per altra banda la Festa del Parc, que convidem a visitar el Parc de Pedretosc, un entorn natural que tenim aquí a les Preses.
9: I a part del festival, doncs també us inviten a fer altres activitats al voltant del festival.
0: Amb aquesta darrera proposta de dansa, doncs tanquem l'agenda ràpida del dia. Lídia Porta, Radio Ciutat de Tarragona, bona festa major, companya. Fins demà.
9: Igualment, fins demà, adéu.
0: I ràpid, ens n'anem cap a Cardedeu. Mireu quina cançó més xula dels Doors us hem triat per acabar el programa. Sí, dels Doors, però sense Jim Morrison, Una cançó dedicada als mosquits, això és una raresa. Bé, pels que coneixeu els Doors, no. Jim Morrison ja estava mort, això va ser l'any 72 quan van treure aquest tema. Ai, des de Cardedeu, Estela Muñoz, bon dia.
11: Molt bones.
0: I hola i adeu.
11: Hola.
0: Algun remei més miraculós pels mosquits? Un de més, va, un sol.
11: Bé, m'han escrit vinagre per després de les picades, que això no ho coneixia jo.
0: Jo tampoc, m'agrada més l'ungla. És menys arriscar lo de l'ungla. Vinga, i demà què preguntem, Estela, que no tenim massa temps ja?
11: Doncs el tema de demà són les piscines. Volem saber quina és la millor piscina, si les de clor, les d'aigua salada o les biopiscines.
0: Ui, jo crec que sí, les que mullen, no? Directament les que mullen.
11: Les que et pots refrescar ja. Però hi ha molts tipus de piscina, tot i que no ho sembli.
0: I aquelles basses tan xules, no? Que a vegades, no? Moltes
11: allò seria una altra opció.
0: També. Mira, m'agrada.
11: Com sempre, ens poden deixar un missatge per Instagram o una nota d'aigua. Sí. Una nota d'àudio en el nostre WhatsApp, que és el 696-1446-65.
0: Demà, el tema de l'Obert per Vacances, eh? Piscines, de quin tipus? I anècdotes que tingueu en piscines. Perfecte. Estela Muñoz, Cardedeu, moltes gràcies.
11: Fins demà.
0: I així, a ritme dels Doors, tanquem l'Obert per Vacances d'avui. És dimecres, estem a meitat de setmana. Demà ens hi tornem a posar a les 9. Que passeu bona jornada.

Bon dia, Sant Boi, bon dia, Baix Llobregat. Avui és festa i això és la República Santboiana. I la millor manera de gaudir de la festa és fent ràdio tal i com ens agrada a nosaltres. És per això que per avui us hem preparat un especial amb alguns dels moments més interessants del que portem de temporada. Entrevistes, seccions i moltes més coses. Esperem que el que ve a continuació us agradi.

0: Això és La República Santboiana. Us deixeu acompanyar per nosaltres?
1: Pai de la ciència.

0: Dos quarts i cinc minuts a pràcticament de 10 del matí, us ho dèiem fa un moment, avui a l'Espai de la Ciència hem volgut fer un especial per presentar-vos a l'Associació contra el Càncer que aterra a Sant Boi de manera oficial i, per tant, en volem parlar i us volem presentar doncs, aquesta entitat que, evidentment, farà una gran feina. A veure, per fer-ho fàcil i entenedor, algunes de les representants d'aquestes coordinadores estan aquí avui amb nosaltres. Comencem, per exemple, per la Belén Jiménez, que és la coordinadora de l'àrea metropolitana de Barcelona en quant a l'Associació Espanyola contra el Càncer. O és al revés, és la Sandra Garrido, la Sandra Garrido, sí, coordinadora de l'àrea metropolitana. Molt bon dia, Sandra.
1: Bon dia.
0: Què tal estàs?
1: Molt bé. Molt
0: gràcies per estar amb nosaltres aquí, per explicar-nos tot el que vindrà a continuació. I ara ja sí, la Belén Jiménez, jo ho he dit al revés, delegada de l'Associació Espanyola contra el Càncer a Sant Boi. Molt bon dia, Belén. Què tal
2: molt
0: estàs?
2: Molt bon dia. Molt bé. Encantada d'estar aquí amb vosaltres.
0: Fantàstic. No farà massa, també vàrem parlar amb la Sílvia Pérez, que és coordinadora territorial. Avui no pot estar amb nosaltres, però vaja, que vosaltres representeu molt bé el que és aquesta entitat, i per tant, fantàstic. I jo crec que hauríem d'anar a pams i, en primer lloc, home, felicitar doncs, aquesta iniciativa, felicitar la feina que fa l'Associació Espanyola contra el Càncer i la coordinadora també de l'àrea metropolitana. I felicitar, evidentment, que arribi a Sant Boi. Al final, Sant Boi sempre ha tingut representants de l'Associació contra el Càncer i, i al llarg de la història hem vist moltes vegades doncs, activistes, no? Com sou, doncs, intentant doncs, promoure i explicar doncs, els vostres objectius, no? I fins i tot recaptar doncs, cèntims. Jo me recordo antigament a través de la Creu Roja, també, etcètera. Sí. No? Això és un clàssic i això està en la memòria de tothom, no? Però anem a pams i a mi m'agradaria començar, no sé, per exemple, per la Sandra, com a coordinadora de l'àrea metropolitana, perquè ens explica una mica els objectius d'una associació contra el càncer arreu, en general, i aleshores ja parlarem de la vessant santboiana, no? Sandra, explica'ns una mica.
3: Sí, nosaltres el fet de tenir representació a nivell territorial, al municipi que sigui, és poder fer arribar els programes i serveis que són gratuïts que té l'associació a la ciutadania. És a dir, que qualsevol persona d'aquell municipi pugui accedir a aquests serveis de manera gratuïta quan ho necessiti, tant pacients com familiars. També el nostre objectiu és la prevenció, que la incidència del càncer vagi a menys. Llavors, traslladem, no?, tot el nostre coneixement, totes les campanyes de sensibilització, activitats i materials, els posem sempre a disposició de la ciutadania perquè la incidència del càncer vagi a menys. Al final, els números no ens són favorables, sabem que la incidència és la que és i ens queda molta feina per endavant.
0: Molta feina que, evidentment, ja ho sabem, que de vegades sembla que faci pujada i que, evidentment, és una feina de marató, no?, de llarga...
3: Correcte.
0: De llarg recorregut i molt persistent i molt... Però ja posats, estem a l'Espai de la Ciència, d'aquí moltes vegades han vingut expertes i experts, gent que fan recerca amb la investigació i tot plegat per vèncer el càncer, i ens ho expliquen que és veritat que cada cop sembla que n'hi ha molts de casos, però també és veritat que cada cop se solucionen millor. I això és una realitat i això ens fa ser optimistes, no?, d'alguna manera.
3: Sí, hem de ser optimistes. De fet, o sigui, l'objectiu principal de l'associació és arribar al 70% de supervivència en casos de càncer. És a dir, que la gent no acabi morint, no?, d'aquesta malaltia, sinó que sigui tractable, que hi hagi un bon diagnòstic. I per això cal investigar. O sigui, nosaltres recaptem fons perquè hi hagi una millor investigació. De fet, som l'entitat que més diners destina a la investigació.
0: Històricament sempre ha estat així. Per això dèiem que en la memòria col·lectiva sempre hi ha la gent que hi estan posades i posats. A veure, ara en parlarem, si voleu, de tot plegat, perquè a més, jo crec que hi ha una sèrie de pautes i d'objectius de la mateixa associació que són molt interessants. Parlàvem de la recerca, d'acord, però l'acompanyament a les famílies, als mateixos malalts, les ajudes a gent fins i tot més vulnerable perquè econòmicament tenen els seus problemes, etc. Aquí també hi ha dit molt la seva l'associació, oi?
3: Sí, sí, és així, és així. Nosaltres l'acompanyament que fem a familiars i a pacients és integral, volem garantir un benestar integral i sabem, no, que la malaltia té un fort impacte a la vida de qualsevol persona i que a vegades s'afegeixen altres vulnerabilitats socials, no, i de l'entorn. Per això la nostra idea és poder cobrir-ho a través de programes, serveis, d'ajudes, des del benestar social, des del benestar emocional i des del benestar físic també.
0: Que tot és important al final, no?
3: Perquè
0: al final... Molt bé, escolta'm, Belén, tu seràs la delegada a Sant Boi de l'Associació contra el Càncer. Suposo que, evidentment, això t'ho vas repensar en el seu moment, vas veure com podies ajudar i finalment vas dir, va, vinga, m'hi poso. I ara el més important... Explica'ns una mica, com, per què vas tindre ganes de ser-hi, i ara parlarem una mica també de com anirà tot.
2: Pues, sí, bueno, jo vaig començar com voluntària a Barcelona, a l'Hospitalet, també, a una junta local, ja fa com 3 anys, i bueno, va sortir l'oportunitat de cobrir, diguem, la zona de Sant Boi. I bueno, pues m'he presentat i bueno, i estic encantada i m'agradaria pues que això fos un èxit i que bueno, que tinguem la gent voluntària, que la gent s'animi, que és, no requereix massa temps, fer moltes coses, bueno, tenim intenció de fer moltes coses, no? I bueno, no sé, és que estic una mica nerviosa.
0: No, home, no pateixis.
2: No.
0: Nerviosa una mica pel que ve, no? Perquè
2: clar,
0: tot el que vindrà.
2: Perquè tinc il·lusió, és un projecte i, bueno, i m'agradaria que arribés a tots els sambollans i sambollanes, no?
0: Perfecte, sí, al final, clar, una ciutat amb 85.000 persones, home, fa falta, no?, que hi hagi una associació que vetlli per tot plegant, no? I que al final... és que això és una qüestió de totes i tot. Això ens toca a totes i a tots.
2: I
0: no hi ha família que no hagi un membre que no, tard o d'hora, no hagi passat o no passi per un càncer, no?
3: Malauradament, sí. O sigui, al final les xifres ens diuen que un de cada 2 homes i 2 de cada 3 dones en algun moment de la seva vida poden tenir càncer.
0: Clar. Llavors... suposo, deies, bueno, deia la Belén, diu, farem coses, farem activitats, farem coses. Evidentment, jo ja entenc que des de l'àrea metropolitana l'associació, vull dir, vetlla també perquè cada ciutat tingui les seves oportunitats de poder visualitzar-se, no? Quines coses es faran?
2: Bueno, a veure, és un projecte que estem arrencant, no? I la idea, pues, és fer, pues... pues, pot ser, pues, xerrades, connectar amb les diferents agents de la ciutat, d'entitats, ajuntaments, associacions, per donar-nos a conèixer i així obrir una miqueta i poder participar, pues, no sé, en coses com, no sé, per exemple, no? Pues, una captació de fons, que això és una cosa que fem, però... normalment, potser una vegada a l'any, podem fer també activitats com passejades solidàries, un estand per vendre producte solidari, pues, rifes, loteries de Nadal, concert, obres de teatre, solidàries, etc. O el que se presenti, no sé.
0: Sí, sí, sí,
2: alguna associació ens diu, oi, mira, volem col·laborar amb vosaltres, amb això em podeu ajudar?
0: Des del punt de vista pedagògic, si una escola us demana, això ja passa, no? Veniu a explicar, doncs, el problema del càncer, però també les maneres de lluitar contra el càncer, això també es fa, s'ha fet sempre, i crec que també és molt, molt interessant, Sandra, no sé.
3: Sí, sí, sí, nosaltres tenim la vessant, no, de sensibilització, tenim l'obligació d'informar, uh-huh. no, i treballar la prevenció perquè la incidència del càncer baixi, amb la qual és el que et comentava, ens posem a disposició el que sabem, el nostre coneixement, tant sigui una escola, doncs si un casal, una entitat, una uh-huh. associació, una empresa, no, té interès en aquest tema, doncs ho podem oferir. És la nostra manera també de donar-nos a conèixer.
0: Sí. Clar que sí. I com d'important és... torno a presentar, diguéssim, a aquesta temàtica, perquè crec que és cabdal per entendre també que la gent necessiten també, de vegades, la part més humana, no? I l'escalf i una mica a l'estar prop d'ells, no? Com d'important és acompanyar no tan sols els malalts, importantíssim, que també les famílies, perquè la família acaba sent una víctima més del càncer, si tu vols, és una víctima d'un altre tipus, evidentment, col·lateral, no?, que es diu.
3: Sí, sí, totalment. La família està molt present i també precisa, no?, d'aquest acompanyament i uh-huh. d'aquests serveis. També, algo que afegim per part de l'associació, sí. que en aquest acompanyament també és a través del voluntariat.
0: Clar, tenim important, eh?,
3: presents, no?, en espais com hospitals i centres de salut que fan aquest acompanyament in situ, no?, en les visites, en les plantes uh-huh. d'oncologia, hospital de dia, però també a nivell domiciliari puntual, que és aquesta part més, uh-huh. més de socialitzar, no?, d'estar en contacte.
0: Clar.
3: No tothom té un entorn, no?, que pot garantir uh-huh. aquesta cura i aquest acompanyament.
0: Clar. I tot plegat, doncs, quan no tens gent al teu costat encara ho fa més difícil, no?, i d'aquí que sigui tan important. Precisament el voluntariat, que des d'aquí fem una crida, evidentment, a la ciutadania de Sant Boi, perquè, evidentment, si hi ha una nova delegació de l'associació contra la lluita contra el càncer, evidentment es necessiten voluntaris i persones que vulguin ser, no? I precisament el fet de que estigueu aquí ha de servir una mica per presentar-vos, però també per fer aquesta crida, no? Ben aviat tindrem una falca vostra, que anirem passant de manera regular. Però vaja, comencem a explicar que si us volem...

0: a l'ordinador i escriviu, en aquest cas, samboy@contraelcancer.es, de seguida tindreu informació, però és que, a més, qualsevol persona que es posi a l'Associació Espanyola contra el Càncer, a la plana web, crec recordar, Sandra, que ja et deleguen a qualsevol de la, de la teva geografia, a qualsevol delegació, no? Per tant, és molt fàcil, doncs, arribar, si vols arribar-hi, hi arribaràs, oi? I l'Associació contra el Càncer, que, doncs, que evidentment... al final és treballar per millorar la vida de les persones amb aquesta malaltia i ajudar els familiars, però a més també promoure la prevenció, que dèiem que al final la recerca i tot plegat sí, està molt bé, però la prevenció, no? Una mica la salut, no? La nutrició, etc, els mals hàbits, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Una mica, Sandra, això què?
1: Clar, nosaltres...
0: És la pugna, no?
1: Sí, constant. Sí, sí. O sigui, al final nosaltres el que promovem, no, són bons hàbits. També cal dir que hi ha una part, no, que és responsabilitat de cadascú, més individual, no, d'incorporar aquests nous hàbits, però també ja afegim el que anomenem incidència política. Com a associació, no, tenim la responsabilitat també, no, d'incidir aquells òrgans decisoris, tant a nivell local, no, com cap a un, a nivell de governs, no, que plantegin dins de les seves polítiques de salut la qüestió del càncer, no? Aquestes, al final, aquestes polítiques sí que generen un gran impacte i són també les que necessitem perquè la incidència baixi.
0: Molt bé. Escolta'm, Belén, els primers feedbacks, no sé si ja heu obtingut algun, però, home, de fet, per exemple, l'Ateneu Familiar us ha obert les portes de bat a bat.
2: Correcte.
0: Hem de dir, precisament, que a partir de setembre estareu de manera fixa els dimarts, el primer dimarts de cada mes, de 2:15 de 6 de la tarda, 17:30 fins a les 7 de la tarda, a les 19 hores, a l'Ateneu Familiar de Sant Boi, al carrer de la Pau, número 8-10, vaja, tothom coneix l'Ateneu Familiar i la pujadeta aquella.
2: Sí, sí.
0: Jo dic pujadeta, però sí, no, senyora pujada, però vaja, de seguida hi arribes. No,
2: i tant,
0: no,
2: i tant, no, està molt cèntric i arriben en seguida.
0: Clar que sí. Sí, i us trobareu allà, i per tant allà la gent pot obtindre el primer contacte, parlar, explicar si té un problema relacionat amb la malaltia, evidentment, i fins i tot dir, ei, com puc ajudar, com puc participar, no? Ho dic perquè els primers feedbacks que diuen, no? Els primers, no? Molt positius, perquè si l'Ateneu Familiar us obre les portes i a més altres entitats i altres, com ho portem això?
2: Pues la veritat és que és una oportunitat que ens ha donat l'Ateneu i de posar-nos allí, com tu has dit, a partir del mes de setembre. Dir també que aquest divendres, dia 12, a les 19 n'hi ha una reunió a l'Ateneu per a totes aquelles persones.
0: Aquest divendres
2: a les 7 de la tarda n'hi ha una reunió.
0: Divendres 7 de la tarda, reunió
2: a
0: l'Ateneu Familiar.
2: 7 de la tarda a l'Ateneu, i ahí estaran les voluntàries que tenim ara aquí a Sant Boi i obrint aquesta reunió, aquesta convocatòria, a que la gent s'animi a vindre i participar o veure què farem, no? Què farem i que, no sé, aquest interès que sigui per a, bueno, per a qualsevol persona que clar, estigui interessada, clar. No?
0: Heu tingut ja contactes amb ajuntament, entitats, etc?
2: Sí, això la Sandra és la que gestiona aquest tema i estem ahí, ja llevem
0: els feedbacks, doncs, positius, Sandra?
1: Positius, sí.
0: Molt bé.
1: Sant Boi ens està obrint molt bé les portes i estem tenint ja contacte amb l'Ajuntament, amb la Regidoria de Salut, també amb entitats que són molt importants i tenen molt de pes aquí a Sant Boi, com la Fundació Marianao, i bueno, la intenció és aquesta, donar-nos a conèixer i qui ens vulgui rebre, doncs allà hi serà.
0: Bé, ja us vaig explicar en el seu moment que qualsevol notícia, qualsevol cosa, una activitat que tingueu que fer, el que sigui, ja coneixeu el nostre correu electrònic, ens envieu la informació i nosaltres farem tanta promoció com puguem i estarem al vostre costat. Vull dir, això no cal ni que ho dubteu, no? Que al final aquí estem com a servei públic per alguna cosa, no? Jo no sé si voldríeu destacar alguna cosa dels darrers temps en quant a l'associació en general, no? Aquí també una mica la Sandra, segurament per experiència, com ha crescut l'associació a nivell país, a

0: crescut, s'han fet més coses, no sé si podríem fer algun tipus de valoració.
1: Sí,
0: objectivament, perdona.
1: La valoració és de creixement, no? O sigui, la presència que té l'associació a dia d'avui no és la mateixa que fa uns anys enrere. Sí que és una trajectòria de 70 anys, però, per exemple, a la província de Barcelona, actualment el número de treballadors és molt alt i estem cobrint tota la província amb espais d'atenció que estan ubicats a Barcelona, a Mataró, Vilanova i la Geltrú, Granollers, Sabadell, Manresa. O sigui que...
0: No, però anava a preguntar bona... precisament per...
1: Estem fent una bona cobertura.
0: Per la part que més ens pertoca, no?
1: Sí.
0: I al final també el fet de que hi hagi una delegació a Sant Boi no vol dir que no es pugui ajudar, reforçar doncs, altres poblacions en un moment determinat, no? Vull dir que al final és un bescanvi de sinergies, no? Dic jo. No ho sé com funciona això.
1: Sí, sí, totalment. Al final l'efecte altaveu, no?, afavoreix que les persones que es necessitin arribin als serveis. Aquesta és la principal, el principal objectiu.
0: Molt bé. Jo no sé, Belén, seria una mica improvisar, però sí que et demanaria com a nova delegada, és la nova delegada de l'Associació Espanyola contra el Càncer a Sant Boi, una mica que volguessis, imagina't, i t'ho dic així, imagina't que has de vendre un producte, en el bon sentit de la paraula, perquè això no és un producte, això és una institució que al final és solidària i ajuda la gent, però haguessis de vendre una mica, de dir, va, feu-vos voluntàries i voluntaris aquí a Sant Boi, no sé, quin seria el missatge, no? Què és el que deixaries anar? Bueno, i que de fet deixaràs anar davant dels micròfons.
2: Bueno, a veure, jo lo que sí que... Lo que sí que diria és que has de... O sea, no es requereix un temps. Això és principal, perquè tothom treballa, té feina, la família... Llavors, és que és molt poc temps. I no és que estiguis ahí cada dia i tal. No, és... Pues jo que sé, una... Posant un exemple, no? Pues fent una campanya de sol.
0: De manera puntual.
2: Clar, fent una campanya de sol... fent una campanya de càncer de mama, posem un stand a la fira d'entitats, per exemple, no?
0: Per exemple.
2: Pues una mica de col·laboració en aquest sentit en el que és el voluntariat. N'hi ha de molts, com ha comentat la Sandra, no? Que n'hi ha a l'hospitalari, al domiciliari, però és... té una cosa que una vegada que tu entres, t'enganxa. T'ho dic perquè jo pensava un voluntariat. No ho sé, què farem amb un voluntariat, anar a un hospital, no sé què, però de veritat que t'enganxa. Perquè
0: a més feu pinya entre vosaltres, us coneixeu i s'acaba creant fins i tot una companyonia, una amistat, no?
2: Correcte, després pues, n'hi ha reunions i tal, coneixes a més gent, no sé, és que jo estic tan il·lusionada amb aquest projecte que hòstia, de veritat, jo fa 3 anys, com he dit abans, i m'enganxa perquè veus, col·labores, ajudes d'una manera altruista, perquè és que és així. Llavors, no sé, jo m'agradaria que la gent que estigui interessada i que pogués anar aquest divendres a aquesta reunió el veurà d'una altra manera.
0: Segur que sí. No?
2: De tota manera, nosaltres també reforçarem el que és el voluntariat, evidentment, amb la nova seu. I farem coses, com hem dit, i bueno, jo tinc molta il·lusió, com ho he dit, me repeteixo moltíssim.
0: No, però està molt bé, ens agrada que tinguis il·lusió, faltaria
2: sí que
0: més.
2: La gent ha de vindre amb aquesta actitud.
0: Clar. Sí, per suposat. No, però que ens agrada, no?, que tinguis aquesta il·lusió, només faltaria, no?, que no la tinguéssiu vosaltres, no? I segurament, doncs, que no sé, jo no sé, penso, jo què sé, amb la Fira de la Puríssima, la Festa Major, etc, que és els llocs on s'està present, és els llocs on s'aprofita per visualitzar-se, no?, davant de les persones i per tant... I tu ho has dit molt bé, no?, perquè al final la Belén, Sandra, fixa-t'hi que deia, no us penseu que haureu d'invertir massa temps, el que pugueu ja serà molt important per nosaltres, no?
1: Totalment.
0: Però fixa-t'hi que al final, què estem demanant? Una cosa que pot semblar tan senzilla com és el teu propi temps, però que alhora és el que més es valora. Perquè el temps, ho hem dit moltes vegades, caduca, el temps és de les coses que més preuades, perquè no el podem tornar a recuperar. Tot aquell temps que, doncs, si regalem temps, estem regalant el millor que tenim les persones, al final, el valor més important.
1: Totalment. Sí, com a associació som molt afortunats que gent com la Belén, no? ens doni el seu temps per acompanyar, per informar, per donar-nos a conèixer. És que no seríem la mateixa associació sense el voluntariat.
0: Molt bé. Doncs deixeu-me repetir. Aquest divendres a les 7 de la tarda a l'Ateneu Familiar, a més s'estrenarà el local, la seu de l'Associació contra el Càncer de Sant Boi. I a partir de setembre, doncs, trobareu aquesta bona gent el primer dimarts de cada mes, de 17:30 a 19 hores a l'Ateneu Familiar, al carrer de la Pujadeta, alguns ja sabeu què volem dir amb això. I que podeu trucar al 900-100-036 o escriure directament a samboi@contraelcancer.es. Això, insisteixo, ben aviat, jo crec que avui mateix ja tindrem feta la falca i ho anirem explicant i ho anirem repetint. Agrair tant a la Sandra Garrizo, coordinadora de l'àrea metropolitana de Barcelona, i a la Belén Jiménez, delegada, doncs això, de l'Associació Espanyola contra el Càncer a Sant Boi. Parlàvem de temps, doncs, que també heu invertit el vostre temps en vindre aquí a la República Santboiana de Ràdio Sant Boi i heu presentat, doncs, aquesta nova entitat que tanta falta fa i que tan agraïts hem d'estar totes i tots de que regaleu el vostre temps en benefici dels altres. Moltes gràcies, Sandra, i moltes gràcies a Belén.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: I que sapigueu això, que hi serem. Molt. I serem cada cop que vulgueu, d'acord?
2: Perfecte. Molt bé. Moltes gràcies.
0: Molta sort i que vagi molt bé.
2: Gràcies. Adéu, adéu.

Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota? O potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix, ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi. Voleu aprendre català o millorar-ne el nivell? Apunteu-vos a un curs del Consorci per a la Normalització Lingüística. Inscripcions per alumnes preferents de tots els nivells, 14 i 15 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes d'inicial i bàsic 1, 16 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de bàsic 2 a suficiència 3, 17, 18 i 21 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de C2, 21 de setembre. Molt important, sol·licitud de prova de nivell fins al 8 de setembre. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb el Servei de Català de Sant Boi de Llobregat al telèfon 93 652 95 85 o samboi@cpnl.cat. També podeu consultar la pàgina web cpnl.cat/inscripcions.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: Recordeu que avui és festa i que esteu escoltant alguns dels millors moments del que portem de temporada.
2: L'entrevista de la República Santboiana.

0: Dos quarts i cinc minuts de 10 del matí, ho dèiem fa un moment, avui ens acompanyarà l'escriptor santboià Josep Mateu, i que ens presentarà el seu darrer llibre. De fet, aquesta obra ja va veure la llum aquest passat Sant Jordi, i que ens narra un bocinet de la nostra història de manera revulsiva, barrejant els fets històrics amb la ficció més divertida, també podríem dir. Jo abans he fet servir un mot així una mica estrany, he dit fins i tot amb la fantasia més estrafolària, amb el bon sentit de la paraula. I escolta'm, que desperta sobretot molta curiositat. Això barrejat doncs amb fets històrics reals, però insisteixo, divertits. Té la seva banda, fins i tot de vegades dramàtica, la història, ja ho sabem, però també divertida. I té per nom un mot, però hi ha un interrogant, i aquest interrogant també vol dir la seva. En Josep Mateu ens presenta Virrei. Molt bon dia, Josep Mateu, què tal estàs?
1: Bon dia, Mateu.
0: Per nosaltres, un luxe que estiguis aquí. No és la primera vegada, evidentment, i esperem que no sigui l'última, que ens acompanyes, ens expliques coses molt interessants. Just abans de que entressis amb el nostre Consell de Sàvies i Savis, m'ha vingut de gust llegir-lis aquest jurament que feia la noblesa catalana davant de cadascun dels reis quan començaven el seu regnat, i que aquí ja marcava, de dir, escolti, sí, vostè és rei, a mi em pertoca de servir-lo, però, compte, amb una sèrie de condicions que si vostè fa el tonto de ser molt, passarà a ser res.
1: Això és molt característic de la corona catalana aragonesa, eh? Vull dir, no hi havia cap més sistema monàrquic, clar, que admetés un tipus de jurament d'aquests.
0: Sí, sí. O sigui,
1: aquí hi havia democràcia quan encara ni se sabia la paraula.
0: Bueno,
1: suposo que venia dels grecs, i sí que se sabia.
0: Bueno, sí, però que marca una mica,
1: sí.
0: Com tu dius, el caràcter d'un país.
1: Sí.
0: És així mateix.
1: I en tot el llibre veuràs, sí, el mateix.
0: Sí, no, ja l'he llegit, ja. Oi tant, penses que... No, ja l'he llegit.
1: Va haver una guerra civil contra, sí, el rei, clar, del 62 al 72, del 1462 al 72.
0: Guerra, però també alguna revolta i alguna història rara pel mig, i bueno, això era el pa de cada dia, no?
1: Vull dir, bueno, al final... el rei no era acceptat, el Joan II no va ser acceptat plenament, i llavors hi havia merder cada dos per tres.
0: Déu-n'hi-do. Escolta'm una cosa, qui no et coneixi, que jo crec que a hores d'ara et coneixen força, Josep Mateu i Jovés és santboià de Socarrel, de fet, vam gaudir d'un primer llibre, aquest seria el segon publicat, no? Que deus tindre més històries, però aquest és el...
1: Publicats dos.
0: Recordem que el primer el vares presentar aquí, i jo no et diré mai a la vida que em recordi el primer. No, però sí que és veritat que hi ha una manera de fer i volgués jugar amb segons què, amb les dimensions del passat, que tenen aquest denominador en comú, un i l'altre, no?
1: Sí.
0: I jo et pregunto, això deu ser perquè tu t'agrada remenar en el passat, evidentment.
1: Evidentment.
0: Clar. Explica'm això, el perquè de tot plegat. Perquè els salts de la llagosta, evidentment, una mica ja ho diu, no?, els salts que una llagosta fa en direcció a bon, enrere, no? Explica'm una mica això de que jo crec que tu tens la dèria, en el bon sentit, de dir com m'agradaria ser espectador del que ha passat i que és impossible tornar-hi.
1: Sí, és que
0: físicament.
1: És així. A mi m'agrada la història.
0: Clar.
1: Molt. I sobretot la història medieval, sempre, i em sembla que t'ho vaig comentar, sempre,
0: sí,
1: m'ha agradat, m'ha flipat, I d'alguna manera els dos llibres estan enfocats a recórrer un tros de història, i a més sempre és història de Catalunya.
0: Clar.
1: En els salts de la llagosta teníem un recorregut de diverses generacions, i en aquest estem una mica més concentrats, però també parlem de gent que havia nascut abans del personatge principal
0: i
1: el que va passar després. O sigui, sí que hi ha una mica de...
0: Saps què passa? Que la gran dificultat de parlar d'aquest llibre, quina és? Que no pots fer spoilers. Jo no vull fer spoilers. Jo mai faia spoilers dels llibres de les escriptores i escriptors que passeu per aquí. Què t'he de dir que no sàpigues? Un llibre s'ha de llegir, no s'ha d'explicar. I és molt difícil perquè el protagonista, que de fet jo crec que n'hi han dos de protagonistes,
1: d'acord,
0: un és actual i l'altre ho va ser en el seu moment, i de quina manera, Josep, no? Clar, jo no puc dir de qui es tracta.
1: Ja. Yeah.
0: I mira que tu... No, no, i tu ho resols en les 30 primeres 40 pàgines ja ho resols. Perquè el factor sorpresa segurament no és aquest que diem. Però jo no puc dir qui és. El que sí que puc dir és que es tracta d'un personatge, home, capdalt per entendre moltes coses, perquè va ser qui va ser, perquè és conegut a nivell planetari. Però compte, no se sap tot ni s'ha explicat la veritat de tot plegat.
1: Una mica el llibre el que intenta reflexar és això. És,
0: exacte.
1: Hi ha diverses teories sobre aquest personatge i una d'elles és la que jo he intentat plasmar en el llibre.
0: Hi ha gent que deu saber molt d'història i que quan dius virrei ja deuen fer les seves cabòries i els seus números, però no podem dir-ho, és que no podem dir-ho, Josep, el virrei, de qui es tracta.
1: El virrei, parlem del virrei.
0: Sí,
1: el virrei,
0: sí, sí.
1: El virrei en la corona... De Corona d'Aragó, diguem-ne,
0: sí,
1: perquè no levantemos suspicàcies. A la Corona d'Aragó, el virrei era un personatge que es repetia constantment. La Corona d'Aragó tenia moltes corones, molts regnes repartits.
0: Llavors, al final eren com representants del rei a Bonn, a Bonn sigui.
1: Ah, clar. I llavors nombraven virreis, els reis nombraven virreis.
0: Clar.
1: Aquells virreis actuaven com a reis mentre el rei estava a un altre puesto, i quan el rei arribava allà, s'apartava i deia, fes-t'ho tu.
0: Sí, sí.
1: Quan se n'anava, tornava ell a manar.
0: Diguéssim que una figura similar als ambaixadors, sí, però amb la potestat d'actuar, de poder. I si aquell virrei deia, doncs ara això es farà així o es farà d'aquesta manera... Cap problema perquè tenia el vistiplau, la benedicció, diguéssim, del verdader rei, no?
1: Doncs sí.
0: Molt bé.
1: Virreis n'hi havia per tot el Mediterrani i arribat un moment van començar a tenir virreis a fora. Després Castella va agafar aquest sistema, que no existia llavors.
0: No existia, llavors, va adoptar...
1: Quan la conquesta d'Amèrica i tot això, sí, llavors Castella va començar a posar virreis per aquí i per allà.
0: Molt bé. Escolta'm una cosa, diverses coses. El llibre parla d'aventures, també, perquè és una aventura constant. Una aventura... Hòstia, i perdona que faci servir... Sí, perdona que faci servir aquesta expressió, però jo no vull comparar amb l'Odissea. Entenem. Però si ho penses fredament, tota pugna per aconseguir quelcom segueix una mica els patrons d'una odissea, d'un Ulisses, que tornarà o no tornarà, però que allà on va coneix coses, li passen coses, però és que fixa-t'hi que fins i tot el portar a bon terme allò, el poder començar l'aventura, ja és tot una aventura en si mateix.
1: Sí, senyor. Sí, senyor, ho has dit clavat, eh?
0: No ho sé.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Al final és una epopeia. Al final és una epopeia. El greu que em sap de no poder anomenar amb aquest tipus.
1: Perquè no es pot
0: anomenar.
1: Des de jovenet, des dels 14 anys que va començar a treballar.
0: Sí,
1: a treballar.
0: Sí, sí.
1: Fins que va morir, va estar constantment,
0: amunt i avall, pam, pam, pam. Sí. I a més, amb una dèria molt, molt clara que jo crec que en aquest tipus. Jo crec que estem fent molta ràbia ara a la nostra audiència, però que alhora estem generant també molt interès per saber de qui parla el Josep. Eh? Però he de dir que aquest tipus, el meu respecte envers què? Sobretot perquè jo crec que el que el mou és la curiositat, és l'afany de conèixer, de coses, d'anar a conèixer món, de conèixer gent, de muntar-se les seves cabòries.
1: I fer calés.
0: Fer calés també, però hi ha molta curiositat per dir, vull fer coses, vull conèixer món, no?
1: Sí, era una dèria des de jovenet. Uh-huh. i d'alguna manera anava compaginant, i la seva vida, ja has vist que, bueno, la seva vida que hem descobert o que estem descobrint
0: sí,
1: ara
0: sí.
1: No té res a veure amb la vida que se suposava que tenia aquest senyor.
0: És que això sí que ho podem dir, s'està aquest personatge, i darrerament per investigacions d'historiadors, etc., s'està no reinventant, s'està
1: descobrint,
0: redescobrint. Insisteixo, potser no hi ha personatge més conegut que aquest en segons quins moments del nostre pensament històric. Fixa el que t'estic dient, no hi ha personatge més conegut que aquest.
1: Bueno,
0: perquè n'hi ha.
1: Si fessis una enquesta a lo llarg del món,
0: sí,
1: i
0: senyor,
1: diguessis,
0: el coneix tothom.
1: Tothom el coneix.
0: Tothom el coneix. En canvi, hi ha reis importantíssims que hi ha gent que no et saben ben bé dir quins són els seus orígens o què feia aquell home o què deixava de fer. Aquest el coneix tothom.
1: De tota manera, he de dir una cosa.
0: Sí.
1: M'he ficat amb la història d'aquest
0: sí.
1: bon home, perquè jo sempre, quan estudio el tema històric, sempre estic pensant en el moment actual.
0: Clar.
1: I llavors hi ha una sèrie de circumstàncies que aquí, en el llibre, uh-huh. s'expliquen, que actualment són totalment vigents.
0: Allò que diuen, al final, tot es repeteix.
1: Hi ha una uh-huh. un país que té una força determinada, i aquesta força és la que fa servir per aconseguir les seves dèries, uh-huh. i això ho feia el 1500 i ho fa el 2026.
0: Sí.
1: Vull dir, tinguem clar, jo això ho tinc molt clar.
0: Perquè canviant decoració, canviant alguns personatges o algunes circumstàncies, el rerefons sempre s'acaba repetint, tant per bé com per malament, no? Els errors dels humans, les maneres de fer, les obsessions, les ombres i les llums.
1: Mm-hmm.
0: Home, tu que t'agrada la història, això ho has vist 100 vegades, no?
1: Sí, i ho estem veient actualment.
0: I ho estem veient actualment.
1: Avui en dia tenim una sèrie de greuges que continuen vius. Tenim milers d'euros que se'n van i no tornen. Totes aquestes coses passaven
0: sí.
1: i passen.
0: I passaven i passen.
1: Sí, sí. Llavors es passaven d'una altra manera, llavors hi havia més friccions
0: sí.
1: i alguna guerra i tal. Ara les guerres s'han acabat i ara pues, et foten sense guerra. Però
0: per exemple,
1: el camí és el mateix.
0: Sí, sí, per exemple. Escolta'm una cosa, insisteixo que no aquest personatge que...
1: He agafat un mal personatge.
0: No, que coneixem perfectament, però és que no el podem anomenar perquè... Home, sí que ho podríem fer, però dius, home, estic esgarrant aquí
1: bueno,
0: part de la història.
1: Bueno, les primeres 20 o 30 pàgines estaries esgarrant.
0: Sí, sí. Però deixa'm dir que hi ha un personatge que ell no s'espera conèixer amb aquest, entre cometes, il·lustrat i planetari protagonista. No se l'espera conèixer, evidentment, bueno, és que de fet és inversemblant que es puguin arribar a conèixer. És el que anomenem un diàleg impossible. Però que a mi em dona una mica la sensació que quan es coneixen i comencen a xerrar i un li pregunta a l'altre i que de fet l'altre prefereix escoltar que no pas xerrar, però ho vaig veure, em va agradar perquè ho planteges com una entrevista impossible. De fet, el personatge que tenim actual, al final s'ho pren també per defecte professional. No? Allò que dius, bueno, algú que es dedica al
1: periodisme. És que aquest personatge,
0: aquest personatge 2,
1: és un periodista.
0: És un periodista.
1: És un
0: home, per això et dic, per defecte professional... S'ho pren com una entrevista.
1: I de fet, et diré una cosa. El llibre, al primer muntatge,
0: sí.
1: Estava fet des d'un cert moment com una entrevista. O sigui, i a més,
0: sí, sí.
1: Estava en l'ordinador, estava escrit amb negreta la pregunta.
0: Em pregunta, molt bé.
1: I la
0: sí,
1: resposta
0: sí.
1: sense negreta. Això després l'editorial m'ho va fer treure perquè em va dir que això sembla una entrevista. I llavors li va donar un altre caire.
0: D'acord, però això és una entrevista.
1: Jo vaig fer una entrevista.
0: Això és una entrevista. I de totes, i a més jo et diria que el periodista és molt bo, perquè les preguntes que fa són claus i perquè quan cal el deixa anar, el deixa... Tu ves xerrant que jo vaig apuntant. no?
1: El periodista té uns moments de terror, també.
0: Sí. Home,
1: passa una nit fatal.
0: Home,
1: la primera nit la passa fatal.
0: A tu i a mi ens passaria el mateix, no? Sí o no? Home, per l'amor de Déu, dius...
1: On m'he metido?
0: Això no sé ni per on agafar-ho, eh? Clar. Home, hi han microhistòries, no? És a dir, microtrames, perquè el mateix personatge 2 que dius tu, home, ell té la seva vida normal i corrent i també li passen coses, no? I és com tot ésser humà.
1: Sí.
0: Però que també li passen amb l'altre, paral·lelament, quan li explica què va passar.
1: Cada un va tenir la seva.
0: Sí, i Déu-n'hi-do també, eh? I Déu-n'hi-do. I al final, en aquesta entrevista, jo crec que descobrim o ens permet que el personatge s'obri de bat a bat i jo crec que més objectivament del que ens pugui semblar, ella expressa una realitat que sap que potser li han canviat, no? I que els llibres d'història estan parlant d'altres coses i ell diu, bueno, escolti, la veritat és aquesta, aquesta i aquesta, no és pas això o això.
1: Sí, d'alguna manera el personatge 1 neix savi.
0: Sí.
1: O sigui, sí. Neix savi perquè té un bagatge.
0: Home, important.
1: Té un bagatge, no, un bagatge de coneixements.
0: Sí, clar.
1: Que cobreix 700 o 800 anys.
0: Sí, no, està claríssim.
1: Ell des de que comença a viure fins que es troba amb el periodista, té un bagatge.
0: Per això et dic, i molt important. Hem de dir que la majoria... Bueno, la majoria no, tots els capítols tenen com el seu propi títol.
1: Sí.
0: Però és que tampoc puc anomenar aquests títols, perquè en aquests títols estaríem donant molta informació. Una cosa són els capítols i l'altra són els episodis, digue-li d'aquesta manera, sí. No?
1: Pots anomenar els capítols perquè, per exemple, hi ha...
0: Home, sí, però n'hi ha algun, hi ha algun Josep que...
1: Hi ha un personatge, que és el senyor Joan.
0: Sí.
1: Que, perdona.
0: Sí, no t'apartis del micròfon.
1: És veritat. Que el senyor Joan té importància i se'l pot anomenar perfectament.
0: No et diré que no. A veure, n'hi ha un, improviso, n'hi ha un que diu béns de guerra. Molt bé, fins aquí cap problema. Qüestions dinàstiques, que és molt interessant perquè aquí vas tirant dels currículums de la gent, dels arbres genealògics, i vas explicant de bon bé cadascú i per què. I de vegades fins i tot és molt curiós, no? Perquè sembla... Sembla com molt com si la història estigués escrita per un guionista que té també molta part de conya, no? Que li agrada la conya i que li agrada fotre coses força rebassades. Saps què vull dir?
1: Sí.
0: Digues.
1: Jo no, estava mirant els títols dels capítols i el senyor Joan entra en detalls.
0: Sí. Sí, perquè al principi el coneix com a senyor Joan.
1: Això sí, clar. Sí, és que és el senyor Joan.
0: Bueno, és que de fet és Joan.
1: És el senyor Joan. Hi ha un moment que ell ho diu, li pregunten, però vostè com punyetes es diu?
0: Vostè per què es diu d'aquesta manera?
1: Jo em dic Joan tota la vida.
0: No, jo Joan, vostès li expliquen el que vulguin i m'han fotut l'altre nom perquè per
1: no,
0: això
1: inclús,
0: per allò, ja
1: està. Crec que no, ell va estar bastant d'acord amb aquest nom segon, eh? Perquè...
0: Sí, però que tampoc era estrany, no?, això de canviar de nom en virtut, a lo millor, del que feies o en virtut del que t'havien assignat com a tasca o com a el teu propi objectiu de vida,
1: sí.
0: No? Déu-n'hi-do.
1: Ho va acceptar perfectament, el segon nom.
0: Sí. Escolta'm una cosa. Ens n'anem a la mar, això sí que ho podem dir, naveguem molt.
1: Molt, hi ha molta mar.
0: Però també hi ha molta política. Evidentment. I política de saló, política també de reis i veiem doncs com quin era el pensament al final de l'edat mitja, com dius tu, o gran part de l'edat mitja, veiem la força que tenien tots aquests tipus, aquests reis, però alhora, Josep, la feblesa. És a dir, sóc el rei, o sóc la reina, o sóc el que sigui, i aquí tallo la botifarra, però depèn de moltes coses. Depèn dels meus parents, que avui són parents, però que demà me la poden fotre, no? Depèn de que si no conquereixo terres no tinc calés, depèn de que la noblesa no s'emprenyin en mi, depèn del temps, sí, sí, si les coses van bé i els conreus o el que sigui, depèn de les tempestes, no vull donar més pistes, depèn de tantes coses que al final allò sí que era una verdadera responsabilitat reial, no el que hi ha avui en dia. Aquells sí que havien de fer de reis de veritat.
1: Sí, sí.
0: Digue-li així.
1: Eren els responsables, d'alguna manera. Vull dir, avui en dia, un governant sempre pot dir que a mi em van dir, o sí, creia que aquells no.
0: O un rei avui et diu, escolti, per això estan els polítics. No sé, jo estic aquí per inaugurar un hotel o un vaixell o un no sé què, o un congrés. Aquests se la jugaven. I de vegades el seu enemic estava molt a prop d'ells, a casa seva. Sí o no?
1: Sí, família.
0: I per això et dic que la família podien ser...
1: Hi havia una reina espanyola es va barallar amb son germà, amb la seva neboda, perquè volia un reina i no passava res, vull dir, estava tot claríssim.
0: Això el més normal, no? Vull dir, el dia a dia.
1: Sí, sí, sí.
0: A la reialesa. Escolta'm una cosa, Josep Mateu, és de les entrevistes més hermètiques que... Sí, que he tingut la sensació de que estem parlant en argot clau.
1: És terrible.
0: No, és veritat, però és que val molt i molt la pena, en primer lloc, de llegir-ho, evidentment, i en segon lloc val molt i molt la pena de que quan es presenta aquest llibre no s'expliqui qui és aquest personatge, perquè això s'ha de llegir i perquè genera doncs tot l'interès doncs al anar-ho descobrint, no? I per això és tan difícil parlar de moltes coses però no poder anomenar pràcticament a ningú. Déu-n'hi-do, punyetero, punyetero.
1: Ara ja fa 2 mesos que el llibre ha sortit.
0: Sí.
1: I suposo que hi ha molta gent que ens sent parlar i diu...
0: Segur que ja saben què
1: passa.
0: Home, però hi ha gent
1: però
0: que encara no...
1: Els que no, pues, sí, destapar-los i així d'entrada... No. És el que dius tu, que vagin a buscar el llibre i...
0: És difícil. No, però jo crec que Déu-n'hi-do, perquè el context de tot plegat i l'ambientació del llibre jo crec que ha quedat més que clar. Ha quedat claríssim. Tu has passat molt bé, escrivint?
1: Sí.
0: Perquè a tu t'agrada la història, però a més perquè has gratat... Deixa'm fer-te una pregunta molt personal. En algun moment, has pensat de que aquell personatge que tu i jo sabem estava allà davant teu i quasi t'estava fent servir d'escrivent?
1: Quan escrivim sempre tenim els personatges a prop.
0: Clar.
1: Vull dir, i el que diuen ells a vegades no saps si ho diuen ells o ho dius tu.
0: Per això et dic que tu també has fet de periodista, sobretot tu.
1: Clar.
0: Perquè li has donat vida al periodista, li has donat vida a l'altre.
1: El periodista a mi em cau molt, molt simpàtic.
0: Sí, perquè compte, evidentment això genera sorpreses, però després s'ho pren com aquell que diu, doncs si ens hi hem de posar, ens hi posem.
1: Una vegada superat la primera nit, després ja el tio està molt còmode.
0: I dius, vinga, tirem, tira, que això val molt i molt la pena. Això és una exclusiva, no?
1: Sí, quasi.
0: Eh que sí?
1: I al final recull tot el que té, tot el param i diu, vaig a veure si ho presento a algú. I diu... Sembla que ho he aconseguit.
0: Sembla que ho he aconseguit, que aquest ets tu. Aquest és el Josep Mateu i Jovés. Escolta'm una cosa, Virrei, una història diferent, una història brutal, amb un tractament revulsiu, com diu l'editorial de la història, que nosaltres doncs recomanem a totes i a tots. Per cert, amb el segell d'una editorial santboiana, com és Espiral, i que trobareu doncs via internet i diferents vies a les llibreries santboianes.
1: Les llibreries santboianes estava totes ara. N'hi ha una que no està per motius propis d'ells.
0: Bueno,
1: però les altres dues els hi tenim i
0: pots dir quines són, perquè els vagin a buscar la gent.
1: Sí, estan a la botiga i a Barbus en aquest moment.
0: I a Barbus. Molt bé. Josep Mateu i Jovés, gràcies un cop més. Jo ja t'ho vaig dir quan vas escriure el primer llibre, Els salts de la llagosta, et vaig dir, fes el favor de no aturar-te, eh? Fes el favor d'explicar-nos més coses, que ho fas molt bé i ens agrada molt i ens prova a totes i a tots. Gràcies, Josep, que vagi molt bé. Felicitats
1: tu,
0: i endavant.
2: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
3: La Fundació Catalana d'ELA, Miquel Valls, és l'única entitat catalana que acompanya a les més de 450 persones afectades d'esclerosi lateral amiotròfica, així com també a les seves famílies. Treballem per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones i, a més, donem suport a la recerca perquè en un futur la malaltia sigui curable. Fes un gest per l'ELA fent una donació a fundaciomiquelvalls.org o per Bizum al 02621.
4: Hola, soy Juan Carlos Unzué, el jugador del Barça y ahora afectado de ELA. Dona a la Fundación Catalana de ELA Miquel Valls y estarás ayudando a las personas afectadas por esta enfermedad que más lo necesitan. Gracias.
0: L'Associació contra el Càncer arriba a Sant Boi amb una nova delegació per estar més a prop de les persones i les famílies que conviuen amb aquesta malaltia. A partir de setembre ens trobareu el primer dimarts de cada mes de 17:30 a 19 hores a l'Ateneu Familiar de Sant Boi, al carrer de la Pau 8-10. Si vols informar-te, participar en les nostres activitats o fer voluntariat, truca al 900-100-036 o escriu a samboi@contraelcancer.es. Associació contra el Càncer. Treballem per millorar la vida de les persones amb càncer i les dels seus familiars. Promovem la prevenció, impulsem la recerca i apostem per una societat més compromesa amb la salut.
5: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
6: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.
7: Ràdio Sant Boi.
2: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
6: La República Santboiana.
8: Amb l'Amadeu Alemany.
0: I fins aquí aquest programa festiu especial de la República Santboiana. Esperem que continueu gaudint de la festa i ens escoltem properament.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
0: Molt bon dia, benvinguts a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Avui escoltareu un programa Dies de Ràdio especial. A continuació us oferim un recull d'entrevistes i espais ja emesos de dilluns a divendres d'11 a 1. Moltes gràcies per escoltar-nos.

0: continueu a la sintonia de Ràdio Sant Boi, al Dies de Ràdio. Iniciem aquest espai quinzenal, Com vaig arribar al barri? És aquest espai de conversa amb les veïnes i veïns del barri de Camps Blancs. Un espai dins el projecte de transformació social Camps Blancs Transforma. I avui, tal com hem dit quan hem iniciat el programa, avui rebrem a membres de l'agrupament musical Sant Josep Obrer. De moment el que fem és saludar des de l'oficina tècnica de Camps Blancs la coordinadora Anna Cruz. Anna, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia, Mònica.
0: I des de l'agrupament musical Sant Josep Obrer, Manel Riba, què tal, Manel? Bon dia.
2: Hola, bon dia, com estàs?
0: I el Josep Botia. Josep, què tal? Benvingut.
3: Benvinguda a tu també. Bon dia. Ben trobada.
0: Doncs som-hi, avui ens aturarem a parlar novament perquè ja ens heu acompanyat en alguna ocasió per parlar de música de l'agrupament musical Sant Josep Obrer. També farem una crida, no?, a la gent que potser li agrada la música i no sap que pot dedicar una estoneta a la setmana, doncs, a practicar amb vosaltres. D'això, de tot això en parlarem de seguida, però ens quedem amb l'oficina tècnica de Camps Blancs, amb tota la informació que donarem també seguidament. Però de moment, en què pot ajudar el veïnatge de Camps Blancs des de l'oficina, Anna?
1: Doncs, bueno, nosaltres sempre diem que volem ser un servei de proximitat pels ciutadans i ciutadanes del barri. Per tant, ens poden trobar al casal de barri de Camps Blancs per comentar qualsevol incidència, per poder fer ús dels equipaments, per poder ser un usuari d'alguna de les activitats que oferim com a casal. O sigui que estem allà disposats a ajudar a qualsevol que vingui.
0: Doncs iniciem aquest espai quinzenal, Com vaig arribar al barri? I ara escoltem la resposta d'aquests dos membres de l'agrupament musical Sant Josep Obrer, Manel Riba, Josep Botia. Com vau arribar al barri de Camps Blancs?
2: Doncs,
0: fem memòria.
2: Sí, fem memòria. Jo vaig arribar precisament perquè en Josep em va convidar i em va dir, estàvem junts cantant a Can Carreras a la Coral,
0: sí,
2: i em va dir, a tu t'agradaria tocar el Bombardino?
0: I tu vas dir, què és el Bombardino? Jo és el que hagués dit.
2: Exacte.
0: Què és el Bombardino?
2: Jo li vaig dir, el Bombardino què és, exactament. I llavors, jo en aquella època estava fent com una mena de màster, que ara ho parlàvem, com a profe de música.
0: Sí.
2: De manera que estava a punt de ser profe de música i no sabia el que era el Bombardino. I ho vaig saber llavors. Diu, sí, home, com una trompeta més gordeta, però no tan gran com una tuba. Sí,
0: i sona trompeta?
2: Sona més aviat de baix, com una tuba petita.
0: Sí.
2: Després, amb el temps, doncs, bueno, m'hi vaig posar i vaig provar, i el Josep sempre diu, a la que ens vas escoltar, tu vas dir, va, això per mi serà fàcil.
0: I va ser fàcil.
2: Sempre fem broma amb això, sí.
0: Sí.
2: I llavors, clar, primer, el director d'aquest agrupament, que és l'Alberto Salcedo, que ja s'ha mort ara fa precisament dues setmanes, no?
3: Sí,
2: o així, vam fer l'enterro i el comiat.
0: Doncs ho sentim molt, eh? Sí. No ho sabíem, ho sentim
2: moltíssim. Sí, sí, el creador va ser el Joan Serret, que també es va morir, ja fa més. L'Alberto en dues setmanes o tres ha fet. I vam anar tota la banda i allà sí que ens vam reunir tots i vam fer un extra de la feina i tal, i vam tocar allà al tanatori les dues o tres peces que potser ara després sentirem. Doncs en record d'ell, ell va fundar l'agrupament. Llavors l'Alberto, que tenia molta sensibilitat a nivell de dir, tu comença i després ja veurem, llavors et posava un pentagrama i amb un compàs una nota i una, i quan ja sabies fer, pum, te'n posava dues, i després ja la partitura sencera, i tu poquet a poquet anaves evolucionant, i així amb tots els instruments. Així vaig arribar jo al barri de Camps Blancs, que gairebé, bueno, sí, coneixia perquè havia estat profe durant 10 anys a dalt a l'escola del Milà Gelabert.
0: Sí.
2: Però a nivell d'anar-hi a part de la feina, doncs va ser aquesta cosa musical.
0: Molt bé, d'això fa més de 25 anys.
2: O una mica més o menys.
0: Sí. Per tant, el Manel, Bombardino, i continues amb
2: el... No, i llavors el Bombardino, resulta que el Bombardino, el Julián, que està allà a la farmàcia, el Julián, que l'havia deixat perquè havia tingut bessonada, el vaig agafar jo un temps, quan ell es va incorporar, jo vaig passar a tuba. i ara sóc el tuba d'allà.
0: Molt bé.
3: Vas pujar de categoria.
2: Un instrument més gran i més baix, diguéssim.
3: De categoria no, però de volum sí.
2: De volum,
0: de volum sí, molt, sí, no? Sí, molt
2: diuen,
0: més gran.
2: Has agafat l'instrument més gran i més pesat, dic, sí, mira.
0: Això el Manel i el Josep, com vas arribar al barri?
3: Bueno, el barri també a través de... No és que visqui al barri, però estic lligat amb el barri a través de la banda aquesta de l'agrupament musical. No me'n recordo ben bé com va ser, però jo crec que va ser l'Alfonso, que està a la junta de l'agrupament, que m'ho va comentar, escolta, perquè l'Alfonso era mestre de les hores del Abad Verdú.
0: Clar, vosaltres sou mestres, vosaltres sí. Dos, i clar, la relació sí. Vostra ve d'aquí, o la coneixença. Sí, sí, suposo sí, sí. Que a partir d'aquí molts altres companys o companyes doncs,
3: sí, també
0: es van anar afegint.
3: Sí, que són mestres de l'Estanis, també.
2: A l'Estanis, que és mestre del Llor, l'Alfonso, que no pot venir.
3: El profe de música de l'Abad Verdú, i em sembla que va ser ell que m'ho va comentar. Dic, oi, jo... no sé tocar, però tinc dos clarinets de les meves filles que havien una ho va deixar, l'altra va continuar, però una l'havia deixat i tinc un clarinet i m'apunto a veure i sí, va ser com vaig entrar, vaig començar a anar-hi i com diu el Manel, gràcies a l'Alberto Salcedo,
0: sí.
3: Que m'agradaria comentar una mica la seva trajectòria i el que va ser representar per nosaltres. Doncs va ser ell el que va ajudar a iniciar-me. Després vaig anar a classes d'aquí a l'escola de música.
0: Sí, aquí davant.
3: Amb el profe de clarinet, que aleshores hi havia, que era el Jordi Gallar, molt bo, que després va marxar i està ara a l'escola, va fundar la... Bueno, va fundar, no. Toca a l'escola de música de Sant Andreu. Una banda de jazz de Sant Andreu.
2: Oh, aquella tan bona, sí, tan bona, sí, sí, coneguda.
3: I bueno, vaig estudiar una mica de solfeig
0: I tu has continuat amb el clarinet tot aquest temps?
3: Sí, no, jo també toco el clarinet tres o quatre companys més depèn del moment, hi ha tres, quatre, a vegades cinc, però bueno, sí, tres el clarinet bàsicament.
0: D'aquesta manera, els dos convidats avui que formen part de l'agrupament musical Sant Josep Obrer van arribar al barri de Camps Blancs i aquest agrupament fa més de 25 anys, tu també.
3: Sí, Josep.
0: Clar, volem saber com sona l'agrupament musical Sant Josep Obrer. Llàstima per això
3: no.
0: Ens heu enviat, clar, llàstima que no heu pogut venir més gent, perquè inclús podríem haver fet aquí un concert que queda pendent.
3: Queda pendent
0: perquè ja ho tenim pendent de fa molt de temps, que sí. Fer un concert aquí en directe dels que es vulguin afegir el moment que puguin o que pugueu de l'agrupament musical aquí en aquest espai del Com vaig arribar al barri. Bé, doncs l'agrupament sona així, que sona molt bé.

0: Doncs estem escoltant l'agrupament musical Sant Josep Obrer. Quan us reuniu i a on us reuniu també? Per si algú... Deixarem la música de fons, eh?
1: Sí. Ara estava sonant l'Amparito Roca, sí, que és una peça, un pas doble, molt típic català, em van dir.
2: Us toca la Festa Major de Mataró.
1: És? És la... com si fos, sí, la... com les, a les santes i tot allò, doncs hi ha diverses peces, aquesta n'és una. I ara ha fet 100 anys aquesta peça que es va fer, sí, un pas doble molt conegut. Doncs nosaltres ens trobem per assajar el divendres de 9 a... abans era de 9 a 11 i ara és de 9 a 10:30. Fem una horeta i mitja allà al... en un dels locals de la parròquia.
0: Imaginem que ens escolta algú i diu: m'encantaria però no en tinc ni idea de tocar un instrument. Què fem?
2: Pues els animem a que s'apuntin i que els podem ajudar. Hi ha gent de diferents nivells i els que saben més s'ofereixen a poder ensenyar a tocar l'instrument que ells toquen, i inclús una mica de solfeig, la gent que sap solfeig, com aquí el Manel, que és profe de música, doncs pot treballar el tema de la teoria musical. Bàsicament els que més, més nivells tenen els saxos, no? Els...
0: Clar, perquè quins instruments estem parlant? Hem dit, sí, abans clarinet, el bombardino, sí, ha... la tuba, flauta,
1: clarinet més? Primer, clarinet segon, sí, que el Josep és el dels segons. Després hi ha la tuba, hi ha el bombardí, hi ha tres saxos.
2: Dos alts
1: i un tenor, que és més gros, el tenor és més gran. L'altre dia, al final de curs que vam fer aquí al jardí, sí, va venir un saxo, com es diu, un saxo baríton, que sonava com un camió gairebé, perquè a més el noi que toca té 22 anys, així com nosaltres ja som una miqueta més granadets alguns, doncs ell diu: ostres, quin nen, quina potència que fa. I què més hi ha? La trompeta. Bueno, trompeta fixa no en tenim ara mateix, però l'altre dia n'eren dos, que sempre que tenim una actuació, ei, els truquem, si tenen lliure, venen. Però havien estat a l'agrupament. El Càndid havia estat com a director una temporadeta, sí, i ara ve i tens lliure aquesta tarda, va, que actuem. Perfecte, què s'ha de tocar? Ja t'ho posarem allà. I com que ja té molta partida, mira i toca.
0: Mira, que ara sona, me'n vaig a peu.

0: ara sí sona Me'n vaig a peu. Per tant, feu una miqueta de tot, no? Quin és el repertori habitual de l'agrupament?
1: Home, bàsicament, el típic de les bandes, domina més el pas doble, valsos, però també tenim coses clàssiques, una mica de... algunes peces de jazz, de l'estàndard de jazz, i després, sobretot, adaptacions de músiques més conegudes, com aquesta que està sonant, que aquesta és una adaptació perfecta per nosaltres, específicament del nostre mestre, el que ens va deixar, Alberto Salcedo, i que és, bueno, al principi, ara hem anat variant una mica, no? Però al principi teníem les adaptacions, totes eren de l'Alberto, el nostre director i fundador, no?
0: Per tant, ha sigut una peça fonamental, Alberto, fonamental de l'agrupament musical.
2: Molt, molt important, amb molta paciència, això que et deia de com, quan començava, ell mirava el nivell que tenies i llavors et posava la peça tal com és, si tu la dominaves, i si no, es anava adaptant a poc a poc, i tenia molta paciència. I
1: recordo que quan al principi els primers concerts que fèiem, que bueno, per coordinar gent que no domina totalment allò els instruments, doncs ens perdíem, en un moment concret ens vam perdre, on anàvem tocant una cosa, i ja va haver de recórrer, havia allò de agafar cada compàs i dir, va, 23, 24, perquè havia de dir el compàs que estaven tocant perquè tots anessin
0: el mateix número, no? El mateix camí.
1: Bueno, això parlo dels inicis, no?
2: Oh, sí.
0: Vosaltres hem dit que fa aproximadament 25 anys, però l'agrupament té més de 30,
2: 33
0: anys.
2: Va néixer a finals del 93. Hi havia gent que ara ja, diguéssim, que s'ha jubilat de l'agrupament, perquè per lo que sigui, i hi ha alguns que ja ens han deixat, el Joan, el Daniel, l'Alberto, l'últim, tres, no, crec?
1: Sí, tres.
2: Bueno, i altra gent que va estar una temporadeta i després va marxar, però sempre som uns 12-14, i l'any que vam fer, ara fa 3 anys vam fer, bueno, fa 2, es va retrasar per la pandèmia un any, vam fer el 30 aniversari, i aquell dia érem uns 18 tocant,
1: sí, vull dir,
2: gent,
1: molt, sí,
2: dos o tres trompetes, gent que ens ajuda, i feia goig, perquè entre nosaltres que fèiem l'agrupament, aquests 18, que són 4 o 5 de més, va venir el director de Sant Feliu, l'Antonio, va venir el Candy, que dirigeix la Quatre Cordes, feia goig, perquè estava tot macelleres, tota la fila, omplíem tot el que és l'escenari. I després vam fer cantades amb diverses corals, la coral de Can Carreres, que hem cantat moltes vegades, i la coral de la Fundació Marianao. Llavors preparem cançons que ens vagin bé i podem actuar, jo que sé.

0: Musical Sant Josep Obrer, que hem dit que us reuniu els divendres per assajar, sempre a la parròquia?
1: A la parròquia, sí, sí, en un local d'allà a la parròquia, de 9 a 10.30 de l'espai.
2: És la rectoria, no? Allò de...
1: Sí, en una, hi ha les sales, conforme, no per l'entrada de l'església, sinó pel costat, hi ha unes escaletes i en aquelles sales ens trobem.
0: Mm. A la parròquia de Sant Josep Obrer, justament al barri de Camps Blancs.
1: Sí,
0: clar,
1: sí, sí.
0: Estem parlant en aquest espai, com vaig arribar al barri, és un espai dedicat al barri de Camps Blancs per escoltar doncs, el que ens diuen els veïns i veïnes. La relació entre l'agrupament i el barri, o entre el barri i l'agrupament, quina és?
1: Ara estem poder més lligats a Casablanca. Mm. Per diverses coses, però al principi recordo, jo quan vaig començar, que fèiem l'assaig i preparàvem el dia de la paella de Camps Blancs, que era per Sant Joan una mica abans, i cada, fins i tot la gent d'allà, sí. Bueno, l'Alberto deia, venga, esas mujeres que saben cocinar mucha paella, i llavors fèiem paelles, com uns més de, del bloc tal, del bloc qual, no? I tothom feia la seva paella. Mm. Després això es va anar deixant, i a la festa del barri venia un conjunt a Camps Blancs, i venia un conjunt, venia un mag, i entremig tocàvem nosaltres, des de dalt de l'escenari, i a la bateria ens la passàvem d'una banda a l'altra, els que actuaven al conjunt ens la deixaven nosaltres, i fèiem mitja horeta, tres quarts, però nosaltres fem actuacions no gaire llargues, i llavors després ja venia el show amb els altaveus i la festa, però nosaltres estàvem allà també.
0: Per tant, la música, Anna, també, la música és una manera, a part d'integrar-se en un barri, doncs que el barri també s'integri en aquesta proposta musical, no?
3: Exacte, jo també crec que serveix per apropar generacions, que igual les generacions més de gent més gran està més familiaritzada amb aquest tipus de música, però el fet de que encara hi hagi aquests espais també pot contribuir a que hi hagi doncs, espais de trobada de diferents generacions també de gent jove i d'infants.
0: I tant, perquè feu una crida, oi? També crec que la tenim també, aquesta crida que feu a la gent que li pugui interessar al món de la música, gran, jove, l'edat no importa, no?
2: No, no,
0: només que s'ho vulgui
2: absolut,
0: passar no. bé i sí, tocar sí, un sí. instrument o conèixer, no?, un instrument.
1: Exacte. Sí, sí, mira, ara fa un any, o sigui, a la primera temporada d'una de les... una noia que toca la trompa, que es diu Paula. És una senyora de 64 anys que s'ha jubilat i diu, ara tengo tiempo, me vengo aquí. I està en el procés aquest de dir una nota per cada compàs, dues notes, i si veu que la cosa desafina, afluixa i s'hi va posant, i molt bé, molta il·lusió. I ja va començar a l'últim assaig de la temporada anterior, i puedo venir, us puedo acompanyar, vinga va, som-hi. Pues igual com ella, pues gent jove que vulgui començar i anar fent, vull dir, ampliem l'espai musical.
0: Doncs aquesta és la crida que feu.
4: Som la banda Sant Josep Obrer de Camps Blancs.
5: Vam néixer l'any 1993 amb una idea molt clara: fer música i fer poble.
4: Fa poc més de dos anys vam celebrar el 30è aniversari amb un concert molt especial, compartint escenari amb corals del municipi.
5: Som una formació amateur amb clarinets, flauta travessera, saxos, tuba, bombardí i trompa, dirigits per en Juanjo Villanueva.
4: Interpretem pas dobles, valsos, marxes i peces clàssiques adaptades a la nostra formació.
5: Ens podeu trobar a la Festa Major, als Tres Toms, Cavalcada de Reis, actes de Nadal i moltes celebracions del poble.
1: I ara fem una crida. Si t'agrada la música i vols tocar en grup, encara que no tinguis molta experiència, vine amb nosaltres!
0: I ells i elles són l'agrupament musical Sant Josep Obrer. Bé, és una falca que està molt bé, que ho diu tot molt claret, que sí, se l'escolta la música i a vosaltres, per tant, fantàstic. Fem aquesta crida, si algú ens escolta, pot adreçar-se directament un divendres al vespre a la parròquia Sant Josep Obrer, sí?
1: Sí, sí, sí. I si no, el nostre telèfon.
0: Doncs vinga, diem el número de telèfon, mira, sí, el dieu vosaltres, el teu,
1: 629-234-450. Exacte.
0: És aquest, doncs. Això
2: no, tenim internet, buscant amb el Google, posant banda Sant Josep Obrer, de Sant Boi, i surt allà a la web en el que tenim el nostre

0: de YouTube, en el que hi ha les gravacions dels concerts que hem fet i les partitures inclús que toquem també es poden baixar. En fi, tota la informació nostra de la banda està allà.
1: Fantàstic. Anna, tornem a l'oficina tècnica de Camps Blancs. Alguna comunicació a fer? Ara ja estem, o sigui, a la recta final, no? D'aquests cursos, formacions, tallers, que ens heu anat proposant al llarg de tota la temporada.
2: Exacte, sí. Mira, doncs et volíem comentar, Mònica, l'altre dia, el divendres passat, vam fer una jornada comunitària amb les entitats del barri.
1: Sí.
2: Va ser un matí de jocs d'aigua i per passar una mica aquesta calor de manera,
1: sí.
2: I va estar molt bé, la veritat. Van participar els infants i els joves de l'Esplai Eixida, que estan fent el casal d'estiu i es van unir. També van venir persones grans de diferents entitats, de Cultura Viva, de l'Associació de Veïns i Veïnes de Camps Blancs, de l'Associació de Dones, l'Associació Eves, i va ser un matí xulo per compartir, per fer una mica de tancament d'aquest curs i acomiadar el curs i donar l'entrada a l'estiu. O sigui que bé, jo crec que es repetirà per l'any vinent. O sigui que la veritat que contentes amb aquesta iniciativa. I com a activitats, ara el juliol ja s'acaba l'activitat d'estimulació cognitiva, el grup que es troba els dimecres al casal amb gent gran per fer diferents activitats per activar la ment i per tenir una millor qualitat de vida. I l'any vinent doncs, començaran de nou les activitats que fem normalment, el curs d'informàtica, el No et desconnectis i possiblement altres nous projectes que ja acabarem de cuinar aquest estiu per veure si al setembre els podem iniciar.
1: Fantàstic, ho explicarem aquí a partir
2: Exacte.
1: Del mes de setembre. Recordem els horaris del que queda de juliol i ja del mes d'agost.
2: Sí, avui és l'últim dia que estarem per la tarda al casal. Demà ja comença l'horari només de matins fins al 29 de juliol, que serà de 9 a 2. Tant el 30 com el 31 de juliol el casal estarà tancat i tot l'agost el casal estarà tancat. I nosaltres estarem treballant des de Can Massellera. Que també volem dir que si algú es vol adreçar tant a la Graia com al Massellera, que estarem allà per si necessiten qualsevol cosa.
1: Molt bé, doncs és l'oficina tècnica de Camps Blancs i estem en aquest espai Com vaig arribar al barri avui com a convidats el Manel Riba i el Josep Botia. Estem parlant amb aquests membres de l'agrupament musical Sant Josep Obrer, que ara ja heu acabat les actuacions també, ja
3: sí,
1: esteu
3: sí, sí.
1: Mig de vacances.
3: Dimecres passat vam fer l'última amb l'associació de vinyets, que
1: sí.
3: Hi havia 150 persones de públic i després ens van convidar a sopar. Va estar agradable, però molta calor, però bueno, és el que hi ha aquests dies, i amb això acabem temporada fins al setembre.
1: Bé, ja i tenim. Els assajos també heu acabat?
3: Sí, sí,
1: dels divendres
3: ara
1: també.
3: Descans i el primer divendres de setembre, pam, a començar.
1: Molt bé, primer divendres de setembre, al tanto, la gent que ens escolti, doncs que teniu una nova cita si us agrada la música, encara que no sapigueu tocar un instrument, us ajudaran a l'agrupament musical Sant Josep Obrer. Jo crec que podríem finalitzar aquest espai amb música de l'agrupament musical Sant Josep Obrer, no? Ja que tenim la vostra música, acomiadarem l'espai no amb la sintonia habitual del Com vaig arribar al barri, sinó amb això. Doncs arribem al final d'aquest espai. Com vaig arribar al barri és aquest espai de conversa amb les veïnes i veïns del barri de Camps Blancs, un espai dins el projecte de transformació social Camps Blancs Transforma. I avui hem fet aquesta pregunta i hem explicat una miqueta la història d'aquests 33 anys de l'agrupament musical Sant Josep Obrer amb dues persones que porten molts anys, més de 25, el Manel Riba i el Josep Botia. Els dos us diem que moltíssimes gràcies.
3: A vosaltres.
0: A vosaltres.
1: Que us esperem properament, que bon estiu, que passeu un molt bon estiu.
3: Igualment, gràcies.
1: I que la propera temporada us esperem. I queda pendent aquest concert en directe aquí, al Dies de Ràdio, en aquest espai, el Com vaig arribar al barri, d'acord?
3: Molt bé,
1: queda
3: a veure
1: pendent.
3: Si ho podem fer.
1: Sí, ho farem, segur, ho farem. I gràcies també des de la coordinació de l'oficina tècnica de Camps Blancs a l'Anna Cruz. Anna, que vagi bé.
2: Gràcies, Mònica.
1: Gràcies.
2: Igualment, gràcies.

0: Dies de Ràdio amb Mònica Santacreu.
1: Esteu escoltant un recull d'espais i entrevistes ja emesos de dilluns a divendres d'11 a 1 al programa Dies de Ràdio.

0: màquines d'escriure que ja fan nyigo-nyago, però que de moment doncs aguantaran el dia d'avui, que és, per cert, l'últim espai llibres d'aquesta temporada, abans de l'estiu. L'últim espai llibres abans de les vacances, on, com sempre, ens acompanya la nostra booktuber, blogger literària, reportera cultural, que llegista, és el que més m'agrada a mi, la nostra Misha. Misha, què tal? Bon dia.
1: Bon dia. D'una banda, tenista, perquè, com bé has dit, és l'últim espai llibres de la temporada, però d'altra banda, és el que deia, jo crec que les màquines d'escriure necessiten carregar les piles, descansar...
0: Doncs sí. Sí. Ja, veus, no sonen igual, ja. No sonen igual que al setembre, oi que no?
1: No.
0: Doncs som-hi, com tothom necessitem vacances i descans, i les nostres màquines d'escriure també. Avui serà aquest últim espai abans de l'estiu. Això sí, prometem, tornar al mes de setembre a més llibres.
1: Oh, i tant, no hi faltarem.
0: Bé, la selecció d'avui podríem dir, tal i com m'he aventurat jo a explicar a l'audiència, que són recomanacions aptes per portar, doncs això, barrejats amb la tovallola, amb el protector solar, sí? Amb sí. Les botes de muntanya, sí?
1: Sí, de nou, és una barreja molt eclèctica, molt diversa, com ara veureu, però sí, jo crec que són un parell d'elles són ideals per aquest estiu, perquè ens parlen de l'estiu, i les altres, doncs, són històries que també, sí, us podeu emportar de viatge, són bastant àgils de llegir i molt interessants. I per tots els públics, ja ho veureu, això sempre.
0: Doncs som-hi. Comencem, Misha.
1: Doncs mira, comencem pels més petitons a la casa. Ja saps que a mi sempre m'agrada reivindicar la literatura infantil i juvenil, que és la meva especialitat, i començo amb un àlbum il·lustrat de l'editorial Picarona. És que mira, mira quina monada. El cranc petitet és un cranc molt net.
0: Els grans ja no tant. Els crancs grans.
1: Els crancs grans, no sé, però aquest petitet està molt conscienciat en protegir i respectar
0: el medi ambient, ja el veig carregat.
1: Exacte, sí. és un àlbum de Paula Pauls i va d'això, d'un cranc, mira, te'l passo perquè el puguis fullejar. Aquest petitet cranc, d'acord, ell està molt content a la seva platja i un dia decideix convidar altres animals. Però què passa? Que els animals no es comporten de forma gaire cívica i deixen totes les escombraries allà on han jugat i on han passat el matí. Total, que el cranc petitet es posa a netejar la platja, però quan passa una vegada, passen dos, passen tres, passen quatre, al final el cranc, doncs ja...
0: Ja estaria bé, no? Siguem més nets i polits.
1: Exacte, s'enfada molt i, en fi, no desvetllarem el final, però aconsegueix, diguéssim, conscienciar amb els seus amics. I, en fi, és un àlbum il·lustrat, veus, molt acolorit, m'agraden molt les il·lustracions.
0: Molt, les il·lustracions són una meravella, que no sabem de qui són, o sí?
1: Tot de la mateixa autora,
0: De la mateixa, de la Paula Bulls.
1: Exacte.
0: Bé, doncs són uns animalons molt macos, que estan a la platja i suposo que discutint i posant-se d'acord, no?, per tenir cura del medi ambient, no?
1: Exacte, vull dir que ja és una manera de que els més petitets, doncs, ja comencin a ser conscients de que quan anem a la platja de vacances és molt important deixar-la igual que ens l'hem trobat.
0: I tant. Doncs una meravella aquesta proposta, aquest àlbum il·lustrat, que es diu El cranc petitet és un cranc molt net.
1: I mira, la veritat és que el que m'agrada molt és que té un final molt poètic, a més, ja ho veuràs.
0: No direm, és molt poètic.
1: Però és molt poètic, m'agrada molt, sí.
0: Molt bé, doncs som-hi per tota la família. Jo crec que aquí podem aprendre a tothom, no?
1: Oh, i tant.
0: Amb aquests llibres.
1: Oh, i tant. Jo crec que és un d'aquests llibres ideals per llegir acompanyat, que te'l llegeixin, no? Que parlis a... I nosaltres què fem, no?, quan anem a la platja i parlar, obrir debat i conscienciar amb els més petitons.
0: I que tota la família, si va a la platja, doncs que ja... Què feia el cranc?
1: Ah, exacte.
0: Recollir, doncs vinga, som-hi nosaltres també.
1: Ah, exacte.
0: Molt bé. Doncs ens agrada aquesta proposta. Per anar a la platja, aquesta sí.
1: Ah, aquesta que t'he dit,
0: I posar-la en pràctica.
1: Exacte.
0: Què més?
1: Doncs mira, continuem amb un descobriment que he fet aquest mes. És una novetat de Godall Edicions i es diu Quatre veritats i una mentida, de Quim Airán. És una novel·la protagonitzada per joves i per això també des de l'editorial me la van enviar pensant, com que Misha, tu que tractes tant amb joves, mira a veure si creus que pot agradar aquest públic o et pot interessar pels teus clubs de lectura, etc. I he de dir que és un llibre que jo veig jo crec que els joves poden gaudir-la, sí. Joves més a partir de 15-16 anys, però els adults també gaudiran moltíssim, perquè és una obra molt profunda. A més, m'ha ajudat a sortir de la zona de confort, perquè jo sempre ho dic, tinc una relació una mica d'amor-odi amb la literatura asiàtica, no acabo de connectar amb ella.
0: Ui, però està molt de moda.
1: Està molt de moda, sí.
0: No acabes
1: però de... Però em costa molt.
0: Sí. I... A mi també em costa, vull dir que no series l'única.
1: Exacte. I quan vaig veure que l'autora és sud-coreana, vaig dir, mira, ara és l'oportunitat, no?
0: Donem-li una oportunitat, no?
1: Sí. I m'ha encantat.
0: Sí?
1: Sí, m'ha agradat moltíssim. Mira, t'explico. Mm. És la història de tres estudiants de secundària que s'encreua en un moment de desconcert i de pèrdua, marcat per les mentides que s'expliquen o els expliquen. Tenim en Giu, que dibuixa còmics a internet, ha perdut la seva mare i treballa a la construcció, la Sori, que té un do que l'espanta i l'aïlla, no direm res, però és un do així una mica sobrenatural. Després en Chon, que gràcies a una lesió no ha de seguir la carrera esportiva que el seu pare li imposava i que precisament té el pare a l'hospital. I mica en mica veurem com les vides d'aquests tres joves es van entrecreuant i quins secrets i quines mentides no, els han explicat o s'estan explicant a ells mateixos. La veritat és que és una història que jo vaig llegir la sinopsi i vaig pensar, mira, ja potser ja he llegit altres novel·les, no, que tracten temes semblants, però la prosa de Quima Iran és el que a mi m'ha fascinat. Vaig llegir el primer capítol i vaig dir, uau, això és bo.
0: Sí, el primer capítol.
1: Sí, ja des del primer
0: tens
1: capítol.
0: Tens raó que si no t'enganxa, segurament li dones més oportunitats als llibres, lògicament. Mm-hmm. Però si t'enganxa des del primer capítol, oi?
1: Sí. I m'agrada, em va enganxar això per la prosa, perquè és molt poètica i fa unes reflexions, uau, que dius, ostres, jo què sé, tenim el protagonista que està practicant anglès amb una aplicació tipus Duolingo.
0: Sí, sí.
1: I a través de les preguntes que li està fent el professor virtual d'anglès, ell comença com a reflexionar sobre la seva vida, sobre el seu passat, perquè l'aplicació li pregunta, què et preocupa, no? I llavors ell comença, no, a pensar, no sé, vull dir que amb coses tan quotidianes,
0: sí.
1: Uau, fa unes reflexions superprofundes
0: que
1: molt poètiques.
0: Que ens la podem fer nostra,
1: sí,
0: vols dir?
1: Sí.
0: Que nosaltres ens podem fer aquestes preguntes?
1: Oi tant. Al final parla de pèrdua, del dol, parla també de la violència de gènere, de ser estimat, no? És que és profund, tracta temes profunds, la culpa, el remordiment, és complex, i sobretot reflexiona de què és una família, no? La família que tens, la família que tries, l'amistat, qui vol ser a la vida, no? Al final tots aquests personatges estan en una cruïlla, no? Han de decidir cap on volen seguir. Vull dir que tracta molts temes i ho fa d'una manera molt interessant i molt profunda.
0: Diuen que això, els asiàtics o aquests tipus de literatura ho fan molt bé.
1: Sí, el que em passa amb aquest tipus de literatura és que a vegades la trobo molt freda, molt escèptica,
0: i
1: en canvi aquí, ostres, he connectat moltíssim amb tots els personatges, i a més és un llibre, ja ho veus, que és curtet, és molt àgil de llegir i t'enganxa perquè vols estar descobrint, no, què els ha passat, com han arribat fins aquí, quins secrets amaguen, i dic, m'ha agradat, molt recomanable.
0: Sí, doncs bé, pot ser la porta d'entrada per aquest tipus de literatura. Per la teva persona, tu ara ja t'animaries a llegir més literatura asiàtica o no?
1: Doncs mira, m'ha fet reconciliar-me una mica, sí.
0: Sí. Bé, doncs recordem el títol, 4, eh?
1: 4 veritats i una mentida, de Quima Iran.
0: Bé, doncs prenem nota, qui vulgui fer igual que la Misha, fer aquesta reconciliació, donar una oportunitat a la literatura asiàtica, potser per aquí anem bé.
1: Sí.
0: Què més?
1: Doncs mira, aquesta recomanació te la faig en concret a tu.
0: És que... que ja me l'he apuntat, aquest.
1: Ja te l'has apuntat, eh? Mira, es diu L'última trucada, de Gerard López, publicat per Més Llibres.
0: Em deixes
1: llegir? Oi tant.
0: Ràdio Principat, bona tarda. Truca pel concurs de la cafetera? Seria així? Ara he fet veu de ràdio.
1: Exacte. Sí, perquè efectivament la novel·la està ambientada en una emissora de ràdio, exacte.
0: Sí.
1: És una història que tot comença efectivament amb la trucada d'un oient que truca a un programa que és, diguéssim, de 3 a 4 de la tarda, d'entreteniment, de debat, de tertúlia. I què passa? Que aquest oient sap secrets i intimitats que no hauria de saber i alhora prediu successos...
0: De qui ho sap, això?
1: De tots els integrants de l'equip del programa. i els comença a fer xantatge. I a més, prediu successos que deixen tothom bocabadat. I què passa?
0: Prediu?
1: Sí, sí, sí, diu, alerta, ell sempre deixa anar com enigmes, no? Cada vegada que truca, i deixa anar un enigma d'alerta amb tal, tal. I el dia següent ha passat. Vull dir que, sí, sí, tothom es queda com, però qui és aquest senyor, mare meva, no? I a més, el seu objectiu és aturar l'ampliació de l'aeroport de Barcelona.
0: Ui, ui, ui, ui, ui, ui. És això, sí. Això està aquí al costat.
1: Exacte. I a partir d'aquí, doncs, tot es queda.
0: No haurà reconegut algun aquell llibre?
1: No, perquè l'emissora de ràdio està, sí. Si no recordo malament, està a Balaguer.
0: Ah.
1: D'acord? És un programa, doncs, que parla de tota l'actualitat de tota Catalunya, i aquest oient té aquesta missió de que està super en contra. És un moment en el que representa que estan parlant molt de... està sobre el focus posat en l'ampliació de l'aeroport, sí. I ell està molt...
0: De l'aeroport del Prat, de Barcelona. Exacte. Sí, sí.
1: I ell està molt indignat, i, bueno, no desvetllarem res més, però, uf...
0: T'ho has passat bé.
1: M'ho he passat bé perquè és un thriller, té molt d'humor, a més també, i és un gran homenatge al món de la ràdio. Tu abans de començar a gravar em deies, però pel que t'he explicat, aquest home...
0: Clar, ha hagut de treballar o ha hagut de tenir un contacte directíssim amb la ràdio, si parla d'aquesta manera.
1: Exacte, doncs Gerard López, a part de ser llicenciat en periodisme, és guionista de la tarda de Catalunya Ràdio, i també condueix, doncs, el programa de sortides per Catalunya, No cal anar a Suïssa, ha treballat també a diverses... Ha estat sotsdirector del Matí de Catalunya Ràdio, sotsdirector de l'Informatiu de Catalunya Nit, en fi, que és un home, a més ha sigut també professor de ràdio, d'acord? De ràdio informativa a la Universitat de Vic, o sigui que es nota que és algú que coneix el món a la perfecció, i es nota, o sigui...
0: I vés a saber que no sigui en veritat la meitat de coses que diu, sinó més, no?
1: Sí.
0: Podrien ser veritat el que podrien explica?
1: Podrien ser. Sí. A mi el que m'ha agradat és això, que et posa la pell de tots els integrants de l'equip del programa, és a dir, no només es centra en el presentador, sinó que posa el focus també en els guionistes, en el tècnic de so. O sigui, jo llegia i deia, ostres...
0: No, els tècnics de so tenen un llibre, no, tenen capítols. Tenen llibres, com una sèrie de temporades de... Sí o no, Albert?
1: Sí. Ho vius, en plan, quan parlen de tira una sintonia, ens queda publicitat, anem a llançar-la ara, no sé què, entrem, no, ara ja no ens dona temps de fer aquesta secció, patatipatam, com funciona, no? Com es relacionen tots els membres de la ràdio, tots
0: avui
1: els diferents programes.
0: Avui tenim a la Misha, no? Això també sobra. Exacte. Avui tenim a la Misha, que farà l'espai llibres.
1: Per exemple, no? O quan has d'entrevistar algú i al final no dona temps i l'has de deixar, no? Per un altre dia, coses... En fi... que et pots sentir molt identificat, i la gent que no conegui el món de la ràdio per dins li encantarà. Però si sou professionals de la ràdio, és que us ho passareu pipa.
0: Doncs ens agrada molt, aquesta lectura per l'estiu. Sí. Es diu L'última trucada, no?
1: L'última trucada, sí. Té un, ja dic, estil de thriller, molt d'humor, i tens ganes de saber qui és aquest personatge misteriós que sap tant, que prediu tantes coses, i que sap tant de tots els integrants de l'equip.
0: Molt bé, doncs que l'ha escrit, recordem, un professional de la ràdio, que és el Gerard López.
1: Exacte.
0: Molt bé, de l'editorial Més Llibres. Fantàstic, ens ha agradat molt aquest, moltíssim. Què més, Misha?
1: I acabo amb una història diferent, perquè es tracta d'una revista.
0: Ah.
1: Ja saps que jo sempre...
0: De tant en tant ens porta revistes, que està molt bé, també la lectura, que no només que també ha de ser de llibres, sinó qualsevol altre format, evidentment és vàlid, i és molt vàlid, alguna de les revistes que ens porta són meravelloses, oi? Com aquesta?
1: Exacte, avui us parlo de Solstici. Com bé dius, a casa nostra tenim revistes molt bones, i crec que val molt la pena reivindicar-ho, i per això avui us porto el volum número 9, que és l'especial d'estiu d'aquesta revista, Solstici, que precisament va guanyar el premi a millor publicació de revista el 2025 a la Nit de les Revistes i la Premsa en Català. I és una, el que més m'agrada és que és una revista creada a Tortosa, o sigui, descentralitzat totalment. El seu equip està repartit per tota Catalunya, però diguéssim que va néixer a Tortosa.
0: Sí.
1: Creada per un grup de joves.
0: Sí.
1: I és una revista cultural, d'arts i lletres, i a més vol ser un aparador de nous talents, amb textos molt treballats, amb llenguatge divulgatiu, acompanyats a més d'il·lustració, no té imatges. Mm. Tots els articles estan acompanyats d'il·lustracions. I com he dit, mira, és xulíssima, ara te la passaré perquè la puguis veure. A més, tracta temes molt variats i molt diversos. Mira, t'ensenyo...
0: Però fa difusió també d'activitats o no tant?
1: No, és una revista d'actualitat, sinó són articles de... diguéssim, literaris i artístics. Són articles divulgatius, on d'anàlisi literària, gairebé. Sí. Per exemple, què tenim en aquest volum número 9? Tenim... sobre l'amistat o la supervivència de les coses veritables, de Natàlia Baroja Tarró. Tenim efemèride, 80è aniversari de Montserrat Roig, de Carlota Zulueta Pomar. Tenim prosa de combat de Manuel de Pedrolo com a intervenció necessària. Quatre articles d'arxiu de Maria Aurelia Capmany, Manuel Pérez Bonfill i Gerard Vergés. O un article sobre l'artista Ignasi Blanc d'Àngel Burgues. En fi, normalment tracten, no només parlen d'autors de quilòmetre zero, però aquest número en concret els ha sortit molt català perquè parlen de molts artistes i autors catalans i de veritat que des que la vaig descobrir em sembla que hi ha una feinada darrere, articles super interessants, super variats, i això m'agrada molt, aquest objectiu que tenen de donar veu a nous artistes, a nous escriptors i escriptores.
0: Sí, perquè d'altres tipus de revista, amb actualitat, el que dèiem, actualitat o gent coneguda, escriptors o gent vinculada amb la lectura coneguda, ja existeixen. Clar, això dona oportunitat a persones que segurament estan més en l'anonimat, no?
1: Exacte, exacte. Per això trobo que és una revista. A més, té molt de mèrit que sigui una revista en paper, que des d'un principi tenien clar que volíem fer-ho en paper, d'acord? És una iniciativa de Platera Edicions, i que a més podeu comprar a les llibreries.
0: Oh, que bé.
1: I el més fort de tot plegat és que aquesta revista, que ja s'han portat tots aquests premis, només té 5 anys.
0: 5 anys, o sigui, és joveneta.
1: És molt joveneta.
0: I es diu Solstici. I jo no sé si va canviant la il·lustració de les portades. Cada vegada sí o no?
1: Tenen el mateix estil.
0: Ah, però és una meravella, eh? Sí. Sembla un quadre pintat.
1: Sí.
0: Eh que sí?
1: Sempre té aquest estil d'aquarela i és el mateix artista que fa totes les cobertes.
0: Doncs és ja només per veure això ja val la pena.
1: Sempre has de fixar-t'hi perquè sempre hi ha algú que està llegint.
0: Ah, oh, que maco.
1: Sí, hi ha un número, crec que és el número 7, si no m'equivoco, que la coberta a mi em va encantar perquè veus un vagó de metro, tothom està amb els mòbils i veus dues persones que estan amb els llibres i s'estan mirant l'una a l'altra com...
0: On diem...
1: ens reconeixem.
0: Som nosaltres només, no? Els que de tot aquest... Això passa, eh? Això passa, i encara que hem trobat dues persones, a vegades una o cap, no? Llegint un llibre.
1: Ei, jo cada vegada per això em veig més, eh? Evidentment, tothom està amb els mòbils, però sóc feliç, a vegades dic, ai, som quatre llegint al bus o al metro.
0: Sí, i els que no miren ni llibres ni pantalles també són pocs,
1: aquests són una rara d'avis, no el següent.
0: Que sóc jo, que jo a vegades em marejo llegint, inclús als trens i als metros, i no, jo miro i penso, mare meva, què feu?
1: Sí.
0: Mirant pantalles.
1: És que mira, me n'alegro molt que ho facis, Mònica. Jo a vegades també intento
0: fer-ho. No miro res. Miro a veure quina parada és la propera o a veure què faré avui. Penso.
1: Sí, una cosa que la gent hauria de fer una mica. Exacte. Hauríem de fer-ho més, no, això? Deixar vagar la ment, fixar-nos, veure les altres persones, què estan fent.
0: Que ja és un quadro. I això només és un quadro. Sí o no? Mira.
1: Sí.
0: Doncs au, a mirar i a no mirar pantalla, mira la gent.
1: Però em refereixo també al sentit de deixar-te inspirar també i, ostres, no estar sempre en el teu món.
0: Ens agrada molt Solstici, eh? I per això ens l'has volgut compartir. Que és la d'aquest mes?
1: És la d'aquest mes.
0: De juny, juliol, com va això?
1: Ells publiquen un parell o tres de revistes a l'any, si no m'equivoco.
0: Serà la de l'estiu, eh?
1: Exacte. Si no m'equivoco, sempre fan estiu i hivern, exacte. D'acord. Doncs... Llavors, aquesta és la d'estiu que acaba de sortir ara i, de veritat, us la recomano moltíssim. També podeu recuperar tots els altres números, els podeu encarregar i hi ha una feinada darrere i m'agrada molt això, que sigui una revista de lletres i art divulgativa, que sigui totalment atemporal i, en fi, que sigui una iniciativa on participen molts joves.
0: I que es compra a les llibreries.
1: Exacte. També podeu subscriure-us i demanar que us l'envien a casa, però també la podeu encarregar a la vostra llibreria de confiança.
0: Que bé, doncs, escolta, ens agrada molt finalitzar aquest donar opcions als nostres oients perquè llegeixin aquest estiu amb una revista. Ens agrada moltíssim. Una revista que no és tampoc el format típic d'una revista que tenim nosaltres al cap,
1: exacte.
0: Perquè és de tapa dura, no? Tapa flexible, però Déu-n'hi-do, és dura,
1: sí. I pesa, és pesant una miqueta. Però és perfecte, té el pes just perquè te'l puguis emportar també, com dèiem, a la bossa, te'n vas, el tens amb tu a la maleta, és perfecte.
0: Molt bé. Doncs bé, fins aquí les quatre, que és una mica lectura per tothom, hem dit, eh?
1: Sí.
0: Quatre opcions per llegir aquestes vacances, aquest estiu, però vés pensant el que llegiràs tu, perquè ara et preguntarem què és el que has de llegir, que suposo que tens una pila, no, de llibres, aquestes vacances, aquest estiu.

0: Doncs som-hi amb la nostra quellegista, la blogger literària, la Misha, amb el repàs que fem d'aquestes quatre lectures que avui hem de posar, sí o sí, a la bossa. Marxem a la platja, a la muntanya, a una ciutat, un poble, més lluny, més a prop, en tren, en avió, com sigui, amb cotxe, caminant, això, per aquest estiu. Som-hi. Comencem.
1: Doncs tenim, en primer lloc, pels més petits, El cranc petitet és un cranc molt net, de l'editorial Picarona, que escriu Paula i il·lustra Paula Bauls. Després hem fet el salt a una literatura per a joves adults o adults directament, que és Quatre veritats i una mentida, de Quim Airán, de Godall Edicions, traduït per Paula Martínez Gual i Anna Sánchez Civil. La primera vegada que tenim aquesta autora sud-coreana disponible al nostre país, amb traducció al nostre país. I després hem fet el salt a literatura ideal per a amants de la ràdio, com és L'última trucada, de Gerard López Fageda, que publica Més llibres. I hem acabat amb una proposta diferent, una revista concretament de lletres i arts, que es diu Solstici i que edita Plàtera Edicions.
0: Doncs som-hi, Misha, vinga, tenim temps, perquè necessitem uns quants minuts, no? Perquè ens diguis les lectures que tens pendents.
1: Necessitaríem una secció sencera, oi, Mònica, ai, ai, per parlar de tots els llibres que tinc pendents.
0: Primer volem saber tu com t'ho prepares, és a dir, tu tens un lloc especial, mira, aquestes són les lectures
1: tinc
0: de l'estiu,
1: un prestatge...
0: una pila, com
1: sí,
0: ho fas?
1: Sí, tinc un prestatge d'aquests són els llibres pendents que haig de llegir, sí.
0: Llibres per l'estiu.
1: Després tinc un altre prestatge, que són els llibres que encara he de ressenyar, que això és un altre tema, també. I això, tinc lectures molt diverses, espero poder-ne fer unes quantes aquest estiu, però també espero poder desconnectar. És que és com tinc una batalla interna de haig de llegir, però també haig de descansar i haig de desconnectar, això que dèiem abans de començar, que tinc ganes de desconnectar.
0: Però tu ho tens complicat. Perquè la teva relació amb la literatura, no amb els llibres, clar, va amb tu, això.
1: Però mira, sí que et diré que un llibre que estic llegint i rellegint, perquè haig d'entrevistar l'autora, dintre de poc, és un poemari, és el seu primer poemari, es diu Regresión, de Lluna Iglesias, és una noia molt jove, que conec, a més és una història molt maca, perquè conec de fa molts anys, tu sempre em presentes com aquell llegista.
0: Sí,
1: això ve del
0: primer... m'encanta, dir-t'ho així.
1: Exacte, que ve del primer fòrum literari al qual jo vaig participar, que es deia que llegeixes.cat. I aquesta noia la vaig conèixer en aquest fòrum. Era també una que llegista.
0: Oh.
1: Sí? I la vaig... vam perdre el contacte i fa uns anys la vaig retrobar i em dic, què dius, tu ets la... Anull, que ella es deia Anull al fòrum, no? Jo sempre li dic Anull. I em va dir que havia publicat aquest poemari.
0: Ah.
1: És un poemari basat en les seves pròpies experiències. És un llibre dur, perquè parla de salut mental. I la Lluna ens parla, no?, d'aquesta batalla que ha portat, que està batallant des de fa molts anys, i com la poesia l'ha ajudat a sobreviure, l'ha ajudat a tirar endavant i a plasmar, no?, totes les seves experiències sobre el paper, i crec que és un llibre que pot ajudar moltíssim a gent que també estigui passant per un tràngol com el seu.
0: I a més ha fet en poesia.
1: Exacte.
0: Que sempre diem que hem de reivindicar-la, perquè sembla la germana pobra de la literatura, i això no ho volem.
1: Exacte.
0: Que bé.
1: Vull dir que és un llibre molt honest, molt dur, molt punyent, però molt, molt, molt necessari. Vull dir que estic molt orgullosa d'ella, des que hi envio un petonàs, i us animo a el descobrir Regressió, publicat per Bresca.
0: Molt bé. I vinga, més coses. Ens vols dir alguna altra? Que, no, ara que llegeix, ara mateix...
1: És que estic amb la relectura.
0: Estàs amb aquest.
1: Estic amb la relectura per preparar l'entrevista. També estic preparant entrevistes a les autores de Cartes Imprevistes, que és un llibre que ha guanyat una pila de premis, el més recent, el Premi Crítica Serra d'Or, de literatura també infantil i juvenil, amb la Tina Vallès i la Mercè Galí. També tinc ganes de llegir la segona part d'una col·lecció que es diu Les aventures de la Magalí, de Núria Busquet i Màriam Benarat, que és també super divertit. En fi, és que tinc tantes coses, Mònica, no acabaríem.
0: I pel que fa, bé, a la teva feina del dia a dia, la presentació dels llibres, doncs a fer aquestes tertúlies que fas, tot això, què? Com ho portem?
1: Encara em queda un club de lectura que haig de dinamitzar. Parlarem sobre el projecte Hail Mary, precisament, que ja el vaig recomanar aquí. Ja has vist la pel·lícula?
0: No.
1: Molt malament, Mònica.
0: No, perquè m'espero a quan tingui més temps. Més temps i concentració. Ara no puc.
1: Doncs aprofita quan puguis, aprofita i mira-la, perquè és tan xula, tan divertida, tan emocionant. I ja hi comentarem el llibre, que també és fantàstic. I en fi, doncs això, tinc algunes entrevistes, clubs de lectura, unes quantes lectures pendents, encara haig de fer de jurat d'algun premi literari, i després ja podré amb sort, desconnectar.
0: Desconnectar d'això, però connectar amb altres temes, no? Amb, sí. Amb tu mateixa,
1: I,
0: també.
1: I sí. Hi ha una cosa que em vaig oblidar de dir a l'anterior Espai Llibres, i vull posar-hi remei i dir-t'ho ara, i és que vull animar tothom a participar al Festival Llibres d'Estiu de la Botiga.
0: Ah, sí, clar, clar que sí, que vas estar... que et vas oblidar, però nosaltres quan vam anar allà a la botiga a fer l'entrevista ja et vam reivindicar i visibilitzar clar, perquè... que és la nostra col·laboradora, aquí a Elies de Ràdio ja ho vam dir.
1: Va anar superbé la primera edició, vaig conversar amb el
0: Llibres d'Estiu Festival a la botiga. Avui mateix tenim sessió, avui és 2 de juliol avui tenim sessió.
1: Exacte. Vull dir que no us ho perdeu perquè hi haurà diverses tertúlies, diverses converses. Jo vaig xerrar amb el Cristian Oliver, la Glòria Sabater i la Núria Prado sobre literatura juvenil i va anar superbé i de fet vaig gravar la conversa i la podeu recuperar al meu podcast Paraula de Meixa.
0: Molt bé, doncs escolta que moltíssimes gràcies per ara fer-ho visible el que nosaltres ja vam dir en el seu moment que vam entrevistar a la Cristina.
1: Crec que en aquell moment encara ella no ho havia publicat i vaig pensar...
0: Ho vaig imaginar, però quan vam anar allà ho vam solucionar perquè et vam visibilitzar, Meixa.
1: Moltes gràcies.
0: Doncs som-hi, Meixa, et demanem encara més cosetes. A veure, alguna persona que no llegeix habitualment durant l'any i que ara diu, mira, doncs potser m'acabo d'atrevir ara a l'estiu, què li diries?
1: Ui, el que li diria és, primer de tot, que vagi a la seva llibreria de confiança i pregunti això, quins llibres teniu que siguin perfectes per l'estiu, que siguin un passapàgines, que em diverteixi, que... I potser el que podeu fer és explicar quines sèries mireu. Quins podcasts escolteu, quins són els vostres interessos.
0: Per saber els gustos, no?
1: Clar. Que sí. Ja siguin llibres, siguin còmics, siguin poesia, sigui atrevir-vos amb revistes una mica més literàries com la que hem dit avui, no? Però atreviu-vos, proveu coses. Que no us enganxa, deixeu. Proveu una altra cosa, fins que trobeu allò que realment us atrapi i us faci estimar la lectura.
0: Bé, això la gent que habitualment doncs, no llegeix. Els que sí, els que dia sí dia també tenen un llibre entre mans i bé, que ho fan durant tots els mesos de l'any. Potser dir que ara no oblidin, no? La literatura.
1: Exacte.
0: La lectura.
1: No, que aprofitin ara. També et diré, no us passeu, no sigueu massa optimistes, no sigueu d'aquestes persones igual que jo, com faig jo, que ens omplim la maleta de llibres.
0: I després els passegem només.
1: Exacte.
0: Es facturem els avions i tornen sense ser tocats.
1: Exacte, que està molt bé que els fem veure món, però també està encara millor que els llegim. Per tant, no us passeu, sempre sou a temps de, jo què sé, si porteu un e-book, sempre sou a temps de descarregar-vos un altre llibre i llegir-lo.
0: Llibres en paper, llibres en paper.
1: O el que anava a dir, si aprofiteu i aneu a la llibreria del lloc on estigueu si marxeu de vacances i aproveiteu i compreu un llibre allà que també s'ha de
0: guanyar preciós. Primer entreu i oloreu.
1: Exacte.
0: Oloreu el llibre nou, que és una olor meravellosa, comparable en res.
1: Exacte. Sí o no? Però és això, no us estresseu, porteu també només els llibres que realment creieu que llegireu i intenteu prioritzar aquelles lectures que al llarg de l'any heu anat posposant perquè potser aquells que són una mica doncs, més exigents, intenteu llegir-los ara i si no esteu en... i si no hi ha manera, tampoc no us, com he dit, no us preocupeu i aneu a aquells llibres que realment us ho faran passar bé i us ajudaran a desconnectar del tot durant les vacances.
0: Doncs ara sí que, Meixa, que moltíssimes gràcies, no només per les recomanacions d'avui, sinó per totes les recomanacions que ens has fet durant aquesta temporada 2025-2026 i que t'esperem el proper mes de setembre.
1: Oh, i tant, serà un plaer. Ens retrobarem abans de la Setmana del Llibre en Català, que ja s'ha anunciat les dates.
0: Que de fet és una tradició per nosaltres. Sempre fem difusió, oi, d'aquella... La setmana sempre fem difusió justament en aquell primer o segon. En aquesta cosa serà el primer, el primer espai.
1: Exacte.
0: Molt bé. Que no et deixem marxar sense que abans ens diguis, clar, alguna cançoneta, no?
1: Sí, mira, estava buscant, vaig dir, a veure, alguna cançó que parli de llibres i que parli d'estiu, i l'he trobat.
0: Ah?
1: Sí, diu Summer Book.
0: Ui, mira, doncs ho diu tot, no?
1: Sí.
0: Llibres i estiu.
1: De Sofia Marlowe.

0: I parla de llibres i d'estiu, no? Perquè una cosa és que el títol ho digui, però després que la cançó, no. La lletra, no...
1: És, fa servir, parla dels llibres com una metàfora, també, sí. Per parlar sobre una relació que s'ha perdut, no? Igual que pensem en l'estiu, que ha marxat, sí. Aquestes lectures que fem a l'estiu...
0: Un amor d'estiu.
1: Exacte. Doncs fa aquest paral·lelisme. Veus? Mira, escolta.
0: Doncs som-hi, ens animarem, no, aquest estiu a finalitzar aquests llibres que hem començat, o bé a començar algun de nou, i ho comentem, ja. Exacte. Serà el mes de setembre.
1: Exacte, que passis un molt bon estiu també, Mònica, que trobis lectures que et facin molt feliç.
0: I espero ja. Que sí.
1: Ja ho saps, que si necessites més recomanacions...
0: Sí, ja jo t'aviso. Misha, que tinc el cap en blanc. Vinga, som-hi. Gràcies, Misha, que vagi molt.
1: Adéu.
0: Bon estiu.
1: Bon estiu.

0: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Acabeu d'escoltar un recull d'espais i entrevistes ja emesos al programa Dies de Ràdio de Ràdio Sant Boi. Hem estat amb vosaltres des del control tècnic de so, Albert Vilari, que us ha parlat, la Mònica Santacreu. Moltes gràcies per sintonitzar-nos.

Els més de dos segles de presència visigoda a la península Ibèrica són un moment poc conegut. A cavall entre l'esfondrament de l'Imperi Romà d'Occident i el sorgiment de l'Àndalus i dels regnes cristians del nord, el domini dels visigots sobre bona part de la península Ibèrica té més ombres que llums. En aquest sentit, són també, de poca ajuda, tots els mites nacionals que s'han teixit sobre els reis visigots, la consolidació d'una idea d'Espanya que es projecta sobre el passat o el fet d'utilitzar el regne visigot com a excusa per a farcir una suposada idea de reconquesta. Aquesta setmana, a les portes de Troia, volem defugir aquests debats i centrar-nos en esbrinar les claus dels segles de dominació visigoda. Qui eren els visigots? Com van arribar a Hispània? Quins canvis es van produir a tots els nivells, als segles VI i VII? Benvinguts al Regne de Toledo. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes, benvinguts a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història des dels estudis de Ràdio Castellà de la xarxa de comunicació local. Avui per parlar dels visigots, i ho fem amb el nostre historiador de capçalera, Alberto Reche. Benvingut.
1: Bones, què tal?
0: Com anem?
1: Bé.
0: Molt bé, ha anat bé la setmana?
1: Sí, ja arriba la calor, el bon temps, hem canviat l'hora, ja fa un temps, així que estem bé, tot bé.
0: Molt bé.
1: Ens encaminem cap a la part bona de l'any, que és l'infern. És que sou team hivern, doncs bueno... Pues...
0: Jo sóc bastant team hivern.
1: Sí, bueno, doncs però ho bueno. Sento.
0: Són importants els visigots dins de la història d'Espanya?
1: Clar, com a tot dins la història d'Espanya, depèn a qui preguntis. Depenent a qui preguntis, els visigots són una anècdota dins de la història d'Espanya, o són algo abans, no?, de l'aparició d'Espanya. Segons qui preguntis, són la primera vegada que apareix a Espanya, no?, la primera vegada que hi ha un projecte polític en clau nacional, en clau estatal dels visigots. Quina qui preguntis, com Espanya és una nació que té 3.000 anys i segons el Carantaguirre devia sorgir quan el primer fenici va trepitjar Cádiz, mi arma, doncs ja és Espanya, no? Era tot un gran solar per edificar, que és el que li agrada a aquesta senyora. Però sí que és cert que els visigots formen part... després preguntes i ningú sabria dir-te exactament què són els visigots, què van fer, quin rastre han deixat o quin poc rastre han deixat en l'imaginari col·lectiu, però sí que... són com un punt de referència, no?, segons quin patriotisme nostrat, de la idea d'Espanya. No tant per ells com tot el que suposen de justificació pel que vindrà després, no? Ja potser en parlarem en algun moment del programa o en un altre programa. Aquesta idea de la pèrdua d'Espanya, no? Si els visigots són Espanya i els visigots van perdre, aquesta idea de la pèrdua d'Espanya... Espanya? Porta, que mira que no sabem on deixes Espanya com per perdre-la. Com...
0: Mira que és gran,
1: Mira que és gran, tio.
0: Mira que és gran.
1: A veure, que no sàpigues qui és M. Rajoy, vale, però que no sàpigues on està Espanya. Bueno, aquesta pèrdua d'Espanya porta, no, indefectiblement a la recuperació d'Espanya, no? I aquí ja tenim un meló que no obrirem avui, però ara quan arribi l'estiu i estiguem més fresquets i puguem més...
0: I sigui,
1: un bon meló, una
0: això,
1: bona cindria.
0: Això, època de melons... Potser l'obriràs?
1: Potser obrirem aquest meló o no, però jo crec que era important, perquè és un tema que tampoc havíem tractat molt, potser havíem parlat una mica de la batalla de Bouillet, o parlar una mica, no, doncs de Gala Placídia, d'Alaric, una mica del pas dels visigots per Ravenna o final de l'Imperi Romà, però no ens havíem aturat a dedicar... per mandra. No ens havíem aturat a dedicar-li un programa als visigots. I com ara arriba l'estiu, volem estar fresquets i un bon got sempre entra bé, no? Agafem els gots de festa major.
0: Hòstia.
1: i ens dediquem als visigots.
2: Segueix-nos, interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

Mais

0: sebuto i recarelo palitos.
1: Comencem el programa d'avui recordant també als nostres oients que ens poden donar suport fins a mecenes a través de Patreon o de iBooks. Però abans de començar parlant dels visigots, Alberto, què acabem d'escoltar?
2: No podem parlar dels visigots sense parlar d'un dels temors de molta gent, el Tyrannosaurus Rex de molta gent, que és la llista dels Reis Got.
1: Oh, no!
2: No, llavors, aquesta cançó de Higaton, que és, que és literalment la llista dels Reis Gots, doncs musiquen un dels pavors de certa generació. No sé si queda molta gent viva que hagués estudiat la llista dels Reis Gots, que ja sabeu que són el nostre petit percentatge de raça ària.
1: Que a certa persona li feia il·lusió.
2: Sí,
1: no?
2: Que, clar, quan tu has de fingir que ets nazi, no? I ets baixet, moreno, mig i mig andalús, tot i que siguis gallec, has de buscar el petit percentatge de raça ària a la història d'Espanya, que són els visigots. I per tant, aquesta llista dels Reis Gots, com a recurs pedagògic incontestable, doncs va ser utilitzat durant el franquisme com una mena de, no? De vincular
1: de
2: el que dèiem abans, no? La reialesa visigoda no deixa de ser, no?, el primer gran moment de grandesa, si és que els visigots es poden equiparar a la grandesa, de la història d'Espanya.
1: Ja ho anirem desfilant. La primera pregunta és obligada. I jo em veig que és un meló, també, una síndria, no? Qui són els visigots i d'on venen?
2: Bé, doncs clar, serem molt, molt, molt, molt escuets en aquesta resposta, perquè és que ficar-nos en el sidral que són tots aquests pobles, de cometes, bàrbars, clar, que ajuntem pobles germànics, eslaus, bàltics, de l'estepa, turquics,
1: bàrbars.
2: Bàrbars. Sigui com sigui, dins del grup dels gots, no?, des d'aquest paraigües o aquesta etiqueta dels pobles gots, els visigots són el grup més occidental d'aquesta munió de pobles que encabim en aquest calaix. Si fem cas a l'explicació tradicional, què són els gots? Són aquells que procedeixen en origen, o sembla que sí, ho assimila l'etimologia, a l'actual illa de Gotland, no? I des d'allà, a partir de diferents moviments poblacionals, aniran ocupant diferents regions d'Europa. Primer, zones costaneres de l'actual Polònia, i més tard, aquests gots els trobem a l'estepa pòntica, no? El Pontus, ocupant la zona, per entendre'ns, això també farà que les primeres mencions als gots també els hi donin aquest nom, la zona que tradicionalment, dins del món grec, el món hel·lenístic, havien ocupat els escites. No? Llavors, a vegades, parlen dels escites, a vegades parlen dels gots, però sigui com sigui, els gots entren en el nostre programa d'avui, ocupant ja aquesta zona, l'estepa pòntica, on els gots, en un procés d'aculturació, comencen ja a s'assimilen primer a la vida d'aquests nòmades euroasiàtics, no? Tot i que tinguin un origen nortenc, no? Porten ja diverses generacions a la zona, no?, del Mediterrani Oriental, de les estepes euroasiàtiques, i per tant s'han aculturitzat i els veurem interactuar, no?, amb pobles turcs, amb els huns, amb els càzars, que també els han dedicat un programa aquesta temporada, no? I bueno, en aquest batiburrull de pobles nòmades o seminòmades que van arribant a les fronteres romanes, que es van aculturitzant o no en diferents ritmes i que després es desperdigaran per tot l'imperi.
1: Molt bé, i els visigots, com arriben a la península Ibèrica?
2: En Renfe segur que no.
1: No es pot arribar enlloc, en Renfe.
2: Tot i que segurament en AVE, perquè si fins no fa gaire, bueno, encara avui, la línia de l'AVE està dissenyada sobre les ciutats visigodes.
1: Ah?
2: Uneix ciutats visigodes. Sobre, perquè quan parlem del centralisme, connectant, estem tecnificant en les xarxes de comunicació de l'antic Granada de Toledo, com no podria ser.
1: Com no? No pot ser d'una altra manera, per manera. Favor.
2: Si estigués el Sergio aquí parlaríem de paradors nacionals, de restaurants, de forquilla, però bueno, també.
1: Ja s'escoltarà el programa.
2: Podia ser. Sigui com sigui, la història dels visigots fins al seu assentament definitiu, bueno, i definitiu perquè no perquè no veien un altre lloc, sinó perquè es moren. El seu assentament definitiu...
1: El suïciden una mica.
2: A la península Ibèrica. És una història ben moguda, no?, que ens portarà un viatge de diferents segles de durada, de diferents parades. No ens estendrem, de nou, gaire, perquè si no, no parlarem dels visigots com a tal. Retinguem només algunes dades, no? Per exemple, els gots es vinculen a la inestabilitat de la frontera oriental de l'imperi i els veiem començar a actuar d'una manera més intensa a partir de mitjans del segle III, després de Crist, no? Per exemple, participant al saqueig d'Ístria el 238, participant a la batalla d'Abritus el 251, on tenen l'honor de matar l'emperador Daci. Està bé, ja sabeu que aquí hi ha tope de matar emperadors.
1: Matant per sempre bé.
2: En general, i si són romans,
1: encara, doncs,
2: encara donen bonus.
1: Doble de punts.
2: Però no sempre els veiem lluitar contra els romans orientals o les fronteres orientals de l'imperi, ja que a vegades, no, s'alien amb els romans per lluitar contra els sassànides o bueno, participen, són un actor més de la frontera oriental de l'imperi.
1: Bueno, però encara estem bastant lluny de la part occidental de l'imperi.
2: Sí, de fet estem literalment a l'altra punta. No? Si l'imperi romà fos una pantalla del Pac-Man, doncs no hi hauria problema, perquè surten per un costat de la pantalla i apareixen per l'altre.
1: Però no.
2: Però com la vida no funciona així, a no ser que siguis terraplanista, haurem d'esperar una miqueta. Arribarem, però ens costarà una miqueta. De fet, el fet fonamental del moviment dels visigots cap a Occident l'hem de buscar en la pressió que els huns estan exercint sobre l'estepa euroasiàtica, en un moviment, en una mena de caiguda de fitxes de dominó que capgiren totalment les fronteres romanes i els espais per on es movien aquests diferents pobles, no? I això portarà els gots, com altres pobles, a xocar, no?, contra l'imperi romà. Els gots es portarà a Occident, no sense perdre l'oportunitat abans d'infringir, i a tope con ello, l'exèrcit romà, una de les seves derrotes més sonades, la d'Adrianòpolis, l'any 378, que també va ser una jornada històrica.
1: També va morir un emperador, no?
2: Sí, bueno, dic que sí, però no sé, suposo que sí.
1: No era l'emperador valent, no? Crec que acaba de dir, no?
2: Sí, poder... sí, clar, devia ser...
1: Que no era tan valent.
2: Bueno, hi ha dues hipòtesis entre els historiadors. Va morir per excés de valentia, i potser va ser massa agosarat i va xocar contra els gots.
1: Espero que enretes la segona.
2: O va morir perquè no va fugir lo suficientment ràpid.
1: Me catxis.
2: Perquè anava massa lent.
1: No ho podem confirmar, eh?
2: No sé, jo, des de la meva ignorància sobre el tema, obro aquestes dues hipòtesis totalment etimològiques.
1: Però Adrianòpolis no serà la darrera derrota romana contra els visigots.
2: No, clar, recordem aquí, de nou, una altra fita de la nostra història sentimental, que és el finals d'agost de l'any 410, quan Alaric i els seus bros assalten per tercer cop, no? Posen setge per tercer cop a Roma, i ara sí que sí, la saquegen en un fet històric, un d'aquells saquegs històrics de Roma, no? Dels gals, el segle III abans de Crist, els dels visigots, els dels vàndals una mica més posteriorment, o el de l'emperador Carles V a inicis del segle XVI, conformen, no?, aquest mapa mental dels saquejos de Roma.
1: Però, com has avançat abans, a part de lluita contra els romans, els visigots també seran col·laboradors

0: A veure...
1: O són els gots són la UGT, les comissions obreres del món sindical.
0: Sí.
1: Són sindicats que s'utilitzen per frenar altres sindicats.
0: Molt,
1: no?
0: Vale.
1: Doncs els visigots...
0: M'ha encantat, això.
1: Bueno, escolta...
0: Sí.
1: Els visigots són la UGT del món dels pobles bàrbars, i Roma els contracta, o suborna, o poseu la paraula que vulgueu,
0: Sí.
1: Per frenar l'avenç d'altres sindicats, com els alans, els sueus i els vàndals.
0: Hòstia, com m'ha encantat.
1: Tres pobles que havien atrevessat les fronteres de l'imperi a inicis del segle V, no? aquella famosa gelada del Rin que fa que els pobles entrin i bla, bla, bla, bla, bla, i que ja s'estaven ensenyorint de la Hispània romana. Així, els visigots es convertiran en aliats de Roma i estendran el seu domini, primer moment, pel sud de la Gàlia, però miqueta a miqueta també s'aniran estenent per la península Ibèrica, no? Fent fora de la mateixa a vàndals i a alans, no? Que acabaran passant al nord d'Àfrica, i fent passar un mal dia a Sant Agustí, que està allà veient com assetgen la seva ciutat, i arraconant els sueus, no? El racó nord-occidental d'Hispània, el que seria la Galícia actual. Fins i tot els visigots lluitaran al costat de Roma en una de les seves... Bueno, no sempre Roma de perdre. Lluitaran al costat de Roma en una de les seves darreres grans victòries, que és la dels camps catalàunics, on van derrotar ni més ni menys que Àtila.
0: Paraules majors, eh?
1: Paraules majors.
0: Molt bé, doncs ja tenim el regne visigot, un regne que va de banda a banda dels Pirineus. Quina seria la seva primera... Bueno, quina seria la seva capital?
1: Bé, doncs en un primer moment, Tolosa, no? L'actual Toulouse, però ben aviat els visigots toparan amb la seva pròpia medicina, toparan amb els francs i... No sé, un sindicat de Vox o alguna cosa així. Bueno, són francos. I seran expulsats de la Gàlia, no? Arran de la batalla de Bouillé, el 507. Crec que li vam dedicar un programa a Oliver fa molt de temps, crec. No sé.
0: A mi em sona.
1: I em sona que sí. No, vam perdre el temps al moment de fer el programa 507, però no passa res. I llavors, tot i que mantenen control sobre la Septimània, no? Sobre la part més propera a la península Ibèrica, són expulsats del sud de la Gàlia en general, i mouen la seva capitalitat a Barcelona, que durant un temps serà, no?, la capital d'aquest regne visigot en trànsit. Penseu també que són pobles seminòmades, amb la qual fins que no s'acaben d'assentar del tot. Primer a Barcelona, primer a Tolosa, després a Barcelona i després a Toledo.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Encetem el bloc central del programa. No sé si vols comentar la música, Alberto.
1: Bueno, això és una de les poques coses que s'atribueixen als visigots, que és el ritus visigòtic, el ritus musàrab, no? Que sí que és una especificitat litúrgica hispànica, heredada, no? d'aquest regne visigot. Això que estem escoltant és posterior, ja són elaboracions conservades en el segle X o XI, però que remeten, no?, a aquest ritus hispànic propi dels visigots, i bueno, pues, hem de buscar músiques.
0: Està bé, està bé. Com ens hem d'imaginar la Hispània romana d'aquell moment? És a dir, al llarg del segle V i començaments del segle VI.
1: Clar, doncs hem de pensar en línies generals, en un empobriment generalitzat, no?, i en una desestructuració territorial, perquè estem en el moment de finals de l'Imperi Romà, de la disgregació de l'Imperi Romà d'Occident, i per tant el poder romà està sent cada vegada més lleu, no? Passa aquí, passa a Britània, no? Aquí no s'arriba a abandonar, però bé. Llavors el que trobem és un buit de poder que va ser aprofitat per aquests pobles, no? Primer pels sueus, pels vàndals i alans, dels quals comencem.

0: dit, només van prosperar els primers, no? Però sobretot a partir del 454, després d'aquesta batalla dels camps catalàunics, els visigots intensifiquen la seva presència a l'interior de la península, no? Comencen a traspassar els Pirineus, a assentar-se més definitivament a la península, no? I arqueològicament, clar, penseu que per tot aquest moment històric comptem amb molt poques informacions documentals i, per tant, no, passarà durant tot el regne visigòtic, perquè les cròniques, bueno, doncs acaben de ser més, o són posteriors, o les cròniques que fan referència a fets del món visigot són elaboracions posteriors amb una clara voluntat propagandística, o són molt, molt fragmentàries i molt puntuals. I, per tant, ens hem de basar, cosa que no s'ha fet gaire, en les informacions arqueològiques. Mm-hmm. Ja veurem que hi ha un discurs sobre com és el regne visigot, igual que hi haurà un discurs sobre com és la conquesta o no, o la violència o no, o la presència o no de contingents islàmics en una suposada o no conquesta islàmica de la península, però tot això es fa sobre sobre un fals, que és utilitzar informacions cronístiques posteriors que no tenen per què ser veraces, no? Per tant, si ens centrem en l'arqueologia, sí que podem veure alguns patrons, algunes pautes interessants, no? Per exemple, arqueològicament s'observa que per aquestes dades, no, segona meitat del segle V després de Crist, col·lapsa el model de producció tardoromana, no? Per exemple, hi ha un abandonament més o menys generalitzant de les grans viles hispanoromanes, els grans latifundis agrícoles tardoromans, i, per exemple, s'intensifiquen, sobretot al centre nord de la península, assentaments fortificats o altres espais de poblament del territori, que sembla que s'estan afeblint els espais de poder de les elites tradicionals, no? D'aquestes elites tardoromanes, i estan apareixent, no, unes aristocràcies de caire més local. El poder romà s'està fragmentant en espais de poder més petits.
1: I llavors, com ens hem d'imaginar aquest incipient regne visigot de finals del segle V, començaments del VI?
0: Clar, ens hem d'imaginar sobretot una redimensió del territori en negatiu, no? Per exemple, sembla ser que hi ha un abandonament general de l'espai urbà, no, d'aquestes ciutats tardoromanes, tot i que algunes velles ciutats resisteixen a la crisi, aconsegueixen sobreviure, muten la seva funcionalitat, no, en espais potser més sagrats, més sacres o més especialitzats. Algunes ciutats s'abandonen i veurem com d'aquí un parell de generacions començaran a fundar-se altres ciutats amb altres funcions, però en general veiem una pèrdua d'aquestes velles ciutats romanes, un abandonament de les grans viles hispanoromanes, que són substituïdes per una munió de petits jugarrets, poblats dispersos, enclaus fortificats, torres, granges disperses, no? Especialment al centre de la península. Hem trencat aquest gran latifundi romà, aquesta gran economia agrícola encara romana, per espais més atomitzats, no? Potser, si parlem del regne visigot, paradoxalment estem parlant de menys regne, no? Perquè diguem que la presència de la centralització estatal que encara es mantenia d'època tardoromana s'ha esvaït, o s'està en vies d'esvair-se.
1: Molt bé, i hem de pensar que l'arribada dels visigots també porta a canvis legals?
0: Clar, això és quan s'estudia els visigots sempre s'acaba estudiant el mateix,
1: sí.
0: No? Perquè repeteixo, fins no fa gaire, o cada vegada que hi ha més dades arqueològiques, o es prenen en sèrio, o es prenen en consideració més les dades arqueològiques, podem anar farcint de més visions de conjunt, però clar, al final el regne visigot, els que heu fet la carrera d'història, o heu llegit alguns sobre els visigots, acaben sent listes de reis, guerres civils i còdex legals. Sempre hi ha, que si el breviari de no sé què, que si l'ex visigotorum de no sé qui, que si el còdex de no sé què, no? Perquè sí que hi ha, no? Com al final els visigots no deixen de ser una elit, una petita elit guerrera que s'admet, no? o que situa sobre un territori, evidentment ha d'haver-hi una reformulació legal, com està passant en altres regnes, com passarà també amb Teodoric, amb els ostrogots, com passarà amb els francs, no? Els canvis legals ja comencen a arribar ja en temps del regne de Tolosa, no? Fins i tot abans d'assentar-se de manera intensa a la península Ibèrica. Per exemple, sabem que el darrer terç del segle V, Teodoric II promulgar una recopilació de lleis, la Lex Romana Visigotorum, que sembla que ja se centra especialment en temes de repartiment de la terra entre visigots i romans, no? Entre tots aquesta casuística legal que passa quan dues poblacions pues, xoquen legalment. Poc després, Auric, no? Que també potser us sona, un cop ja ha desaparegut l'Imperi Romà d'Occident, n'elabora un altre codi legal. Molts d'aquests codis inicials els interpolem, no? Potser no conservem el còdex en si, però com s'utilitzen com a la base de codes posteriors o s'integren en recopilacions posteriors, s'han com refet, no? I podem veure com diverses fases d'aquest marc legal. Sigui com sigui, la jerarquia galo-romana, no? Encara estem en el regne de Tolosa, veuen aquestes lleis i en l'arrealisme dels visigots, no en parlarem, perquè ja n'hem parlat moltes vegades, que els visigots, com són nòmades, són arrians, perquè arriarri cavallets.
1: És exactament per això.
0: Se sap. Bé, són cristians, es converteixen al cristianisme, però són arrians i no catòlics, això genera una duplicitat jeràrquica, no? Una duplicitat de la jerarquia eclesiàstica. Per l'aristocràcia galo-romana, no? A sobre de que són visigots, a sobre són arrians, no? I a sobre fan lleis diferents. Això explica molt, però també perquè aquestes elites galo-romanes rebin amb els braços oberts la intervenció dels francs, que una altra cosa no tindran, però saben fer el que ha de fer i es converteixen en el catolicisme, no com Trump, no? Que ara està
1: fent-se passar per...
0: I és molt divertit veure com hi ha americans que diuen què sabrà el papa de ser catòlic? Des de quan fer cas al papa és ser catòlic? No, doncs és el mateix que pensaven els visigots, no passa res.
1: O sigui, estem comparant els visigots amb Trump, eh?
0: No, però bueno, o sigui...
1: No, està fantàstic.
0: Bueno, a veure, sabem com acaben els visigots. No deixa de ser curiós, no?, que aquests intents de reformes legals d'aquests visigots arrians passin a la vegada que, no?, les elites galo-romanes cauen en braços dels francs, no?, i es precipita aquesta victòria a Boie que expulsa els visigots del centre sud de la Gàlia. No deixa de ser significatiu aquest breviari d'Alaric, que és el darrer cos legal del regne visigot de Tolosa, es promulga justament un any, uns mesos abans de la victòria de la batalla de Beauvilliers contra els francs. No?
1: De quina quantitat de persones estem parlant? O sigui, quina seria la població de la Hispània visigoda?
0: Clar, a veure, és molt difícil calcular poblacions en èpoques passades. És molt difícil calcular poblacions actualment. De fet, mentre esperava que vinguessis 40 i pico minuts tard per una retenció de la PC, que per una vegada, no vull que sigui un precedent, però per una vegada la Renfe ha anat millor que qualsevol altra cosa.
1: Sí.
0: Vale? No és, la Renfe ha anat millor que... Lo que no, millor que algo, que una gallina coixa grapada a l'esquena d'un bebè.
1: Uau! Que concret!
0: Això a vegades guanya la Renfe. Bueno, mentre esperava, llegia una notícia avui de que hi ha com un intent de refer els censos mundials perquè s'han donat compte que hi ha en zones rurals avui en dia a Àsia hi ha una desviació d'entre el 30 i el 70% de la població rural que no han comptat i que segurament en comptes de 8.000 milions de persones siguem entre 9.500 i 12.000. Hi ha un error d'entre 1.000 i 3.000 milions de persones de més que no han comptat.
1: O sigui, això no, passa... no és un error del 2%.
0: Bueno, no, és un error de... Hòstia, clar, que la gent s'assembla... La gent, quan hi ha moltes, s'assembla molt. I per tant, comptar-les una a un és complicat. Clar, si això ja passa ara, que creiem que sabem comptar, calcular poblacions amb dades no seriades, no amb un valor estadístic seriat, és pura especulació, no? S'ha fet, però partim de la base de que qualsevol dada de població, de comptabilitat, del que us doni la gana, abans que existeixi l'estadística no serveix de res. Si hi ha una estadística, tampoc serveix de res.
1: Però, com que ens agrada
0: arriscar... Si fem números rodons, sense gaire seguretat de res i sense cap voluntat d'afirmar res, s'ha afirmat, així en genèric, que potser estaríem parlant d'uns 3 milions d'habitants per la Hispània tardoromana.
1: Déu-n'hi-do.
0: 3 milions. 3 milionets, no està malament. Dels quals, sobre uns 100.000, per fer números rodons, serien visigots. Clar, Mira, aquí sí que és un 3%, ves? Un 3% de la població total, més o menys, serien visigots. Però clar, si portem, si seguim desenvolupant aquestes suposicions, si hi havia uns 100.000 visigots, seria uns 50.000 homes i unes 50.000 dones, més o menys, no? Un 49.000 homes, 51.000 dones.
1: Vale.
0: I per tant, si agafem realment homes adults en edat de combatre, que és el que ens interessa si pintem
1: figuretes
0: de visigots, sí. Que jo crec que no deu haver-hi ningú que faci exercicis de visigots.
1: No ho sé, Albert, però
0: jo què sé, però si tu t'agrada col·leccionar jocs de guerra, o tires per la banda fantàstica o de marines espacials, o fas, jo què sé, fas celtes contra romans, cartaginesos contra República Romana, però tu creus que hi ha gent que diu, a mi m'agraden pintar figuretes de visigots?
1: Jo m'apostaria alguna cosa
0: amb un filtre terrós, sempre.
1: Home, no? Per favor. Segur que algú pinta figuretes de visigots.
0: Sí.
1: Les imprimeix ell en 3D.
0: No? Ah, també podia ser. Bueno, doncs posem uns 20.000 visigots en condicions de combatre. És a dir, suficients per un control superficial del territori o d'alguns punts claus, d'alguns punts estratègics del territori, però insuficients per dominar la península ibèrica de manera militar.
1: Clar, això és una de les coses que explica, per exemple, la facilitat amb la que els exèrcits de Justinià entren a la península ibèrica.
0: Sí, però clar, pensem que Justinià ho feia tot superbé.
1: Sí.
0: Menjant a l'hipòdrom.
1: No, això no li va anar
0: gaire. Això no li va quedar gaire bé. Penseu, si no ho recordeu, o si no ho descobrireu ara, que...
1: Fem època, de tot aquí, recordem.
0: Època, sí, clar, vocació de servei. Sí, en època de Justinià hi ha una recuperació dels territoris perduts a l'imperi occidental, i això porta que l'any 552 un exèrcit bizantí, sota les ordres d'un general, com no bizantí, l'Iberi, desembarca segurament a la zona de Cartagena i conquereix una sèrie de territoris costaners mediterranis de la península ibèrica, més o menys en el seu moment de màxima extensió, des del golf de Cádiz fins a Alacant, més o menys, no? La zona de platja així potent. I això, aquests territoris conformaran la província, un exarcat bizantí, la província bizantina d'Espània. Espània.
1: Espània.
0: Sí. Que és com un cocker espaniel, pues igual, Espanya. Sabem molt poc d'aquesta dominació bizantina, no? Que durarà diverses generacions, amb relativa força uns 50-60 anys, i després quedaran alguns enclaus residuals. Per exemple, Ceuta, no? Resistirà més temps com a punt bizantí. Però vaja, explica que realment quan desembarquen els exèrcits bizantins, bueno, la península ibèrica és un espai molt gran i realment tampoc hi ha hem de pensar en un exèrcit visigot
1: centralitzat, no?
0: Fort.
1: I a veure, mentre passava tot això, els visigots que feien s'anaven concentrant a Toledo?
0: Sí, bé, sobretot ben especialment a partir del regnat de Leovigild, no, que potser és un d'aquests visigots que ho sonen, ja trobem com un intent de consolidar i expandir les fronteres visigodes, no? Ell ja començarà com a donar una forma més densa a aquest regne visigot de Toledo. Esgarraparà alguns territoris dels bizantins i sobretot, no, obrirà, sotmetrà el regne dels sueus, no, acabarà amb aquesta resistència sueva, i també, com tanta gent abans que ell, com ja havien fet els romans en els últims segles, no, també lluitarà contra els vascons al nord. De fet, el seu fill, Recaret, portarà un pas més enllà aquestes ànsies d'unificació i donarà un pas encara més endavant, més significatiu en aquesta unitat del regne visigot i, per tant, unitat d'Espanya. Si Leovigild, hi ha gent que se'l tatua, o jo què sé, o un grup de la legió, o no?
1: O alguna cabra li posen el nom, no?
0: Leovigilda, serà llavors.
1: Ah, Leovigilda.
0: Leovigilda o Recareda.
1: Recareda, bueno,
0: sí.
1: Mira.
0: Pensa que sempre és millor posar-li nom de dona a la cabra, perquè llavors, diguem que te la mires amb un altre ull. No sé.
1: Perdó, eh? Bueno, deixa'm introduir aquí una anècdota.
0: O sempre li pots dir muerte, ja que ets el novio de la muerte.
1: Clar, també.
0: I qui és muerte? La cabra. Saluda, guapa.
1: He conegut una persona,
0: sí, a veure,
1: que el tiet del qual es dedicava a cuidar la cabra de la legió.
0: Ah, només tenen una?
1: Sí. I es deia, la cabra es deia Baldomero.
0: Baldomero.
1: Sí. Que... Era un boc, no?
0: Vale, que té nom de sergent de la Guàrdia Civil.
1: Té, home,
0: sí. No, és una mica... Bueno, pues res. Dediquem el programa a Baldomero, que no serà un rei visigot, però mereix estar a la llista.
1: per favor,
0: de patrimoni, que diria l'UNESCO, immaterial de la...
1: Què va fer Recaret, Alberto?
0: Doncs Recaret va renunciar a l'arianisme com a religió dels visigots i va adoptar el catolicisme. Ho va fer 100 anys tard, però bueno, 150 anys tard, però bueno.
1: Anem lents.
0: A partir del tercer concili de Toledo, no en parlarem, però també tots aquests... Una altra cosa que fan els visigots són concilis, no? Fan corpus legals i concilis, tota aquesta mistificació dels concilis de Toledo. Doncs en el tercer concili de Toledo, l'any 589, Recaret renuncia a la... Recaret renuncia a l'arrianisme i equipara a nivell religiós a visigots i hispanoromans.
1: I amb aquesta decisió què canvia?
0: Bueno, doncs hi haurà un impuls sostingut durant tota la segona meitat del segle VI de potenciar, per exemple, no, un cop s'està catolicitzant el regne visigot, de potenciar una xarxa de ciutats episcopals. No? Penseu també que si hi havia dues jerarquies eclesiàstiques, estem parlant de dues xarxes episcopals. No? Hi havia bisbes arrians i bisbes catòlics. A partir d'ara només hi ha una xarxa episcopal. I, per tant, començarà de nou a articular l'Estat a través de la potenciació d'una sèrie de ciutats que s'aniran revifant, no? Perquè el fil del catolicisme, el catolicisme ja sabeu que és una religió que no segueix ningú fins al segle IX, que no visca una ciutat. Aquesta idea de que la gent és catòlica...
1: Des de que va néixer Jesús,
0: perquè
1: no?
0: Sí, perquè de cop i volta... No, tu és... la gent que és catòlica al segle VI o al segle VII és la mateixa gent que veu cafè de Starbucks. Només pot passar a les ciutats.
1: Vale.
0: Tu intentes buscar un Starbucks a Conejilla de Sotomonte i no trobes. No trobes.
1: Intentes buscar una...
0: No trobes cafè d'especialitat.
1: Ah,
0: intentes trobar una basílica romana i tampoc trobes. En qualsevol cas, aquesta xarxa episcopal, que sobretot a partir de la segona meitat del segle VI, inicis del VII, comença a revifar-se, porta doncs, els grans noms de les línies d'AVE d'Espanya, no? Sevilla, Córdoba, Mèrida, Toledo, Saragossa, Barcelona.
1: Ara entenem-lo abans.
0: Són les grans ciutats, no?, que tornen a tenir una importància dins el món visigot. D'aquesta serà Toledo, la que com a capital del regne es reconstrueixi i s'expandeixi en major mesura, no? Per exemple, creant una cort, no?, espais àulics, palatins, que es conserven molt poc, per lo que sea, però també es fundaran noves ciutats, com Recòpolis, ciutat de vacaciones. És com... No es diu així perquè... per cap altra cosa que com la va fer Recaret.
1: Vale.
0: Recòpolis.
1: Molt bé.
0: Podria haver-li dit Recaredopolis.
1: Podria.
0: Però és molt llarg.
1: Gràcies,
0: Recaret. En un altre exercici de brevetat onomàstica, vam enfundar ciutats com Ello. És una ciutat que només té vocals.
1: Perfecte.
0: Vale. Mentre que també a les zones rurals aquestes comencen a guanyar densitat, no? Veiem com arqueològicament proliferen cada cop més petits assentaments dispersos, comencen com a ocupar el territori, sobretot del centre nord de la Meseta.
1: I això passarà a tot arreu?
0: No, ja veurem que el regne visigot té una dualitat territorial important. Si ens fixem en el nord, veiem com aquests canvis de patró d'assentament, no? I sempre que hi ha un canvi de patró d'assentament també hi ha un canvi del paper de les elites aristocràtiques que dominen aquests patrons d'assentament, no? Són menys evidents potser a les zones d'Astúries, de Cantàbria, no? On sembla que la jerarquia territorial dels assentaments es modifica menys. Segurament perquè en aquelles zones hi ha un manteniment, creiem, de les antigues aristocràcies asturs, no? Que no canviaran pràcticament fins a ben entrat al segle VIII. No? Fins al 730, 740, no canviaran gaire, tot i que ja sempre, aquí hi ha hagut molta imaginació patriòtica també sobre què són, no? Com, quin és el germen del regne d'Astúries, si és visigot, si és indígena, si no sé què. Bueno, això ja no entrarem, això és el frenopàtic del seu.
1: I com són possibles aquests canvis?
0: Bé, bàsicament perquè estem davant de la consolidació del sistema fiscal del regne visigot, també. Si tens una, és que al final tot és bonic, perquè si tu tens un catolicisme, tens una xarxa de ciutats, i si tens una xarxa de ciutats, tens una xarxa fiscal.
1: Mm-hmm.
0: Bueno, hi haurà intents també de passar... El següent pas serà canviar aquesta fiscalitat urbana per una fiscalitat basada en la propietat de la terra, però això ja es portaria més endavant. Però, sobretot, hi ha un increment, un augment de la captació de les rendes senyorials i eclesiàstiques, no? Però tampoc ens flipem, no? Tampoc aquesta aparent bonança no ens enganyi, perquè això porta de la mà les lluites internes pel poder dins de l'aristocràcia goda, no? I per una banda, i per altra banda el mal de cap constant que significa el control del nord de la península, no? on asturs, vascons, càntabres, com seran un focus de problema constant al llarg del segle VII. No? El segle VII és un segle de lluites entre l'aristocràcia goda i de lluita contra els altres pobles que ocupen la península. El control, per exemple, de places com Astorga o Vitòria, no, que són com les dues zones, les dues enclaus urbans que els visigots, urbans o semiurbans, que els visigots intenten controlar per dominar el nord, no l'asseguren. La zona entre el Duero i el Cantàbric serà un focus d'atenció constant, no? On es desenvoluparà una aristocràcia pròpia amb més arrelada romana de la que tradicionalment s'ha oposat, no? S'ha insistit molt en l'etnicisme dels vascons, en l'etnicisme dels asturs, però tu quan mires hi ha molta més romanització de la que vols, i fins al segle X quan s'han fet estudis ben fets, els asturs del segle IX semblen més romans que medievals, però bueno, és un altre tema que no entrarem. Hi ha més arrelada romana de la que tradicionalment s'ha suposat en aquestes zones, i que després ja veurem que serà el germen posterior d'aquest regne d'Astúries.
1: I la situació millorarà amb el pas del temps?
0: Pues mai, les coses quan comencen a decaure mai milloren amb el temps, però és que tu estàs a la trentena, llavors encara no ho saps. Però tot el contrari. Tot i que les fonts documentals no són sempre clares, a nivell arqueològic s'observa que al llarg del segle VII es comencen a fortificar diferents elements defensius al nord del curs de l'Ebre, a diferents punts de la serralada pirinenca, més enllà, més al nord del curs del Duero. Per exemple, és molt divertit perquè per la seva banda els asturs i els càntabres aixequen murs de contenció en els passos de muntanya, no? En els ports de muntanya, el que s'anomenen les clausures, no? que són, doncs, això, fortificacions des de les quals poder guanyar alçada, tirar pedres, frenar la pujada de tropes enemigues. També s'han trobat esquelets datats del segle VII amb marques de mort violenta, desmembracions, de lluites en aquella zona. Perquè us feu una idea, tradicionalment moltes d'aquestes clausures s'havien datat al segle VIII, perquè sí, perquè clar, perquè si tu vols defensar el nord d'Espanya, vol dir que és que són els malvats musulmans que estan atacant a Don Pelayo i aquestes coses. I per tant, aquestes clausures datades al segle VIII s'havien vinculat a la defensa contra els exèrcits islàmics.
1: Vaja, vaja.
0: Però un estudi acurat de les mateixes ha retreçat la seva cronologia fins a l'època visigoda. Moltes no són del VIII, sinó que són del VII.
1: Oh, 100 anys abans, eh?
0: I per tant, construïdes i emprades contra els visigots, no contra els musulmans. I en tot cas, algunes d'elles, evidentment, reaprofitades més endavant, no? Un cop que està feta, continuen funcionant. I això ja ens indica que la situació, no?, al centre-nord de la península ibèrica no era idíl·lica.
1: Molt bé. I la frontera amb l'exèrcit, bueno, amb l'exarcat bizantí d'Espanya, com evolucionarà?
0: Bé, de fet, aquest serà un problema que es tancarà relativament aviat, no? Un cop es vagi consolidant el regne visigot. A inicis del segle VII, és a dir, uns 50 anys després de l'arribada dels bizantins, la costa de la península torna a ser pràcticament visigoda. Només Màlaga resisteix, per exemple, fins al més o menys al 625, i els bizantins quedaran reduïts a la seva mínima expressió, no? A les illes, algun enclau de la costa, i sobretot a Ceuta. Uh-huh. No? Aquesta darrera quedarà en mans bizantines bé fins al final del segle VII, fins a inicis del segle VIII. No? Aquell conde Don Julián, que és el que pacta amb els musulmans perquè Don Rodrigo viola, totes aquelles mentides.
1: Sí.
0: I a què atribueix que aquest Don Julián és un governador bizantí de Ceuta, o havia estat un antic governador bizantí de Ceuta que s'havia visigoditzat, bueno, en qualsevol cas, són els últims reductes de la presència bizantina a la península i al nord d'Àfrica.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: hago sin rechistar, que luego me desato y verás. A ver qué me dice después, oh payaso, y me tiemblan los pies. A su lado me dice que estoy.
1: Em sap greu, Adrià, traiem la cançó ja. Sabem que t'agrada molt, eh? Alberto, per què estem sentint Extremoduro?
2: Com tothom sap...
1: Gairebé.
2: Tothom que tingui edat per... Bueno, tu tampoc la tens, Adrià, però tens bon gust musical.
1: És més jove que jo, l'Adrià.
2: Bueno. So Payaso forma part de... Crec que és el setè disc d'estudi d'Extremoduro, del 96, crec que és. Fa just 30 anys... un disc que es diu Agila, que és el nom d'un dels darrers reis visigots, d'aquella portada tan bonica, no? D'aquell tio que sembla un heviata sortint de l'aigua, sí? Ara l'Adri diu que sí, que l'està buscant i es la posarà a la pantalla.
1: Fantàstic.
2: Però es diu precisament Agila, que és un nom d'aquesta llista. Si heu escoltat la cançó de Gigatron, haureu escoltat Agila i Agila Palito Palito, que és el del disc d'Extremoduro. Mai necessitem tampoc motius per escoltar a Robe Iniesta o per sentir Extremoduro, i per tant... no, no és aquesta.
1: Ix,
2: aquesta quasi. És jo minoria absoluta. Però va passar res. Llavors, per això la música.
1: Molt bé, encetem la recta final, doncs, perquè ens interessa saber si a nivell d'integració amb la població que hi havia anteriorment a la península Ibèrica hem de pensar que les elites visigodes, un cop convertides al catolicisme, s'acaben d'integrar del tot.
2: No, més aviat al contrari, aquest serà un dels problemes. La cort reial de Toledo, convertida en una, moltes cometes, minicort imperial o una imitació imperial, queda reduïda als elements humans de procedència visigoda, no? Un estament nobiliari got que va augmentant els seus privilegis, mentre que una minoria hispanoromana i una minoria jueva, que també és important a la península, van veient les seves aspiracions cada vegada més limitades. No? S'ha calculat que només d'unes 1.500 famílies visigodes constituïen l'elit aristocràtica i guerrera del regne, a la que s'havia de sumar, doncs, una petita casta de latifundistes de tradició hispanoromana, que són els primers en pactar amb els musulmans, i una petita noblesa enriquida de servei. Però hi haurà alguns intents tardans d'equiparar legalment visigots i hispanoromans, com el Liber Judicorum de mitjans del segle VII, que deroga lleis anteriors, però és un procés molt, molt lent i sobretot de molt poca volada.
1: Hi haurà tensions dins la pròpia noblesa visigoda?
2: Sí, hi haurà tensió bàsica que neix del propi funcionament de la monarquia visigoda, que és de caràcter electiu. No és una monarquia hereditària, que la pràctica a vegades ho és, però neix d'un caràcter electiu, no? Són els nobles visigots que trien qui ha de ser el successor, que és el rei. A la pràctica, els monarques buscaran de manera reiterada convertir assimilar el tron, vincular el tron al membre de la família que volen, no? Convertir aquest accés al tron en un fet hereditari. Això causarà fortes tensions amb la noblesa, que el que vol és poder decidir qui dirigeix el regne visigot. Això s'intentarà legislar, com per exemple el quart concili de Toledo, l'any 633, en què els bisbes acorden que la tria d'un rei és un assumpte electiu, no? S'ha de fer a través d'un concili, s'ha de seguir unes normes, cosa que tampoc es materialitzarà mai, perquè tothom fa el que bonament pot en cada moment. Una solució de compromís és la d'associar els fills o el parent que vulguis que heredi el tron, associar-lo al tron en vida per tal d'influir la successió, no? Si tot està com va fer Franco al final, vull dir, això és molt visigot, no? Tu vols que el teu successor sigui el que sigui, i llavors dius, bueno, pues jo el vinculo una miqueta, i llavors quan jo falti les coses ja tenen la seva inèrcia. Però el cert és que a mesura que ens apropem al segle VIII, les tensions nobiliàries no deixen d'augmentar.
1: Per tant, segle VII i VIII no són un bon moment.
2: No, clar, si deixem la retòrica dels discursos polítics i ens fixem en l'arqueologia, totalment, no és un bon moment. Veiem desaparèixer viles, apareix una proliferació de petits jugarrets que substitueixen les residències aristocràtiques, o, per exemple, una altra cosa que també s'ha estudiat molt, o que és molt visual del regne visigot, tot i que és molt, molt petit en comparació amb el que vindrà després amb la numismàtica islàmica, però si observem les monedes visigodes, per exemple, veiem una devaluació constant de la moneda, en especial del tremís d'or, que com el seu nom indica és una moneda d'or, no? Que passa de ser una moneda d'or a convertir-se vora l'any 700 en una mena de moneda de plata banyada en or. Saps? És com quan compres una contesa pensant que és un pastís de xocolata i al final té un clac, clac, clac de xocolata i tot és ara.
1: Fines làmines.
2: Perquè es fa una idea, s'ha calculat que en qüestió de 30 anys es passa d'un percentatge, no només en el tremí, sinó en general en tot el monedatge visigot, del 75% d'or a menys del 30% d'or. Relleu-vos a vosaltres de quan ara compreu una bossa de patates i porta menys patates. Mm. O quan compres un Magnum i de cop i voltes un mini Magnum. No? Aquesta, la reduflexió aquesta petita de que et venen el mateix però hi porta menys, doncs ho van inventar els, no ho van inventar els visigots, però els visigots els hi passava. Quan anaven a comprar un Magnum deien so payaso, m'ha estimat. Pel darrer terç del segle VII i la primera dècada del segle VIII tenim documentades també nombroses sublevacions i tensions nobiliàries, com per exemple la d'un dux Paulo, segurament governador de Narbona, d'aquests territoris que encara quedaven de la Septimània Visigoda, on a qui va seguir, per exemple, Ranucil, que és el, que direu qui és Ranucil?
1: Qui és Ranucil?
2: El dux de la Tarraconense, no? Que no va dubtar també aquest dux Paulo a autoproclamar-se rei de la Hispània Oriental, possiblement el primer moviment separatista de l'est peninsular, i que el seguiran ciutats com Barcelona, Girona, Tarragona, Narbona, o revoltes com les que es donen al mateix temps a Galícia o entre els bascons, no? Per tant, aquest moment final del regne dels visigots és un moment també molt marcat per les tensions internes.
1: Molt bé, com afronta tot això la monarquia? Ja per anar tancant, Alberto?
2: Bueno, doncs ho podeu imaginar, no? Wamba, el de para bailar la Wamba, que serà el rei que patirà aquesta revolta que parlàvem d'aquest dux Paulo, la sufoca militarment en una campanya que el porta des de Cantàbria fins a la Tarraconense, no? I posant setge i assetjant i sometent militarment a Barcelona, Girona, Colliure, bueno, pues intenta sufocar militarment aquestes revoltes, però això no soluciona res, aquesta crisi no supera així. Penseu que en els darrers 25 anys del segle VII i els 10 primers anys del segle VIII van ser un escenari de crisi gairebé estructural, unida a més a una sèrie de males collites, a desastres climàtics, i per tant els conflictes al voltant de la corona s'extenen, no? Per el regnat d'Arbigi, d'Ègica, de Witiza, que a més aquest tindrà una fama, no sabem si merescuda o no, de govern despòtic, de grans represàlies polítiques, ens diu que dissol concilis, que passa dels bisbes, que practica el concubinatge, que és un principi no hauria de ser dolent, que va perseguir de manera directa les comunitats jueves i que aquestes s'enfaden i ajuden els musulmans després. Bueno, la fugida constant de serfs, d'esclaus, els dominis senyorials, la caiguda de l'economia en general, bueno, tot són exemples d'aquesta època bona part... No, per exemple, és molt com això podem acabar, que no manem de temps. Bona part dels tresors de moneda o d'altres béns que s'han trobat en època visigoda, no? Com el tresor de Bucejo a Salamanca, o segurament el de Guarrazar, el de Toledo, que és aquell que troba les corones visigodes tan xules que estan al museu arqueològic, sempre s'havia pensat, o se les havia datat més en època de conquesta islàmica, no? Que venen els musulmans, amaguem les coses. Segurament sembla ser que estan sent redatats a la baixa i que formen part més d'aquest període de conflictes civils en els darrers moments del regne visigot on en cal situar aquests tresorets. Sigui com sigui, a 710 mor Witiza, hi haurà diferents candidats al tron, hi haurà un problema que te cagues que deixarem per un altre programa.
1: Molt bé, doncs Alberto Reche, moltíssimes gràcies per al programa.
2: A tu.
1: Adrià Tirado al control tècnic, us ha parlat Albert Abril i us esperem a la setmana que ve a un nou programa de Les Portes de Troia.
3: Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
4: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada d'avui. La Generalitat ha licitat l'estudi informatiu per construir la primera fase de l'eix transversal ferroviari que unirà, que anirà vaja de Lleida a Martorell. Una infraestructura que vol fer el govern i que ha de connectar el Segrià i Girona sense passar per Barcelona. El projecte contempla una estació d'alta velocitat al Vallès i que els AVE procedents de Madrid entrin a la capital catalana per la Sagrera mitjançant un nou ramal entre Martorell i Mollet. A més, l'executiu de Salvador Illa preveu que els trens d'alta velocitat s'aturin en com a mínim una estació a cada comarca per on passi la línia. Sílvia Paneque és la consellera de Territori.
2: Ens permet reforçar la xarxa ferroviària en termes de capacitat, en termes d'eficiència, d'equilibri territorial, també amb un nou corredor ferroviari central, que és una nova ruta, tant per mercaderies com per viatgers, com deia, també per alta velocitat.
0: És 19 d'agost de 2026 i tenim més titulars. A Lleida, la policia identifica 39 persones en la segona nit del dispositiu especial al Pla de les Vies. Cristina Álvarez.
3: En l'operatiu d'aquesta matinada, els agents també han decomissat 7 vehicles de mobilitat personal. El govern de la Paeria defensa que el dispositiu està funcionant i que s'allargarà fins diumenge.
0: I aquest dimecres torna a pujar el mercuri dels termòmetres.
3: I Protecció Civil ha activat l'alerta per calor intensa. Al Pla de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre es poden superar als 40 graus. L'afectació general però es preveu des del matí fins al vespre a comarques del Ter Sud, Ponent, Catalunya Central i litoral i prelitoral, sud i central.
0: Fem un cop d'ull, doncs, a la previsió del temps. Sergi Càrceles.
4: Hola, què tal? De moment estem tenint aquest dimecres tranquil i ara vindran alguns petits canvis a les comarques gironines. Per què? Doncs perquè aquesta tarda, a partir de les 5-6 de la tarda, començaran a formar-se núvols, sobretot per les comarques de la Garrotxa i el Ripollès, i es formaran tempestes que afectaran a finals de tarda, principis de vespre. Poden arribar també a la Costa Brava, aquestes tempestes, o fins i tot desplaçar-se una mica més cap al sud, tocant la selva. A la resta del territori, el Pirineu i Prepirineu, alguns núvols, no esperem pluges per aquell sector, i a la resta de Catalunya, sobretot a l'interior i també a les comarques tarragonines, molt de sol i tranquil·litat. Les temperatures màximes superaran els 30 graus a quasi arreu.
0: Gràcies, Sergi. L'Hospital de la Vall d'Hebron ha atès més de 500 dones a la seva consulta específica per a dolor pèlvic crònic.
3: La xifra s'ha conegut en el desè aniversari des de la seva obertura. Aquest departament tracta una patologia que afecta més dones que homes, que sovint costa de diagnosticar i que requereix un abordatge multidisciplinari.
0: I en marxa a aquesta hora la Diada Castellera de Sant Magí.
3: Amb l'actuació de les quatre colles de la ciutat de Tarragona i que podeu seguir des de la vostra televisió local o per streaming a través de la plataforma La Xarxa Més.
0: En uns minuts de fet, connectarem en directe amb la plaça de les Cols per conèixer de primera mà com s'està desenvolupant aquesta jornada castellera. I en cultura, el Festival de Cap Roig tanca la 26a edició.
3: 8 dels concerts han exhaurit les entrades i en total s'han assolit els 46.000 espectadors, unes xifres que reivindiquen el festival com una de les cites imprescindibles de l'estiu que aconsegueix mantenir l'interès del públic i dels artistes nacionals i internacionals.
0: I en esports, el nou Barça es presenta davant l'afició en el trofeu Joan Gamper. Joan Barberà.
5: A partir de les 7 de la tarda al Camp Nou es farà la presentació de la plantilla 2026-2027 amb la gran novetat del migcampista Rodri, i a partir de les 8 es jugarà el partit del Gamper contra l'Acalí.
0: El control de so Lluís Sánchez, a la coordinació José Gallardo i Artau Bellavista, us parla Marc Pijuan, passant gairebé 4 minuts del punt de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Us ho explicàvem en titulars. El govern català ha licitat l'estudi informatiu per construir la primera fase de l'eix transversal ferroviari que anirà de Lleida a Martorell. La infraestructura que vol executar el govern ha de connectar el Segrià i Girona sense passar per Barcelona.
3: El projecte contempla una estació d'alta velocitat al Vallès i que els AVE procedents de Madrid entrin a la capital catalana per la Sagrera mitjançant un nou ramal entre Martorell i Mollet.
0: En té més detalls en aquesta crònica d'ETV la Paula Marco.
6: 17 anys després, la Generalitat Generalitat torna a fer un pas endavant per posar en marxa l'eix transversal ferroviari, un tren que hauria de connectar Lleida i Girona sense passar per Barcelona. L'estudi de la primera fase ha estat encarregat a l'empresa pública Ifercat. La idea és que el tren surti de Lleida cap a Igualada i des d'allà es bifurqui en dos ramals, un cap a Martorell, al Vallès, i cap a l'estació de Barcelona Sagrera i un altre cap a Manresa, Vic i Girona. Un projecte molt necessari, segons ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paniqui.
2: Un encàrrec d'inici i de posar en marxa un eix transversal ferroviari absolutament necessari en termes d'equilibri territorial, però també en termes de moviment de mercaderies a Catalunya.
6: A més de 250 quilòmetres de via, el Ministeri de Transports planteja l'eix com a línia d'alta velocitat, mentre que la Generalitat vol que també hi passin trens de mercaderies per tal de no dependre només del corredor mediterrani. Les obres, però, van per llarg i es preveu que no comencin fins al 2030.
0: L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha valorat la notícia, tot i que sense voler parlar de la possibilitat que els AVE procedents de Madrid entrin a la ciutat per l'estació de la Sagrera.
3: Sí que ha destacat, però, que Barcelona està fent un salt endavant en matèria ferroviària amb les obres de la Sagrera i la remodelació de l'estació de Sants.
7: Nosaltres ara estem molt concentrats en acabar la gran obra ferroviària de la ciutat de Barcelona, que serà l'estació de l'AVE de la Sagrera i, evidentment, les obres que estan avançant a bon ritme també de l'estació de Sants. Jo crec que és molt important recordar que estem vivint un moment de salt d'escala molt necessari amb el transport de rodalies i també de llarga distància i d'alta velocitat, que és que tindrem en un termini de 2-3 anys les dues estacions més importants de la ciutat al màxim nivell possible.
3: Collboni ha parlat a la Barceloneta, on ha destacat que ja s'ha executat un 70% del pla de transformació del barri. En destaca la reforma integral de la plaça del Poeta Buscà o la construcció d'un nou centre d'atenció primària.
0: Doncs qui ha mostrat la seva satisfacció després de conèixer aquesta informació és l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa. El PAE en cap ha reconegut que la posada en marxa del projecte serà beneficiós per la ciutat i l'ajudarà a ser més competitiva.
8: Que l'eix transversal ferroviari ens atansa a nosaltres a molts indrets, ens atansarà a molts indrets el dia que això estigui en marxa, no? Però entre altres coses també vull recordar que el pla transversal ferroviari preveu la connexió de l'aeroport d'Alguaire amb la xarxa ferroviària, que sempre he considerat que és clau. I fixeu-vos bé, totes les noves implantacions industrials necessiten estar a prop d'infraestructures de comunicació.
0: I quan passen gairebé 8 minuts del punt de les dues, no deixem Lleida, perquè allà la segona nit, amb un dispositiu policial especial desplegat al parc sobre les vies, Balafi, El Clot i Pardinyes, ha acabat amb 39 joves identificats.
3: Mossos i Guàrdia Urbana mantindran aquest dispositiu durant tota la setmana, després que divendres passat comencessin 3 nits seguides d'aldarulls amb enfrontaments entre aquests dos col·lectius. En l'operatiu d'aquesta matinada, els agents també han decomissat 7 vehicles de mobilitat personal.
0: Més detalls en aquesta crònica que du a Lleida Ràdio de Judit Castellà.
9: El segon tinent d'alcalde de la Paeria, Carlos Enjuanes, ha remarcat la tranquil·litat d'aquesta segona nit amb el dispositiu activat i ha posat l'èmfasi en la comunitat pakistanesa.
10: Aquí hi ha una qüestió que és un control, el Castro també ho sap potser millor, aquest dispositiu que és el control i a nivell de seguretat i garantir la seguretat, i després hi ha la part de mediació, de conscienciació i de resolució del problema. Aquesta és la que s'està treballant. En aquest sentit, i acabo, ja sí que a nivell dels lideratges que ho apuntàveu de la comunitat pakistanesa, que potser no està tan, com diria, organitzada, o almenys clarament organitzada, sí que és veritat que hi ha un contacte paral·lel que s'ha fet a nivell d'una federació que englobe bastant, quan dic a nivell, és de Barcelona, a nivell de Catalunya. Per tant, també ara justament estic en contacte amb aquesta federació per una mica també poder-nos reunir i poder traslladar el missatge a la comunitat en general.
9: D'altra banda, sobre l'incendi al carrer Ballestrés, en Juanes ha garantit que des de l'Ajuntament s'oferirà un acompanyament a totes les famílies, començant per la reunió d'aquest dimecres.
1: Notícies en xarxa.
0: I a aquesta hora els termòmetres tornen a pujar. Està previst, de fet, que avui toqui sostre aquest nou pic de calor.
3: Protecció Civil ha activat l'alerta per calor intens. Al Pla de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre es poden superar els 40 graus. L'afectació general, però, es preveu des del matí fins al vespre a comarques del Ter Sud, Ponent, Catalunya Central i Litoral i Prelitoral, Sud i Central.
0: En paral·lel, es manté en situació de prealerta l'Infocat davant l'elevat risc d'incendi forestal.
3: La prealerta afecta especialment les comarques del Priorat i la Ribera d'Ebre, on el perill d'incendi forestal és molt alt. El Pla Inuncat també està activat en situació de prealerta per la previsió de pluges intenses des d'aquesta tarda i fins divendres. amb la previsió de xàfecs que poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i anar acompanyats de tempesta.
0: Doncs bé, la calor extrema d'aquest estiu i 3 mesos amb molt poca pluja han fet baixar la població de mosquit tigre a l'Empordà. El Servei de Control de Mosquits espera, però, que les pluges de final d'estiu i inici de tardor facin repuntar les molèsties d'aquests insectes. Ens ho explica des de Ràdio L'Escala en Sergi Corral.
11: Si hi ha un insecte especialment empipador a l'estiu, aquests són els mosquits. Ara bé, aquest estiu hi ha una sensació general que tenim menys mosquits, però què hi ha de cert amb tot això? Àlex Uller és ja especialista del Servei de Control de Mosquits de les Badies de Roses i Baix Ter.
12: Bàsicament parlem del mosquit tigre, perquè és un mosquit molt urbà, que es fa sobretot a l'interior de les cases, en petits recipients que puguin acumular una mica d'aigua. Com que portem una temporada bastant seca de pluviometria, sobretot parlem del litoral d'aquí, doncs, de casa nostra, de l'Empordà, sobretot des de mitjans de juny aproximadament fins ara. Per tant, aquesta falta de pluja fa que no hi haguin en grans llocs de cria de mosquit tigre.
11: Ara bé, segons els mateixos experts, els canvis de temps i les pluges que han d'arribar a la darrera setmana d'agost i la tardor poden fer revifar les poblacions de mosquits i que vinguin mesos més complicats, on el control i la prevenció en zones agrícoles d'arrossars i urbanes seran claus.
0: Us ho avançàvem també en titulars. La consulta específica per a dolor pelvià crònic de l'Hospital Vall d'Hebron ha atès més de 500 dones des de la seva obertura ara fa 10 anys.
3: Aquesta tracta una patologia que afecta més dones que homes, que sovint costa de diagnosticar i que requereix un abordatge multidisciplinari.
0: Ens en dona més detalls l'Arnau Vidal.
13: Des de fa 11 anys, la Pilar conviu amb el dolor pelvià crònic, un dolor persistent situat sota el melic i entre els malucs d'una durada superior a 6 mesos. És més prevalent en dones que en homes i pot ser resultat de múltiples causes, com ara l'endometriosi, el part o infeccions que provoquin inflamació de la pelvis. En molts casos, aquesta malaltia costa de diagnosticar i és per això que els professionals alerten els pacients perquè no esperin a consultar-lo. Ho detalla el doctor Jordi Sabadell, de la Unitat de Sol Pelvià i Uroginecologia de el Vall d'Hebron.
14: El més important és no arribar a aquests 6 mesos de criteri diagnòstic, perquè sabem que com més temps persisteix el dolor, existeixen fenòmens de que parlem de, diem, de sensibilització central i també de sensibilització pelviperineal, que el que faran és que la resposta al tractament cada cop sigui pitjor.
13: La consulta específica del Vall d'Hebron, de la qual la Pilar és pacient, ha atès més de 500 dones des de la seva obertura el 2016 i en rep 18 setmanals. Ofereix un abordatge multidisciplinari amb professionals de ginecologia, rehabilitació, anestesiologia, fisioteràpia, psiquiatria, cirurgia colorectal i neurofisiologia, tot plegat per millorar la vida de pacients com la Pilar, que defensa que cal parlar obertament de la malaltia.
15: Pot explicar, encara que sigui la família, els amics, a qui sigui. Tu quan tens un mal de cap, dius, quin mal de cap tinc? Però quan em fa mal la vulva, tu calles. I jo crec que s'ha de dir.
13: Cada tractament és individualitzat.
0: Gràcies, Arnau. I un equip d'investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona ha desenvolupat un nou test per detectar de manera precoç els efectes derivats de l'exposició als micro i nanoplàstics, especialment en persones que treballen en entorns industrials amb alta presència d'aquests materials. Des de Cugat Media ens ho explica la Tina Forest.
16: La coordinadora del projecte i catedràtica del Departament de Genètica i Microbiologia de la UAB, Albert Nández Bonilla, explica que aquestes partícules provenen de la degradació dels plàstics presents al nostre entorn i que alguns estudis ja han detectat alteracions en el funcionament celular, processos inflamatoris o fins i tot afectacions sobre l'ADN després d'estar-hi exposats. El nou test desenvolupat en el marc del projecte europeu Plastic Hill busca identificar si una persona està exposada específicament a micro i nanoplàstics.
17: És una prova que lo que trata es de intentar evaluar si una persona ha estado expuesta o no ha estado expuesta específicamente a micronanoplásticos, porque ahora mismo no existe en el mercado ninguna opción para poder medir en sangre o en algún fluido biológico de una persona que sospechamos que está expuesta para saber, ¿no?, si algun efecte debido a la exposició ja ha començat o no.
16: La investigació s'ha centrat especialment en sectors com la indústria tèxtil o la del reciclatge, on els treballadors poden inhalar fibres o fragments de plàstic en suspensió.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Gairebé un quart de 3, us expliquem ara que el Ministeri de Joventut i Infància gestiona per la via d'urgència el trasllat a la península d'uns 500 menors d'edat que continuen a Ceuta.
3: El pla preveu l'acollida vinculant i solidària de totes les comunitats autònomes o l'acolliment familiar. També s'estudien, però, altres fórmules, com ara que la cura i l'acolliment dels menors més vulnerables, entre els quals les nenes, sigui a càrrec d'ONGs de la península. El Ministeri de l'Interior eleva a 2.158 el nombre de menors que continuen a la ciutat autònoma després d'entrar-hi el 30 i el 31 de juliol.
0: I a Vilanova i la Geltrú tindrà un nou sistema de videovigilància que reforçarà la seguretat a la ciutat. De fet, aquest estiu s'està instal·lant ja la primera fase d'aquest sistema, que s'anirà ampliant en els pròxims anys. Des de Canal Blau ens explica en Jaume Anglès.
18: El nou projecte de videovigilància al nucli urbà de Vilanova i la Geltrú incorpora càmeres de diferents tipologies adaptades a cada emplaçament. La implantació del sistema s'ha dissenyat d'acord amb els criteris establerts per la normativa vigent en matèria de videovigilància i protecció de dades. Les càmeres enfocaran exclusivament espais públics i les imatges s'emmagatzemaran en servidors segurs ubicats a les dependències policials amb accés restringit i mesures específiques de ciberseguretat. Igualment, totes les zones disposaran de la corresponent senyalització informativa perquè la ciutadania conegui l'existència del sistema. Així ho afirma el sergent sotscap de la policia local de Vilanova i la Geltrú, Manuel Fuentes.
19: Tenim tota la zona de la Rambla, tenim tota la zona de Caputxins, UNG Aparcaments ens aporta també ajuda per cobrir tota la zona d'estacionament de la zona dels jutjats, i tot això estarà coordinat amb la nostra prefectura.
18: Està previst expandir el control fins als pàrquings dissuasius, on es produeixen furts a l'interior de vehicles.
0: Gràcies, Jaume. I els municipis del Lluçanès han reclamat una reducció substancial de les zones prioritàries previstes pel Plater, el projecte que preveu el desplegament d'energies renovables arreu del territori.
3: Les al·legacions presentades identifiquen errors cartogràfics i proposen un desplegament del pla més proporcionat i adaptat a la realitat agrària i territorial.
0: El 9FM, Guillem Sánchez.
20: La transició energètica està a l'ordre del dia i cada vegada són més els projectes que incentiven l'ús d'energies renovables. Alguns, però, guanyen detractors en comptes d'adeptes. És el cas del Plater, que entre les més de 1.000 al·legacions que ha rebut hi ha les dels municipis del Lluçanès. Jordi Bruc és vicepresident segon de la Mancomunitat del Lluçanès.
21: I no perquè siguem un entorn rural, tenim doncs per què assumir aquest percentatge tan gran, doncs sobretot de, en llocs com àrea metropolitana, on l'afectació és 5 vegades més petita. Vull dir que en aquest sentit ja volem ser solidaris.

0: Va Muntades explica que ja s'utilitza 3 dies a la setmana.
1: La intenció no és de que cada dia passi això i que passi per tota la platja, perquè seguim apostant més per la neteja manual, que és menys intervencionista i que el que fa és que mantenir la platja en més bon estat, però sí que en moments puntuals doncs, cal una mica de reforç d'aquesta neteja manual.
0: La inversió es va decidir després dels problemes de l'estiu passat, quan la dificultat per trobar personal i l'arribada de brutícia arran de les pluges van complicar el manteniment de la sorra. El consistori també demana la col·laboració dels banyistes per mantenir la platja neta i recorda que a partir de l'any vinent estarà prohibit fumar-hi.
2: Passen 3 minuts d'un quart de 3, us ho explicàvem en titulars. A aquesta hora tenim en marxa la Diada Castellera de Sant Magí a Tarragona amb l'actuació de les 4 colles de la ciutat, els Xiquets de Tarragona, la colla Jove Xiquets de Tarragona, Xiquets del Serrallo i la colla Castellera Sant Pere i Sant Pau. I allà hi tenim els companys de Tarragona Ràdio amb la Tere Ortega. Tere, bon dia.
3: Bon dia, doncs una Diada de Sant Magí que encara la tercera hora que a la plaça de les Cols. La segona ronda ja s'ha completat amb Cari Creu de la Jove de Tarragona, que si a la primera ronda ha portat un gamà extra a la plaça, el 2 de 9 amb Forri Manilles, ara ha vist com el 5 de 9 quedava amb intent desmuntat. Els Xiquets del Serrallo ja han fet avui la feina, han tancat l'actuació amb el seu castell de la tercera ronda. És la millor Diada de la seva història, amb el 4 i 5 de 8 descarregat i el 2 de 7, que també ha pogut completar la colla del barri mariner de la ciutat. Els Xiquets de Tarragona han completat el 7 de 8 a la primera ronda i el 4 de 9 en folre a la segona. Ara estan pendents de poder tirar a plaça el 3 de 9 en folre, amb la que també conclourien la seva actuació d'aquesta Diada de Sant Magí. Els castellers de Sant Pere i Sant Pau han completat la primera ronda amb el 5 de 8 i a la segona han tirat amb èxit el 4 de 8 amb agullar. També pendents els de Sant Pere i Sant Pau de poder completar la seva Diada amb l'actuació a la tercera ronda. Fins ara dues hores de castells, com dèiem, a l'emblemàtica plaça de les Cols de Tarragona, al cor de la part alta, amb les escales de la catedral, amb la gent que encara aguanta sota el sol i les temperatures elevades en aquest dia del patró a la ciutat de Tarragona.
2: Gràcies, Tere. Una Diada, per cert, que podeu seguir des de la vostra televisió local o per streaming a través de la plataforma La Xarxa Més. Moment ara per la cultura. I us expliquem que el Festival de Cap Roig tanca la 26a edició amb grans xifres, uns indicadors que reivindiquen el festival com una de les cites imprescindibles de l'estiu. Ens ho explica des de Televisió Costa Brava en Joan Parareda.
4: 8 concerts amb les entrades exaurides i la xifra de més de 46.000 espectadors. Així ha tancat la 26a edició al Festival de Cap Roig, uns indicadors que demostren que són una de les cites imprescindibles de l'estiu al Baix Empordà. Es reivindiquen com un festival eclèctic que aconsegueix mantenir l'interès del públic i dels grans artistes. Juli Guiu és el director del festival.
5: Bueno, la veritat és que ha sigut una molt bona edició, ha sigut de les millors d'aquests 15 anys que estem nosaltres. Hem superat les 46.000 entrades venudes.
4: Aquest estiu hi han passat noms que ja són gairebé imprescindibles a Cap Roig, com Rosario i Mica. També hi ha hagut artistes que han debutat, com Amaya i Rick Astley. Pel futur, el repte és mantenir i superar l'afluència de públic i tancar artistes que fa anys que se'ls resisteixen. Asseguren que de cares al pròxim estiu hi ha noms que fa més de 5 anys que els van al darrere. De fet, ja tenen 6 artistes tancats pel 2027.
2: I a Manresa, el Festival Microscòpia celebra la seva 7a edició del 28 al 30 d'agost amb 9 obres efímeres que fusionen art i natura. La proposta també incorpora una proposta escultural permanent de l'artista Rufino Mesa dedicada al poeta José Agustín Goytisolo. Ens ho explica des de Canal Taronja Central la Laura Mitjans.
6: El Camí Vell de Rajadell i el Pla de la Mina es convertiran del 28 al 30 d'agost en un escenari a l'aire lliure per la 7a edició del Festival Microscopies. La proposta integrada en la Festa Major de Manresa fusiona art i natura amb 9 obres efímeres i una nova escultura permanent de l'artista Rufino Mesa. El festival, impulsat per l'Ajuntament de Manresa i el Centre d'Art Contemporani El Forn de la Calç, vol posar en valor el patrimoni natural i paisatgístic de l'Anella Verda. Les instal·lacions efímeres s'han creat específicament per l'entorn i conviden els visitants a descobrir el paisatge des d'una nova perspectiva. L'obra permanent titulada Aigua i dedicada al poeta José Agustín Goytisolo està creada amb un granit negre de Bielorússia, aigua del Guadiana i coure. Entre les obres efímeres d'aquesta edició hi ha propostes d'Anna Cresta.

0: Espo, Núria Balcells, Edgar Massagú, Eduard Baulida, Maria Giró, Mercè Vinyallonga i Mònica Alonso, entre d'altres.
1: I abans dels esports, un apunt luctuós, perquè ha mort a l'edat de 74 anys Delfina Amaya, integrant de Los Amaya.
2: Juntament amb el seu germà José, Los Amaya són un dels grans noms de la rumba catalana. El duet va crear clàssics com Ara Vete o aquesta que escoltem, Caramelos. Los Amaya també formen part de la història de Barcelona. Van tocar la cerimònia de cloenda dels Jocs Olímpics del 92 amb Peret i Los Manolos. El grup també va participar en el documental El Ventilador, coproduït per la xarxa.
1: Ara sí, els esports. Ens porta en Joan Barberà. El nou Barça es presenta avui davant de l'afició en el trofeu Joan Gamper. Bon dia, Joan.
3: Bon dia, Marc. A partir de les 7 de la tarda, al nou Camp Nou es farà la presentació de la plantilla 2026-2027 amb la gran novetat del migcampista Rodri. I a partir de les 8 es jugarà el partit del Gamper contra l'Agli. Rodri, sens dubte, és el gran atractiu de la festa prèvia. El migcampista madrileny espera ajudar aquesta temporada a l'equip i a joves futbolistes com Marc Bernal.
4: Que vengo a sumar, no a aportar solo como jugador individual, sino lo que pueda transmitir al resto de mis compañeros. Y en el caso de Marc, que tiene una progresión espectacular, es un chico que pasó por una lesión grave, pero que se ha repuesto de manera increíble y que, bueno, que espero ayudar todo lo que pueda y enseñarle lo que estime.
3: I el tècnic alemany del conjunt blaugrana, Hansi Flick, es mostra molt satisfet per l'arribada del millor jugador del darrer Mundial.
5: Of course it was a big opportunity.
6: Per descomptat, és una gran oportunitat per nosaltres tenir a Rodri. Tots n'estàvem convençuts al 100% perquè és un jugador fantàstic. A més, aporta coses especials a qualsevol equip i per mi és fantàstic tenir-lo aquí a Can Barça. Crec que és el millor 6 per controlar el partit, però també ajuda molt en defensa i sap fer moltes coses. Guanyar duels aeris és molt important per nosaltres i, per descomptat, eleva el nivell de tots els jugadors.
5: Of course, increase every level of the play.
3: A segona divisió, el tècnic del Girona, Quique Álvarez, ja no vol parlar de la situació de Sigankov, jugador que no va voler jugar en la primera jornada de Lliga, segons va manifestar el propi entrenador. Avui, en la roda de premsa prèvia al partit d'aquest divendres a Còrdoba, sí que ha valorat la situació encara amb el mercat obert, amb la intenció de nous fitxatges i també baixes.
7: La situació, cada any es parla del mateix. Jo crec que la situació del mercat obert quan comença la Lliga pues, provoca aquestes coses, no? A vegades són més portables i a vegades menys. I no és fàcil, està clar. Jo no m'amagaré. És, bueno, parlar molt amb ells, veure i tu escollir qui pensis que està més connectat amb l'equip en aquell moment, no?
3: El proper divendres, segona jornada de Lliga Segona Divisió, el Girona juga al camp del Còrdoba. Més futbol a la Copa de la Reina. Hi haurà, que avui s'ha fet el sorteig de la primera eliminatòria, hi haurà duel català entre la M Lleidatà i l'Europa. El Barça i l'Espanyol encara no entraven en aquesta ronda. Per cert, avui a les 7 de la tarda hi haurà amistós entre la M i el Barça B.
1: Gràcies, Joan, per aquesta darrera hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Nosaltres tornem. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: El diccionari Termcat.
3: Paraules noves que ja pots dir.
2: Glamping. Càmping que disposa d'albergs mòbils o de bungalows, equipats completament de manera confortable i luxosa i amb bon gust.
4: El glamping és un terme que combina els mots glamour, atractiu d'una persona o cosa que provoca admiració general, i càmping, forma de turisme consistent a fer estada en un alberg mòbil, com una tenda de campanya o una caravana, i generalment en un espai limitat i equipat. Totes dues paraules tenen origen anglès, però fa anys que s'han incorporat al català. Això sí, amb adaptació gràfica. És a dir, l'has d'escriure amb accent obert a la A, tant en el cas de càmping com en el de glamping.
3: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.

0: Tot i que el desert del Sàhara és conegut per les seves temperatures extremes i la seva aridesa, ocasionalment es produeixen fenòmens meteorològics sorprenents com la neu. Un dels esdeveniments més notables va tenir lloc al gener del 2018, quan la petita ciutat d'Ain Sefra, a Algèria, es va cobrir d'una capa de neu. Aquest fenomen és extremadament rar a causa de les condicions climàtiques del Sàhara, que generalment no favoreixen les precipitacions. La neu al Sàhara és possible a causa d'una combinació de factors atmosfèrics inusuals. A l'hivern, masses d'aire fred del nord poden baixar fins al desert. Si aquestes masses d'aire fred es troben amb l'humitat adequada, poden provocar nevades. En el cas d'Ain Sefra, l'altitud de la regió, que es troba a uns 1.000 metres sobre el nivell del mar, també contribueix a fer que les temperatures puguin baixar prou com perquè la neu es formi i s'acumuli. Aquestes nevades no només creen paisatges impressionants, sinó que també tenen un impacte temporal a l'ecologia local. La neu aporta una petita però valuosa quantitat d'aigua a una regió que rep molt poca precipitació anual, encara que aquest efecte és efímer. La neu al Sàhara és un recordatori de les sorprenents variacions climàtiques que poden passar fins i tot als llocs més àrids del planeta.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:45.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: La Generalitat ha licitat l'estudi informatiu per construir la primera fase de l'eix transversal ferroviari que anirà de Lleida a Martorell, una infraestructura que vol fer el govern i que ha de connectar el Segrià i Girona sense passar per Barcelona. El projecte contempla una estació d'alta velocitat al Vallès i que els AVE procedents de Madrid entrin a la capital catalana per la Sagrera mitjançant un nou ramal entre Martorell i Mollet. A més, l'executiu de Salvador Illa preveu que els trens d'alta velocitat s'aturin en com a mínim una estació a cada comarca per on passi la línia. Sílvia Paneque és la consellera de Territori.
4: Ens permet reforçar la xarxa ferroviària en termes de capacitat, en termes d'eficiència, d'equilibri territorial, també amb un nou corredor ferroviari central, que és una nova ruta, tant per mercaderies com per viatgers, com deia, també per alta velocitat.
2: És 19 d'agost de 2026 i tenim més titulars. A Lleida, la policia identifica 39 persones en la segona nit del dispositiu especial al Pla de les Vies, Cristina Álvarez.
5: En l'operatiu d'aquesta matinada, els agents també han decomissat 7 vehicles de mobilitat personal. El govern de la Paeria defensa que el dispositiu està funcionant i que s'allargarà fins diumenge.
2: I aquest dimecres torna a pujar el mercuri dels termòmetres.
5: I Protecció Civil ha activat l'alerta per calor intensa. Al Pla de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre es poden superar els 40 graus. L'afectació general, però, es preveu des del matí fins al vespre a comarques del Ter Sud, Ponent, Catalunya Central i Litoral i Prelitoral Sud i Central.
2: Doncs fem ara un cop d'ull a la previsió del temps. Sergi Càrceles.
6: Hola, què tal? De moment estem tenint aquest dimecres tranquil i ara vindran alguns petits canvis a les comarques gironines. Per què? Doncs perquè aquesta tarda, a partir de les 5-6 de la tarda, començaran a formar-se núvols, sobretot per les comarques de la Garrotxa i el Ripollès, i es formaran tempestes que afectaran a finals de tarda, principis de vespre. Poden arribar també a la Costa Brava, aquestes tempestes, o fins i tot desplaçar-se una mica més cap al sud, tocant la Selva. A la resta del territori, el Pirineu i Prepirineu, alguns núvols, no esperem pluges per aquell sector, i a la resta de Catalunya, sobretot a l'interior i també a les comarques tarragonines, molt de sol i tranquil·litat. Les temperatures màximes superaran els 30 graus a quasi arreu.
2: Gràcies, Sergi. L'Hospital de la Vall d'Hebron ha atès més de 500 dones en la seva consulta específica per a dolor pelvià crònic.
5: La xifra s'ha conegut en el desè aniversari des de la seva obertura. Aquest departament tracta una patologia que afecta més dones que homes, que sovint costa de diagnosticar i que requereix un abordatge multidisciplinari.
2: I en marxa aquesta hora la Diada Castellera de Sant Magí.
5: Amb l'actuació de les quatre colles de la ciutat de Tarragona i que podeu seguir des de la vostra televisió local o bé per streaming a través de la plataforma La Xarxa Més.
2: En uns minuts connectarem en directe amb la plaça de les Cols per conèixer de primera mà com s'està desenvolupant aquesta jornada castellera i en cultura el Festival de Cap Roig tanca la 26a edició.
5: 8 dels concerts han exhaurit les entrades i en total s'han assolit els 46.000 espectadors. espectadors. Unes xifres que reivindiquen el festival com una de les cites imprescindibles de l'estiu que aconsegueix mantenir l'interès del públic i dels artistes nacionals i internacionals.
2: I en esports, el nou Barça es presenta avui davant l'afició en el trofeu Joan Gamper a Joan Barberà.
7: A partir de les 7 de la tarda, al Camp Nou es farà la presentació de la plantilla 2026-2027 amb la gran novetat del migcampista Rodri. A les 8 jugarà el partit del Gamper contra l'Al Ahly.
2: El control de so, Lluís Sánchez, a la coordinació José Gallardo i Artau Bellavista, i qui us parla Marc Pijuan. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: És la nostra portada d'avui. El govern català ha licitat l'estudi informatiu per construir la primera fase de l'eix transversal ferroviari que anirà de Lleida a Martorell. La infraestructura que vol executar el govern ha de connectar el Segrià i Girona sense passar per Barcelona.
5: El projecte contempla una estació d'alta velocitat al Vallès i que els AVE procedents de Madrid entrin a la capital catalana per la Sagrera, mitjançant un nou ramal entre Martorell i Mollet.
2: En té més detalls en aquesta crònica de TV la Paula Marco.
8: 17 anys després, la Generalitat torna a fer un pas endavant per posar en marxa l'eix transversal ferroviari, un tren que hauria de connectar Lleida i Girona sense passar per Barcelona. L'estudi de la primera fase ha estat encarregat a l'empresa pública Ifercat. La idea és que el tren surti de Lleida cap a Igualada i des d'allà es bifurqui en dos ramals, un cap a Martorell, al Vallès, i cap a l'estació de Barcelona Sagrera, i un altre cap a Manresa, Vic i Girona. Un projecte molt necessari, segons ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paniqué.
9: Un encàrrec d'inici i de posar en marxa un eix transversal ferroviari absolutament necessari en termes d'equilibri territorial, però també en termes de moviment de mercaderies a Catalunya.
8: Amb més de 250 quilòmetres de via, el Ministeri de Transports planteja l'eix com a línia d'alta velocitat, mentre que la Generalitat vol que també hi passin trens de mercaderies per tal de no dependre només del corredor mediterrani. Les obres, però, van per llarg i es preveu que no comencin fins al 2030.
2: L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha evitat valorar la possibilitat que els AVE procedents de Madrid entrin a la ciutat per l'estació de la Sagrera.
5: Sí que ha destacat, però, que Barcelona està fent un salt endavant en matèria ferroviària amb les obres de la Sagrera i la remodelació de l'estació de Sants.
10: Nosaltres ara estem molt concentrats en acabar la gran obra ferroviària de la ciutat de Barcelona, que serà l'estació de l'AVE de la Sagrera, i evidentment les obres que estan avançant a bon ritme també de l'estació de Sants. Jo crec que és molt important recordar que estem vivint un moment de salt d'escala molt necessari amb el transport de rodalies i també de llarga distància i d'alta velocitat, que és que tindrem en un termini de 2-3 anys les dues estacions més importants de la ciutat al màxim nivell possible.
2: Qui ha mostrat satisfacció després de conèixer aquesta notícia és Fèlix Larrosa, l'alcalde de Lleida.
5: El País en Cap considera que la posada en marxa del projecte serà beneficiós per la ciutat i l'ajudarà a ser més competitiva.
11: Que l'eix transversal ferroviari ens atansa a nosaltres a molts indrets, ens atansarà a molts indrets el dia que això estigui en marxa, no? Però entre altres coses també vull recordar que el pla transversal ferroviari preveu la connexió de l'aeroport de l'Alguaire amb la xarxa ferroviària, que sempre he considerat que és clau. I fixeu-vos bé, totes les noves implantacions industrials necessiten estar a prop d'infraestructures de comunicació.
2: I no deixem Lleida, perquè allà la segona nit amb un dispositiu policial especial desplegat al parc sobre les vies, Balàfia, el Clot i Pardinyes, ha acabat amb 39 joves identificats.
5: Mossos i Guàrdia Urbana mantindran aquest dispositiu durant tota la setmana, després que divendres passat comencessin 3 nits seguides d'aldarulls amb enfrontaments. En l'operatiu d'aquesta matinada, els agents també han decomissat 7 vehicles de mobilitat personal.
2: UAU, Lleida Ràdio, Judit Castellà.
12: El segon tinent d'alcalde de la Paeria, Carlos Enjuanes, ha remarcat la tranquil·litat d'aquesta segona nit amb el dispositiu activat i ha posat l'èmfasi en la comunitat pakistanesa.
13: Aquí hi ha una qüestió que és un control. El Castro també ho sap potser millor, aquest dispositiu, que és el control i a nivell de seguretat i garantir la seguretat, i després hi ha la part de mediació, de conscienciació i de resolució del problema. Aquesta és la que s'està treballant. En aquest sentit, i acabo, ja sí que a nivell dels lideratges que ho apuntàveu de la comunitat pakistanesa, que potser no està tan, com diria, organitzada, o almenys clarament organitzada, sí que és veritat que hi ha un contacte paral·lel que s'ha fet a nivell d'una federació que englobe bastant, quan dic és de Barcelona, a nivell de Catalunya. Per tant, també ara justament estic en contacte amb aquesta federació per una mica també poder-nos reunir i poder traslladar el missatge a la comunitat en general.
12: D'altra banda, sobre l'incendi del carrer Ballestrés, en Juanes ha garantit que des de l'Ajuntament s'oferirà un acompanyament a totes les famílies, començant per la reunió d'aquest dimecres.
3: Notícies en xarxa.
2: 8 minuts passen de 2:45. Avui dimecres està previst que toqui sostre el nou pic de calor.
5: Protecció Civil ha activat l'alerta per calor intensa. El Pla de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre es poden superar els 40 graus. L'afectació general, però, es preveu des del matí fins al vespre a comarques del Ter Sud, Ponent, Catalunya Central i Litoral i Prelitoral, Sud i Central.
2: I en paral·lel es manté en situació de prealerta l'Infocat davant l'elevat risc d'incendi forestal.
5: La prealerta afecta especialment les comarques del Priorat i la Ribera d'Ebre, on el perill d'incendi forestal és molt alt. El Pla Inuncat també està activat en situació de prealerta per la previsió de pluges intenses des d'aquesta tarda i fins divendres, amb previsió de xàfecs que poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i anar acompanyats de tempesta.
2: Us ho explicàvem també en titulars. La consulta específica per a dolor pel via crònic de l'Hospital Vall d'Hebron ha atès més de 500 dones des de la seva obertura, ara fa 10 anys.
5: Aquesta unitat tracta una patologia que afecta més dones que homes, que sovint costa de diagnosticar i que requereix un abordatge multidisciplinari.
2: Ens en dona més detalls el nostre company Arnau Vidal.
14: Des de fa 11 anys, la Pilar conviu amb el dolor pel via crònic, un dolor persistent situat sota el melic i entre els malucs d'una durada superior a 6 mesos. És més prevalent en dones que en homes i pot ser resultat de múltiples causes, com ara l'endometriosi, el part o infeccions que provoquin inflamació de la pelvis. En molts casos aquesta malaltia costa de diagnosticar i és per això que els professionals alerten els pacients perquè no esperin a consultar-lo. Ho detalla el doctor Jordi Sabadell de la unitat de sol pelvià i uroginecologia del Vall d'Hebron.
15: El més important és no arribar a aquests 6 mesos de criteri diagnòstic, perquè sabem que com més temps persisteix el dolor, existeixen fenòmens de que parlem de, diem, de sensibilització central i també de sensibilització pelvi-perianal, que el que faran és que la resposta al tractament cada cop sigui pitjor.
14: La consulta específica del Vall d'Hebron, de la qual la Pilar és pacient, ha atès més de 500 dones des de la seva obertura el 2016 i en rep 18 setmanals. Ofereix un abordatge multidisciplinari amb professionals de ginecologia, rehabilitació, anestesiologia, fisioteràpia, psiquiatria, cirurgia colorectal i neurofisiologia, tot plegat per millorar la vida de pacients com la Pilar, que defensa que cal parlar obertament de la malaltia.
16: Pot explicar, encara que sigui la família, els amics, a qui sigui. Tu quan tens un mal de cap, dius, quin mal de cap tinc, però quan em fa mal la vulva, tu calles, i jo crec que s'ha de dir.
14: Cada tractament és individualitzat.
2: Gràcies, Arnau. I l'empresa Nipro invertirà 25 milions d'euros a Lleida per construir una nova planta per solucions per la hemodiàlisi. La multinacional japonesa, que actualment compta amb seu a Mollerussa, preveu instal·lar el polígon industrial de Torre-Soler. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
17: Aquest dimecres al matí, Fèlix Larrosa ha explicat en una atenció als mitjans de la paeria de quina manera impactarà aquest projecte en termes d'ocupació, que comptarà amb una superfície de 24.795 metres quadrats.
18: Es tracta d'una operació que tindrà un impacte directe en l'ocupació. El projecte preveu una ocupació directa total de 74 persones, incorporant noves perfils professionals gràcies a aquesta inversió.
17: En aquest sentit, la Rosa ha subratllat que el passat 9 de juny, mitjançant decret d'alcaldia, la paeria va qualificar Nipro com a projecte d'interès estratègic local, fet que ha permès agilitzar el procés burocràtic per tirar endavant el projecte. Des de la multinacional han destacat que la nova planta permetrà disposar d'un espai més modern, eficient i preparat per assumir el creixement futur de la companyia. També han expressat la voluntat de reforçar la col·laboració amb la Universitat de Lleida, mitjançant pràctiques, formació dual i doctorats industrials.
2: És moment ara de repassar altres notícies destacades del dia en format més breu. El Ministeri de Joventut i Infància gestiona per la via d'urgència el trasllat a la península d'uns 500 menors d'edat que continuen a Ceuta.
5: El pla preveu l'acollida vinculant i solidària de totes les comunitats autònomes o l'acolliment familiar. També s'estudien, però, altres fórmules, com ara que la cura i l'acolliment dels menors més vulnerables, entre els quals les nenes, sigui a càrrec d'ONGs de la península. El Ministeri de l'Interior eleva a 2.158 el nombre de menors que continuen a la ciutat autònoma després d'entrar-hi el 30 i el 31 de juliol.
2: Els Mossos d'Esquadra han detingut 7 persones per falsificar i gestionar empadronaments fraudulents a Tortosa.
5: Una operació conjunta dels Mossos i la policia local de Tortosa. Els detinguts se'ls acusa de 23 fets delictius, entre els quals destaquen la falsedat documental, l'estafa i contra el dret dels ciutadans estrangers. La investigació es va iniciar arran de denúncies presentades per l'Ajuntament.
2: I 6 persones intoxicades a Caldes de Malavella per la mala combustió d'un generador.
5: Els bombers de la Generalitat han hagut de comprovar els valors de monòxid de carbonat carboni i han efectuat maniobres de ventilació de la casa. El SEM ha activat 4 ambulàncies i ha traslladat els 6 intoxicats, tots en estat menys greu, a l'Hospital de Mataró.
2: Un minut i 3:15, hora per saber si segueix en marxa aquesta dia de Castellera de Sant Magí a Tarragona, on hi actuaven les 4 colles de la ciutat, els Xiquets de Tarragona, la colla jove Xiquets de Tarragona, Xiquets del Serrallo i la colla Castellera Sant Pere i Sant Pau. Allà hi tenim els companys de Tarragona Ràdio. Tere Ortega, bon dia.
19: Bon dia, segueix a prop de 3 hores de Castells, a la plaça de les Cols. Els Xiquets de Tarragona han segellat la seva diada més rodona, la millor de la seva història, i ja han tancat la seva actuació en aquesta diada de Sant Magí amb el 4 i el 5 de 8 i el 2 de 7 descarregat. La jove de Tarragona ha portat a plaça un gama extra, el 2 de 9 amb forri manilles i després un intent desmuntat de 5 de 9. Han completat finalment aquesta construcció, res, fa uns minuts, en la tercera ronda de la seva actuació. Els Xiquets a Tarragona i ja han decidit que aniran a una quarta ronda després que quedessin intent el 3 de 9 en folre. Els matalassers sí que han descarregat el 7 de 8 i el 4 de 9 en folre a la primera i segona ronda. I els castellers de Sant Pere i Sant Pau també han fet fins ara una bona diada a l'espera de la que serà la seva tercera ronda amb un 5 de 8 i 4 de 8 amb agulla. La diada continua arrencat a les 12 del migdia a la plaça de les Cols amb la catedral de fons en una bonica estampa per aquest dimecres de Festa Major a la ciutat de Tarragona, avui a Sant Magí.
2: Gràcies, Tere, per aquesta darrera hora. Una diada, per cert, que podeu seguir des de la vostra televisió local o per streaming a través de la plataforma La Xarxa Més. L'estiu és moment de festes majors, ara marxem fins a Tàrrega i és que el Parc de Sant Eloi ha acollit aquest matí la celebració de la tradicional festa de Sant Magí, organitzada per l'Associació dels Amics de l'Arbre i la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona. Ens explica la Mariona Fígols de Ràdio Tàrrega.
20: La festa de Sant Magí arrenca a les 9 del matí amb la missa i la venda del càntir d'aigua beneïda del santuari de Sant Magí de la Brufaganya, a la qual la cultura popular hi atribueix virtuts miraculoses. Roser Sala, membre de l'Associació dels Amics de l'Arbre, ha destacat la jornada d'aquest matí.
21: La nostra festa dedicada als magins, de gran tradició a Tàrrega, i una festa que es composa de dos parts. Una part totalment tradicional, hi ha la venda dels cantirets, i aquí hi ha molta tradició. Aquest any tenim també, després d'un concert, el Petit Comitè, i canten a capella. Són un grup de 7 persones, jo crec que agradarà, estem amb ganes de que ens sorprengui.
20: Després d'un esmorzar popular, la festa continua al vespre amb una parcel·la de música a l'ermita del parc. En aquest entorn, el grup Petit Comitè interpretarà diverses cançons amb 7 veus masculines i femenines. A més, la vetllada inclou un sopar amb més de 200 assistents i un espectacle lumínic a càrrec de Pau Ferreny.
2: I tot a punt perquè comenci la festa major de Sant Bartomeu a Roda de Barà, que comença, de fet, demà dijous. Tot i això, s'han fet un bon grapat d'actes previs adreçats a tots els públics. Roda de Barà, Ràdio, Sònia Camí.
22: La Festa Major de Sant Bartomeu de Roda de Barà arrencarà aquest dijous 20 d'agost amb l'obertura de la zona firal, on fins al dia 25 s'hi faran concerts, DJs, bingos musicals i altres. Diumenge, vigília de Sant Bartomeu, la família Nogués protagonitzarà el toc de vigília des del campanar. A la tarda arribarà el pregó, que enguany pronunciarà Maria Fe Vives Boronat, i durant la jornada hi haurà reconeixements, premis, cultura popular, música i espectacles. Dilluns 24, dia de Sant Bartomeu, serà la jornada més tradicional, amb les matinades, el seguici, la processó del pa beneit, la missa solemne, la benedicció de les coques, els goigs i la rifa de la coca del goig. Sobre el pa beneit ens en parla la regidora de Cultura, Teresa Ferrer.
23: Es venerà el patró i es fa aquesta benedicció, la benedicció de les coques del pa, i llavors perquè la gent pugui gaudir doncs, de lo que és el pa beneït, que de lo beneït que nosaltres diem, no?
22: Dimarts 25 arribarà el final de la festa amb activitats infantils, bitlles, habaneres, rom cremat, també batucada i un espectacle piromusical.
2: I avui, dimecres, a 9:45 del matí, respectant l'horari tradicional i previst, ha començat a la plaça de la Vila de la Festa Major de Vilafranca, un moment que dona el tret de sortida a la venda del programa, l'estampa i el regal. Des de Ràdio Vilafranca, Eric Guijarro.
0: La capta, com sempre, ha començat amb l'encesa de 5 voladors i el toc de gralles a la plaça de la Vila. El primer dia de la capta també ha comptat amb una tartana i un cavall, que han acompanyat els més de 100 voluntaris pels carrers de la Vila per vendre, casa per casa, el programa, l'estampa i el regal. Escoltem a dos dels membres del quintet d'administradors de la Festa Major d'enguany, Susana Jordán i Roger Santacana.
1: El segon obsequi que tenim a la caixa és el seguici animat, que és petites explicacions de cada bany, on tenim un visor que a la que bellugues lateralment sembla que el ball estigui ballant.
4: Tenim l'altre obsequi, que és la fusta, molt útil per totes les llars i cuines, per tallar el que faci falta, fuet, embotit, formatge, amb el logo de la Festa Major.
0: Més d'un centenar de persones han col·laborat enguany per fer possible la capta, que s'iniciava pels vols de les 10 del matí per tal de repartir el programa porta per porta.
2: Moment ara per la cultura. I us expliquem que el Festival de Cap Roig ha tancat la 26a edició amb grans xifres, uns indicadors que reivindiquen el festival com una de les cites imprescindibles de l'estiu i que aconsegueix mantenir l'interès del públic. Ens ho explica des de Televisió Costa Brava en Joan Parareda.
6: 8 concerts amb les entrades exaurides i la xifra de més de 46.000 espectadors. Així ha tancat la 26a edició al Festival de Cap Roig, uns indicadors que demostren que són una de les cites imprescindibles de l'estiu al Baix Empordà. Es reivindiquen com un festival eclèctic que aconsegueix mantenir l'interès del públic i dels grans artistes. Juli Guiu és el director del festival.
24: Bueno, la veritat és que ha sigut una molt bona edició, ha sigut de les millors d'aquests 15 anys que estem nosaltres. Hem superat les 46.000 entrades venudes.
6: Aquest estiu hi han passat noms que ja són gairebé imprescindibles a Cap Roig, com Rosario i Mica. També hi ha hagut artistes que han debutat, com Amaya i Rick Astley. Pel futur, el repte és mantenir i superar l'afluència de públic i tancar artistes que fa anys que se'ls resisteixen. Asseguren que de cares al pròxim estiu hi ha noms que fa més de 5 anys que els van al darrere. De fet, ja tenen 6 artistes tancats pel 2027.
2: I a Manresa, el Festival Microscopia celebrarà la seva setena edició del 28 al 30 d'agost amb nou obres efímeres que fusionen art i natura. La proposta també incorpora una nova escultura permanent de l'artista Rufino Mesa, dedicada al poeta José Agustín Goytisolo. Ens ho explica des de Canal Taronja Central la Laura Mitjans.
25: El Camí Vell de Rajadell i el Pla de la Mina es convertiran del 28 al 30 d'agost en un escenari a l'aire lliure per la setena edició del Festival Microscopies. La proposta integrada en la Festa Major de Manresa fusiona art i natura amb 9 obres efímeres i una nova escultura permanent de l'artista Rufino Mesa. El festival, impulsat per l'Ajuntament de Manresa i el Centre d'Art Contemporani, el Forn de la Calç, vol posar en valor el patrimoni natural i paisatgístic de l'Anella Verda. Les instal·lacions efímeres s'han creat específicament per l'entorn i conviden els visitants a descobrir el paisatge des d'una nova perspectiva. L'obra permanent, titulada Aigua i dedicada al poeta José Agustín Goytisolo, està creada amb un granit negre de Bielorússia, aigua del Guadiana i coure. Entre les obres efímeres d'aquesta edició hi ha propostes d'Anna Crespo, Núria Balcells, Edgar Massagú, Eduard Baulida, Maria Giró, Mercè Vinyallonga i Mònica Alonso, entre d'altres.
2: El Festival de Cap Roig ha baixat la persiana, però segueix en marxa el Festival de la Porta Ferrada, que viu avui una de les grans nits amb Nile Rodgers en Chic.
5: Acompanyats per Ben Harper and the Innocent Criminals, compartint cartell al Guíxols Arena, una doble cita internacional amb molt de funk, soul i rock.
2: I abans dels esports, un apunt luctuós, i és que ha mort a l'edat de 74 anys Delfina Amaya, integrant de Los Amaya.
5: Juntament amb el seu germà José, Los Amaya són un dels grans noms de la rumba catalana. El duet va crear clàssics com ara Bete o aquesta que escoltem, Caramelos. Los Amaya també formen part de la història de Barcelona. Van tocar la cerimònia de cloenda dels Jocs Olímpics del 92 amb Peret i Los Manolos. El grup també va participar en el documental El Ventilador, coproduït per la Xarxa.
2: Set minuts per arribar al punt de les 3, moment dels esports. que ens porta en Joan Barberà. El nou Barça es presenta avui davant l'afició en el trofeu Joan Gamper. Bon dia, Joan.
7: Bon dia, Marc. A partir de les 7 de la tarda al Camp Nou es farà la presentació de la plantilla 2026-2027. La gran novetat, Rodri, i a les 8 es jugarà el partit del Gamper contra l'Al Ahly egipci. Rodri, sens dubte, és el gran atractiu de la festa prèvia. El migcampista madrileny espera ajudar a l'equip blaugrana i a joves futbolistes, com és el cas de Marc Bernal.
8: Que vengo a sumar, no a aportar solo como jugador individual, sino lo que pueda transmitir al resto de mis compañeros, y en el caso de Marc, que tiene una progresión espectacular, es un chico que pasó por una lesión grave, pero que se ha repuesto de manera increíble y que, bueno, que espero ayudar todo lo que pueda y enseñarle lo que estime.
7: El tècnic alemany del conjunt català, Hansi Flick, es mostra molt satisfet per l'arribada al Barça del millor jugador del darrer Mundial.
9: Of course it was a big opportunity.
10: Per descomptat, és una gran oportunitat per nosaltres tenir a Rodri. Tots n'estàvem convençuts al 100% perquè és un jugador fantàstic. A més, aporta coses especials a qualsevol equip i per mi és fantàstic tenir-lo aquí a Can Barça. Crec que és el millor 6 per controlar el partit, però també ajuda molt en defensa i sap fer moltes coses. Guanyar duels aeris és molt important per nosaltres i, per descomptat, eleva el nivell de tots els jugadors.
9: Of course, increase every level of the play.
7: Avui aquest Joan Gamper, a partir de les 8 del vespre, al nou Camp Nou. A la segona divisió, el tècnic del Girona, Quique Álvarez, ja no vol parlar de la situació de Sigankov, jugador que, recordem, no va voler jugar en la primera jornada, segons va manifestar el propi entrenador. Avui, en la roda de premsa prèvia al partit d'aquest divendres a Còrdoba, sí que ha valorat la situació, encara amb el mercat obert, amb la intenció de nous fitxatges, de completar la plantilla i també de baixes.
11: La situació, cada any es parla del mateix. Jo crec que la situació del mercat obert quan comença la Lliga pues, provoca aquestes coses, no? A vegades són més portables i a vegades menys. I no és fàcil, està clar. Jo no m'amagaré. És, bueno, parlar molt amb ells, veure i tu escollir qui pensis que està més connectat amb l'equip en aquell moment, no?
7: Les paraules de Quique Álvarez, que avui ha parlat en aquesta prèvia, recordem, divendres el Girona afronta la segona jornada de la segona divisió al camp del Còrdoba, en una categoria de plata, on el Centre d'Esport Sabadell avui presenta dues de les seves novetats d'aquesta temporada, un Sabadell, l'equip de Ferran Costa, que jugarà diumenge a les 7 de la tarda al camp del Castelló, segona jornada. El conjunt arlequinat es va estrenar amb un empat sense gols al camp de l'Sporting de Gijón en la primera jornada en el retorn a segona divisió. Més futbol, per destacar que la Copa de la Reina avui s'ha fet el sorteig de la primera eliminatòria i hi haurà duel català entre l'AM Lleidatà i l'Europa. Recordem que el Barça i l'Espanyol encara no entraven en competició en aquesta eliminatòria. Per cert, avui a les 7 de la tarda hi ha amistós entre l'AM i el Barça B. I en futbol masculí, avui s'ha disputat un partit amistós. El resultat final, Barça B 1, Europa 0. I en hoquei sobre patins, és notícia, la destaquem, l'Igualada, vigent campió de l'hoquei Lliga Masculina, ha anunciat en el dia d'avui la renovació i la continuïtat, per tant, del tècnic Marc Montaner.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí i ens retrobem demà. Bona tarda.

0: Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.
1: Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: L'Àgia, de 14 anys, té la porta de la seva habitació sempre tancada. Laura, la mare, pica una vegada i una altra, però ella sempre està ocupada i prefereix estar sola. A Laura li preocupa aquesta distància, el silenci i la desconnexió que sembla que hi ha entre elles. Ni mama, ni mom. Avui parlarem d'una etapa que no és una tempesta, sinó que és una reconstrucció, l'adolescència. El cervell dels nostres infants, ja no infants, sinó adolescents, s'està reconstruint i és per això que necessitem acompanyar-los ara d'una altra manera. Cindy, avui tema fort, eh? avui potent. A veure, per què ens fa por aquest tancament de porta, aquesta distància? Per què sembla que no vulguin saber res de nosaltres?
1: Hi ha una gran estigmatització amb l'adolescència, no? Quan tu parles d'adolescència amb algú, és com si fos una malaltia. Ai, que passi ràpid, ai, a veure si ens en sortim, a veure que no passi res, no? Ja comencem a parlar amb por, sí, amb defensa. Ai, madre mia, els adolescents d'avui en dia... Pff. Llavors, primer de tot... És com algú generació rere generació, però jo me'n recordo quan jo era adolescent o quan era nena, es parlava igual dels adolescents. Doncs és una cosa que culturalment ens fa molta por, perquè hi ha un punt de rebel·lió, és veritat, no? Hi ha un canvi de conducta perquè hi ha un canvi cerebral molt important amb l'adolescència. I l'hem d'entendre una vegada més per poder-ho acompanyar bé. Els adolescents no es rebel·len contra nosaltres, no és algo personal, no? Com diu la Sara Desiré Ruiz, que si no la coneixeu us la recomano moltíssim, que és una experta en adolescència, una treballadora social que parla molt sobre i molt bé sobre adolescència. Ella sempre diu el lema no és personal, és cerebral, no? Tot el que fan els nostres fills i filles té relació amb aquest canvi d'estructura cerebral. Hi ha la seva autopista cerebral està en obres. I això ho hem d'entendre. Aquí hi ha una gran poda neuronal que els hi serveix per iniciar aquesta vida adulta, separar-se del vincle amb la família i fer primer construir la seva pròpia identitat i relacionar-se entre iguals. No és que es tanquin de tu, és que es tanquen amb ells. Aquesta necessitat d'intimitat, de conèixer-se, viuen molt intensament, aquí hi ha una necessitat de dopamina molt gran. Llavors, estan començant a construir tota aquesta identitat d'una manera molt forta i nosaltres hem d'acompanyar i respectar molt, perquè si no, tormenta de verdad.
0: Alguna vegada havia llegit o havia sentit que és com, imaginem, que tu tens un trencaclosques que el tens tot muntat i quan arriba l'adolescència et treuen totes les peces, te'ls posen del revés i te'n treuen alguna. Fins
1: total,
0: i tot, no?
1: Sí, sí.
0: Tornar a reconstruir aquest trencaclosques que havies fet fins ara.
1: I és una gran oportunitat també de si el vincle amb el nostre infant, pues, potser... imagina't que durant la infància no hem sigut prou conscients perquè no hem pogut, perquè no hem tingut la informació i hem tingut doncs, uns comportaments que no ens han agradat o un vincle que no ens ha agradat. A l'adolescència hi ha una gran oportunitat de reparació. És com si la natura ens donés una segona oportunitat de crear un vincle positiu amb els nostres adolescents. Llavors, sobretot és entendre això que molt bé deies, no? Hi ha un pas important, hi ha una reestructuració on nosaltres hem de, sobretot, observar molt, jutjar molt poc, respectar moltíssim, com dèiem, i acompanyar molt, també. Aquí el control s'acaba.
0: Serveix de poc.
1: És que no bueno, serveix de crear una mala relació amb el teu fill. Si tu, durant l'adolescència, el que vols és controlar, llavors tindràs una època realment aquesta que fa por.
0: Molt bé. El nostre gran amic, el cervell. Mm. Què li passa al cervell durant l'adolescència?
1: Doncs la part límbica, la part emocional, està hiperactiva, superactivada, no para. Per això ho viuen tot d'aquesta manera tan intensa, no? I aquesta dopamina que volen, hi ha una necessitat d'aventura, risc, hi ha... la part prefrontal, que és la del llenguatge, la que em fa preveure les conseqüències dels meus actes en construcció, i com aquesta límbica està activada, recordem que quan s'activa aquesta part, la part prefrontal es desactiva, llavors bueno, hem d'entendre que estan en un moment molt emocional i tot es viu molt profundament. Llavors el cervell està fent també poda sinàptica, Això és molt important.
0: Què vol dir això?
1: Segons el que jo he viscut, descarto coses que no em serveixen i començo a estructurar allò que sí em serveix per la vida.
0: I que ja em quedaré, no? Molt bé. I com vivim aquesta etapa? Sense por ni sense enfrontament constant amb l'adolescent?
1: Jo crec que aquí és fonamental la mirada cap al nostre adolescent, entenem que és una persona. Sembla això molt... no, pues claro, que és una... No, sí, claro, però no tan claro. És a dir, qui tens davant és una persona que està aprenent a viure en una situació molt diferent a la que tenia, de començar a prendre decisions, ja se'l tracta d'una manera diferent. El seu canvi corporal, no? Aquest salt de la pubertat, que en un any dius, mare meva, el meu fill ha fet això aquest estiu, de que passa... d'aquí a aquí, en un any i mig, clar, ja el tracten a vegades com si fos un humanet. Però també segueix sent un nen que necessita molt acompanyament. Entendre que, per exemple, quan ells confronten el límit, el que estan buscant és estructura. Realment el que busquen és un entorn segur on realment acompanyin el que poden o el que no poden fer, però des d'una manera en què ja no acceptaran la repressió. No? Després, al final del capítol, farem un exercici molt interessant on entendrem per què hi ha segons quines reaccions dels adolescents. Si els hem estat acompanyant d'una manera, un nen pot acceptar o pot bloquejar-se davant de la repressió, de l'autoritarisme, però això a l'adolescència canvia completament.
0: De fet, parlaves ara de reaccions, moltes vegades són reaccions que els sobrepassen. Totalment. I el que fins ara era una enrabiada al mig del súper, plorant, clar, vull un caramel, ara la cosa puja una mica de to, sí, hi ha cops de porta, clar, poden dir-te coses lletges, et poden insultar...
1: Totalment, però perquè he nascut, jo no ho he demanat, ets la pitjor mare del món, no? Que això ens ho diu el nostre fill quan és molt petit, i ens fa un punt de tendresa també, sabent... però quan els nostres adolescents, la mirada de la tendresa moltes vegades es desdibuixa. Veiem una persona tan alta com nosaltres que tenen quatre pèls mal posats a la cara, no? Que quan fan esport fan molta olor, pudor. I clar, aquestes mans petitones, aquests anclatges que podíem agafar dels nostres fills més petits, com que els hem... Què has fet tu amb el meu fill, no? Moltes vegades és... Què has passat? Te l'has menjat al meu fill. No ets la persona. Passem del què he hecho yo para merecer esto a què he hecho yo para merecer esto.
0: Total. Sí,
1: llavors, sí. Primer, saber que estan en una etapa complicada per ells, emocionalment molt activa. Que hem d'entendre que els seus gustos i les seves amistats són superimportants per ells.
0: El seu món.
1: Tot el seu món.
0: I que fins ara ho sabies tot i ara no saps res.
1: Clar.
0: Com a mare i pare, eh?
1: Bueno, és que passa una cosa al cervell de l'adolescent, que és que fins ara, fins a la pubertat, la veu de la mare era un so que et donava seguretat i calma. A l'adolescència... Irrita. És que dona hasta repelús.
0: Para.
1: Clar, ostres. Imagina't, cerebral. Però això ha de passar perquè no em quedi a casa amb la mare, clar, i el pare i pugui anar creant el meu entorn, també.
0: És un procés natural.
1: És que és
0: natural. Com el rei lleó. No?
1: Totalment, eh? Clar, és que a la natura això es veu molt bé, sí, no? De fet, ells comencen molt abans. L'elefant, quan neix, no? L'elefant que parlem, sí, quan neix, ja directament camina i se'n va i comença a estar amb els seus iguals. I què fa els animals adults? Observen, interfereixen sempre quan hi hagi algú que pot posar en risc, però, no? Doncs això és una miqueta el que hem de fer. A l'adolescència, a vegades el que ho donem per perdut, ja està, ja no hi control, no? Me doy por vencido. Pues ja el mòbil té i ja no poso cap límit. O al revés, ja tornem una altra vegada a aquestes dues, o a l'autoritarisme, que és pelea constante, o a la permissivitat de que haga lo que quiera. A l'adolescent el que necessita és una figura que, prou allunyada per deixar-te fer, però prou propera perquè vinguis quan em necessitis. I jo estar observant molt qui són els teus amics, el que fas, on vas... Crear canals de comunicació, no quan fa cop de porta, perquè quan fa el cop de porta aquí és no puc parlar, però sí que en moments on hi ha aquesta connexió, crear espais de diàleg. Hi ha alguna cosa que vulguis fer, o si saps que li agrada una música en concret, informar-te i parlar sobre això, fixa't què fan això, com, vols que fem alguna cosa junts... Tendim molt a jutjar tot el que fan els adolescents, la roba que porten, la música que escolten, aquestes sèries... No fan res bé.
0: No.
1: No? Si a mi no em cau bé algú, no voldré parlar amb ells. si a mi em critiques la roba que porto, els cabells que porto, les meves amistats, el que faré és distanciar-me de tu, perquè no m'acceptes. Llavors, quin esforç haig de fer jo aquí?
0: Quina feinada.
1: Ai, sí. Però t'haig de dir que si ho fem des d'aquesta mirada, és una època preciosa. Tenen una creativitat. L'època de l'adolescència, un sentit de l'humor, un pensament crític, comencen a tenir unes idees...
0: Ja són persones... Semiadultes.
1: I que aquesta etapa és meravellosa en quant a la passió que li posen a la vida. Jo crec que no, aquests ideals tan forts neixen a l'adolescència. Si realment els mirem des del punt de poder aprendre alguna cosa d'ells, també és una època molt bonica.
0: Repassem breument les edats, perquè no hem parlat d'edats, però com que ara això és tan canviant, no? Quan parlem de preadolescent, d'adolescent, quan comença la pubertat...
1: Clar, als 9 anys, més o menys, podem dir que comença la preadolescència, no? Hi ha moltes mares i pares que em diuen, és que té 9 anys i ja té, de vegades, li veig destellos, ja comença, no? Dels 9 als 12 anys podem parlar aproximadament sobre aquesta preadolescència, que passem molt del jo al nosaltres, que comencen a haver també aquests conflictes en les relacions entre iguals, no? Que a vegades ens espanten tant, abans parlàvem, no? És que a vegades ve a casa trista perquè les seves amigues s'han enfadat amb elles, hi ha conflictes, pues és una gran oportunitat per acompanyar al conflicte i a la relació. I a partir dels 13-14, comença l'adolescència. Llavors aquí comencem a recollir fruits també de tot el que hem fet abans. Quan hem fomentat el pensament crític, quan hem donat valor als seus nos, no? Quan hem sabut gestionar un conflicte, tot això és quan ara ho comencen a posar en pràctica de veritat. Poder dir no a substàncies, per exemple, a plans que no els venen de gust, saber identificar quines persones em fan bé o no em fan bé, tot això són coses que comencem amb un any, dos anys. El gimnàs de la vida.
0: I quan deixen de ser adolescents?
1: Clar, això depèn, no? Si parlem del cervell prefrontal completament madur, parlem avui en dia de les noies al voltant dels 25 i els nois al voltant dels 30. Jo no crec que aquí acabi l'adolescència. Hi ha una època, pues, a partir dels 21, 22, que entra a ser, no?, l'adulto joven. Uh-huh. Però, bueno, és llarga l'etapa, clar. Sí.
0: Com ho fem per mantenir l'autoritat sense perdre aquest vincle amb un adolescent?
1: Clar, l'autoritat és aquesta fermesa amb una mirada respectuosa. Autoritat és... primer de tot, que ells sàpiguen, no perquè els hi dius, sinó per les accions que fas, que respectes allò que estan necessitant en aquest moment. Aquestes relacions amb els amics, aquests espais, no? És molt important, Sara Desiree Ruiz, no? I l'esmento perquè és una gran referent en el món de l'adolescència, esmenta molt que quan els nadons arriben a casa, preparem la llar. L'habitació, posem tot, tapem els endolls, les cantonades, que no es facin mal. Pues a l'adolescència, que hi ha aquesta reestructuració cerebral, també necessiten que hi hagi una ambientació de la llar. Què és el que necessita un adolescent a casa, no? Pues un mirall, l'autoimatge és superimportant.
0: Un o 30.
1: O 30, el que faci falta, de cos sencer. Vull dir, donar-los un espai a casa on la seva etapa evolutiva importa i un bon acompanyament. Llavors, què podem fer nosaltres? Primer de tot, no espantar-nos. No? Si tenim fills ara mateix de 7, 8, 9 anys, que ja estem, ai, l'adolescència. No espantar-nos, segueixen sent els nostres fills i filles, simplement que entren en una etapa que necessiten, pues, aquesta mirada respectuosa, que tinguin els límits clars, no? Aquesta autoritat sapiguer. I aquí hi haurà molta més cocreació. Si només imposem, has de llegar a les 9 a casa i no tenim en compte el que pensen ells, aquí xocarem moltíssim. Llavors, parlar molt diàleg, però no de molta paraula, sinó de molta entesa. És a dir, si ja comences a sortir amb els amics, no? Arriba la segon d'ESO, que és l'època més o menys on comencen a fer ja més plans, i em dius que vols quedar aquesta tarda amb les teves amigues. Vale, doncs explicar-li que a mi em preocupa que es faci de nit i m'agradaria tenir la seguretat de quina hora arribes. I li dius, jo vull que arribis a les 8 a casa. I diu, no, és que a les 8 seré la primera en marxar-me, no surt ningú a les 8. Vale, quina hora estaria bé per tu? Pues per mi les 11. Ui, no. Això és massa tard, no? Entenc que vulguis una miqueta més, però per mi és important. Llavors arriba un pacte. Estaria bé per tu les 8:30, comencem així i després anirem... Vale, quan hi ha un escolto el que necessites, però jo poso co-crear. Això és superimportant. Després, tenir també molta informació del que passa al seu voltant. Jo, per exemple, amb el meu fill de 14 anys, el que sempre li dic és veniu a casa sempre que vulgueu. Encara que hagi de fer macarronades cada cap de setmana, però observar qui va amb el teu fill, quins són els seus gustos. Tenim un petit xat amb els pares per exemple, van al cine i acaba la pel·lícula a les 11:30. Pues no pot venir sol a casa, no? Doncs, de vegades, un pare o una mare els va buscar. Donar-li aquesta llibertat segura. I després també posar-te molt a disposició d'allò que necessiten, no? Amb un límit clar. Pues necessites això per la, no? Amb el tema dels límits és molt important. El fet de dir, vale, tens deures, jo et puc acompanyar, però et podria acompanyar només fins diumenge a les 6 de la tarda. Vale. I informes, la informació és superimportant per ells. Si després això no passa, pues, al final és com un ball, no? Mm-hmm. Donar-li molta informació, molta previsibilitat i a partir

0: de respecte, quan una persona sent respectada, és, tot és molt més fàcil. Llavors, si realment ve des d'una... Perquè no cal, a vegades, no? Allò que parlàvem de la qual llenguatge d'infància no vol dir...
1: El guau-guau i el bup-bup.
0: La xixita, sí, exacte, el bup-bup. Vol dir mirar l'altra persona com una persona digna i respectant-lo. I és que no cal llegir llibres per fer tot això. Quan tu arribes amb aquests pilars, amb aquesta estructura de la casa feta, clar que després serà molt més fàcil fer-ho. Tot i així, dir que si no has tingut l'oportunitat o no has pogut, o per el que sigui, la infantesa ha sigut més difícil o has fet coses de les que ara no voldries, tens una gran oportunitat per tornar a connectar amb el teu fill o filla a l'adolescència.
1: I aquesta autoritat que comentàvem també, que l'autoritat al final te l'has de guanyar, no s'imposa.
0: Totalment, igual que el respecte, no? Jo no et puc dir, t'exigeixo que em respectis, entenent el respecte per una emoció que surt cap a mi, no? Jo puc intentar controlar a partir de càstigs, de represàlies, que facis o no facis, però això després l'únic que aconseguiràs és que no ho faci davant teu per evitar aquestes conseqüències. Si realment el que vols és que la persona hi hagi una reflexió i tingui un valor aquell aprenentatge, el que has de fer és crear un respecte, no? Que l'altra persona se senti vista i valorada.
1: També havia sentit, no hem de criar infants obedients, sinó responsables.
0: Totalment.
1: No han de fer el que tu diguis perquè tu ho diguis, o ho diguis com a autoritat, sinó com a responsable que sóc, sé que això s'ha de fer així.
0: I crítics. Si la societat d'avui en dia és una gran mostra de que això no està passant. Caiem davant d'injustícies.
1: Remats.
0: Moltes vegades, sí, no? I injustícies que passen a la vida, ens caiem i no fem absolutament res. Ja no a nivell mundial, no?, que passen moltes, però si ens anem a coses puntuals que passen a casa nostra o al nostre voltant, poques vegades ens rebel·lem contra això. I l'enfado, no?, que càpiguen les emocions a casa teva és molt important, i amb l'adolescència, vital. No reprimir. Ai, és que estàs enfadat! No,
1: tot el dia estàs enfadat.
0: En comptes de dir tot el dia estàs enfadat, imagina't que tu tens una època molt dura i el que et diuen a casa la teva parella quan arribes és que tot el dia estàs trista.
1: Doncs pues mira.
0: Doncs pues aquí la desconnexió serà total, no? Mm. A sobre, que em passa tot això, ja estic totalment invisibilitzada. Donar capiguda a les emocions, de dir, veig que està sent una època difícil per tu, necessites alguna cosa de mi, com et puc ajudar? Apropar-nos des de realment voler ajudar. L'altre dia una nena em deia, una nena de 12 anys o 13 anys em deia, és que no puc estar enfadada, perquè la meva mare quan jo m'enfado es posa molt trista. A vegades manipulem, sense voler-ho, fent responsable als adolescents o als infants de la nostra pròpia emoció. I aquesta és una manipulació molt perversa, no? Perquè el que més volen els nostres infants és que nosaltres estiguem bé. Llavors, acceptar i acollir i poder sostenir qualsevol emoció i ensenyar com poden expressar-la bé. La ràbia és necessària. La tristesa ens fa arribar a llocs que no arribaríem mai si no estiguéssim tristos. L'enfado és necessari. Ara, no pots anar liant-te a cops de punys pel món. Vale. Si vols, jo t'ajudo i jo et puc acompanyar a veure com podem canalitzar aquest enfado.
1: Mm-hmm. Anem a treballar una mica.
0: Vinga.
1: Ens fas treballar.
0: Ja està, ja s'acaba això. No m'ho puc creure, vull més. Anem a fer un exercici molt bonic.
1: Vinga.
0: Sí. Vale. Aquest és una mica de reflexió. Cadascú a casa seva que pensi. M'agradaria fer una mica de paral·lelisme sobre coses aquí, sobre coses que han passat al llarg de la història i paral·lelisme amb els nostres nens i adolescents. Vaig a posar diferents situacions, no? I vaig a llançar la mateixa pregunta, que és com fèiem al llarg de la història per controlar, per exemple, quan hi havia els blancs que tenien dominats els negres, no? Que hi havia l'esclavitud. Com ho fèiem per controlar-los? Doncs aquí, si comencem a pensar, segur que sortirien actituds com el xantatge, l'amenaça, el càstig i tantes altres coses. Quan això va esclatar, quan es van rebel·lar aquestes persones per no seguir ser esclavitzades, què van fer? Doncs aquí van començar a cridar, a rebel·lar-se, a dir no i a potser a vegades utilitzar la violència per trencar aquesta

0: desigualtat. Poso un altre exemple. Què passava quan els caps, no, els empresaris, en aquesta època més industrial o abans, explotaven els treballadors, no? Què passava? Pues també molta amenaça, molta repressió, molt càstig. Què va passar quan els treballadors es van rebel·lar i van començar a exigir els seus drets? Pues també hi va haver molta explosió, oi? Es van fer grups, fer forts, van començar a exigir coses que tenien que veure amb el respecte. Per últim, un altre exemple que podríem posar milions, eh? Què ha passat amb les dones i amb els homes? Com durant la història els homes han tingut aquesta repressió cap a les dones? Pues, desafortunadament, i encara passa, doncs molta violència, molt xantatge, molt control, no? Què hem fet nosaltres o què estem fent? Doncs alçar la veu, dir prou, això no ho volem, i sortir i expressar allò que passa. I aquí llenço la pregunta de veritat, no? Què fem nosaltres com a adults, com a pares i mares, amb els infants per controlar-los? Moltes vegades utilitzem el xantatge, utilitzem el control, utilitzem el càstig, la manipulació. Què passa quan ens treuen un cap? Que diuen prou. I diuen, volem respecte, volem tenir la nostra veu. Com podem fer diferent? Doncs deixar d'intentar ser jefes, no? I començar a ser líders. I el líder treballa amb l'exemple, amb el respecte i tenint sempre en compte la dignitat de l'altra persona.
1: Carai, noia, m'ha donat temps de prendre punts i tot, perquè això es posa interessant, això de l'adolescència. Molt bé, doncs ens ha quedat clar, l'adolescència no és una etapa per patir, és una etapa per seguir acompanyant des d'una altra mirada. Al final, com sempre, estem acompanyant, no estem posant catifes, ni molt menys estem posant la direcció única i indiscutible, sinó que estem acompanyant, i per tant l'adolescència és un acompanyament diferent, amb una altra mirada, i sempre, sempre, sempre amb respecte. I en tot cas, sempre que hem de recordar que siguin petits o grans, nosaltres què fem?
0: Ho estem fent el millor que sabem, i això és moltíssim.
1: Fins la propera.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

0: És l'hora de sopar, i en Pau ha tingut un dia llarg i dur avui, com tots, al cap i a la fi. I l'Elisabet, de 6 anys, no para d'aixecar-se de la taula mentre sopa. Seu bé, li diu el pare. Entre 15 i 20 vegades li repeteix. Però ella, lluny de fer-li cas, el que fa és treure a la llum un reguitzell de frases que només fan que treure de polleguera el seu pare. No en vull més. No m'agrada. Ex, quin fàstic. Avui a l'escola he menjat el mateix. Això no m'ho penso menjar. En Pau se li acaba la paciència i deixa anar. M'és igual si t'agrada o no t'agrada. Tu menges i punt. És més, si no t'ho menges, no hi haurà postres. I una vegada més, es fa el silenci. Ni mama, ni mom. A casa teva també hi ha guerres a taula. Avui parlarem d'això, de per què el menjar ens pot suposar de vegades una lluita i com podem fer-ho perquè deixi de ser-ho i torni a ser un moment de calma i connexió. Cindy, per què ens costa tant? Què passa amb el menjar? Quin problema hi ha?
1: Doncs normalment, quan més passa, no?, aquesta situació com la que has esmentat, és a l'hora de sopar, que és quan acaba el dia, quan estem cansades, quan ja tenim ganes d'anar a dormir o veure la sèrie amb la parella, no? I també per l'expectativa, perquè tenim una idea de que ens hem de menjar tot, no?, perquè és el que ens han dit, perquè els nens han d'estar d'una determinada manera o amb unes determinades actituds a la taula, i a vegades no és possible, no és que no vulguin, no? Llavors jo crec que una mica és això, és l'estat en què ens trobem els adults i la capacitat que tenen les criatures o al moment estan molt cansades, és a dir, és un dia dur, com tothom, i com tothom vol dir adults i nens. Poden estar cansades, poden estar desbordades, llavors aquí venen molts factors.
0: I a vegades com més insistim, pitjor, no? De vegades no,
1: quasi
0: sovint.
1: Sempre, quan més insistim, pitjor, perquè al final, si insistim molt i ho prenem com una lluita, el nen es bloqueja, no? Quan és una lluita, hi ha una amenaça. Llavors, què ens passa a nosaltres quan hi ha una situació tensa? Se'ns tanca l'apetit, no? Se'ns tanca l'estómac. Llavors ens posem en supervivència, i en supervivència no hi ha temps de dir anem a menjar una miqueta, estem doncs molt bloquejades. I després hi ha una cosa molt important que en parlarem, no?, durant l'episodi, que és la sensació de sacietat. Insistir perquè una persona mengi és obligar, perquè moltes vegades hem obligat, no?, seguim obligant els nens a menjar, els hi fa desconnectar del seu sentiment de sacietat. I això és una cosa que tots naixem amb ell. La majoria de persones, si no hi ha cap problema, naixem amb quan volem o no volem. Els nens petits, quan neixen, de seguida, a demanda, allò que diuen a demanda, és perquè els nens saben quan han d'alimentar-se, quan ja no volen més. Insistir o obligar el que fa és crear una desconnexió de l'infant amb la seva pròpia capacitat o sensació de sacietat.
0: Però clar, això va molt en contra al que estem acostumats i en el que és el nostre dia a dia.
1: Clar.
0: Realment el problema és cultural, no?, en aquest
1: molt,
0: sentit.
1: Molt. Bueno, clar, és que si mirem enrere, els nostres avis han patit la guerra. Qui ha educat els nostres pares, no?, la majoria dels nostres pares han sigut gent que han passat molta fam. Llavors, què és el que deien? Doncs hem de menjar-ho tot per aquesta sensació d'escassez, no? Llavors, clar, és molt cultural. I després, pues, que les pautes a vegades que han donat també els pediatres, no? No, afortunadament no tots, però tenim com molta por a que un nen no mengi. Perquè alimentar és la primera manera de cuidar, no? El primer que fa un nadó quan te'l posen a sobre és alimentar-se. I aquí entra el sentiment de no ho estic fent bé, o m'està rebutjant, o que soc mala mare o mal pare perquè no estic alimentant. Hi ha aquesta creença molt de que...
0: És com molt bàsic, no?
1: No t'estic cuidant.
0: Sí, sí.
1: I res a veure.
0: Per què hi ha nens, per això, que sembla que no tinguin mai gana? Què ho fa, això?
1: Pues depèn. Hi ha persones que mengen més, de persones que mengen menys. Pot ser que hi hagi nens que no tinguin la gana d'altres i a vegades tenim dos germans i els posem al mateix plat. O pot ser que estiguin en moments doncs, de nervis, com per exemple un inici d'escola, o que tinguin conflictes amb els seus amics. Tot això, bueno, no sé si a tu et passa, Sílvia, però jo quan tinc una mala època se'm tanca l'estómac. Llavors aquí ja no puc menjar, o quan estic trista. Llavors depèn, o si la situació a casa és tensa a l'hora de dinar, perquè molts nens, jo quan treballava a la llar d'infants, hi havia nens que a la que dèiem que era l'hora de dinar o ja ho sabien, començaven a plorar. sense saber què hi havia de menjar o no. I això és un automatisme, una relació que fem en un moment poc segur, poc còmode, no? Llavors, no ho sé, s'hauria d'analitzar cada nen en particular, però a vegades és més que res, o simplement pues, que tenen una gana diferent a la que nosaltres voldríem que tinguessin.
0: I el que comentàvem abans, que a vegades ens ho prenem com molt a la valenta, no? No, a vegades no, sempre.
1: A lo personal.
0: Sí, exacte. Mm. Què ho fa això que ens afecti tant, el fet de que ja no que no vulguin menjar, sinó... Jo hi interpreto que també és perquè ells no saben tot el que hi ha al darrere d'un àpat, no?
1: Clar.
0: Clar, tu com a mare o pare saps que per haver fet un trinxat, doncs has hagut de pensar, has hagut d'anar a comprar, has hagut d'arribar a casa, has hagut de cuinar, i ho has posat, i a més t'hi esforces perquè s'ho mengin calent, perquè s'ho mengin... Arriben tard a taula, està fred, i quan arriben, a més et posen mala cara, tot és un problema, resulta que ja ho han menjat a l'escola, per tant... I a tu et dol, això.
1: Clar, perquè és una sensació com de desagraïment, no? El que faig no serveix de res, o hi ha el que faltava... Però això té que veure amb l'adult, no amb l'infant. L'infant, un infant petit, no ha de per què saber tot això, no? Llavors, és el que sempre diem, quan la sensació és més teva que la seva. Té molt a veure amb el que comentàvem abans, amb un sentiment de culpa, un sentiment de, fins i tot de responsabilitat, de no sóc prou, no sóc suficient, aquesta creença. Llavors aquí hauríem, primer de tot, veure com arribes a l'hora de sopar, no? Quin ha estat el teu dia a dia, com estàs, quina és la teva expectativa. S'ajunten moltes coses que la majoria... no tenen que veure amb l'infant, sinó amb nosaltres.
0: Amb nosaltres. Una altra vegada la revisió.
1: La revisió, no? Total, sí.
0: I que moltes vegades també la pressió que ens posem com a pares i mares de tenir una bona alimentació i que ells no ho entenen. Sovint no ho entenen. És que jo menjaria espaguetis cada dia.
1: Clar.
0: Mira, jo també.
1: Clar, clar, sí,
0: però
1: sí,
0: no
1: tant.
0: Pot ser. Llavors aquesta lluita que realment tu penses, ostres, jo estic fent el millor per tu, que és, no, comprar aliments saludables, cuidar-los de manera, cuinar-los de manera saludable, una varietat, etc. I tu m'ho estàs rebutjant cada dos per tres i no entens que això és el més saludable per tu. És igual que quan portes l'esmorzar a l'escola o al berenar.
1: Els altres aquest, porten galetes,
0: clar,
1: no?
0: Clar, que aquest i l'altre porten no sé què. Ja, és que em sap greu, però tu tindràs fruita cada dia per esmorzar i haver de batallar això és esgotador.
1: És esgotador, però és que no s'ha de batallar. És a dir, nosaltres com a adults hem de decidir què, com i a on es menja. La nostra responsabilitat com a adults, com a cuidadors, és oferir una bona alimentació. Una cosa nutritiva, no? I ells no ho han d'entendre perquè no tenen la capacitat encara de pensar si això té els nutrients o no. No hi ha una negociació aquí de què es menja o no es menja. I això és el que passa en moltes famílies, no? Que s'entra amb moltes mares o pares em diuen, a vegades és que em sembla casa meva un restaurant. Hi ha tanta necessitat o tanta por de que no mengi que quan no vol una cosa, doncs hi ofereixo una altra, o faig, o després el viver de la nit amb nens potser més grans, però la por de que no hagi menjat. Llavors aquí, què passa? Que els nens aprenen del que els hi permetem. Llavors, no és que ells ens vulguin prendre el pèl, o és que nosaltres els hi estem oferint que tinguin algú a dir en l'alimentació. Llavors, per això es converteix en una lluita. Llavors aquí no hi ha res a dialogar. És a dir, quan són molt petits, nosaltres hem de posar el menú. Una cosa és decidir què mengen, com ho mengen i a on ho mengen. Ara, els nens també decideixen, i és la quantitat, quan mengen, quanto. Perquè això depèn del seu cos. I nosaltres no som ningú per obligar a ingerir cap aliment a ningú, sigui el nostre fill o no.
0: Llavors, com posem aquests límits sense ser extremadament estrictes, no? Respectant aquesta societat que comentes i sense el fes el que vulguis, que és el que moltes vegades acabem fent.
1: Abans del menjar, o sigui, abans de posar el plat a la taula, tenen que haver unes condicions perquè es doni un bon ambient. És a dir, jo crec que l'últim és pensar a l'hora de sopar. Com arribem al sopar és molt important, no? Que hi hagi una rutina, que hi hagi una anticipació, que hi hagi un espai calmat, no? Que hi hagi un espai de diàleg també a l'hora de sopar. Si jo ja estic preparant el sopar, rebufant, pensant per què estic fent les croquetes, si no se les menjaran i no sé qui, no sé quantos, i ja estic enfadat, o si jo ja t'estic dient, escolta, aquesta nit soparàs, perquè no passarà com... Vull dir que tot el que fem abans ja condiciona l'estat del sopar mateix.
0: Moltes vegades ja pregunten, Clar. Què hi ha per sopar? Uf, ja bufes. I tu ja rebufes.
1: Clar, doncs mira, per evitar això una mica, és molt bo pels nens aquesta anticipació tenir-la en format imatges. Que ells puguin, i a més els hi fa també autònoms i tenen, no tenen que estar sempre dependent d'un adult per tenir la informació. És molt important pels nens tenir informació. Els hi crea seguretat. Llavors, si tu tens el teu menú de sopars a la nit, amb imatges, fantàstic. És a dir, tu tens un imant a la paret amb els dies de la setmana i allà doncs, tens les imatges de les coses. Fins i tot els hi pots demanar, mira, això sí, cocreació per fer-ho, no? Les imatges. Ara els nens, quan són una miqueta més grans, a partir dels 6 anys ja dominen Canva, que és una meravella. Doncs escolta, ajuda'm i ho anem a fer. Exacte, fer junts la creació amb imatges del menú, no el menú en si. El menú...
0: No se'ls demana opinió sobre el què i quan...
1: El què no. Jo, per exemple, sí que... proposo o animo a les famílies, per exemple, tu has decidit que hi ha verdura per sopar, no? Verdura i peix, per exemple.
0: Vale. Un clàssic.
1: Un clàssic, no?
0: Clàssic
1: un clàssic que
0: drames.
1: Normalment no els agrada gaire. Vale, doncs hi ha verdura i peix. Jo et puc dir, hi ha mongeta verda amb patates avui. Què prefereixes, en trossos o en puré? Perquè això també és respectar una miqueta, tu estàs dient el que és, tu ets el responsable de com alimentar, però també estàs respectant una mica els seus gustos, no? Hi ha gent que li agrada més la textura de puré i hi ha gent que li agrada més els trossos. Vale. Pues aquí sí que pot haver, no? Et tinga en compte. Ai, que muevo el micro. Però sí que no poden decidir, o potser pues, si aneu al mercat a comprar i li dius aquesta nit toca verdura, doncs què prefereixes, bròquil o mongetes? O sigui, sí que poden, i també segons l'edat, donar la seva opinió, però qui finalment decideix el què i lo saludable que és l'adult. Clar, és que no els hi tocaria, seria negligent donar a un infant la responsabilitat de crear un menú saludable.
0: Una altra cosa que passa a vegades és que ens fa por que els nostres fills i filles vagin a casa d'una altra persona, sigui família o no,
1: sí,
0: i rebutgi el menjar o no vulgui allò, etc, etc, no? Jo, per exemple, al meu cas, jo els dic a les meves filles, escolta, si et donen una cosa comestible, és a dir, que no t'estan donant una cosa molt estranya per tu, has de fer l'esforç per ser agraït amb el que t'estan preparant, perquè t'estan acollint a casa seva, i si ja m'invento, és que a les meves filles no els agrada la pizza.
1: Vale.
0: Per exemple, drama, ho sé, però passa. Prefereixen el bròquil a la pizza.
1: Oh,
0: no
1: bueno,
0: passa
1: fantàstic.
0: Res. No passa res. Però sí que és veritat que, clar, si els convida algú a casa seva, no els hi farà bròquil, entenent-me.
1: Sí.
0: Si és un divendres, però segurament hi haurà pizza.
1: Vale.
0: I si en comptes de rebufar, doncs ens adaptem. Menges menys, però menja, no com a agraïment a la invitació que t'han fet.
1: Clar.
0: Això està mal fet?
1: A veure, no és que estigui mal fet, però jo crec que hi ha d'haver una feina prèvia. És a dir, des de ben petits els hem d'anar acostumant a diferents tipus de sabors, de textures, no? No val no donar-te cap entrenament i després quan ja comences a anar a casa d'altres persones a dinar, si jo no t'he donat les opcions de provar altres coses, et dic que has de menjar-t'ho, clar, és que a més hem de pensar que el paladar, no? Les glàndules dels nens senten molt més fort els sabors, eh? No sé si t'ha passat alguna vegada amb les teves filles que menjar alguna cosa i han dit, pica, pica,
0: sí,
1: que pica molt. I tu dius, però si això no pica, no?
0: L'orenga, quan mengen pizza.
1: Vale.
0: És que l'orenga em pica.
1: Pica. És que pot ser que l'orenga els hi piqui. O hi ha, jo faig a vegades els dissabtes així fajitas, no?
0: Sí.
1: Que tenen el pols aquest d'espècies. A mi no em pica gens. I amb ells és que no poden amagar. Llavors, també entendre que el seu paladar és diferent al nostre. Jo crec que és important oferir-los-hi perquè puguin provar. Crec que és important dir-los com han d'expressar les coses. És a dir, quin fàstic, això no m'agrada, doncs parlar amb ells i dir-los això, l'altra persona, no, empatitzar, es pot sentir doncs, ofesa, no és maco. Com ho podríem dir d'una altra manera? Però jo crec que és important també que puguin dir no gràcies. No? Com quan nosaltres anem a algun lloc a una festa i posen canapés i jo, per exemple, odio les ostres. No m'agraden gens, és que em fan arcades directament. Me'n recordo una boda que vaig anar que hi havia, a més, no sé quantes puestos d'ostres, com fuaco, no sé què, no sé quantos, i la gent, vinga, prova. Vaig provar i vaig estar a punt
0: de treure-ho tot.
1: Talla, perquè em fa un fàstic que no puc. Llavors, sí, jo, quan hi ha ostres i me les ofereixen, els dic moltíssimes gràcies, però no vull. Llavors, jo crec que també no és el posar el límit de no vull, sinó el com ho diuen, no? sí que a casa acompanyar a que el seu plat hi hagi, que no vull menjar això, bueno, però el plat hi és, no? Llavors, animar que ho provin sempre està bé, no? I serà molt més atractiu si sempre està, no? Si puc veure cada dia colors diferents, són molt sensorials els nens, doncs anar posant també que et vegin a tu menjant, no? Perquè no pot ser que amb ell sempre hi hagi bròquil i peix i tu al costat amb, jo què sé, pernilet i pa amb tomàquet. Pues clar,
0: no.
1: Llavors, sí que és un treball d'acompanyament. El que passa és que quan van a casa d'algú i tu penses que et diran que no, penses més en la vergonya que et suposa a tu, quin tipus de mare ets, quina educació els estan donant, no? És el judici aquest, una altra vegada, és trobar una mica, Sílvia, com sempre, el per a què, no? Si jo vull que els meus fills puguin ser assertius, puguin sentir-se còmodes amb situacions, però que siguin educats, no? Que tinguin aquestes habilitats socials que són tan importants. Llavors jo el que faria és parlar molt amb ells, en dir, tu tens dret a no menjar alguna cosa que et faci arcades. Sí que animar a provar-ho, jo crec que és important, perquè potser mai t'ha agradat, però arriba un moment que ens ha passat a tots. Jo això sempre els hi dic, a mi la verdura de petita no m'agradava gens i ara m'encanta. Doncs donar-te l'oportunitat de provar i si veus que allò no t'ho pots menjar, doncs agrair molt i dir no puc més.
0: Molt bé. Doncs alguns casos pràctics serien aquests, el que hem comentat, no? La frase, no? Quines paraules utilitzem.
1: Clar.
0: Generar una miqueta de ritual, una miqueta de... perquè ells sàpiguen la rutina.
1: La seguretat és bàsica. Uh-huh. I les rutines. A les escoles, normalment, o a les llars d'infants, com comentàvem abans, jo me'n recordo moltes famílies que em deien avui havia pèsols i heu posat que s'ho ha menjat tot. No pot ser. A casa no prova els pèsols, no?
0: Ah, sí.
1: No allò que passa no? A les llars d'infants no pot ser, m'esteu enganyant. A vegades em demanaven vídeos i tot.
0: Sí.
1: Clar, per què passa tot això? Perquè és que aquí hi ha molts factors. El tema del menjar és que és un temón. Passa perquè el menjar té molt a veure amb vincle. Llavors, els nens el que volen és la presència de l'adult i la mirada de l'adult. Si jo m'encanta menjar, però tinc un pare o una mare superocupada i no està mai amb mi, però quan dic que no vull menjar, encara que sigui per insistir-me, està allà present, jo el que vull és que estigui per mi. I per molt que hagi de fer l'esforç i el sacrifici de no menjar-me algo que m'encanta, però tinc la presència del meu pare o la meva mare allà, deixaré de menjar, perquè el que em dona supervivència és la seva presència. Llavors, va molt més enllà de que si te salen buenas les croquetes de jamón. O per què ahir te les menjaves i avui no. És que tot està relacionat amb l'ambient que es crea i la rutina. Per què menjo pèsols a l'escola i per què no els menjo a casa? Pues el vincle podria ser algú. També és important, hi ha nens que tenen molta por, perquè encara, desafortunadament, hi ha escoles doncs, que el tema del menjar encara obliguen a menjar. Si jo penso que si no menjo els pèsols, després em castigaran o escupiré i m'ho faran menjar, perquè hem de parlar clar, encara passa això a molts centres, doncs m'ho menjaré. Si a casa puc estar tranquil i dir-te no vull i a mi se'm respecta, doncs que bé, no?, que puguin dir que no.
0: Aquest és el canvi de mirada. Anem amb l'exercici pràctic?
1: Vinga.
0: Va.
1: Doncs avui, Sílvia, et vull convidar a casa a sopar.
0: Perfecte.
1: Sí? Imagina't que ja estem a casa. Uh-huh. Vale? Doncs jo et deixo aquí el teu plat.
0: Molt bé.
1: Vale? És un plat que hi ha fetge i bròcoli. Vale? Està boníssim. A més, pensa que m'he esforçat moltíssim. Sí?
0: Sí.
1: Comença a menjar, sisplau.
0: No m'entusiasma.
1: No, però bueno. Però ja saps que tu no has de menjar tot, que però... no pot quedar res al plat.
0: Clar.
1: Així que...
0: Vinga.
1: Vinga. Sí? No siguis tan cotxina, sisplau, que veig que estàs apartant coses,
0: Sí, no, és que el fetge, aquesta olor...
1: Ja, però saps què passa? Que hi ha molts nens que es moren de gana. Així que menja-t'ho tot. És que si no, demà ho menjaràs.
0: Sí? Sí.
1: Vale.
0: Molt bé.
1: Ves una miqueta més ràpida i estigues quieta.
0: Sí, poi,
1: vale.
0: Vaig.
1: Vinga, pressió, fes el favor. Fes el favor. I deixa de moure't. Vale. Imagina't que s'acaba el sopar.
0: Quina tensió.
1: Vale. Demà voldràs venir a sopar amb mi una altra vegada?
0: No, gràcies.
1: No? No ho entenc, no ho entenc. Doncs aquestes són moltes situacions de les que viuen els infants a l'escola o a casa. O sigui, menjar, aquí hem posat, no, jo li he preguntat a la Sílvia, digue'm algú que no t'agradi gens, no? Però a vegades... encara que ens agradi molt, l'estar tota l'estona a sobre, menja, para quieta... Sí. És que hi ha nens que no poden estar-se quiets realment. no és que no vulguin, és que encara no poden. Llavors, l'ambient a l'hora de dinar, de sopar, de qualsevol àpat, és molt més important que mengin o que no mengin. Cuidem això. Sí?
0: Sí. és que no, mentre vas parlant, jo vaig fent imatges i recreo escenes que has viscut.
1: Quotidianes, no?
0: Correcte, que hem viscut a casa dels avis, sí. A casa de... Perquè els avis també sempre sembla clar. Que aquests nens hagin de morir de gana en qualsevol moment. I no passa
1: això. I una cosa molt important, perdona, que ja sé que estem acabant, però aquest tema és molt delicat perquè hi ha molts adults amb TCAs, amb trastorn de conducta alimentària, que els hi venen per l'alimentació o per la manera de relacionar-se amb l'alimentació. No hem parlat de premis i càstigs, però també és molt important esmentar que no s'ha ni de premiar ni de castigar els infants amb menjar. El postre ha de formar part del que tu decideixes que és saludable. Si no menges el primer et quedes sense postre, no ho hem de fer. Tu, com a adult, decideixes que tot és igual d'important. No castiguem els infants amb menjar, perquè després, quan tenim ansietat, el dolç, que sempre ens ha premiat, és el que... No? Jo, quan estic molt nerviosa, encara me'n vaig a comprar xutxes.
0: Sí. Bueno, tu i tothom.
1: Clar. Llavors, és un tema molt seriós que ens hem de realment reeducar i repensar com ho estem fent. Els nens saben menjar des de que neixen. Simplement, la nostra funció no és que mengin, sinó oferir un espai de calma i un menjar equilibrat, sense més. Més important de tot és que ho estem fent. Ho estem fent el millor que sabem, i això ja ho és tot.
0: Doncs com has dit, això és un supertema, evidentment se'ns ha quedat curt, però jo crec que hem posat una miqueta la llavor per començar aquest canvi, que jo crec que dels temes que hem tractat fins ara és el que més ens afecta com a adults, perquè molts, com bé deies, a dia d'avui encara doncs tenim una relació, tenen una relació particular amb l'alimentació i el menjar. Per tant, hem posat la llavor, seguirem treballant en aquest tema i en molts més aquí, Anima'm, Animo'm.

0: Macedònia Musical, un programa presentat per Joan Sola.
1: Hola, molt bona tarda, amics i amigues. Un dimecres més, Macedònia Musical, molta música, els seus comentaris, el Dani que ho manega tot, el Dani manegant-me la vida, i aquí estarà parlant en Joan Sola. Bé, comencem amb la rutina que ens esgota, la pressió constant, ser tenir resiliència davant dels cops de la vida, amb una esperança resistent i la recerca de l'amor, la pau i la fortalesa en un entorn que moltes vegades resulta impecable.

El desig es pot convertir en un conflicte emocional, on el prohibit atrau tant com el que espanta, quan la passió supera la raó i deixa una barreja de culpa, gana emocional i fascinació.

Les vivències, els errors, els somnis i les ferides van modelant les persones amb l'esforç de mantenir-se fidel al mateix. Ja diuen que quan un mor es perd 21 grams de pes. Per què? Perquè diuen que és el pes de l'ànima.

hem de mantenir la promesa d'un recolzament incondicional i d'esperança en un futur millor, fins i tot quan la vida és caòtica, incerta, quan arriba el demà estaré amb tu.

Tots creixem, ens equivoquem, ens sentim perduts i no sabem com explicar-ho. Fem veure que estem bé, lluitant amb expectatives familiars, la nostra identitat, l'amor i el desengany, i amb un sentit profund de desorientació.

Pensem que els éssers estimats que han marxat i un dia se'ls trobarem al cel, pensant si es reconeixerien, si les coses seran iguals allà, i serem capaços de no trencar-nos quan ens trobem.

i a deixar-se pesats. Moltes vegades, amb falta de motivació, intentem cercar una senyal que ens ajudi a sortir d'aquesta rutina. La millor solució, aquella cançó que ens va fer sentir millors.

no hi ha res millor que una bona festa per deixar enrere les preocupacions i disfrutar d'un ambient on l'únic que importa és passar-s'ho bé. Cal disfrutar del moment tenint la porta oberta a tot aquell que vulgui sumar-s'hi.

De vegades sentim una atracció intensa, gairebé immediata, per una altra persona, pura química, impuls i fascinació, amb pèrdua de control emocional i eufòria, fent-te girar com un disc.

Fent una metàfora del mar, com solitud i depressió, amb un moviment continu de cerca de consol, estan a un punt baix, però sense tocar fons, intentant reconnectar amb un mateix.

utilitzant el vespre com a línia entre la realitat i el somni, un estat confús, hipnòtic i ple d'imatges estranyes, i de vegades es perdem en un estat ambigu on el temps, la llum i la realitat es barregen.

realment l'assistència humana és fràgil i tot que fem efímer, a la fi, per molt que ens esforcem, acumulem, construïm, al final tots som pols a l'aire. Res dura per sempre.

Bé, i fins aquí el programa d'avui. Moltes gràcies per escoltar-nos, moltes gràcies per escoltar Ràdio Sant Boi. Esperem que tot vagi molt bé aquesta setmana i que estiguem ben units davant amb la ràdio. Així que moltes gràcies per escoltar-nos i bon cap de setmana. Adéu, gràcies.

0: Ens hem de remuntar als segles 8 i 10 per trobar l'origen de la llengua catalana. Es considera que les homilies d'Organyà són un dels primers textos escrits en català. 1000 anys d'història, tu. Alguns pensaran que si ha durat tants segles, per què hauríem de patir perquè no en duri encara 2 més? Però és que una llengua no sobreviu pels anys anteriors. Aquí només importa l'ara i l'aquí. I no cal que us digui que la cosa no està per tirar-hi coets. I us ho diu un professor de català a Barcelona. Però va, no ens posem melodramàtics, que si d'una cosa en som experts és en no perdre l'esperança i resistir. I amb el català no serà diferent. Perquè amb el català ens enamorem. Ens diem el nom del porc. Escoltem música. Fem l'amor. Suspenem o aprovem exàmens. Somiem i fins i tot xerrem a l'hora del pati, tot i que potser cada cop menys. Ei, ja sabeu què vol dir això. El timbre indica l'inici de l'hora del pati, així que tothom fora de classe, que avui toca parlar de l'ús i de la situació del català.
1: Jo em considero castellanoparlant, per desgràcia, la veritat. Quan tu dius que escoltes Figaflaues, pues ja t'etiqueten amb una...
2: A catalufo.
3: Que dels 10 vídeos que em poden sortir en un minut, un, i ja dic molt, pot ser en català.
0: Atenció, perquè tenim examen sorpresa.
2: Ai, va.
0: Només un 50% dels profes s'adrecen en català als seus estudiants. Com ho observes en el teu centre? Es parla català, es parla castellà, els profes com parlen?
1: Per què canvies a castellà? És que no ho entenc. És un microracisme.
0: Què necessitaries perquè el català fos més atractiu per tu? A veure, què
2: necessari? Trobar un entorn on parlar-ho. Català, a l'atac!

0: Soc en Cristian Oliver i em considero un apassionat de totes les llengües i em preocupa quan alguna està en risc. No ens enganyem, el català no passa pel seu millor moment. L'última enquesta per la llengua així ho confirma amb una nova davallada del seu ús habitual. Ja el situa en un 32% de la població. Perquè us en feu una idea, el 2003 era del 46. O sigui, hem passat del 46 al 32%. Què està passant? Si sembla que ara hi ha més cinema en català que mai, no? La música urbana ja es fa desacomplexadament en català i fins i tot una pel·li com La casa en flames triomfa a les sales de cinema. Però els joves realment parlen català? L'escola fa tot el que té al seu abast perquè sigui realment la llengua vehicular? Tenim prou referents i continguts en català a les xarxes? Mirarem de respondre a totes aquestes preguntes amb els quatre joves que avui ens acompanyen al programa d'avui. Hola, què tal? Com esteu?
1: Què tal?
2: Bon dia, bona tarda.
0: Començo amb la veterana del grup, la Júlia. Hola, què tal?
1: Què tal? Com estem? Molt bé.
0: Molt bé. La Júlia té 16 anys, fa primer de batxillerat, i a mi m'han dit que la teva paraula en català preferida, en són dues, són gresca i xerinola.
1: Home, i tant, sí, m'encanta.
0: Això diu molt de tu, ja, eh?
1: Sí, és una...
0: Per què t'agraden, a veure...
1: Perquè és una manera de dir festa, de dir passar-s'ho bé, però única, d'una manera en català única.
0: Perfecte. També tenim l'Aaron. Hola, Aaron, què tal?
3: Hola, bon dia, bona tarda.
0: L'Aaron té 15 anys, va a quart d'ESO, i per tu la paraula que més t'agrada és, a veure si la sé dir, perquè és una que, més, que em costa molt, eh? Xiu-xiuejar.
3: M'encanta, perquè és una paraula, crec que única del català, i que representa, no tant aquell moment de que estàs parlant en silenci, sinó un acte, o sigui, tu estàs xiu-xiuejant a una persona, saps?
0: No, és perfecte. Hola, Noelia, com estàs?
4: Hola,
0: la Noelia té 15 anys i va a tercer d'ESO, i la paraula que més t'agrada en català és t'estimo.
4: Sí.
0: Romàntica.
4: Sí, és que jo crec que en qualsevol idioma no crec, o sigui, jo crec que no hi ha una altra paraula que ho expressi com d'aquesta manera tan...
0: tan completa, no?
4: Sí.
0: Molt bé. I pel final he deixat la Paula. Hola, Paula, com estàs?
5: Hola, molt bé.
0: La Paula té 14 anys, fa tercer d'ESO, i m'han dit que la paraula que més t'agrada en català és pingüí.
5: La manera de pronunciar m'encanta, simplement la paraula i escriure-la. Uà.
0: Molt bé, doncs va, ja que hem fet les presentacions entrem en matèria i us faig la primera pregunta. Feu servir català en el vostre dia a dia? I si és així, en quins contextos? A veure, qui vol començar? Júlia.
1: Jo sempre amb tothom.
0: Amb tothom, és la teva llengua.
1: Si és la meva llengua, per tot.
0: Uh-huh. La resta també?
4: No.
0: Aaron, ai, Noelia, t'ho has dit que no clarament. Tu no fas servir el català o no el fas servir gaire?
4: Només a l'institut.
0: Només a l'institut.
4: I de vegades...
0: Però amb els teus companys, amb els professors...
4: Només amb alguns professors.
0: Vale, i tu, Aaron?
3: Jo, malauradament, hi parlo amb 5 amics comptats al català i a casa, de vegades, jo em considero castellanoparlant.
0: Uh-huh.
3: Per desgràcia, la veritat. I...
0: Home, al final totes les llengües són igual d'importants.
3: Sí, és clar, però el català com és nostre, uh-huh, i no el parlo tot el que l'hauria de parlar.
0: Uh-huh. Tu, Paula?
5: Jo, la majoria del temps, la veritat, però tot i que alguns dels meus companys no el solen parlar perquè no el saben al 100%, uh-huh, però sí, l'utilitzo molt, la veritat.
0: I tens la sensació que el català es parla cada vegada menys?
5: Sí, la veritat és que sí, perquè des de primer fins ara tercer s'ha notat molt el baix rendiment del català i, no sé, el trobo com més a faltar.
0: En tots els contextos, per això, a l'escola o en tots els contextos?
5: En tots els contextos, totalment, perquè, per exemple, tu vas al supermercat, uh-huh, i demanes algú en català i a vegades et contesten en castellà i dius, t'estic parlant en català, potser, uh-huh, si no en saps, m'hauries de contestar en català, no? Doncs, bueno, però...
0: I què et sembla si no el sap?
5: Doncs, què n'opines? Em sembla bé, també, jo el contestaré en castellà amb molta amabilitat, també.
1: Uh-huh. Sí, jo respecte al que diu la Paula, és una mica al revés el que faig jo. Vull dir, jo, per començar, sempre em dirigeixo en català i ja entenc el seu punt, sí, però vull dir que no, en cap moment exigeixo que em responguin en català. Jo penso que si em responen en castellà mentre m'entenguin, jo els hi seguiré parlant en català.
0: Uh-huh.
1: Però mentre a mi no em demanin que canviï de llengua, jo tampoc li demanaré.
5: Totalment, sí.
0: Noelia, què opines d'això que comenten les companyes?
4: Jo opino que sí que és una mica el mateix. Que si jo, per exemple, jo de normal parlo en castellà,
0: uh-huh,
4: i em responen en català, i si veu que dubten d'alguna manera, jo parlo català, sí, puc, o sigui, perquè puc, però no estic acostumada.
0: I et molestaria, per exemple, que algú et parlés en català i que tu li respons en castellà i l'altra persona manté el català? O no?
4: No.
0: És
4: perquè
0: una conversa bilingüe.
4: Si ens entenem, doncs...
0: Uh-huh. D'acord.
4: Da igual.
0: I tu, Aaron, què? Què opines?
3: Jo acostumo a obrir la conversa en català, encara que si la persona...
0: O sigui, la primera persona, quan no coneixes algú, la primera llengua que fa servir és el català.
3: Sí, sempre el català, perquè, i de fet, ha hagut... un treball darrere, però si aquella persona em respon en castellà, perquè, siguem sincers, la majoria de cops et responen en castellà i no et responen en català, pues tu, jo canvio directament al castellà, no continuo al català.
0: Per què dius que hi ha una feina al darrere? Què vols dir?
3: Perquè jo sí que, com m'he criat a una casa on ma mare hi parla castellà i el meu pare valencià, però per mi és com si parlés castellà, i llavors tinc la costum de dirigir-me, tenia la costum de dirigir-me a les persones en castellà.
0: O sigui, per tu ha sigut una decisió.
3: Sí, la meva va ser una decisió que va començar a tercer d'ESO, on va ser filla de... pues de una reflexió que vaig tindre, i vaig començar, pues, a dirigir-me en català, a preguntar l'hora a català, perquè, diguem-ho, és molt bonic dir quina hora és.
0: A fer una llengua al final útil, no? Una llengua...
3: Utilitzar d'ús. Aquesta...
0: I a l'escola ho fan això? Amb els companys també ho fas?
3: Sí, però a l'escola, i potser estic obrint un meló, és que quan tu hi parles català, no sé si t'ha passat, Noelia, que... tu que ets també castellano parlant com jo, quan hi parles català amb amics que hi acostumes a parlar castellà, pues primer et burlen, però d'amics, no? Diu, va, anda, calla, o vinga, va, parla, i parla castellà, que estarà més còmode, o deixa de fer el ganso, per exemple.
0: I llavors,
3: sí, et fan com una miqueta d'acostar,
0: sí,
3: saps?
0: Noelia, tu què vols comentar?
4: És com estrany.
0: És estrany.
4: Per exemple, a la meva escola jo crec que mai, o sea, entre alumnes, ningú parla català. I si ho parles és com, sí, claro.
0: O sigui, que aniran malament, vols dir?
4: No, però com que fan la gràcia, per així dir-ho, perquè és com, perquè ara,
0: o sigui, se sent com una broma, no? Una sensació,
4: sí,
0: com una...
4: Sí.
0: I clar, una mica això em lliga. Creieu que el català sona menys guai? O sigui, és menys guai que, per exemple, el castellà, en contextos, per exemple, més lúdics, més de diversió, entreteniment?
5: Jo penso que no. Trobo que el català és un idioma molt xulo de parlar, i amb paraules molt maques, de veritat, i dir-les és com...
1: Com pingüí.
5: Sí, per exemple. Doncs és com la teva essència, al final, no sé, trobo molt divertit.
0: Que al final una llengua no deixa de ser l'essència d'una persona, no?
5: Exactament.
0: Totes són igual, per això ho deia, no? Totes són igual d'importants.
5: Sí.
0: I al final, veure's obligat a canviar una, no, la pròpia llengua, això us ha passat alguna vegada, que us heu vist obligats a canviar-la pel que diran, ja no perquè evidentment l'altra persona no l'entengui, sinó perquè, ai, no, el que comentaves ara, Noelia, si algú parla català a la classe es fa una mica de broma i tal, us heu vist obligats?
1: Buah, és que jo crec que hi ha molt el costum aquest de, això, el castellà, la llengua guai, la llengua per relacionar-se, i la llengua de no de l'escola, perquè en teoria els professors t'obliguen, bueno, imposen, diu la gent, de parlar en català. Quina era la pregunta, perdó?
0: No, sí. Si t'has vist obligada mai a parlar, a canviar el català pel que diran.
1: No, perquè no, jo, és la meva llengua, sóc jo quan parlo català, llavors a mi m'agrada com canviar aquesta idea de que el català no és igual de digne que el castellà en tots els àmbits, llavors no, sempre mai m'he vist obligada.
0: Anem a diferents instituts reals de Catalunya, anem a escoltar què en pensen de tot això, de la supervivència del català, i mentrestant vosaltres aneu reflexionant si creieu que en català hi ha el mateix contingut a xarxes que en castellà. Escoltem.
2: Parlo català a l'escola amb les meves amigues i allà on vaig menjo amb la meva família perquè tothom parla en castellà.
6: Jo, el meu dia a dia, sempre parlo català a l'institut i amb algunes amigues meves.
7: A part amb el meu avi, que és de Huesca, i a classe de castellà, francès i d'anglès, sempre parlo català.
8: A teatre parlo castellà, no amb els profes, però amb els amics sí. És curiós, perquè sobre l'obra és en català.
2: Quan una persona se'm dirigeix en castellà, doncs li contesto en castellà, i ho faig més que res per un tema de respecte i perquè se'm fa molt complicat contestar-li en català.
6: Si veig que se sent més a gust parlar en castellà, doncs llavors sí que passo del català al castellà i no em veig ningú problema, perquè vull que aquella persona se senti còmoda. Jo penso que si fos influencer sí que parlaria català, perquè sí que és veritat que no em portaria tants diners perquè tothom parla castellà. Al final he nascut a Catalunya i m'han ensenyat a parlar amb la llengua del català.
7: Si em respon en castellà o em parla ja directament en castellà, és que potser al català no se li dona bé o se sent incòmode. Llavors li respon automàticament en castellà.
8: Sí, tristament sí. I de fet aquesta situació és una situació que em fastidia molt. Típica situació on sou dos que parlo català, d'un castellà, i parlo castellà i jo pregunto per què.
9: Si jo fos influencer i volgués guanyar diners, utilitzaria el castellà. Doncs perquè Catalunya és una comunitat autònoma bastant petita comparada amb tots els països on es parla castellà, així que tindria molt més públic.
2: Segurament faria contingut en castellà o en anglès per arribar més públic, però em faria un altre compte per intentar mantenir el contingut en català.
10: Voldria fer-ho en català, però ho faria en castellà. Perquè si el meu objectiu fos guanyar diners, el castellà és una llengua que arriba a moltes més persones, que molta més gent ho entén.
8: Català. M'estimo molt el català.
0: De fet, els joves d'entre 15 i 29 anys sou els que menys feu servir el català. Només un 25% el té com a idioma habitual. Perquè ens fem també una idea, el 2007 era el 43%, d'acord? Ha canviat.
1: Que... Jo veig aquí un podcast sobre els diners, que tothom deia, per guanyar diners, castellà, per guanyar els diners.
0: Digues.
3: És que això ho tinc claríssim, i el meu punt d'inflexió va ser quan vaig anar-hi a un concert de Figaflaua, un grup de català, que a mi m'encanta la música en català, per cert, i ho tinc claríssim. Jo, si algun dia em faig influencer, presentador o el que sigui, serà en català, i ho tinc claríssim, perquè és una llengua, al cap i a la fi és una llengua que ha nascut aquí, ha sigut criada a la nostra terra, i em dona exactament igual que no sigui el castellà, que no arribi a més gent, perquè hi ha llengua de, per exemple, l'anglès, que no l'entén persones, però s'arriba completament, perquè ja no és com, ja no és la llengua, sinó com ho fas,
0: saps? Però hem de ser sincers, eh? Vull dir, si haguéssiu de triar entre guanyar molts diners en, per exemple, en castellà, i guanyar menys diners fent el mateix contingut però en català,
1: és que el que me costaria a mi, no sé si ganaria.
0: Què faríeu? O sigui, realment, català,
3: no sé si és... I no és per cada bé. Jo dic perfectament, encara que sigui castellà parlant, jo diria català. Tu com...
0: Tu, Noelia, què opines?
4: Jo diria catanyol.
0: Catanyol.
11: Molt
0: bé, escolta, això també deu tenir el seu públic, eh?
4: Sí.
0: I tu, Paula, què faries? Renunciaries, per exemple, a la teva llengua perquè guanyaries més pasta o no?
5: M'hauria de pensar, eh? Ah. Em costaria.
0: És que jo crec que això és una cosa que està passant, no? Que potser hi ha molts influencers, molts
5: generadors
0: de contingut.
5: Faria contingut mixta. Les dues coses.
0: És molt criticat, també, això, eh? Perquè hi ha una part del públic que diu, aquí no s'està mullant, vol no oblidar-se d'un nínxol, no? I, bueno, i tu, Júlia...
1: No sé, a veure, a mi mai m'ha interessat molt el tema dels influencers, però amb el tema de la música m'agradaria dedicar-m'hi, i no se m'ha passat mai pel cap fer cançons en castellà, perquè, bueno, perquè no és la meva llengua, no per res més, i jo sempre ho faré en català, arriba més o menys gent.
0: Clar, perquè sempre dèiem que a xarxes potser el contingut que hi ha en català és inferior. Amb el tema música també creieu que que és inferior, o ara mateix esteu en un bon punt?
1: Abans... Ostres, està molt bé ara.
0: Però està igual,
1: la indústria
0: no?
1: De la música catalana està molt...
3: Jo crec que ara està petant.
1: Està petant, sí, està ara.
0: Quins cantants, quins grups catalans?
1: Mira, Oques Grasses.
3: Jo ara mateix escolto Oques Grasses, Figaflaua, La Fumiga. Últimament estic escoltant també So, perquè m'ho van recomanar molts amics, i jo crec que el català, la música catalana està en un punt molt àlgid, encara que també he de dir que quan tu dius que escoltes Figaflaues, pues ja t'etiqueten amb una etiqueta...
1: A catalufo.
3: O amb una ideologia política que no té sentit, perquè si jo escolto Figaflaua perquè m'encanta aquell grup, no tinc per què compartir, o sí, dona igual. O sea, jo crec que aquest és un problema, la música catalana d'avui dia.
0: Ha crescut la música en català, però tot i així crec que no es consumeix igual o més que en castellà. Mm. Per tant...
1: Per temes de nombre de parlants, també, no?
0: Nombre de parlants i potser alguna cosa més, popularitat potser.
1: Però jo crec que ho petes més en català aquí, no, que en castellà. Vull dir, el territori és més petit, no?
5: Sí.
1: I hi ha més gent concentrada que escolta música en català.
0: Clar, sí. Trobeu, per exemple, el mateix contingut, ja no només per nombre de parlants, evidentment en tenim menys, però creieu que el tipus de contingut que trobaríem en castellà el trobaríem també en català? És a dir, trobem el mateix nombre de story times.
1: Hi ha un altre tarannà, vols dir? En castellà,
0: no sé si hi ha, ni tan sols podem trobar el contingut, és a dir, la possibilitat de trobar una categoria en català, no? No sé si la Paula m'entén.
5: Sí,
0: tu què opines?
5: Jo crec que dels 10 vídeos que em poden sortir en un minut, un, i ja dic molt, pot ser en català. I no pot ser un story time, perquè no el pots trobar. Has de rebuscar fins que et surti.
4: És preparat amb mi sí que em surten.
0: Clar, de fet, ja fins i tot, ja moltes vegades les paraules aquestes són o en anglès o en castellà, i molt poques en català. No sé si vosaltres ho feu servir vocabulari també vostre, a vegades els adults diuen, però què diu aquest? No l'entenc, no? Feu servir paraules en català que tinguin com a essència catalana de llenguatge jove o no? O només en castellà o en anglès.
1: Com Samat, per exemple.
0: Samat, sí, pot ser.
1: Sí, però ara no se m'acord.
0: Crash, random...
3: Playat, random, jo i sí que hi ha paraules, però això sí que faig molts castellanisme. Però sí que és veritat que de contingut, com bé ha dit la Paula, i estaria tirant molt, et surt un de cada 15, jo posaria, perquè has d'anar a buscar els tiktokers o els instagram, els influencers que hi pugin contingut en català perquè, pues per això, pues per el que he dit abans, perquè et relaciona amb algú que pot tindre a veure, no? I llavors ja et posa una etiqueta que és molt difícil de treure't.
0: Clar, sí. Les dades diuen que el 43% dels catalans que utilitzen xarxes socials ho fan en castellà, només el 9% ho fan en català. Creieu que, és, que fa falta parlar català per viure a Catalunya o es pot viure a Catalunya perfectament sense català?
1: Hem d'aconseguir que sigui necessari.
0: I això com es fa? Nòlia, com es fa que el català sigui necessari?
4: Que gent com jo, que no parla normalment en català, que ho comenci a parlar, aunque costi.
0: I que suposo que també trobi continuïtat.

0: Ja, això també passa a vegades amb altres idiomes, eh?
1: Cadascú
2: té
1: el seu...
2: Sí, sí, sí, però jo crec que has donat en el punt clau perquè ara mateix, com tu quan comences una conversa que estàvem parlant abans, no? Tu, Noelia, aquests que estàvem parlant, per exemple, tu comences una conversa i potser li comences en castellà a la persona al supermercat d'aquí, no? I jo crec que tu has donat en un punt clau, Cristian, i és que realment ho necessiten a l'aprendre. Si ara jo vinc a Barcelona, vinc d'Alemanya, per exemple, i vinc a Barcelona, realment necessito aprendre el català per poder viure i fins i tot pues, comunicar-me amb la gent, o amb el castellà ja tiro milles. Uh-huh. Aquesta és una pregunta que malauradament tots sabem la resposta. Uh-huh. Com ja ha dit la Júlia, voldríem intentar fer-ho canviar. Per això em sembla molt bé. Clar. El que has dit tu d'això de parlar-hi. Exacte, això em sembla
1: magnífic. Sí, però tot i que no sigui necessari, jo crec que el fet de saber català bueno, et dona com moltes més eines. Jo crec que com més llengües sàpigues aquí... Sí.
0: No, el somni de qualsevol seria parlar totes les llengües del món. No? Sí, jo sí. Va, fem una petita pausa aquí. Anem a relaxar-nos o no? Perquè potser ara... com aneu de refranys en català?
3: Ui... Es casa.
1: Fatal.
0: Just o què? Bueno,
3: no,
0: a veure, sabeu que una llengua, es veu la qualitat d'una llengua, la seva vivesa, segons l'ús que es fa del seu refranyer. Atenció, perquè tenim examen sorpresa.
3: Ai! Va.
0: No. Això no us ho esperàveu,
4: La veritat és que no.
0: Bueno, va, m'heu d'ajudar a completar el següent refranys en català.
3: Va.
0: Vale? I a veure una miqueta més si saben què volen dir. Va, comencem amb el primer. En el pot petit...
5: I a la vora confitura.
0: Molt bé, Noelia.
4: Oh! Molt bé.
1: Joder, la Noelia...
5: Que l'estava fent... Ui.
0: Què vol dir?
5: És que...
1: Se'l sap tot, ja.
0: Aquí tindrem ara un gir de guió,
5: No,
1: he estudiat.
4: No m'esperava,
5: No, l'estava pensant, no, justo.
1: Estudiat d'amagades, no val.
0: De fet, en el pot petit i a la bona confitura vol dir que valorem altres virtuts més enllà de l'alçada d'una persona.
5: Sí, sí, sí.
0: Va, els altres, atents. Tu també, Noelia, va.
1: Anem amb la Noelia,
0: Qui dia passa... Ui, aquest silenci. Any empeny, que vol dir no rendir-se malgrat les dificultats, Qui dia passa, any empeny. Anem a la tercera, al tercer refrany, De mica en mica...
1: S'omple la alegria.
0: Molt bé, va, aquí vol dir que no ens hem de rendir, que anem fent a poc a poc.
4: Aquest sí.
5: Este sí.
0: Va, pugem de nivell, No diguis blat fins que...
5: No tinguis el sac.
4: Omplert i ben lligat.
1: No és el sac
4: i
1: ben lligat.
0: No. Molt bé, perfecte. Molt bé, molt bé. Vol dir que no et precipitis, no? Abans de donar una cosa per feta. Va, l'últim, L'últim refrany. Aquí, Paula, Vinga, va, A la taula i al llit...
6: El primer crit.
0: Molt bé.
4: Molt bé, sí,
0: molt bé.
4: Sí.
0: Què vol dir això? Que volem quan algú que ens ajudin, no? Molt bé, escolta, molt bé. Jo us he vist perfectes, Va, si us sembla, ens anem a escoltar més Pati Real sobre què opinen del català i tot això que estàvem comentant i després ho comentem.
7: A la meva escola la llengua predominant és el català, perquè com els professors ens expliquen en català, doncs llavors a nosaltres ja ens surt parlar en català. Però a l'hora del pati i el menjador sí que és veritat que de vegades hi ha gent que parla en castellà.
8: Sempre s'escolta molt el català, molt més que el castellà, excepte alguns grups que parlen castellà entre ells. Sí que és veritat que al meu institut hi ha molta gent de fora, però sí que és veritat que hi ha una cosa on tothom ho diu en castellà, que jo també, els insults. No hi ha cap insult que diguem que sigui en català.
9: Al col·legi sento molt més el castellà, el català.
10: L'únic és que hi ha gent que parla català, però que a mi parla en castellà, no sé, faig un popurri. Plan, o a vegades quan parlo coses sèries les parlem en català, però quan parlem més de broma, parlem castellà.
8: La majoria de les meves amigues, quan surten al carrer, parlen en castellà en tots els entorns. Si van al cinema parlen en castellà, si van a dinar parlen en castellà.
11: Per exemple, el meu millor amic i una amiga molt propera parlen castellà a casa, però al col·le i al pati i pel carrer sempre parlen en català.
10: Vols que parlem català? Fem popurri.
11: Parlen en català. I a més sempre estan remarcant la importància de fer-lo servir, que és una llengua que s'està perdent.
8: L'escola és molt catalana i la majoria de professors dirigeixen en català.
12: Al meu institut els professors sempre parlen en català.
0: De fet, menys del 40% dels estudiants s'adrecen en català als seus profes i només un 50% dels profes s'adrecen en català als seus estudiants. Clar, Noelia, tu això com ho observes en el teu centre? Es parla català, es parla castellà, els profes com parlen?
12: Depèn molt del profe i de si com tens certa confiança, per així dir-ho. Perquè si t'imposa molt, jo per exemple, si un profe, per exemple, a la directora i a la cap d'estudis, sempre en català perquè m'imposen. Però per exemple, no sé, el de mates, per exemple.
0: El que et cau bé, potser,
12: sí,
0: que et
12: perquè, no sé,

0: com no em surt cada...
1: I ho fas en castellà.
0: Sí, i em respon.
1: I això no creus que és un símptoma, potser, no? De que has posat com el... enfocar el català com una llengua seriosa, una llengua formal, una llengua de distància, sí. I en canvi ho comentàvem, no?, amb una de les persones que escoltàvem, que deia que quan fan broma ho fan en castellà.
2: Exacte.
1: No?
3: Totalment.
1: Què vol comentar?
4: Sí. I el tema d'insultar, no?
1: Buah, sí. Insultar més en castellà que en català.
4: Sí.
3: Nosaltres, al nostre institut, no. De fet, si vols insultar més així per fer la gràcia, insultem en català, perquè són molt divertits.
1: D'on ets tu, Paula? Digue'ns d'on ets.
3: De Figueres, Vilajuïga, en teoria.
1: Clar, i és la diferència potser entre Barcelona i fora de Barcelona o pobles?
3: Sí, potser,
1: què en penseu,
3: sí,
1: vosaltres, els que viveu a Barcelona o voltants?
4: Sí, jo crec que els instituts, bueno, des del que jo estic visquent ara, jo crec que s'està perdent una mica, s'està com... entre els professors jo crec que s'està posant de moda una mica, per dir-ho d'alguna manera, el fet d'utilitzar el castellà, no amb tots, però
1: amb alguns. I per què creus que s'està posant de moda?
4: Bueno, jo crec que ja aquesta... o sigui, de posar-se a l'alçada de l'alumne, parlar castellà i parlar amb uns aires de passotisme, uh-huh, com de, ei, soc molt guai, et parlo castellà...
1: O sigui, creus
4: castellà...
1: que és una manera d'apropar-se també als estudiants per fer-se més agradable, més...
4: Sí, però ho trobo fatal, perquè, o sigui, desmunta totalment el projecte de la immersió lingüística, uh-huh, i fa, bueno, fa que l'alumnat digui, ai, vale, puc parlar-li al profe en castellà.
1: Clar.
4: Però, bueno,
5: exacte. Sí, bueno, no, és que, de fet, és això, crec que és això el que passa, i és que com el professor escolta que els alumnes hi parlen de col·legueu en castellà, i al meu institut passa com tu, que dir-li tros de cuònia a una persona fa riure en compte d'insultar. Però com el professor vol crear aquesta relació de col·legueu, jo sóc igual que tu i tot això, pues separa el castellà com si fos col·legueu, i el català com si, hòstia, si em dirigeixo cap a la directora, pues sí que li parla en català, no vingui a ser que em digui no sé què cosa en castellà, i això em sembla una pena.
1: Clar, i que on podríem... Digues.
4: Que no s'ha de confondre amb el fet de... O sigui, que no creiem que el fet d'imposar el català a l'escola faci que es perdi. Exacte. Jo crec que com més forcem que s'utilitzi, més s'utilitzarà.
1: Sí. Però... I com podem fer per revertir aquesta situació, no? Estem dient que el català es veu com més seriós, més formal, no sé què, com podem fer-ho?
0: Per exemple, a vegades al meu institut, depèn del profe, també et diu, què has dicho? I hasta que no... O sea, t'ho dic, què has dit? I hasta que no... No s'ho dius en català, no et respon.
1: Ja.
0: I això
1: com... t'agrada? Et molesta? Ho veus normal, necessari?
0: No, o sea, ho veig necessari perquè jo, una persona que no està acostumada a parlar català, és com...
1: I t'has de trobar una situació que t'obligui una mica, no? Que et posi...
0: Sí, però no m'obliga de... Si no et contesto. Si ve que una persona que a lo millor ve de fora, com has dit tu abans, no li surt la paraula... Sí, que l'ajuda.
1: Que et convidi, no? Sí. I això, com ho veus tu, que ho veus com una cosa bona, creus que també ho senten així els teus companys, o ho veus tu de manera diferent?
0: Jo crec que ho veiem bé, perquè també ens ajuda cada cop a com parlar-lo amb més fluïdesa.
4: Doncs mira, és que tenim un exemple d'una persona que està allà parlant, que ho demana. Exacte. És que ho estan demanant. Som nosaltres els que estem...
1: Sí,
4: excloent,
1: és, potser...
4: és un cercle viciós. Sí, com més ells s'exclouen, nosaltres més els traiem.
1: És que potser
4: té un punt
1: aquesta cosa de nostra, no? De si no ens animem a parlar-ho, no la fem necessària, no la fem útil, no? Clar, una mica seria això, no? Per revertir aquesta situació, fer-la necessària seria la manera...
4: El català ha de ser una eina de cohesió social.
5: Hòstia, quina frase.
1: Bonic, això, eh?
5: Sí, molt bonic. I jo crec que també he de marcar que hem de marcar la diferència entre obligar aquella persona, perquè si a tu t'obliguen a fer deure, si ara mateix t'obliguen a fer deures de mate, pues tu odies aquell deure. Però si en comptes comences a fer unes activitats de fer un perfil a Instagram en català, pues aquella persona no veu el català com una imposició, sinó
1: una cosa normalitzada.
5: Veu una cosa normalitzada i veu una cosa
0: que l'entén.
5: Exacte.
4: Anem a experimentar amb el català, no?
5: Exacte, i que es pot fer col·legueu, i que es pot fer, pues jo em posaré al meu perfil que soc guapíssim o guapíssima, el que sigui, i llavors tu veus, hòstia, pues mira, el català, pues mira que sí que m'agrada, i sí que se pot utilitzar fora de l'àmbit de la directora, com t'has dit abans.
1: Es diu moltes coses dels joves, i una de les coses bones que es diu és que som més lectors que els adults. Vosaltres sou molt lectors, o no?
3: Jo ho desconfio.
1: Tu no estàs d'acord?
4: No. Jo ara mateix no gaire, ho hauria.
1: Ostres, no?
5: Jo abans més.
1: Però quina representació?
0: Depèn de l'època. Bueno, fatal.
1: Jo em quedo amb la part optimista, que els joves són els que més llegiu.
4: Doncs sí.
1: Però només un 26% ho feu en català. si heu d'agafar un llibre que us aneu a comprar pel vostre gust, és a dir, perquè voleu vosaltres, ho feu en català, en castellà, en anglès, en un altre idioma?
0: Castellà.
1: Castellà.
3: Jo, a mi m'és igual, mentre m'agradi el gènere també literari.
5: Exacte, jo sí.
0: Això és sí que és veritat.
5: Exacte, exacte. Jo sí, és fantàstic, com Patrick Rufo, que és el meu escriptor preferit, és, i que fa, bueno, la novel·la que me'l vaig llegir en castellà, pues me la compro, però per exemple ara vam llegir Terra Baixa, que és en català.
1: T'agrada Terra Baixa?
5: Em va encantar, o sigui, mira que ho trobo molt complicada d'entendre perquè, o sigui, utilitzen un llenguatge molt complicat i jo com a castino parlant, pues ho trobo complicat, però em sembla una obra literària molt digna de llegir a classe
1: I
5: em dona pena haver-ho llegit tan tard. Això sí,
1: bueno, mai no és tard per llegir i recuperar textos que potser hauria d'haver llegit. Va, som-hi, passem una mica endavant. Tenim aquí un entrepà. És que l'entrepà és la cosa més sagrada que hi ha a l'hora del pati, ja ho sabeu. Va, qui vol obrir aquest entrepà i descobrir... Paula, va. Descobreix què hi ha a l'interior d'aquest entrepà, perquè potser ens porta un dilema que haurem de resoldre entre tots. Ens haurem de posar d'acord per resoldre la possible situació que ens planteja. A veure, llegis aquest missatge, Paula.
3: A veure. Missatge secret. La Rebeca té 15 anys, arriba de Colòmbia i entra a estudiar a una classe de tercer ESO a Catalunya. Cada cop que es dirigeix al professor, aquest canvia el castellà perquè pugui entendre la lliçó.
4: Així no anem enlloc.
5: Clar,
4: és que passa molt.
1: Les cares, les cares que heu fet,
0: Les cares, quan les cares?
4: Què? Pobra noia.
1: Què fem?
0: No, però és que...
1: Què li diem a la Rebeca?
0: És que passa molt.
1: O què li diem a la
4: Rebeca? Passa
5: molt.
4: Passa moltíssim. És quasi racisme.
5: Sí, exacte.
4: Perdó.
5: No, és que és veritat.
4: És que sí. És com, a veure, ets de fora, no et pensa parlar català, perquè el català és baix d'aquí.
5: Exacte, o si veus al supermercat o al Mercadona, mira, ho sento per dir una marca, però si estàs en la Mercadona i veus la caixera, que tu ets... I jo, que sóc castellanoparlant, que castellanoparlant, em parla en català, però si veu que darrere meu ve una persona que té sud-americana o amb pell de color, canvia el castellà. Però i per què canvies el castellà? És que no ho entenc.
1: Això ho veu de mala educació.
5: És un microracisme. I ho dic teixantment, o sigui, sé que fins i tot hi ha vegades que ho faig, però ho trobo molt malament això de donar per suposada una llengua, una cultura i uns gustos a una persona només per l'aspecte. Que és
4: i
5: això,
4: a més ara, que tothom m'ha passat arreu.
1: Per tant, tots quatre estem d'acord que...
5: Ens carregaríem el professor. Exacte.
4: S'ha de partir de...
5: Ja ho dic jo. Ens carregaríem el professor.
1: Està molt bé.
0: Sí, però és
1: doncs
0: que...
1: va.
0: Ens carregaríem el professor, crec.
1: Ara sí que encarem la recta final d'aquest capítol d'Hora del Pati i ja us aviso que ara venen una de les seccions que més m'agraden perquè tindreu l'oportunitat de sentir-vos poderosos perquè ara us diré tres frases que s'han sentit en un pati de veritat i els que les han dit, la veritat és que s'han lluït i haureu de triar un d'aquests tres perquè es quedi sense pati. Castigat. Sí?
4: Va.
1: Esteu preparats?
4: Sí.
1: Va, anem al primer. El Ramon diu, soc cambrer en un bar de la Terrassa i mai canvio al castellà, ni que els clients em parlin en castellà. Vale, aquest és el Ramon. L'Anna diu, les llengües del futur són el castellà i l'anglès, no pas el català. Per tant, no cal aprendre'l. Vale, sí?
4: Com es diu aquesta?
1: Aquest és l'Anna.
4: Molt bé, Anna.
1: Sí?
4: Molt bé,
5: ja no fa falta que...
1: Anem al Didac. La gent que té un mal català valdria més que no el parlés.
5: Hòstia.
4: Ai,
1: tenim
4: no,
1: el Ramon,
4: no,
3: si
4: no
3: és
4: motiva.
1: Tenim el Ramon al cambrer, que no canvia mai de castellà. El castellà, l'Anna, que és la que diu que el català i castellà són el futur, i per tant un català fora, i el Dida, que si no el parles bé, escolta, que et cremin gairebé. Què?
4: El pensament de l'Anna em sembla molt simple.
1: Sí.
4: O sigui, una llengua és una manera de veure el món, una llengua és preciosa.
1: Que una es quedi sense pati,
5: És una manera de viure una llengua.
4: És una manera de viure.
5: De pensar i de fer. Llavors, sí. Jo a l'Anna ho trobo...
1: Senteu el tic-tac, O sigui, hem de posar-nos d'acord.
4: Estava tant la diversitat, l'Anna.
3: Jo que estic al Didac.
5: Jo també.
1: Per què castigues al Didac? Sí.
3: Perquè si veus que algú no sap parlar bé el català, doncs ajuda'l, no?
1: L'has de convidar. Molt bé. Noelia, tu qui castigues, a veure?
0: Buah, és que... No sé...
1: Jo sí, tenim aquí.
0: Estic d'acord amb els dos, de castigar l'Anna i el Didac, però és que és molt... A qualsevol.
5: Jo castigaria el Didac i és perquè si una persona fa l'esforç d'aprendre el català com ara mateix tu o jo que estic parlant en català aquest podcast, li hem d'ajudar, li hem d'acompanyar i aquella persona que diu que com la parles malament, millor no parlar-ho, perdona per enrotllar-me, i és jo castigaria sense pati i amb una expulsió amb el líder.
4: No hem de parlar un català perfecte de Vic, m'entens?
3: Clar.
4: Una persona que l'està aprenent, vull dir.
1: L'Anna que deia que les llengües del futur són el català, el castellà i l'anglès. Creieu que el català té futur?
5: Sí.
4: Mentre jo estigui viva,
5: No, sí, completament.
1: Però ho penseu convençuts, eh?
5: 100%, perquè jo crec que encara que sí que he de dir que potser es redueix una miqueta la zona de parlants per la globalització, crec que el català té futur i serà una llengua que perdurarà pels anys. Jo crec amb força, de veritat, amb força, i jo defendré, la veritat.
1: Hi ha algú que més vulgui afegir alguna cosa sobre això?
4: Jo també, és que conec la meva realitat i intento obrir els ulls a altres realitats, però, clar, jo em moc en entorns on amics meus, així, no tothom, però el defensem i estem disposats doncs, a parlar-ho sempre, família i tal, però, clar, no ho sé, a nivell mundial no ho sé, però jo confio. Sí, confio.
1: Clar que sí.
4: Aquell d'abans, jo mentre el defensi jo...
5: Què penses, Noelia? Com?
4: La defensora del català.
0: Doncs que jo crec que sí, perquè, per exemple, jo tinc una amiga que és de Cádiz i ella em va dir, ensenya'm català, perquè li sembla un idioma molt bonic.
1: Què necessitaries perquè el català fos més atractiu per tu? A veure,
0: que sigui necessari. Trobar un entorn on parlar-ho.
1: I ostres, això està molt bé, tenir un entorn d'amistats...
0: És que, per exemple, a casa, no. A karate tampoc, amb la meva millor amiga tampoc, perquè no sé, no ens ha sortit.
1: Diries mai. Que és més important l'entorn físic, el real, que el que hi ha a xarxes, a internet, o no?
0: Sí, perquè clar, si tu per xat, sí, qualsevol, perquè jo per xat hi ha persones que sí que parlo en català, però aquí en persona...
1: Jo sempre he dit que per aprendre un bon idioma t'has de fer un líquid d'aquella persona que tingui i aprens.
5: Estic d'acord.
1: Meravellós.
4: Clar, t'enamores d'aprendre català per amor.
1: Sí. Per amor. Sí. Aprendre català per amor és una molt bona frase.
4: És la millor tècnica.
5: És el títol d'un. I el primer que t'ensenyes d'una llengua són els insults. O sigui, i un bon...
4: Xarrupa, figues, abraçafanals...
5: Són gratuïtes.
1: Aquí anem una mica coixos en català, eh? S'ha de dir que en insults... Sí, tot i que la Júlia acaba de fer una bona tirallonga...
5: Tirallonga.
1: Que li ha sortit així sol.
5: Llepa, fills... Som gratuïtes. Són aquests insults...
0: És que no conozco ninguno.
1: Paula, tu vols afegir alguna cosa?
3: Jo, doncs, com ha dit la Noelia, doncs jo trobo que les xarxes socials i la vida física estan en una balança igualitària. Perquè trobo que hauria d'estar igual.
1: No, està molt bé. Però, bueno, decidint qui es queda sense pati. Teníem el Ramon, l'Anna i el Didac. Esteu d'acord, eh?
4: El Didac,
5: més expulsió.
1: Que si no parles del català no passa res, tio. Endavant, continua parlant-lo. Clar que sí. Va, doncs ara sí que hem arribat al final d'aquest capítol.
4: No.
1: I avui m'agradaria que, com sempre fem, que us quedeu amb una frase, amb un titular de tot allò que hem comentat, allò que heu après, allò que ens ha fet reflexionar especialment. Paula, comencem amb tu. Amb què et quedes?
3: Doncs jo, tot, m'ho diria tot, perquè m'ha encantat, la veritat, però...
1: Si un titular, dius, m'emporto cada... això.
3: Doncs m'emportaria... El català és una fantasia.
1: Oh. És bonic, això. Perquè, Noelia, sí. Tu què et portes?
0: Que hauria de parlar més català.
1: Uh-huh.
0: I que, o sigui, em fa una mica de vergonya, però no sé per què. O sigui, no
1: doncs
0: sé
1: el
0: què.
1: Parles perfecte.
0: Sí, el parles superbé.
5: El parles molt bé.
1: De veritat, eh? T'has de sentir absolutament segura perquè et comuniques la mar de bé.
4: I és molt guai que el vulguis parlar i que el parlis.
1: I tant, i tant que sí. Aaron,
5: el meu titular, el tinc claríssim, seria el català més fort que mai, i de fet aquestes forces me les ha reomplit la Noelia, a veure que s'està esforçant. Jo mateix em dono les meves gràcies, encara que quedi fatal, perquè m'agrada molt el català, i a la Júlia, i al Cristian i a la Paula.
1: Que bonic.
5: La veritat.
1: Gràcies a tu també, Aaron. I tu, Júlia, amb què et quedes?
4: Jo diria dues coses, si se'm permet.
1: I tant.
4: Primer, el català pot ser gresca i xerinola. Val? Després,
1: i pingüí també.
4: I pingüí pot ser. I t'estimo.
5: I
4: xiu-xiueix. I també català a l'atac.
1: Molt bé. Molt bon final. Doncs res, moltíssimes gràcies, Aaron, Noelia, Paula... M'estic deixant... L'Aaron i la Júlia, m'has dit... Per la vostra sinceritat, per les vostres reflexions i pel vostre impuls a la llengua, perquè de veritat que jo m'he quedat amb la frase de que el català té futur. Jo m'he quedat amb això i jo com a profe he de dir, com a profe de català he de dir que es parla cada vegada menys, però confio Confio
5: gràcies,
1: que...
5: gràcies per la confiança, eh?
4: Sí, confio, ho veiem,
1: ho intentarem, ho intentarem, ho seguirem...
3: Pico pala tot.
1: Ho seguirem batallant amb moltes ganes perquè al final és la nostra llengua i les llengües representen les persones.
4: I perquè mica en mica...
1: Sempre en mica! I va, i com diem en català també, això està dat i beneït i per tant l'hora del pati s'ha acabat, tothom que va a classe i fins al proper episodi.

0: Esteu escoltant els millors moments de Gent de Carrer. I és que comentàvem a l'entrevista anterior, l'habitatge és el gran tema, segurament és el gran repte també que es troben les institucions. I avui parlarem d'habitatge també un dia més, perquè hem d'explicar que s'ha obert ja el període per demanar ajudes pel lloguer jove, tant de pisos com també d'habitacions. Ha estat una mesura molt celebrada, però que també desperta molts dubtes sobre quina és la quantitat de diners que es pot rebre, sobre com es demanen les ajudes i també qui són els criteris per saber si aquesta ajuda te la donen o no. Doncs tot això ho ha explicat perfectament a xarxes socials el Carlos Hilal, que podem saludar ara mateix en directe. Què tal? Bona tarda, com estàs?
1: Hola, bona tarda.
0: I benvingut a Gent de Carrer. Com parlàvem, l'habitatge segurament sigui el gran tema que tenim ara mateix sobre la taula. S'estan volent fer algunes mesures per intentar que sigui una mica més fàcil independitzar-se. En aquest sentit, aquesta en concret, en què consisteix aquesta ajuda, Carlos?
1: Doncs aquesta mesura bàsicament va dirigida cap a persones de fins a 35 anys que resideixin legalment a Catalunya. Important, que estiguin empadronades a l'habitatge pel qual demanen l'ajut, siguin titulars del contracte de lloguer o de cessió d'ús i tinguin uns ingressos que no superin aproximadament els 36.300 euros anuals, més o menys. Una cosa important, això sí, perquè es parla d'ajudes de 250 euros al mes,
0: sí,
1: però aquesta és la quantitat màxima.
0: Clar, clar, clar. Mm.
1: És a dir, l'import real oscil·la entre aproximadament uns 50 i 250 euros mensuals durant els pròxims 2 anys. Una dada que es calcula en funció dels ingressos, del preu del lloguer i de l'esforç econòmic que representa pagar-lo. Per tant, com dic, cada cas és bastant diferent.
0: Clar, cada cas és un món, cada cas també s'ha d'analitzar. De fet, ara ho explicaves. Aquestes ajudes són entre 20 en l'ajuda més petita, 250 l'ajuda més gran, no? A vegades ens quedem amb aquest titular que són 250. Són 250 en cas de que compleixis tots els requisits perquè siguin 250. Per tant, si volem saber informació sobre això, per exemple, on podríem trobar informació per saber on ens trobem nosaltres i també on es poden fer aquests tràmits a l'hora de demanar una ajuda com aquesta?
1: Per demanar ajuda així, el millor és buscar els canals oficials de la Generalitat, sense cap mena de dubte.
0: I allà es pot trobar tota aquesta informació, i també és a través d'allà, a través d'internet, on et pots fer aquesta sol·licitud, no?, per demanar les ajudes.
1: Efectivament.
0: Aquestes ajudes que es poden demanar també a través de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. Dèiem que això és el gran repte segurament que tenen ara mateix les administracions públiques, com poder fer que la gent es pugui independitzar almenys de forma una mica més senzilla. Diries que una ajuda així representa un gran canvi o al final no deixa de ser una cosa molt petita que no ataca tampoc coses estructurals? No sé com ho veus, Carlos.
1: Clar, a veure, un gran canvi, per exemple, he fet una mica de xarxa i a Sant Boi, per exemple, el preu mitjà del lloguer ja supera els 814 euros mensuals i això més o menys va en alça.
0: Sí.
1: Clar, una ajuda d'entre 50 i 250 euros pot representar un alleujament molt important. Això crec que ningú dubta. És una bona eina per donar resposta a una necessitat immediata, però que difícilment pot solucionar els problemes estructurals de l'habitatge si no van acompanyats d'altres polítiques. Per exemple, com jo deia en el vídeo, doncs sí, és una tirita que pot més o menys tapar la ferida, però si la ferida no para de sagnar, la tirita no servirà de res.
0: Clar, justament és això, és una tirita, però a l'hora d'aplicar mesures més estructurals segurament necessitin de més temps. I potser alguna cosa s'ha de fer en el mentrestant. No sé si és una ajuda que va més al mentrestant que no pas mira cap a l'horitzó, diguéssim.
1: Sí, pot ser el anar fent. El problema també considero jo d'aquests ajuts és que correm el risc de normalitzar un mercat de lloguer que avui és profundament insostenible per una gran part dels joves. És a dir, no podem assumir que això, que aquests preus de lloguer siguin la normalitat.
0: Doncs justament això és el que passa, això és el que ens trobem. Però també hi ha algunes mesures que ho poden posar tot una mica més senzill, tot i que, com explica el Carlos, segurament sigui més una tirita que una altra cosa. Carlos Argila, moltes gràcies per atendre'ns també avui a Gent de Carrer i gràcies també per explicar-ho a xarxes i que pugui arribar a tothom aquestes ajudes que estan disponibles des del dia d'avui, com diem. Així que una abraçada i moltes gràcies per atendre'ns.
1: Igualment, a vosaltres.
0: Doncs ja veieu que aquesta mesura la tenim en marxa, tot i així, doncs, vull dir que no són 250 euros, tal com hem explicat, sinó que va en funció d'altres coses. Nosaltres seguim parlant de més coses aquí a Gent de Carrer quan queden 3 minuts perquè sigui 7:15 de la tarda.

0: I ho fem amb el Carlos Ruano. Benvingut de nou, com estàs?
1: Hola, hola. Què tal? Bona tarda.
0: Amb una nova secció a la que anem a fer una mica de guia jurídica, com estem fent en les últimes setmanes, amb un tema que ara mateix, a més, està, evidentment, molt d'actualitat, perquè la gent, clar, vol descansar, vol vacances.
1: Sí, però també vol diners.
0: Sí, clar. No?
1: Sí, bueno, avui ampliarem aquesta guia jurídica i parlarem de... Més que de les vacances i com funcionen, perquè això és molt senzill d'explicar, ja que són dos articles de l'Estatut del Treballador, parlarem més bé d'això, dels permisos remunerats. És a dir, aquests períodes la llei permet, doncs, que un treballador s'absenti al seu lloc de feina sense perdre el seu salari. Però abans d'això, doncs, saps què és un treballador? Per tu què és un treballador? Perquè hi ha molts tipus de treballadors.
0: L'Albert Vilar és un currant nat.
2: Jo treballo molt, sí.
1: Per qui treballes? Per una empresa, l'Estat...
2: Per l'amor a l'art, en gran part.
0: No només.
2: I per Ràdio Sant Boi.
1: Bueno, doncs, en cas del cas teu, si treballes per una persona, és a dir, per una persona i, per tant, estàs sent retribuït per un treball alié, és a dir, que treballes per algú utilitzant els seus propis béns, aquest empleador, sí que formaràs part d'aquests permisos remunerats que parlarem, no? Però, d'una altra manera... aquest estat del treballador, és a dir, aquests permisos dels que parlarem no s'apliquen a, doncs, funcionaris, treballs familiars, és a dir, per exemple, si tu treballes al restaurant del teu pare, doncs no formes part d'això. Després també els futbolistes tenen el seu propi estatut, és a dir, que van diferent a això que parlarem avui.
0: També els autònoms, no?
1: Exacte, els autònoms. Els autònoms no formen part de l'estat del treballador perquè no treballen per algú, sinó que treballen per ells mateixos. I per últim, els consellers de societat, també grans dirigents dels CEOs, per exemple, tampoc formen part d'aquest estatut, etcètera, etcètera. Per tant, avui ens enfocarem principalment a aquells treballadors, doncs, com per exemple tu, John, que treballes per Ràdio Sant Boi,
0: no?
1: Que,
0: el que passa és que jo sóc autònom, però...
1: Sí,
0: però és igual.
2: Jo treballo per Ràdio Sant Boi.
1: Doncs mira, ens enfocarem a l'Albert.
2: Perfecte.
1: Ens enfocarem en quins permisos té en cas de que, doncs, necessiti algun tipus de coses, que les esmentarem ara mateix. I doncs, això.
0: Doncs ho comentem tot seguit.
1: I, bueno, aquesta cançó la poso perquè bàsicament parla d'una lluita obrera. Perquè, bueno, cal recordar que aquest tipus de permisos s'han guanyat...
0: Sí, no han caigut del cel.
1: Han vingut a causa de la lluita obrera i la lluita constant per poder obtenir, doncs, aquests tipus de coses, de permisos, de drets, no? Que són molt necessaris i que moltes vegades es donen per resultats, donen que, bueno, els tinc perquè mira, però no. Hi ha molta gent que ha lluitat per això, ha perdut feines, ha perdut moltes coses per poder tenir tot això.
0: Clar, un dels drets que s'ha guanyat és el fet de tenir vacances.
1: Exacte, abans de la Revolució Industrial, perquè no ho sàpiga, no existien les vacances, després es va aconseguir, doncs, que el diumenge fos el dia de descans, i més endavant, gràcies, per exemple, a la vaga canadenca, etcètera, etcètera, doncs es va aconseguir que, a més de reduir la jornada laboral, també s'aconseguessin uns dies de descans. No? Perquè hem de diferenciar permisos de vacances. Les vacances, com a tal, és una obligació que té el treballador, és a dir, el treballador està obligat a descansar.
0: Tu has de descansar.
1: Exacte. El treballador, és a dir, persona que treballa per algú, utilitza els seus materials, està obligat a descansar 30 dies a l'any. Vale? Sense tenir en compte les festes nacionals, que són 14 a l'any, vale? 7 estatals, les altres són locals i autonòmiques. Per tant, aquestes vacances, com a tal, al ser un dret del propi treballador, no necessita cap tipus d'autorització del seu empleador. És a dir, que tu, per ser treballador, tens dret a aquestes vacances.
0: Sí, jo dic d'aquest dia a aquest dia marxo i tampoc pots fer ni res al respecte.
1: No, exacte, de fet és el que has de fer, informar el teu empleador, al qual, doncs, tu li dius, mira, jo vull fer les vacances d'aquí a 2 mesos, vale? Que és el període mínim que has d'avisar, perquè si el teu empleador es pugui organitzar. I mai no et poden dir que no pots fer-ho o mai no et poden dir que et paguen 14 dies de vacances, per exemple.
0: Clar.
1: També és necessari dir que les vacances, de fet, són 14, d'aquests 30 dies són 14 obligatòriament seguits, és a dir, 14 dies naturals, per exemple, doncs avui que estem a dia 29, bueno, dia 1 de juliol, per exemple, doncs fins al 14 de juliol, ininterrompudament, i després els altres 14 tu t'ho divideixes com vols i com ho pactes amb el teu empleador. Però, en canvi, els permisos atribuïts no venen per aquí. És a dir, aquests permisos atribuïts són absències puntuals que tu tens per raons extraordinàries o imprevisions de la vida personal i civil. Parlarem d'aquests tipus de permisos, no?, de com funcionen i tal. I aquests, a diferència de les vacances, requereixen d'una justificació, vale? Per exemple, un justificant mèdic, no?, perquè has anat al metge, un justificant de la universitat perquè has fet un examen. Doncs això, doncs, ampliarem i explicarem el que és. Passarem per 4 tipus de permisos, els quals explicarem més endavant, I, bueno, moltes vegades et preguntes, doncs, què passa si coincideix aquest permís amb les vacances, no? Mm-hmm,
0: clar.
1: La llei que dicta és que en el marge de 8 mesos, tu si per exemple, jo què sé, estàs el mes vinent agafes vacances, però et trenques el peu, vale? Doncs agafes tu la baixa laboral i durant aquests 18 mesos posteriors a quan agafes la baixa laboral pots exercir aquest dret de vacances. Per tant, no es perden i es té dret a tenir aquestes vacances. Per tant, si per exemple el vostre empleador, l'empresa on treballes, et diu no, aquest any no fas vacances perquè vas agafar la baixa, sí, esteu en tot el dret a reclamar-ho, segons això el que diu l'estat.
0: Clar, i és important el que explicaves abans, eh? Una cosa és el dret a descansar, que és un dret, i l'altra cosa és el dret a tenir...
2: Estar de baixa.
0: Clar, a tenir permisos d'estar de baixa, és a dir, no? Una cosa, exacte, és estar malalt, per dir-ho d'alguna manera, i l'altra, sí, és descansar quan estàs bé.
1: Sí, bueno, qui diu de baixa, diu per un permís de parentalitat, sí, sí, sí, sí, perquè has d'exercir funcions sindicals, perquè s'ha mort algú. Mm. Vale? No tot és la baixa laboral per incapacitat, sinó que hi ha molts tipus de permisos diferents que no tenen a veure amb això. Però sí,

0: Doncs seguint amb la tònica de Green Day, vale, que sí, la cançó anterior també era de Green Day, aquesta cançó també parla d'aquesta lluita obrera, no? De com es lluita contra la llei per poder obtenir aquest tipus de, aquest tipus de beneficis o drets que actualment exercim, no? I parlant de permisos, existeixen quatre tipus als quals jo he categoritzat, perquè com a tal no hi ha una categoria, vale, però perquè s'entengui... Hi ha
1: quatre... Per almenys agrupar-los,
0: exacte,
1: no?
0: Exacte, perquè és, o sigui, és difícil d'agrupar perquè el fet de la fica de permís té una funció específica, però sí que és veritat que cadascun porta d'una mateixa branca. Per començar tenim els permisos de formació i feina, vale, ho explicaré més endavant, els de deure i obligacions públiques, com ara, per exemple, quan vas a votar, doncs tu tens dret, un permís per remunerat
1: d'anar... O sector cataula, per exemple.
0: Cataula,
1: sí.
0: Exacte. A més, també tens els permisos per causes personals, les incapacitats laborals, tal... Després tens els permisos relacionats amb la maternitat, paternitat i cura dels menors.
1: Això no és Green Day, em sembla, no?
0: No. Però...
1: canviat de registre aquí.
0: Sí, bueno, la Blancaneus, no? Sí. Però quan parla de picapedra, doncs, i ara parlem de feina, no? Doncs,
1: clar, aquí colava.
0: Existeixen permisos, no? Després, per exemple, treballant, tens un permís laboral per poder buscar... exercir el teu dret de buscar feina, per exemple, si et van fora, no? O sigui, tu, per exemple, la teva empresa diu t'acomiado d'aquí 2 mesos. Doncs tu tens dret, un permís per al dia, 6 hores setmanals per poder buscar feina, no? Durant aquest període de treball, perquè vull recordar que aquests permisos no és un permís mòdul tot el dia, sinó que és durant les hores de treball.
1: Clar.
0: O sigui, si tu vas al metge, per exemple, a les 7 de la tarda, però acabes a les 6, no forma part del permís laboral, perquè està fora de la jornada. En aquest cas estem parlant sempre d'un permís dins d'aquesta jornada laboral que tu tens de 8 hores, 6 hores, 7 hores, fins a 9 hores.
1: Clar, no estàs fent festa si estàs fora del horari laboral.
0: Si tu, per exemple, vas al metge un dissabte, no estàs agafant un permís, sinó que estàs fora...
1: En un dia lliure l'estàs dedicant
0: en període de descans. Després estan també el permís de... examen acadèmic o professional, que és bàsicament tens el temps necessari per poder anar a un examen. Per exemple, jo dilluns vinent tinc un examen, per tant a la feina diré, mira, tinc examen, has d'avisar 48 hores abans,
1: sí.
0: I el que fas és avisar, mira, tinc un examen a, jo què sé, al meu cas, les 2 de la tarda, no puc arribar.
2: Un examen?
0: Una recuperació horrible. Sí, un 4 en 8, això no...
1: Uf,
0: no està pagat, no està pagat. Sí. Però bueno, la cosa que en el meu cas, no, ho hauré d'exercir,
1: sí.
0: I el que faré serà, doncs, això, avisar 48 hores abans, o abans, evidentment, quan tu sàpigues, i el temps indispensable. És a dir, si tu, per exemple, dius arribaràs a les 6, però arribes més tard, no passa res, perquè és el temps indispensable per poder fer l'examen. I per últim, també tens dret a un permís remunerat si, per exemple, has de fer una formació que et fa l'empresa. És a dir, tu, per exemple, per treballar aquí a Ràdio Sant Boi, has de fer...
1: formar-te de tècnic o de riscos laborals, etc.
0: Exacte, doncs el que fas és fer aquest curs durant doncs, l'horari del treball.
1: Clar, per exemple, a veure si penses que l'Albert Vilar podia aprendre a fer també de tècnic sol.
0: Home, jo crec que té talent.
2: Sí, gràcies a la formació dels drets de l'usuari, formació de riscos laborals,
1: clar.
2: I alguna em queda per allà,
1: sí.
2: Pendent.
1: Segons com et posis el casc, després fas una millora.
2: Pots auriculars, que no m'agafin.
1: Ja passa, també hi ha altres coses per explicar.
0: Això és el Càmera Café.
1: Sí.
0: I és que, bueno, dins del propi treball, no? He posat el Càmera Café perquè és una sèrie molt icònica d'Espanya, el qual, bàsicament, estan treballant les persones.
2: Entre cometes,
0: exacte.
2: Que no treballen en un moment de la sèrie.
0: I, bàsicament, vaig estar veient un episodi aquest dissabte, el qual parlaven d'això de, buah, és que he d'exercir funcions sindicals, vale? Doncs, efectivament, aquesta funció sindical és un motiu pel qual tu pots rebre un permís de treball.
1: Sí.
0: És a dir, depenent de les hores que tu dediquis al sindicat, perquè bueno, una persona es pot afiliar de manera voluntària a un sindicat perquè defensin els seus drets i poder acudir per informació, etcètera, etcètera. Però si, per exemple, t'escollixen com a dirigent d'aquest sindicat, d'una secció sindical o el que sigui, doncs tens unes hores, les quals són remunerades...
1: I hores sindicals.
0: Exacte, hores sindicals. Quan són per exercir aquest dret, que és el dret sindical. Per un altre lloc, també tenim els drets de... els deures inexcusables de caràcter públic i personal, com per exemple, com hem dit, a l'hora de votar.
1: Sí.
0: No? Doncs, si per exemple treballes a Barcelona però has de vindre al meu cas a Viladecans, al Casal de Viladecans,
1: sí, segons estiguis empadronat, clar,
0: doncs tu per exemple pots dir vale, doncs jo vull anar a votar a primera hora, per tant el temps indispensable que necessitis per anar a votar. També en cas de, com has dit tu, de fer a taula, o el que tingui relació amb això. I per últim també, que això molt poca gent ho sap, però a l'hora de donar òrgans, vale?
1: Tu, per donar exemple, òrgans?
0: Exacte, tu, per exemple, has de donar un ronyó o el que sigui, tens també el temps indispensable de recuperació i per actes preparatoris necessaris.
2: Em sembla just.
0: Sí, té sentit.
2: Que et donis un òrgan i no hagis d'anar el dia següent a treballar. Bueno, amb un òrgan menys.
0: Bueno, als Estats Units funciona així,
2: Ja, ja.
0: No, per tant, és una cosa que ho donem com molt per obvi, però que no té res a veure. O sigui, que fora d'Espanya és molt estrany, o fora d'Europa és molt estrany, aquest tipus de coses. Per tant, és un avanç bastant bo nostre.
1: Sí, sí.
0: Tindre-lo dolent.
1: Que no és una cosa que estigui en el dia a dia, però tot aquest tipus de casos que són excepcionals s'han de contemplar, perquè si no es contemplen, al final, qui està dirigint una empresa, qui està contractant a gent, pot acabar fent el que vulgui.
0: Clar, exacte. O sigui, si tu, per exemple, el teu empleador, tu, per exemple, vols donar un ronyó al teu familiar, a la teva germana, al teu germà, al teu pare, el que sigui, el teu empleador et diu que no, perquè no vol que faltis a la feina, doncs pots morir.
2: A Vidal no van entrenar.
1: Ha de ser tot compatible, ha de ser tot compatible.

0: continuant amb aquesta guia jurídica, aquesta cançó parla d'amor, no? L'altre dia vam fer una guia jurídica del matrimoni.
1: Sí, per casar-te i tot això. Sí.
0: Exacte, doncs parlant de casar-nos...
1: Prendre nota.
0: Sí, hem de prendre nota perquè si tu et cases, tens 15 dies de vacances... Bé, 15 dies de vacances és un permís.
2: Representa que és com per la lluna de mel.
0: Exacte, exacte. I aquest permís ho pots aplicar tu quan vulguis, vale? O sigui, no és que tu et cases i automàticament tens aquests 15 dies, sinó que tu has de preavisar i justificar doncs, que tu has de casar, per tant, agafaràs la setmana del 8 de juliol fins a no sé quan, seguit, per poder casar-te.
2: I s'ha de presentar com algun paper o no? Sí, bueno, s'ha de presentar...
0: Bueno, amb mostrar la invitació del dia d'aquest cases o el paper de...
2: Perquè alguna cosa que ho acrediti, no?
0: Clar, això, una mínima cosa que ho acrediti, una foto, per exemple, o el que sigui, l'anell, fins i tot, i pots ensenyar al teu cap l'anell de, mira, en caso, és tal dia. O sigui que és...
2: Però
0: o sigui,
2: ja ho provaré.
0: Molt...
2: Bueno, sí.
0: I bueno, en teoria és il·limitat. O sigui que tu pots casar-te, esperar 3 mesos, divorciar-te, casar-te, no sé, això poca gent ho ha provat, però...
2: Sí, aquí potser pots trobar un, no? Una forma d'anar poc a treballar i...
0: Sí, sí, sí.
2: Vas a anar-te casant, tu, mira.
0: Sí, ara
3: veurem. Has de pagar la lluna de mel, eh, cada cop.
0: Clar, clar.
2: Bueno, no. Bueno, la lluna de mel pot ser...
3: Lluna de mel a Sant Boi.
0: Clar.
3: A les Termes Romanes.
2: A casa del millor lloc.
3: Efectivament.
2: Quin millor lloc.
0: Després tenim també els permisos per accedir a una malaltia greu, hospitalització i cirurgia, que com a tal que la persona que ho pateix doncs és indefinit, no? Fins que estigui bé, però molt poca gent ho sap, i és que tu, com a, per exemple, parent, per exemple, sí. No? El germà, és a dir, fins al segon grau, si fem un arbre doncs, cap amunt els pares primer grau, cap a l'esquerra és segon grau, tenen un permís de 5 dies. Mm-hmm. És a dir, tu, per exemple, el teu pare està hospitalitzat, tu tens un permís de 5 dies.
2: Sí.
0: Vale?
2: Per anar-lo a visitar, atendre...
0: Etc. En teoria, sí. Però també ho té la teva parella en cas de que estiguis casat o una relació doncs, oficialitzada per el registre civil.
2: Sí.
0: És a dir, que una parella casada o unida d'una altra manera també poden rebre aquest tipus de permís. És a dir, si tu, per exemple, estàs casat i el pare de la teva parella està a l'hospital, tu pots demanar aquest permís.

0: 4 si és que hi ha un desplaçament molt lluny, no? Si has d'anar, per exemple, jo què sé, a Andalusia, a un altre país, etcètera, etcètera, no són equivalents, eh? Andalusia i un altre país.
1: Sí. Per si de cas. T'he entès. Sí.
0: I, bueno, els subjectes que poden rebre, doncs, com l'anterior permís, doncs, el cònjuge, la parella de fet, o parents fins al segon grau de consanguinitat afinitat. És a dir, si, per exemple, el teu avi mor i és de Múrcia, doncs tu pots demanar aquest permís, i tant tu com a la teva parella, com el teu pare, com el teu germà, podeu anar amb aquest permís de 4 dies. Mm. I, a més d'això, tenir també el trasllat de domicili habitual, que tu ja fas la mudança, no? Si tu, per exemple, vols vindre a Sant Boi...
2: Un dia de festa, per moure't.
0: Exacte, és un dia de festa per moure't. I, bueno, també és un conveni col·lectiu, també es pot ampliar, no? Tots aquests permisos que estem dient és el que diu la llei. És a dir, si tu, per exemple, per el teu contracte o conveni col·lectiu ho amplien, doncs, perfecte.
1: Sí, sí.
0: Saps? I ja, doncs, per últim, tenim la força major per motius familiars urgents, que és molt semblant al d'abans, que és quan, per exemple, necessites immediatament la presència familiar, vale, jo que sé, que Déu no vulgui, però que hi ha hagut un delicte dins de la teva família, no? Algú ha pagat algú i ha deixat molt greu. Doncs tu tens aquest permís de 4 dies equivalents a l'any, és a dir, 4 per 8, quan és, John?
1: 4 per 8?
0: 16, 10. 16, 32?
1: 10.
2: 24. 32.
1: No em sé ni una taula, o sigui, de veritat.
2: Quasi fallo, quasi volia deixar de tonto el Juni, quasi fallo.
0: Doncs 32 hores a l'any per poder, doncs, exercir aquests tipus de... Oye, que ha passat això a casa, vale? Que s'ha tancat el termo, que està els Mossos a casa, doncs pots demanar aquest permís. I per últim tenim el permís que es va donar durant la dana, de fet, que és la impossibilitat d'arribar a la feina per catàstrofe o mal temps, que sí. Això és... Es fa un anàlisi a posteriori, no? Tu, per exemple, pues, truques a la feina i dius, mira, que no vaig a la feina perquè estan dient per al Telenotícies o per Protecció Civil que hi ha una riada. Mm-hmm. Doncs tens 4 dies a l'any per això.
2: O la pagada, per exemple, no? També.
0: Com?
2: La pagada elèctrica.
0: Exacte, la pagada elèctrica. Tu podries haver trucat a la teva empresa i dir, mira, no vaig perquè hi ha hagut un apagó, bueno, etcètera, etcètera.
1: És una de les raons, però també n'hi ha una altra més que volem repassar.

0: perquè aquí també hem de parlar de paternitat, de maternitat, sí, de cures també.
1: Sí, com diu aquesta cançó, Sleeping Through My Fingers, d'Ava, concretament de la pel·li Mamma Mia, on hi ha una mare, una filla, tal. Hi ha diferents tipus de permisos els quals tenen els pares i les mares. Ara es diu aparent, per generalitzar, vale? Perquè sí, pot ser pare, mare, mare, mare, sí, sí, pare, pare, i, o família monoparental. I, bàsicament, hi ha diferents tipus de permisos, com, per exemple, els exàmens de prenatalitat i tècniques de preparació del part, on hi ha un temps indispensable que es necessiti. Aquest permís és retribuït sempre que l'activitat sigui obligatòriament durant aquesta jornada de treball, com estàvem dient abans. És a dir, que, per exemple, només fan aquesta preparació del part a les 12 del migdia, que estàs treballant. Després tenim la sessió informativa d'acolliments, si, per exemple, vas a dubte, no?, que també és un temps indispensable, ja que requereix informe psicològic, social, és avaluacions de tant del nen com dels parents, i per tant és un procés bastant llarg, i per tant doncs és aquest temps indispensable. I per últim, que és molt diferent al que parlarem després, la cura de lactant, el qual bàsicament durant els primers 9 mesos la mare lactant, o en cas de que es doni biberó, doncs la mare i el pare, en general els progenitors, tenen una hora al dia, que es pot repartir en mitja hora, mitja hora, per entrar més tard a la feina o sortir més d'hora per exercir doncs aquest dret de donar biberó, donar doncs la lactància a aquest nadó. I per últim tenim el tema de doncs els naixements prematurs, hospitalització del fill o filla, que és quan hi ha un naixement prematur, també està dret a aquesta hora de cada dia de forma retribuïda, és a dir, durant l'horari de treball, per anar a l'hospital i doncs vigilar que el nadó estigui bé o qualsevol cosa, no? Que evidentment necessitaria un pare, no? Ja que doncs, en aquest cas és una situació bastant complicada. I per últim, i aquí anirem a expandir una mica aquest tema, i és el tema del permís de la ciutat amb tot el que és el tenir fills, vale? És a dir, ara hem parlat més o menys de permisos
0: del naixement com a tal,
1: el naixement com a tal. Abans hem parlat una mica de coses que són com una mica accessòries, no? Que no és com lo principal. I és que quan neix un fill, no?, i es té cura d'un menor, o bueno, d'un nadó, o s'adopta, etc,

0: Per llei, les primeres 6 setmanes de quan neix el teu fill o filla són obligatòries tant pels dos progenitors i per la família monoparental, és a dir, 6 setmanes seguides a casa cuidant del fill. Mm. Després, en cas d'una família on hi hagi dos progenitors, cadascun té 10 setmanes durant el primer any. És a dir, que tu, per exemple, passen aquestes 6 setmanes i la teva parella fa les 10. O fa repartides les 10. 2, 2, 4, 6, el que sigui. Mm. I després tu accedeixes a aquestes altres 10. Això és un avanç perquè això sembla mentida, però es va instal·lar el 2022. O sigui, la igualtat entre progenitors a l'hora de tenir el permís de... doncs, permís per naixement del teu fill, existeix des del 2022 aquesta igualtat de gènere. És a dir, molta gent això no ho sap, però és bastant heavy. O sigui, jo quan vaig néixer no existia aquest permís. Eren, sí, sí. Si no m'equivoco, eren 7 dies o 6 dies que va tenir el meu pare quan jo vaig néixer, mm, però després no. Va ser la meva mare que va exercir, doncs, aquest permís. Tu, per exemple, jo crec que aquí ni existia el pare quan tu vas néixer, perquè ets una mica més gran que jo.
1: Sí, no ho sé exactament, però deu ser per allà perquè ha sigut una cosa com molt recent.
0: Sí, i per què creus que és això? Per què creus que s'ha equiparat? Si és, en teoria és la mare la que ha patit, no?, i la que accedeix això. Bueno, per què creus que s'ha equiparat?
1: Perquè s'ha deixat d'entendre el fet de cuidar d'un nen com una responsabilitat de la mare, sinó com una responsabilitat compartida, i per tant, aquí és on té sentit que puguin fer festa els dos.
0: Sí, però a més bé pel tema contrari, és a dir, que el fet de que la dona tingui més permisos li perjudica, perquè laboralment, sí, una empresa que normalment el que busquen són els calés, el que vol són persones actius als quals generin diners, no actius que no puguin generar diners durant X temps. Per tant, aquest dret d'equiparació, a més de que un pare també té dret a gaudir del seu nen, no? Mm. S'ha fet també perquè les dones puguin tenir els mateixos problemes o els mateixos beneficis que un home a nivell laboral. És, això formava part d'aquesta bretxa salarial que es parla de... que normalment es parla de sous i tal, però no. O sigui, té a veure amb aquesta discriminació pel fet de voler tenir fills.
1: Per tant, en conclusió, Carlos, i per anar tancant la secció, que és el que podríem explicar, perquè hem dit moltes coses respecte als drets que tenim, però quina és la conclusió que donaries final?
0: Doncs per concloure, volia dir que a l'hora de tenir cura de la família, doncs existeix aquest permís per naixement de 6 setmanes més 10, que famílies monoparentals el que es fa és, aquestes 6 setmanes se sumen 10 i 10 per cada progenitor, per tant té 10 més 10, 20 més 6, 26. I després, a l'hora de també matrimonis fins a parelles, el matrimoni està a 15 dies naturals, i per últim, per formació d'exàmens, per aquesta gent que té recuperacions ara al juliol, com ara jo, té aquests 15 dies natura, o sigui, perdó, té aquest indeterminació de temps, sí, de pel que necessiti. Per tant, és molt necessari que si teniu cap tipus de dubte, a l'Estatut del Treballador està molt ben explicat, és a dir, tu busques literalment casament i surt permís de casament. Clar. Busques estudi, busca permís d'estudi. I que és molt necessari que els treballadors sàpiguen aquests tipus de drets que tenen, perquè molta gent no ho sap i moltes empreses s'aprofiten d'això.
1: Clar, i no pots aplicar-ho.
0: Exacte.
1: Doncs ens ha quedat molt clar i crec que em necessitarem també aquest estiu, perquè tots plegats necessitem descansar. Carlos Ruano, moltes gràcies per visitar-nos a Gent de Carrer.
0: Moltes gràcies.

0: S'acosta el Festival Altaveu i avui rebem els estudis de Ràdio Sant Boi a la que segur que serà una de les seves protagonistes. Tenim la Leire Estruc amb nosaltres. Què tal? Bona tarda, com estàs?
1: Bona tarda, molt bé.
0: I benvinguda, gent de Carre. Estem escoltant una de les cançons que formen part del teu últim EP que vas treure fa uns mesos, que fas una cosa curiosa, que és d'aquelles cançons que fa ambient a l'entrevista només posar-la.
1: Sí.
0: Genera com una espècie d'atmosfera.
1: Sí, pot ser. Sí, sí.
0: Amb aquest concert que serà el divendres, 11 de setembre, als Jardins de l'Ateneu, com a part també de l'Altaveu Frontera, què significa per tu formar part d'un festival com aquest?
1: Doncs em fa molta il·lusió perquè ja havia intentat contactar per formar-hi part com sense part de l'Altaveu Frontera i no ho vaig mig aconseguir, i quan va sortir això de l'Altaveu Frontera va ser com, ho intento. I estic molt contenta de poder tocar el festival Altaveu, que és un festival on he anat molts anys a veure companyes i persones que admiro molt. Llavors ara poder tenir aquesta oportunitat és genial per mi.
0: Què és el que té aquest festival que t'agrada tant?
1: Que és el Baix Llobregat, que jo sóc de Begues i ara visc aquí a Sant Boi, llavors em fa molta il·lusió això, cantar aquí, que pugui venir gent que conec a veure'ns i que és un festival això, que he estat molt aquí, escoltant música.
0: Sí, d'alguna forma, formar part del que tu has estat veient com a públic molts anys, quin valor diries que té per tu?
1: Bueno, el valor de que realment estic aconseguint fer coses que sempre he volgut fer, no? Que al final dedicar-te a la música és una aposta difícil i requereix molta disciplina i moltes coses que no són només la música, llavors poder tocar em fa molt feliç perquè és una manera de donar-me'n que estic fent les coses una mica bé, no? És guai, això.
0: Clar, dius que és un camí que també és difícil, el fet de poder-te dedicar a la música. Què és el que creus que s'ha de tenir per seguir intentant-ho i seguir intentant-ho en un món que sempre es diu que moltes vegades que és una carrera difícil de guanyar, diguéssim?
1: Per seguir intentant-ho, ganes, no? I com una convicció de que és el que has de fer i que tens alguna cosa a portar o a dir. Sí, crec que això.
0: Què és el que diries que tens tu a dir amb la música que fas?
1: No ho tinc molt clar. Crec que ho estic descobrint també. És el meu primer EP així gravat una mica en sèrio, com amb originals. I realment pues, no l'he fet sola, l'he fet molt acompanyada. Hi ha moltes cançons que són mig meves, mig d'altra gent. No sé què tinc a dir. Crec que el que sí que sé és que m'agrada com fer les coses acompanyada i que la música és com una cosa que visc molt compartida i que visc molt com d'aquesta manera també més social i com de la bellesa també. Crec que això igual és una mica l'essència del que explico a les meves cançons o la manera de com les he fet més aviat.
0: Clar, sempre dius que la música ho entens com una cosa compartida i segurament a l'hora de compartir música l'escenari més bèstia en el que es pot fer això és fent música en directe, justament. Quina és la diferència entre, per exemple, gravar un EP com aquest, que la gent pot escoltar-ho a casa, o interpretar la música en directe?
1: Pues molta diferència. Entre elles, bueno, a mi m'agrada molt tocar en directe, també és d'on vinc i és el que més he fet, jo crec, més que gravar, clar, perquè és el meu primer EP. I al final, quan toques en directe, aprens que hi ha moltes coses com del moment, espontànies, de tocar amb els teus companys, de connexió, d'haver alimentat molt aquesta música i d'estudiar amb els teus companys i deixar que passin coses i fer que aquestes coses que passin portin a que passin altres coses també, m'entens? Com que tocar junts és escoltar-se molt i anar fent com un diàleg i aquest diàleg també fa que en certs moments pues, hi hagi errors i la música en directe converteix aquests errors en una cosa que estan allà i que no són errors, o sigui, no sé si m'explico, com que
0: sí, sí.
1: La música en directe té aquesta cosa de veritat, de realitat, de d'acceptar aquests errors. En canvi, quan graves, tu aquests errors pots dir, ostres, això no m'agrada gens, o mira aquí, estic afònica, no com avui, estic encostipada i es nota moltíssim, i això quedarà per sempre, no? I has de fer una feina d'acceptació que en el directe et sembla que ja has fet perquè vas fent errors i no passa res perquè forma part del directe, però una vegada ho graves com en sèrio, l'has de tornar a fer i fer-la com d'una altra manera, no? De dir, bueno, vale, això quedarà aquí per sempre i tothom ho escoltarà, no?
0: Com portes aquesta frustració de que gravant de sobte t'equivoquis i que puguis solucionar-ho amb el que això implica?
1: Bueno, no passa res, tornes a fer i ja està. El que sí que hi ha moltes vegades que el que pensava quan estava gravant és, ostres, precisament jo poso molt en valor això de la música en directe i de les coses reals, per tant hi havia un moment que era com, bueno, això no està perfecte, però crec que deixar-ho així i no repetir la presa és el millor que puc fer, no? Com per ser una mica fidel en aquesta manera de fer i de sentir les coses més del moment.
0: Explicaves que havies fet el disc molt ben acompanyada, de fet ho has fet amb tres músics que t'han acompanyat, com deies, amb tot aquest procés, que ha estat amb una cosa molt compartida. Com vas escollir la gent amb la que inicia aquest viatge, que és el teu primer EP?
1: Doncs al principi, com aquest EP va sortir una mica de que em van donar un ajut de Cases de la Música, llavors jo tot el material que vaig presentar per aquest ajut era un material que havia gravat prèviament amb el Vicente i el Tramel, llavors també per mi era com absurd, no?, començar com un ajut que m'havien donat gràcies a ells sense ells, però és que a part d'això també ens entenem moltíssim i el que a mi em falta trobo que m'ho donen ells. Jo igual tinc idees però sóc com molt volàtil i ells tenen com molt aquesta toma tierra igual de baixar les idees i donar com més estructura a les coses, llavors crec que som un superequip i a part també, bueno, com a la vida estudiant i tot, m'he anat trobant amb músics i amb persones que amb les que m'agrada tocar i amb les que connecto amb la sensibilitat que tenen, i crec que ha sigut més per aquí com aquesta tria. Igual es pot escoltar el contrabaix del Juanito Pastor, es pot escoltar els pianos del Biel Rock a Matamala, que hem sigut companys de classe, bueno, i de vida durant molts anys, el Vicente López a la guitarra, el Tremel Valle a la percussió, també la veu de la Cristina, que som del mateix poble i vam començar a estudiar juntes de petites i li faig els coros al seu projecte, un projecte increïble. No sé, moltíssima gent, l'Aina Tramulles també va venir a gravar cors. Vull dir que al final són col·legues tots i gent amb les que sé que comparteixo aquesta manera de viure la música.
0: Què té la música que fa que sigui, no diria fàcil, però que sí que facilita molt el fet de que puguis connectar amb molta gent?
1: Bueno, que és un art, no? I que és una forma d'expressió. Llavors, al final, amb la música és com un idioma universal que pot o no tenir paraules. Llavors, hi ha com un missatge darrere d'això que, bueno, que quan tu t'emociones amb algú, t'emociones i a vegades no saps ni per què, no? Jo crec que aquí està una mica el punt. Perdó, m'he oblidat, l'Anna Ayala va gravar un solazo de flautes i també hi ha uns altres pianos del Dani Ocon, és que hi ha molta gent, llavors no me'ls volia deixar, perdó.
0: Queda dit. Com diràs que és per algú que no l'hagi vist, com és un directe teu?
1: Molt senzill, molt sincer, molt amb aquesta cosa del moment, són cançons que ens agraden, són cançons que ens fan sentir coses i que tocant-les i fent que algú les escolti com pretenem, entre moltes cometes, que també generin com aquest moviment intern en les persones que l'estan escoltant, però igual sense cap cosa més enllà, no? Igual tu tens un dia com sensible i t'emociones, o igual simplement pues, desconnectes, o igual connectes, vull dir, sí, és com algo que permet que cadascú faci com el seu viatge intern de la manera que vulgui. I això també crec que és una cosa positiva, no? Com pot ser una cosa que t'escoltis de fons, però alhora, si et poses realment en sèrio, pots arribar a sentir molt el que sentim nosaltres, també.
0: Tu t'obres molt quan surts a l'escenari o hi ha sempre com una certa capa de protecció de saber on estàs i fins a quin punt t'estàs exposant?
1: Jo sento que m'obro perquè crec que també és la meva manera i també és la manera, no? O sigui, jo crec que quan surto a cantar em connecto com amb una mena de direcció i deixo, o sigui, em deixo emportar per aquest camí d'aquesta direcció estranya, no sé com dir-ho, però també sí, hi ha com algo de, és com un moment quasi espiritual per mi, saps? Com dir, vale, estic fent un concert, m'està escoltant gent o no, però el fet d'estar cantant cançons, siguin meves o no, i estar passant tota aquesta informació i estar escoltant els meus companys i estar com sentint tota aquesta energia que va i ve, ja no sé què t'estava dient, però sí, això.
0: Sí, que et deixaves emportar d'alguna manera.
1: Em deixo emportar, sí.
0: No et fa com por deixar-te emportar?
1: No, és divertit. És guai, és una sensació molt gratificant, també. Quan estàs fent algo que realment... O sigui, és com que en el moment d'estar al escenari jo entenc per què estic fent les coses així, saps? És el que acaba de donar sentit a tot el procés, que si visco, que si no sé què, que si mails, que si... saps? Llavors és... No deixar-se emportar seria una pena, saps?
0: És com la recompensa per tota una sèrie de coses que has de fer per intentar viure d'això, que d'alguna forma després tens aquest premi pujant a l'escenari i podent deixar-te emportar.
1: Sí, o sigui, no sé si diria premi, però sí que diria com... el botó, saps? Com el broche, com la cirereta del pastís, igual, sí.
0: Que en el fons no és la cirereta del pastís, sinó que és el que està al centre de tot.
1: Sí, és la base del pastís.
0: Però tu dediques més hores a tot el que no és justament això, la música, sinó tot el que hi ha al voltant, 100%. Que la pròpia música.
1: Sí, sí, sí. Si tingués més bolos, no, clar. Però, clar, jo ara mateix m'ho estic gestionant jo mateixa tot, llavors són moltes hores d'intentar fer contacte, són moltes hores també mentals, que tot i que tu no estiguis amb l'ordinador penses, ai, això, fins i tot, jo que sé, mirant l'Instagram, jo hi ha vegades que penso, estic boja perquè estic tota l'estona pensant, ai, aquí podria tocar o no podria tocar, m'apunto, no sé què, o sigui, és molt espai mental de coses que no són fer el concert en si, o després també, ostres, tinc concert, m'he de repassar les lletres, m'he de repassar les coses, o igual fa molt que no penso pues, que sóc un instrument i que he d'anar estudiant, no? per estar com a punt, és com anar al gimnàs una mica, si tu estàs entrenat, després quan arriba el concert, no cal que facis un super esforç per fer aquell concert, però si t'has oblidat de que has de fer aquest entrenament, pues li has de dedicar un temps. Depèn de cadascú com es pren el seu instrument, també.
0: Tu enfoques la veu com un instrument.
1: 100%, sí, sí. Jo sí, jo sóc de les que defensen que la veu és un instrument i té diferències, però igual que molts altres instruments, igual que no és el mateix tocar el piano, que tocar el saxo, que tocar percussió. O sigui, cada instrument té les seves característiques i el seu caràcter, i la veu també, però... Jo penso que si et dediques a la veu és molt guai fer un coneixement del teu instrument i de com usar-lo per fer exactament el que vols fer i no fer-te mal a la veu, també.
0: No sí. Deixa de ser, al final, d'alguna forma, tocar certes tecles perquè soni d'una determinada manera.
1: Sí, sí, total. O sigui, tenim un sistema fonador impressionant. I l'he estudiat... bastant, no sóc la persona que més sap d'això, i això és el que va dir, que em queda molt per saber, hi ha moltes coses que se m'escapen i hi ha molts moments que sento que no tinc el control que m'agradaria de la meva veu. Sí, sí.
0: Sempre es pot més.
1: Sempre es pot més, sí, sí.
0: Tu diries que és molt difícil viure de la música en un projecte musical com el teu?
1: Bueno, jo penso que és difícil perquè ara cada vegada tot és més accessible en general i som molta gent que ens estem intentant dedicant a això, molta gent formada, molta gent no tan formada i molta gent que no està gens formada i que no passa res, cadascú el seu. Però som molts, en total som moltíssims, llavors al final també si no generem espais per fer cultura i per fer concerts o la societat no va a veure concerts, al final del que vivim no són de les reproduccions que tenim a les plataformes, vivim del que cobrem els concerts, o sigui, ens compres un disc o el que sigui, no? Però el que nosaltres veiem de les reproduccions és poquíssim, no sé que siguis la Beyoncé. Llavors, bueno, és difícil per això, perquè perquè t'has d'anar obrint camí, perquè és molt difícil també no caure en comparar-te amb altres persones que estan ocupant espais que tu consideres que podrien ser els teus espais, però alhora és absurd perquè són les teves companyes i, o sigui, com que hi hagi aquesta toxicitat també en la música, no mola, no? Com intento també protegir una mica això i no deixar-me emportar per aquestes coses més tòxiques, però bueno, és complicat, sí.
0: Clar, com nades entre tot això, perquè hi ha per una part el que deies, no? De voler que tothom us vagin bé les coses i per altra la certesa que és impossible perquè no hi ha espai per tothom.
1: Sí, bueno, cadascú lo seu. O sigui, jo me n'alegro moltíssim de tota la gent que li surten coses i de tots els backgrounds de la gent. O sigui, crec que tothom que faci les coses amb una mica de carinyo es mereix tot el que li passi. Llavors també com intentar separar això i dir, vale, doncs jo el meu, saps? Com cadascú el seu, jo el meu i amb els ulls superoberts també i els braços superoberts per rebre tot el que sigui i també com amb molta calma i cuidant molt el caparró de dir això, no? Com alegrant-te del que li passen als altres, que és preciós i que segurament sí, és un... Sí, com si hi ha algú altre que ho fa. Al final és un espai on s'ha fet un concert, on s'ha fet cultura i això és supervaluós.
0: Però tu a vegades notes mirades de gent que potser estigui al teu voltant de quan et van bé les coses, de que hi ha algú que posa mala cara?
1: Bueno, segur que sí, però igual que li passa a tothom, amb totes les professions. Però és igual. Vull dir, a part és que el que tu fas no li pot agradar a tothom, també, no? Vull dir que igual hi ha algú que li fa ràbia perquè no li agrades. I pensa, o jo què sé, qualsevol cosa. O mira, aquesta... Jo què sé, és que no sé el que pensa la gent en aquests casos, però...
0: Li dediques molt penso... de temps mental, això, no?
1: Sí, però en una part, o sigui, penso que li dedico molt de temps mental per estar millor i per tenir un control sobre això també i que no se'm mengin com les idees negatives, saps? Com mentalment faig el clec perquè sigui algo guai, no per lo contrari, saps?
0: Què separa la gent que arriba de la gent que no?
1: Res.
0: Sort.
1: No, és que som tots persones, o sigui, què ens separa? Res.
0: En el sentit de... No que us separa de qui és millor o qui no, en el sentit de què és el que fa la gent que arriba que no fa la gent que no, per exemple.
1: És que no és una veritat total, saps? Hi ha tantes persones amb tants contextos diferents i tantes maneres diferents de fer i això són moltes realitats que conviuen en la mateixa realitat, però jo et podria dir el que a mi em separa d'una altra persona, però igual aquesta persona et diria una altra cosa del que a ella li separa de mi, i és mentida, no? Perquè igual algú no fa gens d'esforç i té molta sort perquè no sé qui la veu i posa molta pasta en el seu projecte, jo què sé, m'ho estic inventant, però és que no ho sé, o sigui, és igual, o sigui, tot és forma part de la sort, forma part del que tu corris per tu, forma part de la predisposició que tu tinguis a dir que sí a coses que t'arriben, forma part també de el que tu et valoris, no? Hi ha molta gent que diu, jo per menys de tant no vaig a tocar, no? I després, pues tenen molts bolos perquè s'han valorat, però no és la manera, no? Com que hi ha 30.000 maneres, 30.000 realitats i el que arriba més lluny no significa que sigui millor ni a la inversa, o sigui, vull dir, crec que això, que el que ens separa són les realitats diferents de cadascú, però és que mai se sap i no és una, o sigui, no hi ha una fórmula, saps?
0: A què diries que sona la teva música?
1: La meva música... jo diria que algo proper, algo petit, no sé, a sobretaula o a xamanella, no ho sé, com
0: a recolliment.
1: Sí, m'imagino com sí, com algo més recollit, algo més popular, crec que té com molta cosa com de popular i també té molta cosa de tota la música que jo he estat escoltant. durant la meva vida, o sigui, sona a totes aquestes músics i cantautores catalanes i que fan música increïble, no? Com, vull dir, sí, es nota tot el que a mi m'agrada escoltar i el que he estudiat també una mica, o el que m'he fixat en com sona.
0: Com és aquest camí fins a acabar trobant un so que és teu o que et defineix?
1: Difícil, jo no crec que em defineixi tampoc aquest so, simplement crec que coincideix com amb la meva veritat d'ara, no? El que et deia, com no he intentat que soni a, que sigui algú nou, que sigui algú que a tothom li encanti, no he intentat res, m'he limitat a pues això, a estar obert al meu entorn, a agafar una mica d'aquí, una mica d'allà i a pensar molt en què a mi m'agradés com estava sonant, saps? No tant a vull que soni així o com sóc jo o quin és el meu so. Crec que això és com, són preguntes enormes que són molt complexes de respondre i que et pots quedar molt estancat buscant això.
0: Clar, que potser t'impedeix el crear, no?
1: Sí, sí, sí, clar. Bueno, és que és una meta molt abstracta també, no? I com i molt lluny, perquè igual el que tu ets ara no ets en, no sé, en 5 mesos o en 3 anys o el que sigui, no? No ho sé, vull dir que com sonar o fer un so teu, hi ha molts artistes que ho aconsegueixen, però dubto que ho aconsegueixin pensant buah, vaig a fer el meu so. No ho sé, crec que no, crec que és difícil.
0: A tu t'agrada escoltar les teves cançons?
1: Sí. Sí, crec que també això era una de les coses que per mi eren importants, no? Com escoltar-ho i no tenir vergonya del que estic escoltant. O això, sí, a mi no em genera sensacions guais perquè els hi hauria de generar a les altres persones, no? Com que el fet de ser sincer amb les teves cançons també passa per aquí, perquè siguin cançons que tu escoltis i et facin sentir coses, no? Com també és una manera de tancar aquest cicle, de fer una cançó. No ho sé.
0: De quina forma justament això després es porta als concerts? Aquesta veritat que deies, la tens com present després quan puges a l'escenari?
1: Sí, però l'escenari és més tipus això, deixar-te portar pel moment i és com un altre nivell de connexió amb aquestes cançons i el públic també que està rebent les cançons en directe, no?
0: Has explicat abans que defenses molt, evidentment, per ser d'aquí, al Baix Llobregat, i el que passa també culturalment al Baix Llobregat, i que portaves un temps també vivint aquí a Sant Boi. Com és musicalment Sant Boi?
1: No ho tinc molt clar. O sigui, he vingut als festivals Altaveu, però ve gent de molts puestos.
0: Sí, sí.
1: I, bueno, aquí a Sant Boi hi ha una escola de música, que l'estem veient per la finestra, que és fantàstica, que a part tenen un programa inclusiu que és molt envejable, perquè m'encantaria que hi hagués aquest programa a totes les escoles de música, però no passa, i que fan molt bona feina, o sigui, crec que tenen una pedagogia molt guai, amb molta gent que ve en aquesta escola, que és molt xula. No cobro comissió ni res. És que els projectes d'escoles municipals sempre penso que és guai que tothom pugui tenir accés a una escola així tan preparada, amb tant material i amb bons profes. I més a nivell a la música que s'escolta, doncs no ho tinc molt clar. Crec que hi ha gent que fa música una mica de tot. Sé que hi ha músics que jo conegui d'aquí. Hi ha la Laura del Pino, que fa ska, no? Mm-hmm. Canta molt bonic. Crec que no conec ningú més músic que sàpiga que està aquí com vivint.
0: Abans parlaves de la importància també com de les escoles de música en general, però que la música estigui a les escoles, és a dir, que tothom pugui gaudir justament del que fas. Quina és la importància que diries que té?
1: El mateix que deia abans, que és una manera d'expressar-te i de sentir coses, i Sí, que fins i tot, pues, jo què sé, les lletres són literatura, no? O... Sí, hi ha com una cosa també cultural, identitària, i donar-li valor a l'art per l'art en si mateix, no? Com que igual no cal buscar-li més coses, que és que l'art és molt important i poder-lo consumir també. I si t'ho ensenyen des de petit i t'ensenyen el valor de l'art i com contemplar un quadre sense que passi res i que estigui bé i que no t'agobis perquè no estàs fent 30.000 altres coses que penses que són més importants, també és una cosa que té molt valor.
0: I això també ens haurien d'ensenyar a vegades de més grans.
1: Clar, total.
0: Sí, no només sí. De petits.
1: Sí, sí.
0: Què t'agradaria que s'emportés la gent que et veiés en aquest concert que faràs aquí a Sant Boià d'Altaveu?
1: Una bona estona. Sí. Amb això em conformo. Un moment d'estar tranquils, amb qui vulguin venir, que vinguin amb col·legues, no? Vull dir... Sí, un moment de compartir.
0: Doncs serà aquest divendres 11 de setembre, aquest divendres, dic encara queda una mica, però evidentment sí. Perquè ens anem preparant en aquest Festival Altaveu, que ja s'ha fet aquesta presentació, coneixerem també tots els noms que hi participen, i un és amb qui conversem avui a Gent de Carrers, l'Ariel Estruc. Moltíssimes gràcies per visitar-nos.
1: A vosaltres.

0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
4: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Agenda Carrer, el món des d'una...

0: Cuplejant.
1: Som a tot el país.
0: Cuplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Cuplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.
3: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
4: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
3: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
4: Qui estima la música, estima la vida.
3: Forever Joves.
4: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

0: Com ho sentiu quan sona això cada matí? Mandríssima, eh? És que estic convençut que és insuportable aquest so, que l'odieu. A veure, Marc, apaga'm això ja perquè m'estic posant nerviós. Va, ara va molt millor amb aquest silenci. Com costa, eh? Haver de llevar-se en aquest precís instant en què estàs tenint el millor dels teus somnis i haver de deixar-lo a mitges perquè toquen a l'institut. Mireu, en això no hi ha diferències entre alumnes i profes, tots som iguals perquè ens hem de llevar per anar a classe i la veritat és que és bastant complicat. I ens passem gran part de la nostra vida dins d'aquelles quatre parets de l'institut, no? Encara que costi reconèixer-ho a vegades, l'escola serveix per preparar-nos una mica millor com a persones, no?, per la vida, per aprendre coneixements i, per què no dir-ho també, per ser millors, no?, per intentar ser millors persones. Optatives, laboratoris, tallers de tecnologia, moltes assignatures, moltíssimes, més professors encara, patis massa curts, exàmens que venen tots de cop, temaris cada vegada més complicats, sovint es troba a faltar una mica a la primària, no? O potser no. L'institut, ai, quin lloc. Pot ser hostil, pot donar felicitat absoluta, pot ser intens, explosiu, però també pot ser un lloc de pas. No és casa, però pot ser un refugi. Hi ha disciplina, molt de xivarri, està carregat d'aquella olor d'hormona que a vegades penso que també s'hauria de matricular com un alumne més. No ho tingueu en compte, no us enfadeu. Un institut, de fet, guarda molts instituts dins, molts mons. El món de la classe, el del passadís, el dels lavabos, el de la sala de profes. Per cert, us heu fixat que la sala de profes sempre fa olor de cafè? Bé, i evidentment, el món del pati. Aquesta alarma sí que ens agrada, eh? Bé, vinga, va, us confesso que els profes també ens agrada quan sona el timbre, tot i que no ho podem dir gaire fort perquè no està ben vist. En fi, no m'allargo més, que comenci l'hora del pati, així que tothom fora de classe, que avui toca parlar de l'institut i del sistema educatiu.
1: Perquè després ho trobo inútil.
0: Per què? O si trobes inútil l'escola?
1: Ens... No es fa de la manera que s'hauria de fer. Yeah. Els profes són com... A primària són una mica pares, i ara hi ha profes que em diuen, tu ets el Bruno, no? Mm. En comptes d'aprendre els diftongs i els iats...
0: Mm-hmm. M'apunto la idea que em dones.
1: No serveixen molt.
0: O sigui, tu ho rebentaries tot, eh?
1: Sí.
2: A mi em posen quan em diuen, treball cooperatiu en grup. No, no, tio, no. Per què?
0: Vosaltres creieu que sortiu prou preparats de la secundària?
2: L'estricte.
0: L'estricte, eh?
2: Sí, jo vaig a un institut i veig que hi ha molta massa flexibilitat.
0: Tu vols disciplina?
2: Sí, vull disciplina.
0: Creieu que s'ha perdut una mica del respecte al professor?
1: Sí,
2: moltíssim.
0: En què ho noteu?
2: Que li fan bullying.
0: La cultura de l'esforç que es comenta. La gent s'esforça, no?
2: No.
0: I què podríem fer per canviar aquesta situació?
3: Hi ha cops que crec que els professors són massa tous. Una classe no funciona si una de les dues parts no fa bé.
0: Soc el Cristian Oliver i em considero un apassionat de la meva feina de professor. A veure, em passa com a tots, eh? Que hi ha dies que em desperto i tinc ganes d'anar a treballar i hi ha dies, doncs, que no tant. Sobretot m'agrada perquè crec que l'educació és una gran eina per canviar la societat, per millorar-la, si cal, i perquè des de la posició de profe no hi ha res més gratificant que fer-li el clic a aquell estudiant perquè de sobte s'adona que sap fer una cosa que no sabia que era capaç. I és preciós, i veure-us créixer també, i superar reptes, és emocionant. I tot això passa en un lloc que ara potser odieu amb totes les vostres forces, però que algun dia recordareu amb nostàlgia i amb una miqueta d'afecte. Ai, l'institut. Però avui no hem vingut a parlar de l'espai en si, o potser sí, que també no, sinó del sistema educatiu. Què en penseu vosaltres? Ens prepara com cal, ens convida a pensar i a créixer com hauria de ser, les assignatures cobreixen les necessitats del món actual o caldria afegir-ne de noves? Quantes respostes, eh? I per això avui m'acompanyen quatre joves per parlar-ne i per posar una miqueta de llum, no?, a totes aquestes preguntes. Hola, què tal a tots? Com esteu?
2: Bé. Una feina,
1: molt bé,
2: una feina.
1: Molt bé.
0: Va, començo amb el Bruno. Hola, Bruno, com estàs?
4: Hola.
0: El Bruno té 13 anys, va a segon d'ESO i la seva assignatura preferida és història.
4: Sí.
0: I la que no suportes és mates. Jo crec que amb això compartim, eh? Jo tampoc no...
4: Sí, és un horror, eh?
0: O sigui, a mates tu notes que hi ha com una sang freda que et puja pel darrere...
4: Masses números, hi ha masses números, sóc més de lletres.
0: Però història, també hi ha un munt de números amb totes les dates i amb tots els anys.
4: Sí, però són diferents, perquè no s'han de relacionar.
0: Tu ets els que t'agrada amb les anècdotes dels profes quan t'expliquen història i tot això, o què?
4: Perdem classe, llavors.
0: El concepte de perdre classe, eh? Vinga, us presento també la Laia. Hola, Laia, com estàs?
5: Hola.
0: La Laia té 14 anys, va a tercer d'ESO, i li encanta també la història, també t'encanta les socials.
5: Sí.
0: I, en canvi, pateixes com una mala cosa quan arriba l'hora de tecno.
5: Sí.
0: Per què? Què passa amb tecno?
5: Perquè jo no sé els newtons.
3: i les fórmules.
0: I en canvi social sí que gaudeixes també amb les curiositats de les etapes històriques.
3: Sí, em sembla més fàcil.
0: Molt
3: també.
0: Bé. Tenim a la Mònica també. Hola, Mònica, com
5: Hola,
0: estàs?
5: Molt bé.
0: La Mònica té 15 anys, va a quart d'ESO, o ets la veterana, o ets la gran del grup.
5: Bueno, això sembla, sí.
0: I ets feliç a música, a les classes de música. I en canvi no t'agrada gens història. Tenim aquí el contrapunt, eh?
5: Sí, sí, jo no els entenc. O sigui, és que són com masses dades, no aconsegueixo retindre tanta informació.
0: I la música, en canvi, t'agrada perquè és més pràctica o t'agrada per què?
5: Sí, perquè bueno, jo des de petita m'ha encantat música. És com la meva manera d'expressar-me.
0: Uh-huh.
5: I bueno, que és com molt més pràctic, no tant de memoritzar o...
0: I acabem amb un dels tertulians que té el nom més bonic que hem tingut fins ara. Es diu Cristian. Hola, com estàs?
2: Bon dia, anar fent.
0: El Cristian té 14 anys, va a quart d'ESO, i ets un crac a les mates?
2: Sí, m'encanten, m'apassionen.
0: I en canvi no suportes ètica?
2: No.
0: Però per què?
2: O sigui, no és l'assignatura en si, és la professora.
0: Ah,
2: no puc, no puc.
0: Ostres, això em farà pensar i ens donarà de tema, per després. I si ens estigués escoltant aquesta professora ara mateix, li voldries enviar algun missatge, alguna cosa d'efecte, no sé, alguna...
2: Hola, Montse, no em matis, sisplau. Vale.
0: I ho deixem aquí o vols seguir, eh?
2: No, ja està.
0: I vinga, fetes les presentacions, us vaig a fer la pregunta directa, vale? I vull sinceritat absoluta. I és si us agrada anar a classe.
5: No.
0: No t'agrada, no, Bruno? O sigui, no has deixat ni un marge de segon per respondre, no t'agrada?
5: No.
0: Per què?
4: Ho trobo... O sigui, l'única cosa que em podria agradar són els amics, perquè després ho trobo inútil.
0: Per què? O sigui, trobes inútil l'escola en si, el sistema educatiu?
4: Ho trobo que no es fa de la manera que s'hauria de fer.
0: Uh-huh. O sigui, per tu, l'escola és un punt de trobada social, per trobar-te amb els amics,
4: sí,
0: per passar estones...
4: Sí, perquè és un lloc on s'ha de memoritzar tot, en comptes de com pensar críticament, que és el que s'hauria de fer per preparar-nos per la vida, ara és com s'ha de memoritzar tot i després t'oblides i no se't queda res.
0: Això és un temazo, el tema d'aprendre amb memòria, aprendre pensant... I a la resta, què? Us agrada anar a classe? Mònica.
5: Bueno... Sí, a veure, a mi agradar-me no m'agrada. Jo mai em desperto i dic, quines ganes, no?, d'anar a classe. Però, bueno, aquest curs, a quart ja la gent es posa una mica més sèria, no? Uh-huh. Que si he d'apretar perquè potser no entro a aquest grau...
0: O sigui, tu has notat un canvi, per exemple, de primer d'ESO a un quart d'ESO que estàs cursant aquest any.
5: Sí. O sigui, a primer d'ESO encara són molt nens, llavors tampoc... Però jo crec que els cursos guais és... Sobretot segon, perquè no tens com tots els deures i exàmens de
0: com a profe no sempre és, tan, no és el més guai, eh?
5: No.
0: També us ho confesso, eh? O sigui, que tu notes que a segon i a tercer t'ho passaves una mica
5: clar,
0: millor.
5: Clar, perquè la gent la lia, se la suda tot, llavors és com... Sí, és entretinguda la classe.
0: I a quart es fan grans.
5: Clar, a quart ja és com que la gent comença a... Bueno, apretar una mica, però...
0: Cristian, tu t'agrada anar a classe?
2: A veure, no em desperto i dic, oh, que bé, bien, voy a l'institut. No, però tampoc, o sigui, sé què d'anar. M'agradaria dir, perquè això és un temps útil, no?
0: Per tant, per tu no és un drama anar a classe. I per tu, Laia?
6: Jo em desperto i dic, avui toca classe, ja està tot solucionat.
0: O sigui, per tu ets feliç anant a classe?
6: Jo sóc feliç, però és com si jo anés a treballar, a mi m'encanta, estar ocupada i després per la tarda anar a fer els deures. És que a mi m'agrada, perquè...
0: Jo crec que guardaré aquesta frase, o sigui, la Laia és una persona que és feliç amb deures, eh? O sigui, la guardo com a,
6: home,
0: com a titular.
6: És que m'agrada molt com entregar-los ben polits, tal.
4: Quina sort.
0: No, o sigui, tu no t'agraden els deures gens, eh?
4: No. Els faig bé, però...
0: Els fas?
4: Sí.
0: I us envien molts deures, per cert. Us demana molta feina
4: fer
0: fora.
4: Molt.
0: Sí? Què és el que més trobeu a faltar, per exemple, de la primària? Perquè hi ha molt de canvi entre secundària i primària.
5: A veure, no sé. O sigui, entre que exàmens, pràcticament zero. Uh-huh. Els amics, doncs... És com que hi ha molt millor ambient, jo crec, que no pas a l'institut.
0: O sigui, a primària notaves que la gent era una mica més... No sé, jugava més...
5: Sí, estàvem com tots més units. I a l'institut, a ser tants, suposo,
0: i
5: es fan
0: molts
5: grups. I a nivell
0: de sistema, vau notar molt de canvi de primària, per exemple, a secundària? Perquè passeu a tenir molts professors... no sé, dieu que sí, Cristian, tu dius
2: sí,
0: que sí.
2: Sí.
0: Què vas notar de canvi, per exemple?
2: Sobretot que, per exemple, a primària és com tot... El professor és molt proper a tu, és molt proper, i a secundària ja no ho és tant, no? O sigui, et dona teoria, te l'aprens, te l'apuntes, i fas l'examen i ja està, i punto, no? I és com que a primària...
0: Amb tots els profes notes això?
2: Bueno, més o menys, més o menys.
0: Clar, i això em porta a preguntar-vos si... Perquè tu també has fet que sí en aquest moment que els professors es posen més seriosos. Són més exigents també que a primària?
4: Però és que els professors són com... A primària són com una mica pares, que diguem... I ara hi ha professors que em diuen... Tu ets el Bruno, no?
2: Sí.
4: Del meu nom.
0: Clar, o sigui, això, en canvi, tu que tens la primària una mica més a prop, això no et passava.
4: No, no.
0: Senties aquesta distància amb el profe...
4: Eren molt més cuidadosos.
0: I la resta també heu notat aquesta diferència, que els professors són més exigents o no?
6: Sí.
0: Sí, ho noteu, eh?
6: O sigui, jo vaig passar de primària de no fer res. O sigui, és que jo a primària, al meu col·le almenys, no hi havia assignatures. O sigui, era tot com horari aula... I pues, allà pues, feies les coses. I després, clar...
0: Aquella sensació que no saps què estàs fent, però estàs aprenent, no?
6: Clar, i és com, ai, estic aprenent, que divertit. I ara l'ESO és molt més com, bueno, pues, cada assignatura té el seu profe.
0: Clar, i què penseu de les assignatures en si? Perquè, clar, el Bruno m'està fent unes cares cada vegada que trec un tema. Bruno, per què has fet aquesta caiguda d'ulls? Voldré escoltar a tu també, Mònica. Per què opines de les assignatures? Què els hi falla?
4: Trobo que tindrem que enfocar-les d'una altra manera.
0: Com?
4: Com més cap a la vida adulta.
0: Més pràctica, potser?
4: Sí, exacte, més pràctica.
0: És a dir, posa'm un exemple concret. L'assignatura de llengua. Jo soc profe de llengua i literatura, no em matis, eh? Com la faries més pràctica? Com la faries més útil per la vida?
4: Vale, doncs, en comptes d'aprendre els diftongs i els iats...
0: M'apunto la idea que em donis,
4: no serveixen molt.
0: Uh-huh.
4: Doncs podré ensenyar-nos com una mica més de vocabulari per parlar... com utilitzar cada vocabulari a cada lloc, parlar millor...
0: Sí, potenciaries més la part del llenguatge, de comunicar-nos...
4: De comunicació.
0: Molt bé. Tu, Mònica, què opines del tema de les assignatures? Veus que falla alguna cosa? N'afegiries alguna?
5: A veure, jo crec que estan una mica com antiquades, no? O sigui, perquè ara estan com sorgint moltes coses noves, la intel·ligència artificial... És com que estem, hi ha moltes noves invencions... I a moltes assignatures no t'ensenyen res d'això. I a mi em van dir un cop que perquè hi hagi com una millora, primer ha d'haver una destrucció. Llavors, jo crec que...
0: O sigui, tu ho rebentaries tot, eh?
5: Sí, o sigui, a veure, hi ha coses que estan bé, però crec que per orientar-ho ja als nous temps, potser podríem canviar-ho i que fos tot una mica més...
0: En relació a això que diu la Mònica, afegiríeu o eliminaríeu alguna assignatura?
2: Jo afegiria.
0: Quina?
2: Sobretot el tema de l'informàtica. Estem en una era de canvis. I les assignatures en 150 anys, 200, no han canviat.
0: I tu no trobes que si afegim tanta tecnologia i eliminem també d'altres parts, no ens quedarem una mica coixos? Pregunto, eh?
2: Sí, potser la gent parla molt d'eliminar el tema llengües. Dic, jo soc molt a l'antiquado, en aquell sentit.
0: Tu ets pro llengües?
2: Sí.
0: Ah, molt bé.
2: Soc pro llengües. M'encanta l'anglès, per exemple.
0: Perquè al final l'objectiu de la secundària, quin és, en realitat, Laia? Quan
6: donar-nos una base. O sigui, a mi, jo, per exemple, no afegiria ninguna assignatura d'informàtica. Primer perquè no m'agrada gens la informàtica, perquè no l'entenc.
0: Recordem que la tecno era la teva assignatura que més odiaves, eh?
6: Sí, sí. I després, perquè, o sigui, és que jo ho deixaria tal qual. Perquè al final et dona una base que et serveixi o no, ja ho saps. I això, quan després en un futur, pues, de sobte, te n'adonguis que t'agraden les mates, doncs diguis, vale, tinc una base, ho puc entendre.
0: Si us sembla, anem a escoltar Patis Reals d'arreu de Catalunya, a veure què pensen també com vosaltres, i després ho comentem.
7: Crec que totes les assignatures que fem a l'institut són útils. Ara bé, hi ha moltes que les faria més pràctiques per saber-les aplicar a la vida real.
8: Com per exemple, música, jo la posaria com una assignatura voluntària.
9: Llavors jo ficaria més hores de català, trauria algunes assignatures per anar més tranquils de feina després, perquè tenim molts deures i molts exàmens.
7: Afegiria educació financera com una assignatura obligatòria perquè penso que és important.
8: Doncs la forma d'ensenyar temaris depèn moltíssim del professor, ja que molts professors ensenyen supermalament perquè es posen la mateixa presentació a cada any, es posen a llegir-la i no t'expliquen res.
9: M'agrada el model de tenir un temari i fer un examen.
8: I trobo que fer treballs és una manera dinàmica d'aprendre el temari, ja que estudiar per un examen és vomitar el que acabes d'aprendre.
10: És que els treballs de vegades compten molt poc, llavors jo penso que un examen és tu aprens tot, ho deixes anar a l'examen i la nota és la que és.
7: Jo prefereixo els treballs i els projectes. Ara bé, quan són treballs en grup, penso que depèn molt de qui et toqui estar al grup, perquè però al final sempre hi ha algú que s'aprofita i la nota acaba sent la mateixa per a tothom.
0: S'han parlat de moltes coses, eh? Sortim molts temes que ara voldré comentar, però jo m'he quedat pensant en una possible assignatura nova, no? Jo t'he vist a tu, Bruno, com amb moltes ganes de canviar les coses, i hi ha alguna assignatura que tu implantaries o algun canvi que faries?
4: Sí, aquesta economia.
0: Economia, perquè, eh?
4: Bueno, com treballs, ja he dit, com més que serveixin, com mm-hmm. que ens ensenyin a com trobar treball, per exemple, o com manejar els diners... Mm-hmm. I trauria altres que potser no... Física i química, que des d'aquest serveix. No.
0: Clar, al final... I tu, per exemple, per potenciar totes aquestes habilitats, no?, de cara al futur, faries amb treballs individuals, amb treballs en grup? Ara vull que parlem d'aquest tema, perquè...
4: Jo faria una mica... bastant treballs individuals uh-huh. i després alguns treballs en grup, perquè també és important. Uh-huh. Però que els treballs en grup... la nota fos individual, perquè no passi això que algú s'aprofiti.
0: Vosaltres, clar, és que aquest és el tema. Vosaltres també veieu que a vegades hi ha gent que rapinya de la vostra feina, que us està ja xuclant la vostra energia. Què penseu dels treballs en grup?
2: A mi posa molt nerviós. A mi posa quan em diuen treball cooperatiu en grup. No, no, tio, no. Per què?
0: Clar, i si haguéssiu de triar entre fer exàmens o fer treballs en grup, què? Mònica, Laia.
5: Jo depèn. O sigui, si tries el grup, potser sí, però perquè a mi amb els treballs em queda molt més, perquè has hagut de buscar informació, potser fer una presentació, compartir-la amb els companys, però si no el trio jo, perquè molts profes sempre diuen bueno, posa'm tal persona perquè l'ajudis, no sé què, una persona que potser no fa res, però clar, és que li estic fent jo la feina i té una nota bona perquè li he fet jo el treball, però clar, a mi no em beneficia.
0: I creieu, per tant, que els exàmens són més justos en aquest sentit?
2: Sí.
0: Sí? Ui, la Laia ha
6: fet un... És que a mi m'agrada els treballs en grup. En plan, jo soc de la gent que no s'arrepenja. O sigui, soc la que ho tira tot
0: endavant. Tu ets la corrente,
6: sí,
0: mica, no?
6: Sí, jo soc la directora. Ja, jo soc la que mano. Aleshores, doncs, m'és una mica igual.
0: Clar, jo això ho he vist moltes vegades, no? Que hi ha gent que vol treballar amb el seu col·lega, amb el seu amiguet, amb el seu amiguet en realitat estan de broma... Clar, jo sempre dic, no?, cal diferenciar el company de feina i el company de riures, que a vegades pot ser el mateix, però us ha passat alguna vegada que heu treballat amb algú en qui heu estat la mar de gust, però que ja no hi havia... no s'avançava.
4: Sí,
0: Bruno.
4: Sí.
0: I que tu has fet autocrítica, és a dir, has anat a la professora, al professor, i dir-li canviem de grup perquè això no funciona, o has preferit quedar-te allà...
4: Jo el que faig és... perquè sempre ens deixen triar els grups. Llavors em poso amb el meu millor amic... i els primers dies estem allà de broma, xerrem, no fem res, i després, els últims dies, diem, vale, va, ens concentrem i apretem i tirem endavant. Mm-hmm. Però mai canviem de grup perquè millor està de broma.
0: I vosaltres creieu que sortiu prou preparats de la secundària? Ui, quin silenci! Aquest silenci és tan significatiu. Mònica.
5: A veure, no ho sé, perquè...
0: Tu estàs a punt d'acabar la secundària, tu et sents preparada?
5: No molt, però sobretot perquè, bueno, a mi, com has dit, la meva assignatura preferida és música. I clar, jo he fet a l'institut 2 anys de música, però al final era música com per tothom, saps? Mm-hmm. O sigui, no t'ensenyen coses més complicades. I l'any que ve potser em trobo amb anàlisi musical i no tinc ni idea. Llavors, crec que haurien de fer com assignatures una mica més... O sigui, ara que tinc les optatives, sí que estic una mica... Bueno, jo no, perquè no hi ha en el meu institut de música, però hi ha algunes assignatures que sí, per exemple, filosofia, pues sí que em centro més, però jo no em veig molt preparada.
0: Clar, al final, una mica per concloure, faríeu més exàmens, posaríeu més treballs... Què faríeu?
4: Més treballs.
0: Més treballs. La resta igual?
6: Jo és que estic... O sigui, jo ara mateix em sento preparada.
0: Bueno, i... Clar, una altra cosa que també podem parlar-ne és si us regalaran les notes, perquè es comenta que a vegades les notes estan una mica inflades. Però bueno, si voleu, deixem aquest tema, perquè ara crec que ens ha donat per pensar tot això que hem tractat, però abans d'anar a patis reals i tornar a escoltar què en pensen, passem a la primera dinàmica del programa d'avui. I a mi m'encanta, que són les preguntes extremes. Us proposaré un

0: No? Molt bé, Bruno, vaig amb tu, eh? Fer un treball en grup amb el teu millor amic que no fa res i que us posin bona nota tots dos. Ai, que m'estàs... Et mires amb una... Ara aquesta t'ha fet ràbia, eh? O ser tu el que no fa res, tenir bona nota, però haver de fer el treball amb una persona que no et cau gens bé. Primera opció o segona?
1: La primera opció.
0: La primera, eh? O sigui, preferiries estar amb el teu millor amic i que...
1: Sí, perquè llavors li diria, em deus una.
0: Ah, molt bé, sí, molt bé. Sinceritat, perfecte. Cristian, vaig amb tu. A veure, tenir un professor estricte amb qui aprens molt o un professor enrotllat i simpàtic però que no t'ensenya res?
2: L'estricte.
0: L'estricte, eh?
2: Sí, jo vaig a un institut i veig que hi ha molta, massa flexibilitat.
0: Tu vols disciplina?
2: Sí, vull disciplina. Em va vindre aquest any la professora d'emprenedoria, que és com una espècie d'economia, i la vaig veure així, en plan ogro, estricta, i vaig dir,
0: i t'encantava.
2: Per fi, m'encanta això, això.
0: Se'ls ha de posar ferms, no?
2: Sí, sí.
0: Mònica, vaig amb tu. Ser la popular de la classe, però tenir moltíssima pressió, o passar totalment desapercebuda i tenir menys responsabilitat?
3: No, no, jo desapercebuda.
0: Desapercebuda, sí, discreta. Sí, molt bé, doncs a veure si algú ara vol fer-me a mi una pregunta extrema. Algú se li ha hagut alguna idea? En teniu alguna? Que jo vagi de triar entre un dilema, entre una cosa o altra, no?
2: Tens un grup d'alumnes, sí, super enrotllats, o sigui, són el millor, la crem de la crem,
0: sí,
2: però... tenen unes notes que són una completa caca. O tens uns alumnes que són superintel·ligents, però que són uns, com una espècie d'avorridos, no parlen res, no pregunten...
0: És que tinc la resposta claríssima. Jo sempre prefereixo que hi hagi vida. I que... És que si no m'avorreixo molt fàcilment. Per tant, mira, les notes són importants, però almenys que ens ho passem bé. Per tant, triaria el primer grup, que són uns mamarratxos. I això m'agradaria. Va, ara sí, no puc desaprofitar l'oportunitat de parlar dels professors. Vale? Vull que tots quatre penseu en dos professors. Un... que us caigui fatal i un que us encanti, vale? I voldré que cadascú de vosaltres em digui el que us agrada molt, quina virtut té, quina cosa bona té, i el que no suporteu, quina cosa fa que no us agrada gens. Ho teniu clar? Bruno,
1: sí.
0: El que t'agrada molt, per què t'agrada?
1: Perquè ho explica com... no llegeix, sinó explica perquè ho entenguem.
0: Uh-huh.
1: I si hi ha alguna que no entenem, doncs ho representa, a vegades fa mini obres de teatre...
0: Vale, o sigui que és molt sí. entretingut i...
1: A més posa treballs visual. Divertits.
0: Vale. I el que no t'agrada gens?
1: A la mínima s'enfada. O sigui...
0: Potser el feu enfadar, vosaltres.
1: Però és que parles un moment... No. Mira, l'altre dia el meu amic em va fer una broma. I jo em vaig riure un moment i em va dir Bruno, tienes incidencia, fuera de clase.
0: Llavors... Potser és que estava rient més del compte,
1: que...
0: eh?
1: Però no cal. No.
0: Cristian, tu què? Una virtut i una cosa dolentíssima d'un profe.
2: La de socials. Torno a treure-la. O sigui, s'explica superbé. Tema treballs és així també estricte. O sigui, perfecte. La seva assignatura la fa molt bé.
0: Això és la cosa bona, eh?
2: És la cosa bona, boníssima.
0: I la dolenta, el profe que no t'agrada gens, què falla?
2: És allò, que té una... O sigui, si no comparteixes el que ella pensa...
0: Ja, és que això és greu, eh? Tu, Mònica...
3: La cosa bona, jo tinc un professor que és com que ens motiva molt, fa molts treballs, ens té com molt presents, ens pregunta la nostra opinió i és, no sé,
0: o sigui, fa pensar, no?
3: Sí, gaudeixo molt de la seva assignatura. I després la que no m'agrada és, bueno, la típica senyora gran que entra a classe,
0: home, no.
3: Es posa amb el mòbil i ens diu: obriu el llibre per tal pàgina...
0: Sí, t'avorreix que sigui una classe massa plana.
3: O sigui, és que no fa res. Mm-hmm. Només mira el mòbil, fot quatre crits i ens posa d'hores. O sigui que...
0: Laia, rapidíssim, tu amb què? Una cosa boníssima i una cosa molt dolenta.
4: Ah, que em donin un dossier amb el temari i em facin respondre unes preguntes i després que el profe vagi de guai i no, o sigui...
0: Clar, per tant, per vosaltres, un bon professor és aquell que escolta, que us fa pensar, no? que fa classes divertides, i el dolent és el que... Clar, o no us deixa respirar, o és avorridíssim.
2: O passa,
0: no?
2: o passa del tema.
0: Clar, i que per vosaltres, creieu que teniu una bona actitud perquè ells també se sentin còmodes a classe, o no?
1: No.
0: No, eh? No. Bueno, està bé ser sincer, és el primer pas. Clar, en què falleu, per exemple? Com és la vostra actitud? Perquè... Què milloraries?
1: En tot, o sigui, avui a classe d'anglès estàvem tots amb els ordinadors, teníem que fer un treball i estàvem tots jugant. I vale. Estàvem allà, estàvem parlant, estàvem cridant.
0: Creieu que s'ha perdut una miqueta el respecte al professor?
1: Sí,
2: sí, moltíssim.
0: En què ho noteu?
2: Que li fan bullying. Quina, li feien bullying.
0: Quina mena de coses li feien, per exemple, perquè, bueno, una mostra de no respecte?
2: Per exemple, ella explicava i la gent passava d'ella, començava a jugar, i llavors, doncs, si ella els deia

0: escolta, para, perquè el que estàs fent no ho pots fer. Aquesta gent, per exemple, li començava a criticar, jo què sé, el seu pentinat, el seu cabell.
1: Ah, i li feien saber tot això?
0: Sí, sí, s'ho deien a la cara, diu, és que t'expliques fatal, odio tu pelo, odio tus explicaciones, odio todo. I es ficaven de vegades amb temes més personals que dius, ostres, és que això no ho poden fer, li feien bullying.
1: Clar, i vosaltres també heu observat això, no?, que hi ha una mica menys de respecte.
2: Sí, jo, quan algú s'avorreix a classe, o sigui, si fan una classe molt avorrida, clar, la gent la lia i al final acaba sent pitjor perquè el profe s'enfada. I si no, si no els agrada perquè és molt estricta o el que sigui, potser no li diuen a la cara, però després a tutoria sí que els posen a caldo. Que...
1: Les classes de tutoria jo crec que es converteixen una mica com en el safareig per començar a criticar els profes.
3: Sí,
1: no?
3: Sí,
1: una mica aquesta és la sensació, que també com a tutor, no? Jo que també soc tutor, trobes una mica en una situació complicada, no? Perquè al final són els teus companys que no es porten bé i després són molt crítics amb els profes.
3: Sí, sí, jo la típica de tirar pilotetes.
1: Això.
3: I ara a la meva classe li heu anat molt fort per aixecar-se a beure aigua i pels pets.
0: El profe meu s'ho van fer, li van tirar un Kiko. Sí, li van tirar un Kiko mentre escrivia alguna cosa.
1: Fortíssim, que li tirin un Kiko a un profe.
0: Sí, ja, sí. Ja. Va dir, vinga, que surti el valent. I com no va sortir...
1: Us van castigar tots.
0: Ens van castigar amb l'examen la setmana que ve. I dic, joder, hòstia, tio.
1: Això també passa. Clar, en quina mena de coses fallen els profes? Els grans defectes que tenen? A banda d'allò que hem dit, potser, per exemple, castigar tota una classe quan no tenen culpa... Quines altres coses us acudeixen que també són millorables?
3: L'autoritat. Mm-hmm. O sigui, hi ha molts profes que tu fas alguna cosa i et diuen, bueno, no passa res.
1: Ja... La resta també ho penseu, ho veieu així?
0: Sí, sí, totalment.
1: Però després també us queixaríeu si es passés de frenada i fos massa estricta.
2: A veure, si es passa, clar, o sigui, quan ets massa estricta crec que no hi ha com una relació tampoc propera amb els alumnes. O sigui, jo he arribat a tenir profes que els hi tenia por, llavors la seva classe era de... Ningú parlava perquè si aixecaves la mà i deies alguna cosa malament... l'havies cagat.
1: Clar, Bruno, quin és el punt intermig perquè li tingueu respecte però alhora també us apropeu en confiança? Com s'aconsegueix aquest punt mig?
4: Que quan calgui tingui autoritat i quan la classe ja estigui més callada i tal, que es relaxi.
1: Vosaltres imagineu ara l'inici de curs, si fóssiu profes, arribeu a un grup, aneu amb maduríssima o aneu relaxadets per una miqueta anar-vos guanyant la confiança? Com entraríeu, com faríeu d'entrada a l'inici de curs? O sigui, molt bordes o molt relaxats?
0: Relaxats.
1: Relaxats, eh?
0: Sí. Perquè la gent digui, bueno, jo amb aquesta persona puc parlar, puc demanar-li això o l'altre, una pregunta com et dius, què faria? Però quan es passin, doncs això, posar ordre.
1: Clar, i aquí té la teoria que si vas així molt relaxat des del principi, potser després passes un curs molt llarg, perquè no, els he donat un trosset de la mà i després t'agafen la presa sencera. Si us sembla, anem a preguntar això mateix a Patis Reals, els escoltem i després ho comentem.
5: Cada cop ens trobem més casos d'alumnes que parlen malament a professors, deixa d'existir aquesta jerarquia i llavors doncs, l'alumne es creu amb el dret de parlar malament al professor o faltar-li respecte.
6: Ara mateix, si un professor no fot un crit, hi ha gent que és que directament passa de tot i tracten els professors com si fossin col·legues o companys de classe.
5: O sigui, pot ser molt bo també tractar de tu a tu un professor, però mentre hi hagi respecte. Jo penso que el sistema de càstig que s'aplica és una mica absurd. No aprens, continues fent exactament el mateix. Tampoc penso que s'hagi de tornar ni molt menys a la violència física.
7: A vegades diria que el càstig és molt, molt baix pel nivell o és un supercàstig per una cosa mínima.
6: Hi ha alumnes que es porten fatal, interrompen tota l'estona una mateixa classe, no hi ha cap mena de càstig, cap mena d'expulsió.
7: Passen a gent amb quasi totes les assignatures suspeses. Si jo posaria un mínim i aquell mínim és igual si tens facilitats, dificultats...
6: Si no s'esforcen gens, jo penso que haurien de repetir. Però també s'ha de mirar molt el context i la situació de l'alumne, ja que no és el mateix algú que ho intenta i li costa que algú que directament no fa res ni mostra cap mena d'interès.
7: Sí que ens costa bastant concentrar-nos. També pot ser una mica culpa del telèfon o culpa de les tecnologies o jo no sé el què.
5: general sí que hi ha una mica aquesta nova cultura del mínim esforç, del ChatGPT, això comporta en conseqüència que ens costi més concentrar-nos. I amb tot el tema de les pantalles i que les tinguem tan a l'abast, també evidentment té relació i té un impacte directe amb la concentració a l'hora d'estudiar.
6: Jo he notat molt que ens hem acostumat a fer-ho tot de pressa i ens hem acostumat, doncs, a viure amb aquestes distraccions, que si ara el son al mòbil, que si aquest ha pujat aquest vídeo. No tenim paciència i ho volem tot de manera instantània.
1: La d'excuses que he sentit també, eh? Creieu que sou la generació més gandula de la història o no?
0: Sí.
1: Creieu que us esforceu? Que, ja no tant vosaltres, el que veieu de la resta, la gent s'esforça, no?
0: No.
1: I què podríem fer per canviar aquesta situació? Com es pot motivar algú que està desmotivat, per exemple? Com es pot fer?
4: Donant-li un objectiu. O sigui, donant-li una raó, perquè a vegades quan ens posen un treball, ens el posen i no sabem per què l'hem de fer, perquè una bona nota i ja està. Però si ens diuen, si fas aquest treball, faràs tal, i llavors podràs fer tal, i tal. Llavors et dona ganes, això.
1: I tu creus que així sí que es motivarien una miqueta?
4: Sí, jo crec que sí.
1: Que a vegades és molt complicat, perquè busques aquestes fórmules per motivar i després veus que tampoc no funcionen, no? I és una mica frustrant també. Vosaltres sou partidaris de fer repetir de curs als companys que no han fet res?
0: Sí.
1: Sí?
0: Sí.
1: Ho veus claríssim?
0: Sí, sobretot perquè no, el meu institut no es fa així i hi ha gent que passa de curs amb 9 assignatures suspeses. Mm-hmm. I dic, això no pot ser. No podem
1: permetre. En quins casos, o sigui, tu repetiries sempre algú que ha suspès, per exemple, amb més de 3-4 assignatures, independentment d'altres qüestions?
0: Jo faria suspendre una persona si, per exemple, ha suspès més de la meitat de les assignatures, però sobretot em fixaria en la situació. Uh-huh. Com ha dit abans algun dels companys d'aquí, ara no me recordo qui, sobretot s'ha de mirar la situació d'aquesta persona, perquè no és el mateix una persona que no fa res, o sigui, li costa perquè no fa res, una persona que no li surt, però perquè és que té uns problemes a darrere.
1: Clar, jo sempre diferencio molts cops la repetició, que després la persona l'aprofita com una nova oportunitat, o aquell que realment s'ho pren com un atac i perd tot un any, no? Laia, tu has vist casos de l'un i l'altre?
2: Repetir,
1: no faries.
2: Perquè crec que també es motiva molt a l'alumne.
1: Allunyar-se dels companys.
2: Sí. Clar, i crec que ja és com, ja, pues no serveixo per res, pues ja no.
1: Però hi ha qui pensa també que si no fem repetir una persona que té 5 assignatures suspeses per la resta de companys que potser s'estan esforçant, és un molt mal missatge. Mònica, què opines?
2: A veure, jo estic a favor de la repetició en alguns casos, o sigui, sí que hi ha gent de la meva classe que no fa res, llavors potser tampoc cal donar-li l'oportunitat de tornar a intentar-ho, perquè si ja veus que no ho tornaran a fer, en el meu institut molts cops a gent així que veuen que no els fan passar i a veure si... Però hi ha gent que si s'està esforçant i realment, o sigui, vol tenir bona nota, o jo crec que donar-li una segona oportunitat també està bé, o sigui, clar que li afectarà en aquell moment, però després molts cops potser després li va bé.
1: Catalunya té un percentatge d'abandonament escolar del 13%, de les més altes d'Europa, tot i que és veritat que ha anat baixant, eh? Clar, qui té la culpa d'aquest fracàs escolar? Ningú, eh? Ningú té la culpa? Ostres, aquest silenci.
4: Tots.
1: Professors, alumnes, famílies també?
4: Sí.
1: En què ho veus?
4: Hi ha algunes famílies que jo conec en alguns casos que no, o sigui, no es preocupen gens, no estan gens pendents.
1: Creieu que els pares també, les famílies en general també són una mica toves amb això? Potser a l'hora d'acceptar els càstigs que se'ls hi posen als fills, no sé, com ho veieu?
4: Alguns, sí.
1: Sí? Vosaltres què penseu dels casos on hi ha una família que potser no accepta una sanció a un... el seu fill després d'un mal comportament o després d'una... Què penseu d'això? Perquè segur que n'heu vist algun cas.
0: Sí, jo l'he viscut, eh? Però molts cops les sancions, hi ha algunes que sí que estic d'acord, però d'altres que dius, a veure, per exemple, jo només he tingut una sanció en la meva vida a l'institut i ha sigut perquè un company em va agredir i llavors m'hi vaig tornar.
1: Tu t'hi vas tornar.
0: I llavors va trucar la cap d'estudis a casa meva i van dir, què tal, heu castigat el Christian? I mi mare com, perdona, t'estàs ficant a l'educació del meu fill?
1: Clar, no. I la resta, penseu que hi ha càstigs desmesurats, càstigs injustos o... no sé, Mònica.
2: Jo depèn. O sigui, crec que hi ha cops que es passen. O sigui que...
1: Què consideraries un càstig excessiu?
2: Doncs, no sé, que potser algú s'hagi rigut a classe només, però perquè a tothom li donen atacs de riure, no? I li hagi posat un parte o l'hagi expulsat o... Però també hi ha cops que crec que els profes són massa tous. O sigui, jo a primer d'ESO tenia un nen bueno, varios, que destrossaven la classe completament, però ja perquè no volíem fer ells classe, però clar, els que sí que volíem també ens destrossaven a nosaltres i al profe, i que no facis fora a l'alumne o no li diguis res, també em sembla que no...
1: És significatiu que esteu reivindicant més disciplina, eh? Perquè si no, ara tindreu l'oportunitat, a veure què us sembla això, i si poguéssiu castigar un adult. Us agradaria? Us agradaria? Jo crec que ara us tindreu l'oportunitat, perquè ara entrem a la secció del castigat sense pati, on us plantejaré quatre personatges del món educatiu i haureu de deixar un d'aquests personatges sense pati. Esteu preparats? O sigui, haureu de consensuar entre vosaltres, i us plantejaré quatre situacions i ens haurem de posar d'acord, perquè només un s'ha de quedar sense pati. Està clar? Sí? Doncs vinga, va, anem a conèixer-los. Hi ha d'haver consens, eh? Després, la primera persona és la Teresa. I diu el següent. Diu, soc la mare de l'Elias i tot i que ha insultat un professor, em nego a acceptar el càstig que li heu posat al meu fill. Aquesta és la Teresa. Sí? Anem a una altra. El Didac. El Didac diu, no m'importa castigar els meus alumnes 4 o 5 hores copiant les normes de l'institut si no em porten els deures fets. Déu-n'hi-do, eh? Anem a la Rosa. Soc inspectora de zona i com a tal no m'importa expulsar aquells professors que cridin els seus alumnes. Sí? I anem al Vicenç. Diu, com a conseller d'educació implanto la normativa de repetir si tens una assignatura suspesa. Només una. Molt bé. I aquí com un silenci de catatònic. A veure, aquí deixeu sense pati. A la Teresa, que era la mare de l'Elias, que es negava a acceptar el càstig. Al Dida, que diu que els seus estudiants copin i copin. La Rosa, que és inspectora i que si un profe insulta, doncs que el fa fora. O el Vicenç, que és el conseller que només amb una assignatura diu que una persona ha de repetir. A veure, va. Qui
4: jo
1: comença,
4: el Didac.
1: Bruno?
4: Sí,
1: el Didac.
2: Qui era el Didac?
1: El Didac és el que castigaria a l'alumne 4 o 5 hores copiant.
4: Sí, sí, sí.
1: Sí, per què?
4: És massa. No cal.
1: Creieu en el sistema de copiar?
4: No.
1: Com a càstig?
0: No, de fet, l'esment, o sigui, la gent que és, normalment sol ser més intel·ligent, perquè el vaig estudiar, odien el sistema de repetició.
1: Ja.
0: Els seus serveis l'odien, diuen, no, això no és bo per mi.
1: Ja. I la resta també esteu d'acord que seria el Didac? La resta no us fan pensar, la Teresa, per exemple, aquesta
0: la
1: mare...
0: Teresa, a mi no.
1: Tu la faries quedar sense pati, la Teresa?
0: Sí, però aquesta posaria mare... abans algú sense pati, sinó el conseller.
1: El conseller, eh?
0: Però per què una assignatura suspesa?
1: Una assignatura és un marge per poder, no?
0: Imagina't que has suspès música, no? Que no és l'assignatura troncal.
1: Ui, això que ha dit ara. Però són totes igual d'importants, no?
0: Em refereixo a troncal, eh? Segons el sistema, ja que cadascú pensi el que vulgui, no? Però imagina que has suspès educació física perquè has estat amb el peu trencat tot el trimestre.
1: Hem de consensuar. A veure, aquí deixem sense pati.
4: Jo?
2: Didac.
1: El Didac. Didac? Estem d'acord, més o menys, Cristiana, sí? Acceptes el consens?
0: Sí, accepto.
1: Molt bé, doncs va, ara si voleu, com que estem a punt d'acabar el programa, ara el que m'agradaria és demanar-vos un petit titular de tot el que hem estat comentant en aquesta estona. Amb què us quedeu i quin missatge voleu, doncs, marxar a casa amb orgull? A veure, Laia, amb quin missatge et quedes?
3: Ai, no, comencem per un altre.
1: Sí, hi ha algú que vulgui començar? Bruno, tens algun... Amb què et quedes de tot el que hem comentat de l'institut?
4: Em quedo amb que... està bé criticar els profes, però també hem de ser autocrítics cap al nostre comportament, perquè no és el més adequat.
1: Comportament, potser també la motivació també es treballa una mica, no? L'esforç, no? A vegades es parla molt de la motivació. Clar, tu, Bruno, pregunta indiscreta, ets una mica dels liantes o què?
4: No.
1: No, perquè com que fas com autocrítica, dic, potser ja està allà... Està com exercint aquest missatge d'acceptar una miqueta...
4: No, tampoc sóc el que es queda ja callat tota l'estona.
1: Us entén, no ets?
4: No. Però, o sigui, trec bones notes i tal.
1: Està bé.
4: Però sí que veig alguns amics, són uns liantes, llavors sí que són...
1: Molt bé, per tant, el missatge una mica pel que veus, no?
4: Sí.
1: Cristian, tu amb què et quedes, tot el que hem comentat?
0: Que els alumnes ho fem molt malament, però els professors tenen molta tela a darrere.
1: Bé. Per tant, dels professors que haurien de millorar, va, envia'ls un missatge perquè millorin les seves classes i la seva manera de fer. A veure, què els hi diries?
0: Que fessin més autocrítica i, sobretot, alguns que no és que ho facin malament, però més disciplina. Sí, som molt partidari de la disciplina.
1: Disciplina, molt bé. Sí, Mònica, sí. Tu què?
2: Jo també, que una classe no funciona si una de les dues parts no ho fa bé.
1: Això està molt
2: no
1: bé.
2: No posa la seva part.
1: Ja està, és interessantíssim, no? Que hi ha d'haver voluntat per part dels dos, una mica també en la línia del que comentava el Bruno. I tu, Laia, com tanquem?
3: Jo crec que s'han de mirar les dues parts de la moneda.
1: Mm-hmm. I en quin sentit? Què vols dir?
3: Doncs que, clar, els alumnes pues, també ens hauríem de comportar una mica i els profes hauríem de saber controlar una classe.
1: I els pares què? Amb els pares els hi donem algun missatge? Han de fer alguna cosa? Es fiquen massa amb l'educació dels fills? Estan a sobre? Passen? Què diem dels pares?
0: No, a mi no. Mai he tingut cap problema amb els meus pares i l'educació. O sigui que...
1: Molt bé. Bé. Bueno, doncs jo trobo que amb aquest missatge d'autocrítica que heu fet, no? De que els estudiants en general també han de fer una mica d'esforç per motivar-se i també el missatge que hem llançat pel sistema educatiu en general, jo trobo que en tot el que hem comentat hem tocat tots els temes. Laia, Cristian, Bruno i Mònica, moltíssimes gràcies per la vostra sinceritat, per mullar-vos, perquè realment us heu mullat i la veritat és que això ha semblat una conversa de pati, eh? I jo crec que no hi ha res que ens agradi més a tots que rajar dels profes i una miqueta ho hem fet, eh? En fi, moltíssimes gràcies, de veritat, i gràcies també als que ens escolteu des de l'altra banda, però ho hem de deixar aquí perquè l'hora del pati s'acaba, tothom que va a classe i fins al proper episodi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, tota una vida al teu costat.

literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: en femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.

0: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
1: Salut, caminaires, senderistes, viatgers i amants del territori en general. Cada setmana, des de Ràdio Martorell i per les emissores de la xarxa Més, tenim una autèntica dèria. Conèixer territori i, si pot ser, fer-ho trepitjant-lo. En els propers 25 minuts us proposarem tres continguts que tenen la simple pretensió de deixar sol al sofà de casa tots els caps de setmana. O perquè no entre setmana, o quan vosaltres vulgueu. Els tres temes del capítol d'avui són aquests. Sumari i començar. Santa Brígida, Santa Helena i Sant Roc són tres ermites enllaçades per una ruta molt coneguda a Amer i també a la veïna Vall de Llémena. Entre totes dues, temples d'origen romànic, boscs, cingleres i vistes espectaculars. En Miquel Sánchez, president del grup excursionista amarenc Esquelles, ens descriu la ruta que l'entitat promou cada any a través d'una marxa. Fa uns quants programes vam anar al Parc de les Olors de Linyola, al Pla d'Urgell. Avui hi tornem, però per fer-hi una ruta a peu que ens aboca al passat. El Xavi Tió ens proposa una ruta senderista per conèixer diverses construccions de l'exèrcit republicà durant la Guerra Civil. Nius de metralladores i refugis antiaeris enmig de camps i sèquies del Canal d'Urgell. I amb la Conxita Terruell i la Rosa Pi fem un viatge virtual molt exòtic. Anem cap a Tailàndia i més en concret a la seva capital, Bangkok. És l'experiència d'aquestes dues viatgeres que van plasmar a través del seu llibre Les veus del Mekong. I fet, arribarem al final, però ara el que toca és posar-nos en dansa. Veniu amb nosaltres? Doncs va, que marxem. Santa Brígida, Santa Helena i Sant Roc. Tres petits temples religiosos aïllats de tot nucli de població consistent, entaforats enmig del bosc, praderies i cingleres. A cavall de dues valls, la de Mer i la de Llémena. Els posem correlativament no pas per casualitat, sinó perquè s'entrellacen en una ruta excursionista. El nom ja fa la cosa, Ruta de les Tres Ermites de Mer. No cal dir que a Sant Wikiloc la trobareu ressenyada amb molta facilitat, però qui sempre ha fet més per promocionar-la és el grup excursionista amarenc Esquelles, una entitat amb 57 anys d'història que cada any, quan arriba l'esclat de la primavera cap al mes de maig, organitza la Marxa de les Ermites. Avui parlem amb el president d'Esquelles, en Miquel Sánchez, de la més popular de les sortides que organitzen i, de fet, una de les més conegudes de la zona. Ressegueix bona part dels límits amb els termes de Mer, a la Selva, i Sant Aniol de Finestres, a la Garrotxa, i dues valls, a Mer, a Ponent, i la de Llémena, a Llevant. En Miquel ens descriu la versió llarga d'aquesta proposta.
2: La ruta llarga, que és la més important, que fa uns 16 quilòmetres i 600 de desnivell, comences pel mateix punt, a Mer, plaça de la Vila, tires amunt fins a Santa Brígida i després vas tirar en direcció al Llémena, cap a l'ermita de Santa Helena i tot seguit directe fins a aquest enclau de Sant Roc. I de Sant Roc girem de nou, passant per la Torre de Roca Salva i cap a Mer.
1: Primera de les tres ermites que recorrem, Santa Brígida, porta el nom d'una santa irlandesa, el nom de la qual en gaèlic significa la més forta. Cal tenir-ne per no tenir por a la cinglera sobre la que sembla quedar gairebé suspesa aquesta ermita, amb unes vistes realment molt destacades.
2: La Vall de Mer és dominada per aquesta petita cinglera on hi ha l'ermita de Santa Brígida. Bé, jo destacaria això, l'enclau de l'ermita de Santa Brígida, des d'on, a més de la Vall de Mer, veu perfectament, per exemple, la cinglera del Far. I des del poble estant ja veus com l'ermita, el cim de la cinglera, domina tota la vall. Aquesta vall que seria el final de la Garrotxa, que donaria com la benvinguda a tot el que començaria a ser ja una mica més la comarca de la Xalba per ser.
1: Santa Brígida és un temple romànic del segle XI amb absis semicircular. Esquelles se'n sent realment molt orgullós. A finals del segle passat i principis del present, els voluntariosos excursionistes van restaurar amb les seves mans una ermita que estava autènticament en ruïnes.
2: Els Esquelles ens vam dedicar a restaurar la totalitat de l'edifici, que estava pràcticament en ruïna total. I, mica en mica, amb molta dedicació i paciència, els Esquelles, antigament, es van dedicar a anar-la reformant. I actualment és un edifici que té tant l'ermita com un refugi de muntanya a la planta superior. I ha quedat Magnífic. La restauració es va allargar 2 dècades i que s'acabés fa qüestió de 15 anys o 20. És a dir, que des de meitat dels anys 90, o principis, més ben dit, fins a entrar ja al segle XXI, ben entrat.
1: Cal dir que des d'Esquella es proposen també un recorregut alternatiu curt, de 7 quilòmetres, que aquí ja ens començaria a tornar de portada cap al poble, cap a Amer. Però com que aquesta no és la nostra voluntat, seguim endavant. Ho fem en direcció cap a l'est. Entrem al terme de Sant Aniol i a la vall de Llémena. Sobre un turó, a gairebé 550 metres, hi ha el Puig d'Helena i l'ermita de la Mare de Déu del Puig d'Helena. Un temple petit d'origen romànic amb un gran campanar d'espadanya i una també gran porxada sobre l'accés a l'interior.
2: Aquí hi ha Santa Helena, i si no m'equivoco, a la vall de Llémena, que és de fet on pertanyaria aquesta ermita, també en diuen Santa Helena. També està situada ben bé al vell mig del que vindria a ser tot el recorregut de la marxa de les ermites i també està situada en una clariana molt bonica al mig del bosc i tot i no formar part per se del terme de Mer, pel fet mateix de formar part de la ruta ens l'hem pres una mica com si fos també una mica de Mer i l'accés a l'ermita és impecable, s'hi pot accedir sense cap problema.
1: I finalment la tercera ermita, Sant Roc de la Barroca, també situada a sobre de la cinglera que porta el mateix nom.
2: És potser la menys interessant a nivell arquitectònic d'ermita, perquè és una edificació molt petiteta, també fàcilment deu tenir 6 segles d'història. És un edifici petit, però la gràcia és el punt on està situat. Des d'aquest punt, que ja marca molt, molt, a partir d'aquí ja tornem cap endarrere, direcció a la Vila de Mer una altra vegada, i de fet, ja aquí sota mateix d'aquesta cinglera, que ja seria Mamer, doncs és on es troben els primers jaciments d'història prehistòrica de restes de vida a la zona de Mer.
1: Un punt estratègic on els nostres avantpassats segur que ja valoraven les grans vistes i el domini sobre el territori. Pel Miquel Sánchez és un dels elements destacats d'aquesta ruta.
2: Destacaria les vistes de l'ermita de Sant Roc, al final de la cinglera de Sant Roc de la Barroca, que és un punt intermig entre la Garrotxa, la Selva i el Gironès. És a dir, és un punt fronterer. Des d'on es veu tot el Gironès, el Pirineu, un dia clar, pots veure perfectament també les Illes Medes, tot això i la vegetació tan típica d'aquesta terra nostra, està tota representada.
1: I avall que fa baixada fins que arribem de nou a Amer, una vila de 2.500 habitants on hi ha elements arquitectònics molt destacats.
2: El monestir de Mer és molt, molt el que dona el tret de sortida a la història de la vila com a tal. I celebrem el novembre, per l'època de la Castanyada, l'aniversari de la consagració d'aquest monestir, que és el monestir de Santa Maria, que això va ser l'any 949. Si bé el monestir va ser edificat 150 anys abans, aproximadament, sí que es té aquesta data de la consagració del monestir de Mer de Santa Maria com la fundació del poble com a tal. És a dir, que ja ens remuntem a un poble amb més de 1.000 anys d'història.
1: El monestir forma part de l'interessant nucli antic de Mer. El seu punt neuràlgic és una plaça porxada rectangular envoltada d'edificacions ben cuidades i elegants, moltes d'elles originàries del segle XVIII, amarcades als baixos, que resguardaven a paradistes i compradors del mercat quan plovia. Sembla ser que podria ser la tercera plaça porxada de major dimensió que tenim a Catalunya, després de les de Balaguer i Vic.
2: De fet, a nivell de places porxades, potser és una llegenda urbana, però a Mer sempre diem que és la tercera més gran de tot Catalunya. Aquí ja farà falta veure si és veritat o no. Ens agrada dir que estem molt amunt a la taula i també està perfectament restaurada, com la gran majoria del casc antic del poble, i la veritat és que recorre els carrers del centre històric de Mer és una joia perquè està ben conservat.
1: I així, al costat del grup excursionista amarenc Esquelles, completem una jornada excursionista a la vila i al seu entorn, en concret a les 3 ermites. Una ruta que podeu fer per compte propi, o bé, si us agraden les caminades populars, apunteu-vos cada mes de maig a la marxa de les 3 ermites que munta aquesta entitat. Més informació al seu web esquelles.cat.

0: Σύνας.
1: Fa algunes setmanes recordareu que us vam parlar en aquest programa, en el reportatge inicial, del Parc de les Olors de Linyola, un espai on ens van acollir l'Àlex i la Maria, que són els responsables d'aquest parc i on tenen més d'un centenar de plantes i, sobretot, la mítica camamilla de Linyola. Xavi, tio, què tal, com estem?
2: Ah, Maria, Déu us guard, com anem?
1: I com que vam tenir el neguit d'anar-hi, doncs hi vam anar, vam fer una visita fantàstica, que us recomanem a tots que la feu, i al voltant d'això, doncs per què no, a pasturar una estoneta, no?
2: I, a més, aprofitarem que estem commemorant els 80 anys de la finalització de la Segona Guerra Mundial. Us convido a fer una mica de memòria històrica casolana i us proposo anar a fer una passejada, com bé deies, per un municipi que té el trist honor de ser un dels que, percentualment, més morts van patir a la mal anomenada Guerra Civil. Ens n'anem cap a Linyola, cap al Pla d'Urgell, a tocar de la Noguera, perquè resulta que a l'abril del 1938 les forces franquistes van avançar fins al riu Segre, a uns 10 quilòmetres del poble, on van establir la línia de front, que va quedar estabilitzada durant 9 mesos, i durant aquest període bona part del terme de Linyola es va convertir en objectiu de l'artilleria i de l'aviació franquistes, i sobretot el poble, perquè, com que està damunt d'un turonet d'uns 250 metres d'altitud, era un lloc estratègic des d'on es dominava tota la plana d'Urgell, des de Lleida per l'oest fins més enllà de Tàrrega per llevant, i al nord, des del Montsec fins a la Serra d'Almenara fins al sud la Serra de Prades.
1: Una bona mirada.
2: Exactament. Doncs bé, us proposo anar a fer una ruta circular que ens permetrà, a més de visitar l'interessant nucli antic de Linyola, fer un recorregut per la zona nord del terme per resseguir algunes de les construccions defensives que l'exèrcit republicà hi va construir i, alhora, descobrir l'entorn del canal d'Urgell, una obra que va transformar radicalment aquella comarca.
1: Doncs vinga, som-hi. El punt de sortida imagino que serà el nucli de Linyola, oi?
2: Això mateix. Anem a començar a caminar al carrer Major de Linyola, on trobem l'Ajuntament del segle XVI i el veí Cal Formiguera, dos edificis porxats, i també el monument memorial en record dels morts de la Guerra Civil. És un mural on hi consten, gravats sobre ferro, els noms dels 70 linyolencs morts, ja sigui al front de guerra, ja sigui a conseqüència dels bombardejos sobre la població civil, o en camps de concentració i d'extermini durant la Segona Guerra Mundial. Els porxos aquells que dèiem ens duen fins a la plaça de l'Església, també porxada, amb la imponent església de Santa Maria, del gòtic tardà, a la qual es va afegir un campanar vuitavat, és a dir, vuit cares, únic a Catalunya perquè compta amb quatre torres de vigilància, que en realitat són quatre comunidors, des d'on el mossèn podia beneir el terme els quatre vents per tal d'allunyar les malvestats, sobretot meteorològiques. Actualment el campanar és un fantàstic mirador on podem pujar a contemplar les excel·lents vistes a 360 graus i el que fem és anem a sortir del poble pel camí de Balaguer, que ens passa per davant del cementiri, on podem entrar a veure un fossar de soldats sense identificar. I totalment planers, un parell de quilòmetres enllà, ens desviem una mica del camí principal per anar a veure les restes d'un antic niu de metralladores en un marge d'un camp una miqueta alçat, doncs d'on tenien una mica de vista. Aquí, vist el niu de metralladores, deixem el camí de Balaguer i pel camí del Senyorito arribem a la masia del Senyorito. És una modesta construcció on es va establir el comandament de la 146a Brigada de la 30a Divisió Republicana. Al costat d'aquest petit mas anem a creuar la segona sèquia del canal d'Urgell, és una de les quatre sèquies que hi ha, i amb el que és el canal principal, és una obra de mitjans del segle XIX que va ser una obra hidràulica faraònica al seu moment, perquè estem parlant de 144 quilòmetres amb la mina de Montclar, és un túnel de quasi 5 quilòmetres de llargada que va ser el túnel més llarg d'Europa durant quasi un segle, és tot en conjunt una obra que es va fer a mà completament i que va transformar, com dèiem, radicalment el paisatge agrícola, que va passar dels conreus de secà, és a dir, blat, oliveres, ametllers, als conreus de regadí, i avui s'hi produeix principalment doncs, blat de moro, alfal, ceba, blat i ordi, a més d'algunes plantacions de fruiters, bàsicament pomeres i pereres. Doncs bé, acabats de creuar la sèquia, girem 90 graus cap a llevant i ens hi posem paral·lels, acompanyats d'una alta filera d'àlbers que confereixen a l'espai una estampa molt fotogènica.
1: Preciosa.
2: realment bonica.
1: La simplicitat de vegades pot ser molt sí, i molt bonica.
2: Tot una extensa plana només amb aquesta línia d'arbres. 600 metres enllà arribem a un punt que el canal auxiliar se'ns acosta per l'esquerra i es posa paral·lel amb la segona séquia i és on els creuem els dos per unes passeres metàl·liques per anar a veure a l'altre cantó una finca on, al mig, hi ha les restes d'un altre niu de metralladores. De fet, en queda ben poca cosa i d'aquest segon niu de metralladores, de seguida arribem a l'encreuament de la segona séquia amb el canal auxiliar, que és un punt, si més no, curiós, perquè un canal passa per sota de l'altre. D'aquí reprenem el camí vora la segona séquia un bon tros, resseguint la filera d'arbres per anar a creuar la carretera de Bellcaire a Linyola, i per l'altre cantó arribar fins al camí del Cap del Terme, anomenat així perquè passa ben bé pel límit del terme municipal i és un punt on trobem una passera de fusta d'aquest camí que dèiem que se'n va cap a Montgai. Nosaltres girem a sud, creuem altre cop el canal auxiliar, passem vora una granja de porcs i arribem al Tossal de la Costera. És un punt una mica elevat on s'hi van instal·lar dos nius de metralladores recuperats i restaurats i que estan quasi sencers, i a més trobem també un petit refugi antiaeri, força ben conservat, i un cop visitat tots aquests elements, només ens queda fer un tram més pel camí del Cap del Terme i desviar-nos pel camí de Montgai, que ens apropa fins al centre de Linyola, on podem aprofitar, com dèiem, per anar a visitar el fantàstic Parc de les Olors, de què vas parlar no fa massa i que és realment molt recomanable.
1: Doncs bé, després de la descripció de la ruta, fitxa tècnica, distància recorreguda.
2: Estem parlant de 10,5 quilòmetres, 10 quilòmetres i mig.
1: Desnivell?
2: 29 metres de desnivell positiu acumulat.
1: Fa riure i tot, 29 metres.
2: És el que ens va sortir.
1: Temps.
2: Posem-hi unes 3 horetes de passejada realment planera, amable.
1: Grau de dificultat.
2: 1/5, no té més.
1: I per posar-li alguna cosa, perquè sí. Per la distància, pels 10 quilòmetres, vaja. Sí. Referències.
2: Doncs a Wikiloc trobareu aquesta proposta de l'excursió amb el nom Ruta pel municipi de Linyola, escenaris i restes de fortificacions republicanes de la Guerra Civil, d'un usuari que es diu Pito Pito 12.
1: Doncs colorito, nosaltres que ho deixem aquí i ens retrobem la setmana vinent. Gràcies, Xavi.
2: I mai més ben dit, salut i república.
0: Sendes. Hola, som Conxita Teruell i Rosa Pi. Parlarem de la nostra experiència a Tailàndia.
1: Tailàndia és una de les destinacions de les viatgeres Conxita Teruell i Rosa Pi que van fer i van plasmar en el llibre Les veus del Mekong, un país molt gran i poblat del sud-est asiàtic i molt turistitzat. Però Teruell i Pi fugen d'aquests viatges convencionals i ens proposen una ruta més humana i sostenible. Avui ens hi endinsem de ple i, en més concret, de la seva capital, Bangkok, l'altra Tailàndia, els quaderns del viatger.
0: Bangkok, que és la capital de Tailàndia, és situada a la vora del riu Chao Phraya. El clima és tropical i humit. Els millors mesos per viatjar són de novembre a març. És una ciutat molt calorosa que pot arribar a assolir 35 graus de temperatura. El seu idioma és el tai. Té una població d'uns 9 milions d'habitants, de caràcter afable i tranquil. Crida l'atenció la falta d'estrès i el somriure constant dels habitants. Sorprèn l'enorme paciència que mostren els conductors en els grans embussos que pateix la ciutat a les hores punta i la quasi absència de clàxons. Pels tailandesos, mostrar públicament el mal humor no està ben vist. Per tant, no se'ls veu mai enfadats i tampoc es veuen baralles amb paraules dissonants pel carrer. A Bangkok comencem a anar a visitar el Gran Palau, que és un conjunt d'edificis, una gran joia arquitectònica. Està tot rodejat de muralles i cada dia hi acudeixen milers de persones, fins al punt que ara ho han hagut de restringir perquè es veu que s'estaven fent malbé moltes coses. I està situat a dalt d'una escalinata, doncs hi ha la Buda Esmeralda, que és un Buda que només es pot tocar al rei, i 3 cops l'any, i li canvien la roba segons les estacions de l'any. Petit, petit, però està allà dalt de tot, a l'escalinata. I tothom allà va fer ofrenes, vull dir, tenen com molta devoció. I després vam anar a un altre temple, que hi ha el Buda reclinat, que és immens. Fa 43 metres de llarg i 15 d'alçada. I a la planta dels peus hi té uns dibuixos gravats amb símbols budistes de bon auguri. Impressiona, també, és allò que... Ver para creer, allò que t'ho diuen, però quan ho veus et quedes... Uf.
3: I després vam anar també al temple del Buda d'Or, que també és custòdia la figura de Buda, assegut més gran del món, realitzada en or. Hi trobem una família, que això també es veu molt, no?, que està allà fent entregues regals pels monjos. Porten flors i també teles de roba per fer túniques. És que els monjos viuen del que els mantenen la gent, això és impressionant. I veus que la gent realment hi tenen molta devoció i ajuden.

0: granades. Hi havia moltes de grogues, el color groc és el que domina més. I amb pètals, ja les veies només els pètals, saps? Ja la flor ja estava desfeta perquè la gent s'ho quedava així. Llavors agafaven fulles i llavors feien com, com l'ofrena, no? El següent punt va ser el Parc Lumpini. És un gran parc, pensa que allà hi ha edificis altíssims. Clar, molt diferent de tots aquests altres països aquí, eh? Molt trànsit, molts cotxes, molta gent, gent. Però aquest parc és com l'oasis, no? I tothom va allà, veu gent fent xicum, tai chi, gimnàs, anant en bicicleta, caminant, i bueno, veiem moltes colles de gent fent coses, i nosaltres vam estar-hi estona, perquè per travessar-lo tot era molt llarg, però és bonic. I vas allà, era l'hora del capvespre, i era bonic perquè anaves veient la posa sol a darrere dels edificis, i tu estaves allà al parc, no? Un lloc que val la pena, perquè amb aquesta ciutat tan atabaladora, perquè ho és una mica, doncs és un espai de pau.
1: Hi ha una gran devoció religiosa. La majoria de la població practica el budisme, sovint barrejat amb el taoisme i el confucianisme. L'art tailandès s'ha nodrit al llarg de la història de les influències dels països del sud-est asiàtic, de l'Índia i de la Xina. La figura principal de l'escultura és la de Buda, que és representat segons l'època i l'escola artística en diferents postures. Els gestos sagrats adoptats per Buda que es fan amb les mans són coneguts com a mudras. La cuina tailandesa és una de les més populars del món. Es pot tastar el seu menjar tot passejant pel carrer, on hi ha gran quantitat de parades. Els tailandesos tenen fama de fer els millors massatges del món. Aquest tipus de massatge és una seqüència de pressions sobre punts meridians, mobilitzacions articulars, estiraments i estimulacions reflexes.
0: Vam anar a la nit a veure un espectacle de dansa. Era un teatre immens on feien una representació de la història i cultura del país, però fins i tot hi havia un petit llac al mig de l'escenari, i els actors remaven amb la barca. Imagina't quin teatre, era una macro. I llavors també van aparèixer elefants pel pati de butaques, allà al mitjó. És que va ser com una sorpresa, perquè dius, però molt ben fet. I una de les coses que també ens va impressionar molt, que abans de començar l'espectacle van tocar l'himne nacional i tothom es va posar dret. Abans de començar, vull dir que amb això ho tenen com molt, no? Allà el tema del rei i dels himnes i tot això ho tenen com molt sagrat.
1: El mercat del tren, bé, més que res, és una curiositat, perquè ho vam poder presenciar, i simplement és que és impressionant veure com desmunten en pocs segons les parades del mercat per donar pas al tren. I després, un cop ja ha passat el tren, res, doncs com si res, ho tornen a muntar tot i queden com les parades d'un mercat, com si no hagués passat res. Hi havia passat el tren, perquè nosaltres és que ho vam veure, vam estar allà i vam estar-hi. De fet, abans d'arribar, el tren va pitant i el sents. I com que va molt a poc, això és cert, va molt a poc, i és clar, ja de lluny tenen previsió. A la que ja comencen, entre que senten el so i el comencen a veure, ja estan allà movent les paradetes, ja ho estan enretirant tot, les vies ja queden allà per passar el tren tranquil·lament, i després, un cop ha passat, ja es torna a posar tot bé. Després també vam anar al mercat flotant d'Aumen Saduak. Bé, diem el nom perquè com que de mercats flotants n'hi ha forces, vam anar amb aquest. I res, vam fer un recorregut en barca, pels seus canals, i podíem disfrutar doncs, de les cases al costat de... Vèiem les cases tailandeses del costat dels canals. Llavors anàvem passant barques que ens anaven demanant que els hi compréssim doncs, bueno, el seu gènere. Però va ser interessant, perquè també veus els teixits típics, perquè te'ls van ensenyant, i les gorres, com ells viuen, també vas veient, eh? Perquè quan vas passant les cases, doncs també vas veient que també són algunes de fusta, altres no, i vas veient tenen la roba estesa, vull dir que es nota que ells doncs, viuen en aquella zona i viuen tan normal.
2: Doncs ho hem de deixar aquí. Salutacions d'aquí hem fet el programa, l'Andreu Ortega als botons, el Xavi Tió a la redacció i qui us parla, en Jaume Monés, des de l'edició i presentació. Escolteu quan vulgueu i des d'on vulgueu al Sendes, a l'apartat de podcast del web de la xarxa Més o bé a qualsevol de les 35 emissores municipals d'arreu del país que emeten el nostre programa. Us esperem en el proper Sendes. Fins a setmana vinent. Mentrestant, que tingueu una molt bona ruta.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
2: Salut, amics oients, què tal, com esteu? Amb ganes d'aprofitar el bon temps per sortir cap a l'exterior, per gaudir de l'esclatant natura i per conèixer altres llocs? Doncs si és així, quedeu-vos una estoneta amb nosaltres. No us demanarem gaire temps, 25 minuts, que és el temps que dura aquest programa dedicat al món del senderisme, l'excursionisme i els viatges. Tres blocs, tres continguts que comencem a desenvolupar ara mateix. Però abans, com sempre, toca presentar-los. Sumari i comencem. Un micropoble que va ser Sagrera en la seva totalitat. Quatre grans casals tancats per una antiga muralla, entorn de vinya, gorgs a la vora de la riera i dins de la petita església de la Pinyat Nucli, un retaule barroc salvat de l'ensulsiada de la Guerra Civil. Això és Salelles, a Sant Salvador de Guardiola, al Bages. Poble i entorn mereixen una visita i qui ens la proposa és el guia Josep Valls. De seguida hi parlem. Farem senderisme amb els suggeriments setmanals del Xavi Tió. Avui anem als límits entre el Ripollès i la Garrotxa, l'ermita de Santa Magdalena de Cambrils, romànic envoltat de verd esplendorós. I toca rematar els quaderns del viatger dedicat a les tres repúbliques bàltiques. Amb la Norma Lebrero, del blog El món ens espera, acabarem el recorregut per Lituània i farem un bonus track farcit de consells per tot viatger que vulgui visitar aquestes terres. I ara ens hi posem. Veniu amb nosaltres? Sí? Doncs vinga, que marxem. Aquesta temporada als Sendes ja haureu vist que som molt de visitar petits pobles que contenen elements patrimonials destacats. Recapitulem, vam anar a Torre Ramona, a l'Alt Penedès, a Sant Passalàs, a l'Anoia, i avui tornem al cor de Catalunya, al Bages, al sud-oest de Manresa, desviant-nos a menys de mig quilòmetre de la carretera que uneix la capital amb Sant Salvador de Guardiola, hi ha el petit nucli de Salelles. Un llogarret agregat al municipi de Sant Salvador de Guardiola, on s'hi fa una ruta guiada. De nom, Salelles, Sagrera Medieval i Vila Cremada de la Ruta 1714. Es tracta d'un passeig d'hora i mitja pel nucli i els seus principals elements patrimonials, però que es pot ampliar afegint-hi miradors a Montserrat, gorgs, cases pairals, vinyes i construccions, i fins i tot, si es vol, una visita i tast a un celler. En Josep Valls, més conegut com Jepi, és l'amo de la petita empresa guiesbtt.cat i s'encarrega de fer-nos una visita. Amb ell repassarem els punts d'interès, però primer ens presenta, com cal, Salelles.
3: Salelles és un petit poblet molt acollidor i molt bonic. Per una banda, té el nucli propi de Salelles, que és força bonic, a la rectoria, a l'església, Cal Tatger, l'era que hi ha a la banda Cal Tatger, hi ha una era enorme, i tots els petits raconets. El que és el nucli antic, de 12 cases, no arriba més. A l'altra banda del polígon, ja la part nova, sembla que diuen el Genovès, que també és força bonica. I hi ha una ruta molt bonica que baixa cap a la zona dels gorgs, que també té encant.
2: Salelles ja apareix esmentat en un document de l'any 961. És un poble apinyat que conserva, com cap altre nucli a la comarca, la seva estructura de sagrera o cellera. És a dir, aquell espai físic que envolta l'església en un radi de 30 passes i que es considerava sagrat.
3: Era inviolable, en cap sentit o sentit. És a dir, no hi podia haver-hi ni malifetes, ni atracaments, ni robatoris, ni res, perquè era un territori que s'usava sagrat. I l'origen de la paraula també té a veure amb celler. Era un territori sagrer de celler, és a dir, que hi podies guardar menjar i podies guardar les teves coses, que era un territori que ningú et podia robar. I per això, al voltant de les esglésies, s'hi establia el nucli de la població. En el cas de Salelles, doncs, és el que actualment és el nucli, no? És la població al voltant de Salelles, doncs, al voltant de l'església.
2: I dins la Sagrera, quatre grans casals. La Casa Gran, Cal Tatger, Cal Genovès i la Volta, que tancaven el nucli, ja que feien, a més, les façanes exteriors, la muralla. Avui, aquestes cases i unes quantes més, comunicades entre si per passatges porxats i voltes, composen un nucli on les tropes borbòniques van arrasar l'estiu de l'any 1713. Fruit d'això s'inclou en la ruta de les Viles Cremades 1714 de Catalunya. Un projecte de la Generalitat que posa en valor els espais històrics de la Guerra de Successió. El petit poble és presidit per l'església de Sant Sadurní, d'origen romànic, i documentada ja al segle XI. Un dels aspectes més destacats que guarda el seu interior és el retaule barroc dedicat a la Mare de Déu del Roser.
3: Durant la Guerra Civil va ser amagat a les Rodalies, en un bosc, en un terreny a les Rodalies, perquè no fos cremat. Precisament la nit abans de que vinguessin a cremar-lo. I es va poder salvar. Després, les persones que el van amagar va quedar amb l'oblit. Un o dos se'n recordaven, d'altres no ho tenien massa clar. El cas és que es va mig aparèixer al cap d'un temps i un equip de recerca del Museu de Manresa el van restaurar, el van deixar en condicions, van fer una gran feina de deixar-lo bé, perquè, clar, pots imaginar que un retaule enterrat o amagat tant de temps amb la humitat, les condicions que no eren les ideals, no eren les millors, es va malmetre. I a l'Ajuntament de Manresa, al Museu de Manresa, el van deixar perfecte.
2: Això fins que els veïns de Salelles van voler que tornés cap a casa. I així va ser l'any 2016. Vist el retaule barroc i l'església, sortim cap a l'exterior. Un altre dels al·licients de la visita és el gaudi de les vistes a Montserrat. En Gepi Valls ens hi portarà des de dos punts. El primer, des del mateix poble de Salelles.
3: Jo em poso davant de Cal Tatger, on ja l'era, que allà on era preciosa. En queden poques ja d'eres, perquè la majoria s'han malmès, i aquesta encara conserva les rajoletes del terra, i davant de l'era tens tota una vista impressionant de la muntanya de Montserrat. Sempre que sortim de la rectoria, ens posem a davant de l'era, ens fem la foto allà, si podem, i continuem l'excursió. Molt a prop de Salelles, arran mateix de la carretera, hi ha un punt que és on hi ha la creu de terme, on hi ha la creu de terme de Salelles, amb les vistes de Montserrat. És un lloc molt bonic. Ara està molt adessentat, molt, molt arregladet, fa goig, tot i que està a tocar d'uns polígons, que és l'única cosa que... Però, bueno, tot i així, és un lloc bonic i es veu Montserrat.
2: I si volem, aquí no s'acaba la cosa. En Gepi proposa fer una ampliació de la visita bàsica d'una hora i mitja de durada per conèixer entorns naturals i rurals a Salelles. Per exemple, a l'altra banda de la carretera i del nucli modern de Genovès, apropa el visitant curiós cap a uns gorgs a la Riera de Guardiola.
3: Passem per algun parell de gorgs que són molt bonics. La gorg de Casanova, que antigament hi havia sigut una àrea d'esbarjo, suposo que a finals del segle passat, i encara hi ha restes d'estructures que havien estat àrea d'esbarjo, i la volta que fem pel sud es tenen bones vistes del que és la Llosa i del gorg de l'Ullel. El que passa que no hi entrem per no allargar més la ruta. La ruta entra pel barri del Genovès, diguéssim, per l'altra banda del polígon industrial, entre les vinyes de l'Ull del Mas i el barri del Genovès, per entrar un altre cop cap a Fargues.
2: Ho hem sentit, l'entorn de Salelles és un mosaic de paisatges on la vinya hi pren molt de protagonisme. A la ruta no hi faltarà l'opció de voltar-ne i de conèixer la tipologia de construccions relacionades amb aquesta forma de vida.
3: Hi ha diversos llocs interessants i fem una mica d'explicació de l'importància de la vinya al Bages. Penseu que el Bages va ser la comarca que més va apostar per la vinya just abans de l'entrada de la filoxera a la península Ibèrica i, per tant, realment es nota, perquè el gran nombre de barraques de pedra seca que hi ha aquí, en lloc. Hi ha barraques de pedra seca, barraques de vinya, hi han vàries que fem la visita, a més, marges que es van fer per poder fer feixes, per plantar la vinya, és a dir, va fer un treball descomunal apostant molt fortament per la vinya. I això, amb aquesta visita, es dedueix.
2: El total de la ruta són entre 6 i 7 quilòmetres, planers i de molt bon fer. I podrem invertir tot un matí. En Josep Valls detalla a qui va adreçada aquesta ruta.
3: Són tres horetes que es fan molt bé, són planeres, amb explicacions, és apte per tothom, pot venir canalla, nens de 8-9 anys poden venir i han vingut, de fet, i gent gran també, gent de 65-70 han vingut, i 80 també. No és una ruta exigent en cap moment, no hi ha cap pujada impossible ni res, fa caminant molt bé i s'agraeix la gran quantitat de paisatges. Penseu que quan baixem cap al Gorg entrem en un bosc de ribera. Aquí tenim una zona d'alzines, zona de pins, zona de bosc de ribera. Amb una ruta molt curta tenim una gran varietat d'entorns i això s'agraeix.
2: I si voleu, encara hi podeu afegir la cirereta de tot plegat, amb una visita al migdia al celler d'en Fargues, que inclou, inefablement, un petit tast. Per més informació, entreu a l'adreça santsalvadordeguardiolaturisme.cat o bé també al web del nostre guia d'avui, en Jep Valls, que recordem és la www.guiesbtt.cat.
1: Sendes.
2: Comencem l'espai de senderisme amb el Xavi Tió. Xavi, què tal? Com estàs?
4: Ah, Maria, Déu vos guard. Com anem?
2: Avui anem una d'aquelles raconades que al Xavi tant li agraden, i a mi també, servidor. I segur que tots vosaltres que ens escolteu també. Aquestes raconades amagades, poc conegudes, que surten dels camins habituals, que surten de les carreteres habituals, dels eixos principals del país.
4: Exactament. Avui anirem a fer una excursió a cavall de dues comarques, en concret entre el Ripollès i la Garrotxa, al sud del Coll de Canes i també entre els termes de Vallfogona de Ripollès i Ridaura per anar a pujar a Santa Magdalena de Cambrils. El que farem és començarem a caminar per l'Obaga del Coll de Canes, un bon tros enllà passarem per l'ample Pla Falgàs i en plena serra de Santa Magdalena, on ens desviarem de la ruta principal per anar fins al Coll de l'Avi i pujar al Puig de l'Ofrena, d'allà retornar a la carena principal per anar a passar per la Collada de Frantón, el Pla dels Comtes i el Collet del Bosc, per des d'allà acabar de pujar a l'ermita de Santa Magdalena de Cambrils, dalt de tot d'un petit turó emboscat. De l'ermita el que farem és ja retornarem per un serrat que ens durà als Planissars. Aquí ens posarem en una fajada esplèndida que ens baixarà fins a la masia de la Barruga i llavors, ja per pista més principal, tornarem fins al Coll de Canes.
2: Molt bé, doncs anem a començar la ruta. Quin és el punt d'inici?
4: Doncs hem d'anar a deixar el cotxe just al quilòmetre 100 de la carretera de Ripoll a Olot. És a mig camí entre les dues capitals, per tant, hi podem accedir per les dues bandes. Per tot arreu, però, hi ha revolts que ens duen fins al Coll de Canes. És el punt d'inici de l'excursió. El que fem és ens sortim cap a nord i ens enfilem per prats de pastura, amb vaques, fins a assolir entre fageda un sender que continua per un petit serrat, baixem un pèl a traspassar la Collada Verda i per l'altra banda continuem una bona estona remuntant el serrat amb trams de faig fins a l'ample i obert Pla Falgàs. D'aquí per llevant arrenca una pista que ens duria al Coll de l'Avi, però nosaltres hi arribarem per una altra banda, seguint encara un tros la tanca que va pel llom cap al nord, a buscar un senderó que per entre el es posa en un altre llom que es despenja de la Roca del Corb i que ens baixarà a la mateixa pista que venia de Pla Falgàs a tocar del Coll de l'Avi. Aquí un caminoi ens puja al proper Puig de l'Ofrena, entre la vegetació, intuïm i veiem cap a sud el Puig Sacalm i la Serra de Curull, i cap a llevant veiem Sant Miquel del Mont, Olot, la Serra del Corb a sobre de les preses, amb la Serra de Finestres a continuació, veiem també Sant Julià del Mont, veiem les antenes de Roca Corba i tota la zona de la Garrotxa cap a la banda de mar fins a l'horitzó tancant amb la Badia de Roses i també cap a nord veiem la Serra de Malforat amb el Puigou sortint per darrere i veiem també el Mont Falgàs i el Coma Negra, fronterers amb França i encara, a més, també el Bassegoda. Bé, des d'aquest Puig de l'Ofrena desfem el camí fins a Pla Falgàs i reprenem la carena principal que va pujant suau i que va girant cap a ponent. Passem la Collada de Frantón, passem el Pla dels Comtes i finalment assolim el Collet del Bosc, just a sota d'una línia elèctrica amb vistes cap a la banda de Vidrà, cap a sud. Passem ben bé per sota una torre d'alta tensió i ens acabem d'enfilar per un petit grauet amb l'ajuda de les mans fins al turonet emboscat on hi ha la minúscula ermita de Santa Magdalena de Cambrils. És d'estil romànic, amb un petit campanar d'espadanya sobre la façana. Està tot una mica abandonat, tot i que s'ha restaurat no fa massa, però això sí, l'estampa del lloc és preciosa dins d'un magnífic bosc de faig. És un dels 100 cims de la FEC, però tampoc no té massa vista, només una mica cap a la banda de Vallfogona de Ripollès, cap a nord.
2: Té l'encant del lloc, bàsicament,
4: sí,
2: no?
4: Sí, exacte. Bàsicament és el raconet aquest del tot, del turó pla, amb una mica de bosc que l'acompanya. El que fem és sortim del cim cap a nord, ens posem en un serrat que baixa per entre bosc fins als Planissars, on el bosc s'obre i coincidim amb una pista. la deixem al poc de seguida i continuem baixant pels plans fins que deixem el Serrat i per un colze molt marcat a l'esquerra ens posem ben bé de ple dins d'una magnífica fageda per l'Obaga, amb força fullerac al terra. Baixem fort fins a desembocar per la part de dalt a sobre de la masia de la Barruga. Aquí agafem la pista que hi mena i la seguim avall un bon tros amb trams encimentats, fent alguna drecera per estalviar, fins que traspassem el torrent del Portús. Aquí el pendent desapareix i de pla, quasi completament, anem a passar primer per la Font del Portús, sobre la masia homònima. Tenim vistes amb algun tram cap a ponent, cap al Catllaràs, amb el Pedrafort que sortim pel darrere. Seguim la pista sempre envoltats de fageda i amb alguns giravolts tornem a treure el cap finalment al Coll de Canes on tenim el cotxe.
2: Doncs vinga, anem amb la fitxa tècnica. Distància.
4: Pràcticament estem parlant de 15 quilòmetres.
2: Desnivell.
4: Quasi 700 metres de desnivell positiu acumulat.
2: Temps.
4: Tranquil·lament posem-hi unes 6 horetes per poder-nos entretenir amb totes les vistes des dels cims i amb l'ermita.
2: Grau de dificultats.
4: Doncs jo hi posaria un 2.5/5 per aquesta mica de desnivell i per algun petit tram una mica delicat sense complicar-nos massa.
2: I finalment, quines referències tenim d'internet?
4: Doncs, a Wikiloc trobareu aquesta proposta amb el nom Puig de l'Ofrena i Santa Magdalena de Cambrils des del Coll de Canes, d'un usuari que ja havíem seguit en alguna altra proposta que es diu El Porquet de Sant Antoni.
2: Mira, toca aviat, eh? Gràcies, Xavi, fins a la propera.
4: A reveure.
1: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
2: El nostre recorregut per les tres repúbliques bàltiques a càrrec de la Norma Lebrero va tocant a la seva fi. Tot i així, encara hem de citar-vos una bona remesa de llocs interessants a Lituània. I, finalment, com a epíleg de tot plegat, una completíssima guia de recomanacions per viatjar a totes i cadascuna de les repúbliques. Tot això, com sempre, ja ho sabeu a la part final del programa, els quaderns del viatger.
5: Klaipeda ha estat una de les ciutats portuàries més importants dels països bàltics. Ara encara ho és, perquè és un port que connecta amb ferris o grans creuers cap a Estocolm o cap a Oslo, per exemple. I per culpa d'això ha viscut saquejada durant molt temps, no? Primer per la Segona Guerra Mundial, que va estar bombardejada, després per l'ocupació soviètica, que es va encarregar d'acabar d'eliminar les poques esglésies que tenien. I ara és una ciutat bonica, és agradable per passejar, però té la gràcia que allà on hi havia una església hi han posat una estàtua en forma de campana, no?, per recordar aquest passat que també va tenir i que els hi van prendre en repetides ocasions. Estan intentant reconstruir-ne una juntament amb un castell, però no els hi queden esglésies. I això que és un dels països més catòlics dels bàltics i tot i així no tenen esglésies a Klaipeda. El principal motiu per anar a Klaipeda és per agafar un ferri i anar a una altra de les rareses que hi ha als països bàltics, que és l'istme de Curlàndia. És una gran llengua de sorra, en paral·lel una mica amb la costa de Klaipeda, en forma de dunes, val? Llavors hi ha un poblet que es diu Nida, que és un poblet d'estiueig, de casetes d'estiueig, i va estiuejar Thomas Mann, i encara hi ha la seva casa museu, per exemple. Però la gran peculiaritat de Nida, que nosaltres teníem moltes ganes de conèixer, és que fa frontera amb Kaliningrad. Llavors tu arribes a un punt, al punt més avall que pots arribar de l'istme de Curlàndia, hi ha un gran mirador i et diuen, a partir d'aquí entres en territori de ningú, val? Hi ha una gran llengua de sorra i veus a l'altra punta que representa que és Rússia, que l'he migrat. Et diuen que no ho travessis, que està vigilat. Clar, els lituans t'expliquen que ells anaven a estiuejar abans aquí a Kaliningrad, no? I que aquesta carretera, que ara hi ha un control de seguretat, com si diguéssim, continuava i anaven i tornaven, i ara no, no? I a més, amb aquesta tensió que hi ha ara, és un lloc bastant especial. I a més, és un lloc també, això que dèiem, d'estiueig, allà està... Hi ha moltes platges d'aquestes quilomètriques i quilomètriques. No són platges com les que tenim aquí, l'aigua està freda, és allà al Bàltic, hi ha força onatge, però hi ha molta aquesta cultura de passar les vacances en càmpings i llavors està molt explotada aquesta zona dedicada a això. A Lituània hi ha molt turisme interior, també, no? Perquè ells no són de sortir massa més que... Jo ho dic perquè tinc una amiga lituana i ella doncs, ha estat a Polònia i a Lituània, no? I no massa més, però sí que ells, Klaipėda, per exemple, és el seu gran referent relacionat amb el mar, no? Llavors sí que veus que allà doncs, sí que hi ha souvenirs i tal, i a les capitals també, eh? Però clar, la resta són poblets que no coneix ningú, no? És més difícil, sí. La diferència de paisatges entre les tres repúbliques bàltiques és ben poca, perquè les tres són paisatges molt, molt, molt planers. Potser jo diria que Lituània és la que té més llacs, i per tant, més llacs interiors, perquè sí que és veritat que Letònia sí que té moltes llacunes al voltant del mar. Però Lituània té molts llacs interiors i fan molta vida al voltant dels llacs i els hi dona molta vida. I Estònia, com que és la part més europea, més semblant a la nostra Europa, i per exemple té una zona al centre que és molt dedicada a l'esquí nòrdic. Ells fins i tot a l'estiu practiquen l'esquí de muntanya amb rodes, val? I llavors tenen tot de camins traçats al voltant de les carreteres i els veus practicar aquest tipus d'esquí. Però el fet de ser tres països sense muntanyes, per nosaltres va ser un xoc, no? Perquè és, ostres, hi ha molts boscos, hi ha molts llacs, però és que no hi ha relleu, no, realment no... És tot planer, planer, i puges a un mirador i veus quilòmetres i quilòmetres i quilòmetres. Vam anar, per exemple, a un llac que feia frontera amb Rússia, a Estònia. És un dels llacs més grans d'Europa i justament doncs, a l'altra banda no es veia perquè és molt gran, realment és com un mar. Però és aquesta sensació d'immensitat en un país tan, tan, tan pla. Ni a Letònia, ni a Estònia, ni a Lituània hi ha autopistes, tots són autovies. Letònia especialment està plegadíssima de radars, vull dir, és una cosa exagerada. Sí que és veritat que les distàncies no són molt llargues, però els trajectes no són ràpids. Les 3-4 hores que pot haver entre Riga i Tallinn, per exemple, clar, són autovies de dos carrils normalment, però hi ha molt trànsit perquè és una via que comunica el nord d'Europa amb el sud. Per tant, hi ha molts camions, es fa feixuc en aquest sentit. I a Lituània... Mira, nosaltres recordo quan vam travessar de Letònia, que estàvem al Parc Natural de Tarbet, fins a Lituània, i vam travessar la frontera per una pista forestal. Google Maps ens va portar per aquí. I realment les carreteres no estan ben conservades. Vull dir, has d'anar-hi amb certa paciència. En els tres països, però sobretot Letònia i Lituània, conserven un tret gastronòmic molt típic de la seva època soviètica que es diu shashlik. El shashlik és un nostre pinxo de carn, però ells és un tamany XXL, val? Són trossos de carn ben grossa, uns pinxos, ells els tenen de ferro ben grans, quatre pams ben bons, i ells el que fan és marinar aquesta carn prèviament. I la marinen amb moltes coses, amb ceba, llimona, espècies, i llavors la couen i normalment la serveix amb els pinxos, així penjant. Això es fa en molts altres països soviètics, però a Letònia i Estònia encara se'n menja moltíssim. Llavors hi ha una beguda molt típica que es diu gira, que és una beguda fermentada com la cervesa, però amb molt poquet alcohol, molt poquet, molt poquet. De fet, entra molt bé, la veritat, és molt suau. Ho barregen de vegades amb cirera, amb algun toc així afruitat, i la veritat és que és superagradable. Un shashlik i una gira és el millor del món. No tenen cultura de restaurants, sobretot a Lituània, perquè, com et deia, és la més soviètica encara, perquè no tenen cultura d'anar a menjar fora. Encara conserven, no?, aquesta vessant comunista, no?, de no gastar, d'estar molt recollits a casa, i et trobes que de vegades pots passar quilòmetres i quilòmetres. Ens va passar en un moment del viatge que volíem dinar i passàvem als pobles i no hi havia ni un restaurant, perquè ells encara tenen aquest costum molt de menjar a casa. Però ho van trencant, també, perquè després trobes restaurants que són una passada. L'allotjament, i especialment a Lituània, quan em pregunta per un país europeu econòmic, és que Lituània. Vull dir, pots dormir perfectament per 60 euros a una habitació familiar. Hi ha motels de carrera, per exemple, que estan superbé, perquè allà tenen una línia ferroviària, per exemple, i el transport per carretera és el que predomina. les tres repúbliques bàltiques, és un lloc on pots dormir en llocs molt diferents. Molt diferents vol dir singulars. Per exemple, dormir dins un barril de fusta davant del mar. Que això ho havíem de fer a Letònia i ho vam haver de canviar per mal temps. Dormir en una casa a sobre d'un arbre. A Estònia, per exemple, és molt comú, i això ens va passar a l'illa de Saremaa, que la gent que viu en una finca particular però té un pati molt gran, doncs col·loca uns bungalows allà al seu pati i ho lloga com a allotjament d'estiueig, per exemple. I és molt fàcil trobar aquests llocs tan particulars, o dormir dins un molí, com vam fer nosaltres, no? Diferents. Hi ha menys traves burocràtiques en aquest sentit, no? I hi ha més facilitats perquè la gent tingui aquests trets imaginatius i creï... Doncs és molt fàcil trobar el mateix booking mateix, bungalows de fusta al mig d'un bosc, gestionat per un particular i que tu pots llogar i anar-hi. Nosaltres vam reservar amb temps, però tampoc massa, eh? Vull dir que... Clar, són països tampoc massificats turísticament, que tampoc no és allò que diguis, oh, s'ompliran, no?

Doncs heu de deixar-ho aquí. Salutacions a tot l'equip que ha fet possible aquest programa. L'Andreu Ortega als botons, el Xavi Tió a la redacció i en Jaume Monés, qui us ha parlat des de l'edició i presentació. Ens podeu escoltar quan vulgueu i des d'on vulgueu al podcast de la xarxa Més. Molt aviat hi trobareu també nous continguts als Sendes, un nou capítol. Mentrestant, us diem adeu-siau i que tingueu una molt bona ruta.

Els llums s'han apagat. Han tret el pastís. Aplaudien els pares, els tiets i els amics. Tots alhora, agrupats en un únic crit. Que demani un desig! Que demani un desig! I tu, nerviosa, com sempre que et toca ser el centre d'atenció, has fixat els ulls en un punt imprecís del menjador. Un segon. Dos segons. Tres segons. Quatre i cinc.

0: benvinguts a un nou programa de Llibres i Punt, aquest cop a 50 quilòmetres de Ràdio Sant Boi, en una nova edició de Lecturistes. Nosaltres som la Laia Bonjoc i en Sergi Porcet. Hola, Sergi, què tal?
1: Bon dia, Laia.
0: I parlem sobre llibres, literatura i el món editorial a totes les xarxes amb el nom d'usuari Els Book Hunters. Lecturistes és el projecte amb el qual vam guanyar el Premi Lletra 2025 i amb el qual ens movem pel territori per conèixer llibreries, biblioteques i projectes literaris lluny de l'àrea metropolitana. Des d'aquí agraïm a la Fundació Prudenci Bertrana i a la Universitat Oberta de Catalunya aquest premi, perquè és el que ens ha permès tirar endavant aquest projecte. I una de les novetats és que quan fem Lecturistes també es pot seguir el programa en format videopodcast. Avui, després de dos lecturistes que portàvem fent força lluny de casa, avui ens hem quedat una mica més a prop, així que no hem fet tanta estona de carretera. Ens expliques on som, Sergi?
1: Doncs sí, costa de creure, però avui som a l'Abadia de Montserrat. Ho heu sentit bé, a l'Abadia de Montserrat, i estem enregistrant en directe en el marc de l'Escola d'Estiu de Literatura Infantil i Juvenil que organitza la Universitat de Vic. I aquesta ja és la 16a edició. No la 16a edició que nosaltres venim, sinó
0: la 16a edició de l'escola. Tant de bo, però no. Doncs ja veieu, un marc incomparable per fer el programa d'avui. Agraïm molt als amics de la Universitat de Vic la proposta de participar en aquesta escola d'estiu, que hem de reconèixer que nosaltres no la coneixíem, però hem vist doncs, que la veritat és que és molt coneguda dins de l'entorn educatiu i de la literatura juvenil, cosa que ens alegrem. I nosaltres, sempre que en tenim oportunitat, defensem la literatura infantil i juvenil, perquè sabem que la bona literatura en realitat no té edat i que sempre és la porta d'entrada a una vida lectora plena. Però com és la literatura infantil i juvenil que es fa actualment? Ha canviat respecte a la que es feia fa uns anys? És més conscient de la diversitat que ens envolta? Per parlar d'aquests temes tenim amb nosaltres a un expert en literatura infantil i juvenil, encara que ella digui que no, sí que ho és, que coneix molt bé el terreny perquè ha treballat en biblioteques públiques i escolars, però que a més és professora a la Universitat de Barcelona, graduada en Informació i Documentació Digital i doctora en Arts i Educació. El que així en termes tècnics es ve a conèixer com que és una crac i ja està. Ella és la Júlia Baena, coneguda a xarxes com a Biblio Juvenil. Hola, Júlia.
2: Hola.
1: Bé, Júlia, un autèntic plaer comptar amb tu. Avui és d'aquests dies que segur que aprenem moltes coses. Nosaltres ja ens sol passar, perquè com no sabem de res, doncs sempre aprenem, però amb tu, que ets una autèntica acadèmica de la literatura juvenil, sobretot, doncs segur que aprendrem moltíssim. El tema de l'escola d'enguany és la interseccionalitat en la literatura infantil i juvenil. I bé, pensem que el món ha avançat, tot i que a vegades sembla que no, però el món ha avançat. I hem de veure com ha evolucionat al llarg del temps una mica la literatura infantil i juvenil, no? Però clar, per saber com ha evolucionat, primer hem d'anar als orígens, no? Llavors, a mi m'agradaria preguntar-te quins llibres recordes allò de quan eres petita, o sigui, de gaudir-los com a lectora quan eres petita, quins llibres et vindrien al cap?
2: Bé, abans de res, agrair-vos haver-me convidat, que em fa molta il·lusió poder estar aquí. Després matisar, jo ja us ho he comentat, jo experta no sé si sóc, però sí que és veritat que llegeixo molt, sobretot literatura juvenil i d'infantil també una mica, però potser no tant. Aleshores, probablement parlaré més de juvenil. Llavors, com ha canviat una mica, no? No, els meus llibres preferits, em comentava.
1: Bueno, comencem parlant de més que res per poder-los comparar una mica. Mm-hmm. Què llegíem de petits?
2: Jo els meus preferits tenia una mica de tot. Tinc la gran sort que vinc d'una família que no tenia gaires diners, la veritat, però sí que teníem molt accés als llibres, biblioteques i a cases es llegia molt, em llegien molt. Aleshores, jo recordo especialment el primer que em ve al cap és El Hobbit, perquè el meu pare em llegia un trosset cada nit.
1: Vas començar
2: aleshores
1: a porta,
2: va ser com, sí, la meva porta d'inici. Però també recordo molt a Michael Ende, que fa poc el Ruiz Garzón em va dir no es diu Michael Ende, es diu Mikhail Ende, que jo no ho sabia. Així que disculpeu, jo tota la vida he dit Michael Ende. Recordo l'Història Interminable, recordo...
1: No és alemany molt... aquest senyor, no és alemany?
2: Sí.
1: Pues hauria de ser Mikhail. Com veiem el Ruiz Garzón li picarem aquesta.
2: I després a mi m'agradava molt, era una mica friqui també, m'agradava molt, vaig tenir una època de llibres d'esquimals.
0: Que específic.
2: Sí, era com molt concret. I llibres de tema de l'Àrtic, d'animals, i hi havia un llibre que es deia Juli i los lobos, que clar, com es deia Julia,
0: clar.
2: Ens en feia molta gràcia. I llibres així, a Jack London m'agradava molt també, i clàssics així d'aventures. També és això, vaig tenir molta sort. I aleshores, a casa meva, els meus pares em recomanaven, no?, doncs, a l'Alejandro Dumas, no?, o si no, l'Egipcio, me'n recordo. Llegia molt en castellà, perquè hi havia més llibres en castellà en aquella època, però vaja, tenia uns gustos molt, molt eclèctics també, no?, Roald Dahl, Rodari,
0: home,
2: una mica de tot.
0: Amb aquestes arrels, jo veig la lectora en la qual t'has convertit avui en dia... fanatíssima del fantàstic.
2: Sí, ja apuntava maneres. També és això, l'accés als llibres, tant al marit de la meva mare, jo tenia pares separats, llavors tant el marit de la meva mare com el meu pare eren molt lectors de ciència-ficció i fantasia per adults. Aleshores, els llibres que jo tenia a casa, la gran majoria eren aquests. Aleshores, Isaac Asimov, els clàssics, no?, de ciència-ficció, el que jo llegia de ben petita allà.
1: Clar, m'has fotut una mica, perquè clar, jo estava pensant més aviat en llibres, no sé, com els Set Secrets. Jo llegia els Set Secrets
2: bueno,
1: de petit.
2: Home, Enid Blyton ha fet molt per la promoció de la lectura.
1: A les nostres èpoques, sí.
2: Sí,
1: vull llegir. El Rovelló, aquests que llegien de petits.
2: El 5, el 7, la Gemela de Santa Clara, les Mellizas, les O'Sullivan, tots els Hollis, ja, que no
1: era Enid Blyton. Per aquí ja anava més, perquè
2: també.
1: La literatura no... fantàstica ja és un altre, sí, altre tema que ja parlarem.
2: Jo no tenia criteri, era una gran lectora, sí, és veritat, no tenia criteri, tot el que queia a les meves mans ho llegia.
1: I tu recordes algun llibre de petits, Laia?
0: Clar, jo llibres concrets, no sé si ens sabria dir gaires, però jo el vaixell de vapor, tots els colors, vaig passar per tots els colors, d'aquests, tinc molt visualitzada aquella lleixa de casa, els de color blanc, els de color taronja, els de color blau.
2: Sí. Jo també tinc molt bon record, A Maria Gripe la vaig descobrir gràcies al vaixell de vapor, me'n recordo.
1: Ah, perquè la pregunta aquesta anava, si considereu que aquests llibres que llegíem, l'Aia és una mica més jove que nosaltres, llegia llibres potser posteriors, però si aquests llibres que llegíem quan érem petits et representaven bé la diversitat de la societat.
2: És que, clar, pensem en quina diversitat hi havia.
1: El Hobbit...
2: Hobbit, a veure, es podria fer una anàlisi d'això, clar. Però l'altre dia, ara mateix, estic llegint al meu fill els Oden Pitus, perquè llegim molts clàssics que potser doncs, no hi tindria, no se'ls llegiria o no tindria tant accés. Llavors estic recuperant molts llibres clàssics i llegir els Oden Pitus, clar, amb la mirada d'adulta, i pensava, clar, tots són nens, ben catalanets, amb cognoms catalans, tots de barri de Barcelona. Clar, no sé fins a quin punt, crec que és una combinació, potser m'equivoco, de dues coses diferents. Una, que potser hi havia menys diversitat en aquest sentit, i una altra, sí que crec que potser hi havia més censura en aquest aspecte, potser no se'n parlava tant, no? Perquè al final migrants hi ha hagut tota la vida, jo que he viscut tota la meva infància en un barri gitano, no trobava llibres, per exemple, no?, amb protagonistes gitanos, i de fet tampoc avui en dia se'n troben gaires.
1: No. Això anava també, perquè és un tema que jo crec que la societat ha canviat i la literatura que acaba sent reflex de la societat, llavors, però també podem trobar diferències potser entre llibres que ens arribaven traduïts, perquè els d'aquí és el que tu dius, jo, el que digui Rovelló, tots aquests llibres de petit, tots eren nens blanquets, de casa és més o menys bé, però clar, ens arribava també literatura traduïda, i potser, no sé, la que ens arribava potser tampoc no reflectia la diversitat social. Al final, el perfil de nens que sortien als llibres que llegíem no eren tan diferents, potser, com els que llegíem originals català.
2: També, és que és diferent. Jo ara m'ha vingut al cap, mentre parlaves, a Jim Butoy i el maquinista, per exemple, no? O altres llibres que sí que potser tenien protagonistes o personatges, però el tractament era molt diferent, crec jo. Crec que hem avançat molt en aquest sentit, no? Sí que hi havia temàtiques, per exemple, que no hi apareixien, però també, per contra, jo què sé, Pipi Calces Llargues, per exemple, no? O alguns personatges, tots o molta gent segur que s'ha sentit a parlar, no?, d'aquesta censura que es volia aplicar a llibres de Roald Dahl. Jo no sé si Pipi Calces Llargues avui s'editaria tal qual, no? Jo recordo llibres infantils de petita que no, que si fumaven, que si robaven, que si no sé què, els Oden Pitus s'insulten entre ells, no? El que li diuen gras, el que li diuen que és tonto, el que no sé què. Clar, tot això avui
1: l'ésser humà és
2: moralment correcte, no sé si...
1: És molt especial l'ésser humà perquè hem avançat en moltes coses, ara es parla més obertament de molts temes, però hem fet una regressió amb altres, no? Ara hi ha coses que no es poden dir, en parlarem d'això, fem el salt al present amb la literatura que s'està fent actualment. Tu penses que la literatura infantil, la juvenil que consumeixes tu, s'atreveix més a dia d'avui? potser perquè és reflex de la societat que tenim, però s'atreveix més obertament a parlar de diferència?
2: Amb determinats temes sí i en d'altres no tant. Parlo primer potser dels que sí, que ara hi són més presents, i després parlarem dels que jo trobo a faltar, val? I que creix, que crec que segueix existint certa. No sé si és una censura conscient o inconscient.
0: Una autocensura dels propis autors?
2: I de les editorials, dels prescriptors també. Ara ho recuperaré. M'ho apunto perquè si no, no ho recordaré. Per exemple, sí que a nivell de temàtiques LGTB ara és més fàcil trobar, però matisem també. Un exemple, jo quan vaig arribar a la biblioteca escolar de l'institut de secundària on he estat en els últims anys abans de treballar a temps complet a la UB, miro el fons LGTB que teníem, ostres, quasi tot eren històries de nois. Vull dir, no hi havia, per exemple, quasi literatura juvenil sobre lesbianes. No? Que no era perquè l'anterior bibliotecari no en volgués o tingués un biaix en aquest sentit, era perquè senzillament no se n'editava gaire. Ara sí que està una mica més equilibrat, no? O el que dèiem, hi ha novel·les juvenils on podem veure fàcilment, no protagonistes si ens hi fixem, però sí potser personatges de la colla musulmans, no? O del Marroc, però per exemple això, gent gitana, gent pakistanesa, per exemple, d'altres llocs, o una altra, cosetes que jo em vaig fixant, no? A la literatura juvenil catalana, que és potser la que jo treballo més, un dia mirant les professions de les famílies, dels pares i les mares dels protagonistes adolescents. Ostres, eren tot professions liberals, no?
0: Quina anàlisi.
2: L'advocat, que si... Bueno, jo m'hi fixo en això, deia, ostres, no hi ha cap mare o pare que treballin de caixers al súper, no sé, no? Coses així, que dius, no? Tots eren o advocats, o no sé què, o publicistes, o dissenyadors, o els barris. Ostres, era, tot passava a Gràcia. Sembla que la meitat de les novel·les juvenils passen a Gràcia. A veure, que amb tots els respectes, cap a la gent de Gràcia, que m'agrada molt, però o de Sarrià Sant Gervasi, no? Com a molt de Sants, no? Algun al Clot, però jo, ostres, no hi ha cap que sigui ubicat a la Verneda, no ho sé, no?
1: Clot de Verneda.
2: O parlo de Barcelona ciutat, ja ni parlem de pobles. Jo que sóc de Santa Perpètua de la Moguda, un poblet a costat de Sabadell, home, doncs no m'hi sentia representada en aquest sentit, no?
1: Allà només és entorns urbans, negra, allà,
2: o entorns urbans o entorn molt, molt, molt rural, que de vegades és més com una façana una mica o un escenari com rústic, més que, no sé com explicar-ho, però... Aleshores, en aquest sentit sí que hi ha temes que m'ha avançat, però amb aquests petits, potser, biaixos, no?, una mica classistes de vegades...
1: Clar, és que tu vas escrivim... molt més allà, es fas no, una anàlisi en profunditat.
2: Perquè al final aquí escrivim des de la nostra posició, no? I llavors és normal també, o sigui, són cosetes que m'hi fixo, no? No és tant una crítica com més una observació, no? Que de fet de vegades ho he parlat amb algun escriptor o escriptora, m'han dit, ostres, mira, no havia pensat tal, ara miraré a veure si no és en les meves hores, no? Perquè no es fa de forma conscient, vull pensar. I després sí que hi ha una certa censura que crec que pot ser motivada per diferents factors. El factor principal és pensar que els joves són idiotes. Sí. Per exemple, no trobem llibres, o gairebé cap llibre, com a molt alguna traducció, de llibres que tractin temes filosòfics. No? Ara, abans comentàvem, no? No res de Jean Teller, és un llibre que a mi me l'han arribat a censurar professors de batxillerat, perquè són temes molt escabrosos. És un llibre que tracta sobre el sentit de la vida. Si no l'heu llegit, us el recomano.
0: Llegiu-lo.
2: Moltíssim. Molt ben escrit. Aleshores, què més? O llibres, per exemple, que tracten sobre temes que, ens agradi o no, formen part de la realitat juvenil. No? S'han censurat, ara recordo un llibre que també va haver-hi molta polèmica, com Les pereres fan la flor blanca, de Gebran Baker, on sortia Baker, però sí, Baker.
0: Jo amb la puntilla del Sergi Banzas, ja no m'atreveixo a dir-ho, però doncs, sí.
1: Aquest és irlandès, a saber com es pronuncia.
2: Que tracta de forma com molt delicada i amb molt de tacte, però és un suïcidi, i també no, perquè aquest llibre tal, al final no sé fins a quin punt, crec que precisament igual que hi ha llibres infantils sobre la mort, no? Que hi ha formes de representar-ho, no? Doncs, un protagonista animal, perquè puguin posar aquesta distància emocional, no? I no passar una mala estona, també es pot fer en públic juvenil, potser de tractar-ho d'una forma delicada, no? I amb carinyo, no escabrosa o macabra o gore, per això ja està el terror, que també està molt bé, eh? També el trobem a faltar. Com vaig comentar molts temes, si perdo el fil, ho dieu. Què més? Temes, per exemple, que trobo molt a faltar, més enllà de filosòfics o temes així, no? Com això, doncs, suïcidi o trastorns o problemes de salut mental, etc. Sobre drogadiccions, sí que potser hi ha alguna coseta més, ara recordo el penúltim llibre de Care Santos, també costa una mica de trobar, però per exemple, temes que a mi em semblen capdals, perquè sempre diem, sí, sí, esperit crític, però després no hi ha llibres que treballin l'esperit crític, no? Que no donin tot mastegat, que no diguin, no, això és el que està bé i això és el que està malament, no? Així no els estem fent cap favor, ni treballant el sentit crític, no? ni acompanyant, crec jo. I pensava en llibres, per exemple, sobre la corrupció, per exemple, sobre política, que em dius, no, és que aquest tema és no sent juvenil. Ara recordo un llibre de l'Anna Manso, que es diu Allò de l'avi, que és un llibre que tracta sobre la corrupció. Per què no es pot fer una novel·la juvenil sobre això? Si és un tema que els afectarà més directament, no? O llibres, curiosament, des de la ciència-ficció, per exemple, especialment des del subgènere de la distopia, sí que s'han abordat, per exemple, aquests temes, més que corrupció, sobre control, poder, no? Discriminació, fins i tot.
0: Aquesta distància.
1: A vegades posar distància, no? Posar distància a les coses.
2: Sí, exacte, no? Sobre sistemes d'organització de la població, no? Ara penso als Jocs de la Fam, no? Que tracta molts d'aquests temes també, o Divergent, o no? Més lluita de classes, no ho sé. Trobo faltar una mica més de menys de vegades moralisme i adoctrinament i una mica més de pensament crític. Clar, no? El que passa és que, clar, s'ha de treballar, això. Sovint s'ha de mediar.
1: Però això que deies, potser costa trobar-ho en literatura d'aquí, llavors ho hem d'anar a buscar a fora. Ara potser les editorials d'aquí s'atreveixen a publicar, per donar veu precisament a aquests temes que potser no es tracten tant en literatura catalana, en juvenil, perquè segurament en adults sí que tenim un ventall molt gran, però potser en juvenil no es treballa tant i ho hem d'anar a buscar fora, si vols realment publicar llibres. Hi ha editorials que posen molt pes, diguéssim, al tema social.
2: Sí, ara estic pensant en autors i autores i títols i editorials que sí que arrisquen més en aquest sentit. Però, clar, al final les editorials i els autors el que volen és vendre, no? Aleshores, tu ja saps que hi ha determinats temes que te'ls demanaran no els joves lectors, sinó els centres educatius de secundària, no? Per treballar X tema. I jo aquest concepte de literatura com a eina, per mi la literatura és un art, i igual que seria el cinema, la pintura, la fotografia, aleshores crec que la seva primera funció no és educativa. Que ho pot ser? Clar que sí, però crec que no hauria de ser l'objectiu. Aleshores, crec que en literatura passa el mateix. Si el teu objectiu en escriure un llibre és posar aquest tema sobre la taula perquè l'alumnat de secundària o de primària sàpiga, no? Sense pensar gaire, què està bé i què està malament, això al final ho feia molt millor les faules, no? Recordo les faules de Sopo, que eren molt més honestes en aquest sentit, perquè tu sabies perfectament que allò era, no? T'explicaven una moral, o sigui, l'objectiu o la funció estava molt clara. Aleshores crec que el jovent i els infants no són tontos i se n'adonen perfectament quan la intenció és moralitzant. Això no vol dir que no hagi, que no pugui existir una certa, no ben bé una lliçó, però sí plantejaments ètics o morals en una novel·la. De fet, tota la bona literatura normalment en té, especialment la realista, val? Altra cosa és que sigui el pal de paller o la funció principal i que després descuidis la part literària, que al final és el que fa que un llibre t'agradi o no, crec jo, més enllà del tema, no?
0: Sí, és el que diem sempre, no? Que volem que llegeixin, no? I per tant, d'alguna manera hem d'aconseguir que no deixin de fer-ho, no? I sí, com deies tu, ho enganxen aviat, no?
2: Perdoneu, perquè hi ha un tema molt interessant, i aprofito per fer una recomanació, d'un tema també que no havia llegit mai res i fa poquet m'he llegit el primer llibre sobre aquest tema, que és una realitat que està afectant molt, sobretot els nois adolescents, que és tot el fenomen de sectes financeres, trading, no? Com fer-se ric sense, no? El model de l'èxit, no? Fer-te milionari i ja està. I és un llibre que es diu L'any de la boira, de Joanjo García, que és un autor valencià, i em va agradar molt perquè entoma una mica tot aquest tema, però des de la bona literatura. No us vull tampoc adelantar gaire, però us el recomano molt perquè vaig pensar, ostres, realment fan falta aquest tipus de llibres, no? Perquè sí que aborden un tema que els hi pot resultar proper o conegut, però des de la bona, repeteixo, literatura, que és el que tots voldríem pels nostres fills i filles o alumnes.
1: Però és un tema dels últims anys, home, no posis tanta pressa, ja en parlaran els llibres. Aquest deu ser el primer que ha sortit, però perquè això és dels últims anys.
2: Home, ja fa temps, Straight Wife, tot aquest tema. Això va molt lligat amb l'auge de la literatura romàntica bastant masclista, i per mi són dues coses que
0: tot és molt interseccional aquí.
2: Sí, i tant.
0: Bé, com dèiem al principi, voldrem avui parlar d'aquesta interseccionalitat dins la literatura infantil i juvenil. Sí que ara potser farem algunes queixetes, tot i que sabem que al final ni res és trivial ni les coses estan tan aïllades com ens pensem, no? Però sí que és veritat que quan comencem a pensar en aquesta diversitat en la literatura, se n'ha parlat i se'n parlarà, i segurament és un dels temes que sí que més s'atreveix la gent a tractar, no? Que sobretot és el tema de, per exemple, el color de la pell, no? El tema del racisme, que és un dels temes que, diguem-ne, que és com el primer que volia portar, perquè és segurament dels que a mi m'ha fet més... és un dels temes amb els quals jo he sentit més vergonya com a lectora alguna vegada, en el sentit de que quan llegeixes moltes vegades t'imagines sense voler-ho els personatges com tu, no? Molt similars a tu. I m'ha passat alguna vegada, algunes, un parell o tres de vegades, crec, d'estar llegint un llibre i que fins la pàgina 100 o 150 no m'han fet una referència a com era aquella persona, i de sobte l'autor t'ha deixat anar una cosa i tu dius, ostres, porto llegint 150 pàgines i en cap moment se m'havia pogut passar pel cap que aquesta persona era negra. Per què? No? Per què sempre l'imaginem d'aquesta manera? I això, mentre preparàvem aquí per parlar de coses, em va fer pensar en... hi ha una editorial que no és de literatura infantil i juvenil, però que és de literatura adulta, que és Jan d'Editorial, que és una editorial molt nova, però que precisament vol donar molta veu a autors racialitzats que potser no han tingut oportunitats, no? I una de les seves editores, la Isata, ens ho deia, que ella fins que no havia tingut 16 anys no s'havia sentit representada en una coberta de llibre, no? Llavors, clar, això et fa pensar molt de com quan nosaltres llegim, quina mena de viatge mental

0: remogui, no? I provoqui això, no? Dir, ostres, a mi em va passar amb un llibre de la Kim Fisher, que és com un ara no sé com es diu, retelling en català, però una adaptació molt, molt lliure d'un llibre de l'Edgar Allan Poe, que és de terror i tal, però fins a que no portes molt avançat el llibre no saps ben bé el gènere de la... en reconeixer l'au, la protagonista.
1: Perdona,
0: perquè igual, Can, protagonista.
1: Fins que portes el tercer llibre encara no tens clar el gènere del protagonista.
0: I em sembla...
2: I d'això es tracta.
0: Em sembla que això té molt de valor, em sembla molt divertit, poc previsible, no? Que això com a lectora jo ho agraeixo molt, no estar llegint sempre com iteració del mateix llibre, una miqueta, i a part em sembla que literàriament és complex de fer, em sembla original, i de retruc també et posa, no, sobre a tu mateix contra el mirall de dir, ostres, sí, per què havia donat per fet ja que era un home, no? Que,
2: sí. He pensat de vegades, no, que la literatura infantil i juvenil té de vegades aquest avantatge de la imatge, no? Que moltes vegades pot anar més acompanyada d'imatge, potser aquí ja m'he d'anar una mica més infantil i no tan juvenil, però llavors suposo que d'alguna manera pot ajudar a visibilitzar-ho, però per altra banda també t'està posant ja sobre la taula com l'autor vol que tu vegis allò, no? Ja
0: sí,
2: el factor sorpresa també es trenca una mica, o el factor que tu t'imaginis.
0: També depèn del tipus d'autor o autora o de llibre, perquè jo ara recordo, per exemple, un autor que es diu Gilles Bachelet, que a mi m'agrada molt, que té un llibre, ai, ara no recordo el títol, us el puc explicar sencer, però se m'ha anat al cap el títol, o John Classen també, per exemple, ho fa molt, que és que en el text està dient el contrari del que hi ha a la imatge, llavors fa aquest doble joc, llavors és molt xulo perquè t'explota el cap, no? Jo recordo el llibre de Gilles Bachelet, es diu El meu gat és molt bèstia, llavors tu a la coberta el que tens és un elefant.
2: Ai,
0: clar, jo recordo que li vaig explicar al meu fill i el meu fill em mirava dient, mama, no estàs bé, tens algun problema, perquè això no és un gat, és un elefant. Aleshores, això, la imatge no té per què sempre ser un reflex fidel, pot ser el contrari, i em sembla superxulo també això i divertit, no?
1: I escolta, els últims anys ens han arribat alguns autors, o sigui, editorials independents sobretot, han donat veu a autors com Agüec i Amesi, Nedi Okorafor, aquests autors, o Jason Reynolds també a Sembra. Una pregunta així una mica, no sé com plantejar-la. O sigui, ens estan arribant perquè hi ha editorials valentes que els publiquen aquí, però autors així tenen facilitat perquè els publiquin a fora, o encara estem així? O hi ha molts autors també negres o d'altres ètnies que no ens estan arribant perquè, mira, el nostre sistema literari és el que és?
0: També crec que és un tipus de volum de mercat, no? Bueno, jo tampoc en sé gaire d'això, no? Del món editorial, però, per exemple, a mi m'agrada molt el Jason Reynolds, però clar, al final és un context molt estatunidenc, no? Aleshores, hi haurà suficient volum tant d'autors i autores, no?, com de lectors i lectores que els hi pugui interpel·lar una mica aquest llibre, no? I aquí potser passa menys perquè el volum de mercat és més reduït en tots els sentits, no? Clar, jo penso, escriptors de llengua catalana que facin juvenil, quants llibres vendran? Vull dir, poden viure només d'això? Ben pocs. La majoria dels que jo conec tenen altres feines. Clar, en canvi, als Estats Units el volum de mercat, no?, és molt superior i sí que s'hi poden dedicar. Aleshores, jo crec que afavoreix. En aquest sentit, sí que potser seria interessant promocionar, quan parlem de literatura juvenil, no només promocionar a joves autors i autores que escriguin el seu primer llibre amb 16 anys sense tenir cap noció, sinó potser proporcionar beques de formació, estades, etc., no? Ajudes a la publicació, crec que potser aniria millor per aquí, en aquest sentit.
1: Bé, un altre tema que últimament a la literatura infantil i juvenil es tracta molt, perquè segurament se'n parla molt més socialment també, és la identitat de gènere. I bé, ja que estem en una escola així de formació de literatura infantil i juvenil, ens agradaria que ens donessis alguns bons exemples de literatura que tractin aquests temes, perquè clar, hem vist una evolució, no? Abans gairebé una raresa que aparegués un nen que era una mica afeminat en un llibre i ui, se'l mirava com el bitxo raro, i ara es parla obertament de gènere, i sobretot amb el missatge de que no és res estrany, ningú s'ha de pergonyir de no ser normatiu, com ens han fet creure tota la vida. Llavors et volíem demanar alguns exemples de bons llibres que tractin temes de gènere juvenils, que segurament interessarà a tothom.
0: Molt bé. Aquí potser sí que també esmento algun més adreçat a cicle superior de primària. Val? També esmentaré còmics.

0: El que passa és que fixeu-vos ja en el primer viatge una mica que tenim, i per mi demostra una mica la poca integració real en aquest sentit, no? Si us ho fixeu, els personatges LGTB solen estar circumscrits al gènere realista, és a dir, a novel·la realista. Això també és un viatge, no? Perquè per mi, si estigués plenament normalitzat, els trobaríem en altres gèneres: fantasia, ciència-ficció, terror, etc. No? Aleshores crec que se'n troben o manga, per exemple, no? Tot i que manga sí que hi ha un subgènere molt concret, no? Que és el BL, per exemple, o el Kosei, no? Més adreçat a nois o noies, perquè també és com molt sexista, no, això. Aleshores, ara estic pensant, què voleu que us recomani? De quin gènere literari? Perquè...
1: El que tu vulguis, però amb això que has dit, jo per exemple tenia apuntats dos títols que contradiuen una mica això que has dit, perquè són dos títols fantàstics.
0: Sí, n'hi ha alguns que sí.
1: Els coneixes segur. L'hem esmentat a Guaiki i a Meji. Sí, hem esmentat en Bitter, per exemple, surten personatges no binaris i el que més m'agrada és que surten senzillament, sense que tingui cap importància. Això està molt bé. També en Becky Chambers, però és una autora per adults, però a mi el que m'agrada és que aquests personatges no sigui tema de conversa el seu gènere, sinó que senzillament són protagonistes sense cap problema. I per exemple també la Darcy Little Badger, que té Eratso i
0: Una cerca cau a la terra,
1: que és, la porto també perquè, és l'autori, perquè també és una es defineix com una binària, però surten personatges asexuals, que és jo no ho he trobat en altres llibres, que és una identitat de gènere que no veiem en literatura encara.
0: Sí, de fet sí que la veiem, el que passa és que la veiem fora de Catalunya. Per exemple, ara quan ho has comentat m'ha vingut al cap un llibre que es diu Sin Amor, perquè no està en català, no està traduït a català, d'Alice Osman, que és l'autora de Herstopper i tot, doncs té una sèrie de novel·les i hi ha una que es diu Sin Amor, que tracta precisament aquest tema en una persona sexual. Llavors sí que... Recorda'm la pregunta...
1: Llibres que a tu t'agradin,
0: on surtin
1: personatges...
0: Mira, abans d'això voldria comentar una cosa que a vegades em repeteix una mica, i és el hem de quedar bé i hem de complir amb tothom. Aleshores, tu tens la novel·la juvenil, realista, llavors tens la colla d'amics, i aquí tens és com que hi ha d'haver-hi representat un de cada obligatòriament, i de vegades es fa de forma molt forçada, molt forçada. Val? I si heu treballat a centres educatius, tant de bo fos així, però sovint no correspon amb la realitat, val? Perquè encara hi ha homofòbia, llavors el noi segurament gay és poc probable que vagi amb el xungo aquest de la classe, o amb el... De vegades hi ha com s'ajunten, es fan unes combinacions que a nivell literari potser, o moral, queda molt bé, però de vegades no s'ajusten gaire a la realitat. Sí que, per exemple, seria interessant que la novel·la comencés que no són colla i després es fan colla, doncs això, però que ja siguin colla d'entrada, home, no ho sé. Jo ara penso en Rebeldes, no?, en Rebels de Hinton, no?, que són dos colles enemigues, doncs potser ho hagués... Però bueno, això ja forma part de cadascú, del que vulgui fer cadascú, ja m'estic anant. Llavors, per exemple, que sí que m'agrada són llibres on s'integra de forma totalment natural. Ara penso, hi ha un còmic, també en castellà, que es diu Wind, que és un còmic de fantasia i aventura, on el protagonista és un noi gay, i és que ni es menciona, vull dir, no? Ara hi ha un moment de la trama en què es veu que li comença a agradar un altre noi, no? Que a més és d'una altra raça també, perquè hi ha que si els vampirs, que si els elfs, no sé què, és super fantàstic. I ho vaig trobar com molt ben fet, no?, en aquest sentit, perquè estava integrat de forma natural, no? I això per mi seria el més recomanable.
2: És la vessant,
0: no?,
2: menys moralista aquesta que parlàvem, no? I que ens permetria, ja que estem al tema, no?, aquesta interseccionalitat que a vegades...
0: Sí. En ciència-ficció també ho he vist força, però més en literatura per adults també, no? Alguna coseta més, però és que em venen al cap tot de en Leki, no?, amb Justícia Auxiliar, per exemple, o en Becky Chambers em venia també, però tot d'autors que escriuen més per adults. Aleshores, jo quan
2: Lliçó pendent encara per la juvenil.
0: Jo crec que sí. O terror, per exemple, que terror ja és un buit en si mateix dins de la literatura juvenil, no? Al final sempre acabes adreçant a clàssics del terror que tampoc tenen sovint eines per poder arribar-hi, perquè són massa complexos, massa gruixuts, no? Però hi acaben recorrint molt, molt sovint a manga de terror, no? perquè no hi ha res més tampoc. Sense fixar alguna coseta, tenim aquí el Massip, el Garzón, que sí que, no? que han fet alguna cosa, però aquí la majoria del que es publica en català és literatura realista. Hi ha poqueta cosa, crec jo, de gèneres fantàstics, i jo crec que seria interessant explorar-ho, perquè hi ha un perfil lector, un públic, tant nois com noies.
1: I tu creus que a dia d'avui, diguéssim, si creiem realment que la societat ha avançat, és millor, diguéssim, pel jove lector trobar-se llibres on això apareix amb normalitat sense que sigui tema, o encara és necessari llibres en els quals s'explica la descoberta de la sexualitat? Això també és...
0: Clar, també és superinteressant. Ara, també, per exemple, penso a un llibre que es diu El cap als núvols, de Bernat
1: Cormand.
0: A mi em va encantar, perquè era un llibre adreçat a 5è-6 de primària, on un noi descobreix el seu primer amor, que és un altre nen, i el vaig trobar tan bonic, tan tendre, i tant això, de dir, ostres... És senzillament una... I me'n recordo parlar amb el Bernat, que em deia, és que una història d'amor entre nois que acabi bé, que no hi hagi drama, una història bonica, ja està. Saps? Que no sigui un drama, ser gay, no. O sigui... I també vaig pensar, ostres, doncs...
1: Un far a la fi del món, l'has llegit?
0: Sí, també del Guix. Sí,
1: aquí
0: sí.
1: Drama hi ha un rato.
0: Aquí hi ha drama, aquí hi ha drama. Jo, de vegades, em sobra... O sigui, està bé, perquè és... a l'adolescent, o als adolescents de vegades sí que poden ser més dramàtics, però trobo a faltar a vegades una mica de sentit de l'humor, no? Una mica més de... perquè ja són prou intensos de vegades i ja viuen totes les emocions com molt amplificades, com perquè a sobre els anem, no? com bombardejant amb tot de drames, no? També.
2: Hi havia altres temes també que havíem pensat que un... M'ha sobtat molt aquesta anàlisi que ens has fet abans de les diferències de classe, que és que no se m'hagués acudit mai pensar-ho, però que realment, ostres, no? Analitzes i veus que els pares dels personatges sempre són d'una determinada classe. O temes com cossos no normatius, o temes com la discapacitat, respecte a això, tenim cosa o encara anem mancats també amb literatura juvenil?
0: Ho he trobat més, potser, a traduccions. A traduccions angleses i estatunidenques potser n'he trobat més que no pas aquí, eh? I quan s'explica des d'aquí sovint és problematitzant, no? Molt el que comentàvem, no normalitzant.
1: Com deia la Laia, hem estat fent caixetes, però en realitat el que és la interseccionalitat, que diguem, és que totes aquestes identitats socials que han estat discriminades històricament no són independents entre elles, sinó que diguéssim, d'alguna manera es comuniquen i estan molt relacionades. Llavors, això, per exemple, ens ho explica Angela Davis amb els seus assajos, no? Per exemple, Dona, raça i classe, doncs allà ho tracta molt, fins i tot se m'acudeix la Bernardina Baristo, que a Nena dona altres, doncs és ficció, però també es parla molt d'aquesta interseccionalitat. Però trobem llibres juvenils, per exemple, on es tracti aquest tema, diguéssim que no és el mateix, no sé com expressar-ho, o sigui, realment que està relacionat. Això de ser d'una raça que no és blanca en un entorn de blancs, està relacionat amb la pobresa, amb temes de classe, fins i tot amb temes de gènere, que tot està relacionat, si t'acudeixen llibres. A mi abans, quan veníem cap aquí, m'ha vingut un al cap, que és aquest que comentava, el de... És que no dic mai el nom bé, que és el de Guia per a lesbianes a l'Escola Catòlica.
0: A l'Escola Catòlica.
1: Sí. Estem en un bon lloc per parlar d'això.
0: Sí. A mi aquest em va agradar perquè tenia aquest punt de sentit de l'humor, d'entranyable, de fins i tot un cert punt de frivolitat, no? Que deies, bueno, perquè no es problematitza, no és un drama, allò. No? I això em va agradar, li vaig trobar com un tret diferencial en aquest sentit, i que sí que abasta molts temes.
1: És una noia mexicana en una escola catòlica blanca de Texas,
0: família amb pocs recursos.
1: Exacte, que a més és lesbiana, o sigui, ho té tot, la noia.
0: Sí. I la que s'enamora de la noia, que és adoptada de família xinesa, és com ho té tot, no? Clar, d'entrada diria, això de hem de fer el check, no? Però després el llibre em va agradar molt, el vaig trobar com, bueno, això, tenia un punt fresc, divertit.
2: Que... Està ben hibridat, no?
0: Sí, jo crec que sí. Potser literàriament no és allò alta literatura, Però vaig trobar que el conjunt...
1: És un divertimento,
0: i està bé això.
1: I l'única crítica que li feia era aquesta, que volia exposar massa situacions que es pot trobar una noia així, massa. Si n'hagués tret unes quantes, que ha sigut un llibre rodó molt bo per públic jove.
0: Clar, però també és això, des d'on escriu la Sonora Reyes?
1: Ja, clar.
0: No? L'autora? Clar, ja, dona...
1: Ja ha passat, ja ha passat.
0: Clar.
1: Ja ha passat per aquí.
0: Sí, sí.
2: Doncs bé, hem tocat diferents temes i aquesta interseccionalitat entre tots ells, i segurament, com veiem, encara queda feina per fer, no? Però també s'han de celebrar les petites passes, suposo, no? Perquè per algun lloc es comença. Continuarem parlant de més llibres i més temes al voltant de la literatura infantil i juvenil i aquesta interseccionalitat. Sempre fem una... Quedarà això, per als que esteu aquí, quedarà una mica estrany, però us expliquem que nosaltres, quan fem aquest podcast a la ràdio, sempre fem una petita aturada musical i ens ha fet gràcia en aquests lecturistes que fem mantenir-ho. I sempre li demanem al convidat que ens demani una cançó, i li vam dir a la Júlia, i ens va triar una cançó que jo primer vaig dir: en Sergi m'ha enganyat, i li ha dit que la Júlia ha triat aquesta cançó perquè l'haguessis pogut triar tu, però no, l'ha triat la Júlia. Has triat una cançó de Smashing Pumpkins,
0: sí.
2: grup de la joventut d'en Sergi també, i ens has triat Today, que és una cançó de l'any 1993, inclosa en el seu disc Siamese Dream. Per què aquesta cançó?
0: Millor disc.
1: Pels de la nostra generació, Siamese Dream.
2: Siamese Dream, vale.
1: No, Siamese Dream.
2: Perdó.
1: No, perquè no sabíem parlar anglès.
2: Per què aquesta cançó?
0: Perquè és una cançó que d'entrada sembla alegre, no? Bueno, jo sé, tampoc el meu anglès és per tirar coets, però recordo que doncs, als 14 anys va ser dels meus primers concerts així al Palau Sant Jordi. M'encantava. I recordo que amb el videoclip era com una lletra molt feliç, i després quan veus la traducció veus que no ho és tant. Aleshores té aquest punt, de fet el Billy Corgan, que és el cantant, la va escriure en un moment que estava una mica depressiu, i llavors té aquesta dualitat de com celebrar molt la vida, el viure el moment, i alhora com estar molt malament, i em recorda tant a la vivència adolescent una mica, aquesta intensitat d'emocions
2: que
0: em va agradar, sí, aquesta celebració de la vida, no? I la vaig trobar bonica, i em va venir al cap.
1: Però que l'hagi escrit en Billy Corgan no donava pistes de que feliç no podia ser la cançó. És màxim i alegre, no...
0: Sí, l'associava, potser, perquè l'associava a l'haver passat jo una bona
2: a
0: estona,
2: a la
0: felicitat de la meva adolescència, del concert que ens va tirar una baqueta i li va caron amb una amiga meva. Sí, sí,
1: quina
0: sí.
1: Sort que tenien que no enteníem l'anglès bé, eh?
0: Sí, exacte.
2: Que jutgi la gent que ens escolta a veure si és alegre o no. Escoltem-la.

0: Doncs bé, continuem aquest Lecturistes d'aquí des de Montserrat parlant de literatura infantil i juvenil i interseccionalitat. Hem estat parlant de com aquesta diversitat de raça, de gènere, funcional, de classe es reflecteix avui en dia a la literatura que llegeixen els més joves. Hem vist que s'han fet passes, però que encara hi ha temes doncs, que creiem que s'haurien d'anar introduint, no? Que doncs, no sabem si per la mentalitat dels autors o el món editorial, no? Doncs si hem fet passes al segle XXI, però encara ens queda una mica per avançar. Com que la interseccionalitat, si pensem en el món com està avui en dia, diguem-ne que no és de gust de tothom. Hi ha un auge de discursos d'extrema dreta, discursos racistes, discursos intolerants, no? Ens venen al cap casos com per exemple el de la Biblioteca de Borriana de València, no? On el govern de Vox va manar retirar revistes en valencià i llibres de temàtica LGTBIQ+, de la secció infantil i juvenil. O per exemple als Estats Units, des de l'any 2021 el PEN americà ha registrat que s'han fet gairebé 23.000 prohibicions de llibres a les biblioteques escolars, que o sorpreses són prohibicions que afecten de manera molt dirigida a llibres sobre racisme i llibres sobre temàtica LGTBIQ+, no? Llavors, així una mica a discutir una mica, a parlar-ne així una mica de manera àmplia, Júlia, quin impacte creus que pot tenir en els joves lectors aquesta intolerància i sobretot que els estiguem privant l'accés a llibres d'aquesta mena?
1: Ai, diré moltes coses sobre això.
0: Dale,
1: atureu-me.
0: Dale.
1: Bueno, la primera cosa és que als Estats Units no només cada cop hi ha aquesta censura, sinó que aquesta llista augmenta cada vegada més. És exponencial la censura i això és força preocupant. També val a dir que crec que aquí serà més difícil que passi, perquè el model de biblioteques allà és diferent, sobretot escolars. Allà només que una família es queixi, ja està, retiren el llibre. Aquí seria més complicat, o una biblioteca pública aquí sortiria als mitjans. Vull dir, crec que afortunadament a la xarxa de biblioteques públiques d'aquí sí que ens mantenim més independents.
0: Sí, però sí que és veritat que perquè tot i que és allò que sembla que és llunyà, no?
1: Sí.
0: El cas aquest de València,
1: sí.
0: Al final és...
1: Sí.
0: Encara que no acabi en res, o sigui, som conscients que de vegades potser és el que tu dius, no? Potser és més soroll que una altra cosa, però no sé, per algun lloc es comença, no? Tens aquesta...
1: Sí.
0: Aquesta...
1: Sí. Jo crec que en aquest sentit, per això un dels meus cavalls de batalla, no? Jo en tinc dos, bàsicament, no? Que són queixar-me de Rodalies i reivindicar les biblioteques escolars. Perquè crec que les biblioteques escolars són precisament de vegades l'única via d'accés que tenen, val? I us posaré exemples molt clars. Noies, per exemple, lesbianes que a casa seva no ho sabien o no ho havien dit, el que sigui, i a mi, per exemple, m'ho havien comentat, o jo veia, no?, que havien llegit un llibre, em deien, tens més llibres com aquest? Jo ja els hi comprava llibres especialment, no? Primer per política de col·lecció, perquè ha d'estar equilibrada també en aquest sentit, autors, autores, origen, gènere, etc. Però pensava, ostres, és que potser aquesta noia són llibres que no se'ls portaria a casa. Allà els tenia a la taquilla. Amb noies, per exemple, musulmanes també m'ha passat això, llibres que jo estic segura que a casa aquells llibres no podien entrar. No? Sobretot de sexualitat, etc. LGTB. Aleshores, trobo que la biblioteca escolar fa aquesta funció no? també d'accés, d'ampliar la mirada que també té la literatura i per això, a part de ser un agent d'equitat, etc., crec que també són agents d'igualtat en aquest sentit i que per això hem de reivindicar que es faci complir la llei i que tots els centres educatius tinguin no només una biblioteca, sinó que l'administració les proveixi de recursos, perquè està la llei d'educació. Aleshores, en aquest sentit de censura i tal, crec que les biblioteques públiques, sobretot, no es dona tant això, no?, aquesta censura, primer perquè hi ha els mecanismes de control per evitar-les, les direccions de la biblioteca tenen un document, no?, treballem amb uns protocols, que és la política de col·lecció, on tu analitzes tot això, no?, doncs a la col·lecció tinc aquest tema, aquest altre, això, equilibri entre autoria local i traduccions, etc. Aleshores, a la que es detecta un buit, que potser no el detecta la direcció, potser ho detecta un auxiliar de biblioteca o un lector o lectora, un usuari també, aleshores hi ha aquest mecanisme de control en aquest sentit, no? i són, crec que són independents, vale? El que sí que, clar, lectures obligatòries, amigo, obrim el meló aquest, perquè,
0: obre.
1: Clar, lectures obligatòries, aquí sí que trobem molts biaixos sovint, vale? Jo no sé si és un tema de que determinar, bueno, suposo que és això, posar determinades lectures, no?, que qüestionin certes coses, potser espanta una mica el professorat per evitar problemes posteriors en família. I, per exemple, m'han censurat els mateixos docents de centres llibres sobre educació sexual.
0: Que tu proposaves.
1: Sí. Llibres que estan fets per nens a partir de 9 anys i amb un carinyo i un cuidat, vull dir, una delicadesa, vull dir. Clar, llavors, què estem fent? És que després ens sorprenem, no?, de veure doncs això, no?, doncs, masclisme, homofòbia, etc. Clar, llavors la literatura també crec que ha de servir per això, no?, per saber llegir el món que t'envolta, no?, per llegir-te tu mateix i el món.
0: És molt complicat, no es pot fer causa-conseqüència, no?, però estem veient tot el tema aquest, per exemple, del masclisme en joves, incomprensiblement, no?, que pensaríem que és el moment en qual estàs tenint més informació que has tingut mai a la vida i estem veient una involució. I pot tenir alguna cosa a veure. Evidentment no és una cosa que podem dir causa-conseqüència, com que no em deixen tenir aquests llibres, però al final, si parlem d'interseccionalitat i de que tot està relacionat...
1: Clar, tu a les xarxes, no?, tens un algoritme. A les biblioteques, aquest algoritme és una persona, o a les escolars sobretot, que es diu bibliotecària. I que si la bibliotecària, si és una bona bibliotecària, detecta certs hàbits lectors, et pot, no modificar, però sí potser ampliar la mirada en aquest sentit, no? De dir, ostres, doncs has llegit alguna vegada un llibre d'aquest tema, d'aquest altre, està superben escrit, sempre, ja us dic, sempre des de la qualitat literària. Perquè hi ha llibres ben escrits, llibres regulars i llibres mal escrits. I això és una realitat i no cal saber tampoc molta literatura, vull dir, és fàcilment... No?
2: És un fet.
1: Sí, ja, clar, és un objectiu, crec jo. A part, entren els gustos personals, que ja és totalment subjectiu. Però, llavors això, la biblioteca escolar, en aquest sentit, i una bona bibliotecària, pot ajudar, crec jo, en això. No sé si respost ben bé la pregunta, crec que no, que m'he perdut en algun moment.
0: Al final era donar valor una mica, no? Si creies que tenia aquest valor també la literatura a l'hora d'obrir mirades i
1: clar.
0: Que si estem frenant que els nostres joves tinguin accés a certs llibres, això influeix en tots els inputs, diguem-ne, que reben a la vida, no?
1: Sí, perquè no és el mateix llegir un llibre on un dels personatges secundaris, per exemple, és gay, que llegir un llibre on el protagonista ho és. No? I on no és el centre del llibre, això, que també està bé que sigui el centre del llibre o el pa de paller, però també no, des d'un punt de vista més frívol, potser, no sé si volem dir-ho, més d'aventura, de passar-s'ho bé, d'oci, per mi seria això. Llavors, quanta més varietat de llibres en aquest sentit, doncs millor. I que si hi ha un llibre on no surt cap d'aquests temes, tampoc passa res. També pot estar molt bé i també el podem gaudir, que això també...
2: Bé, ja per rebrar el clau una mica, toquem el tema dels clàssics infantils i juvenils, que també és un gran tema, una mica relacionat amb la censura, no? Últimament, perquè bé, els clàssics són llibres que han perdurat al llarg del temps i en principi són incontestables, no? I han inspirat a moltes generacions d'autors i de lectors, però clar, alguns estan una mica desactualitzats o doncs, aboquen algunes idees que poden ser intolerants, vull dir que clar, eren altres temps, no? Sempre diem has de saber el context en què van ser escrits i això és cert, però clar, últimament s'està dient gairebé de reescriure aquests llibres, no? Llavors què fem amb els clàssics infantils i juvenils?
1: Clar.
2: Els llegim? Els deixem de banda?
1: Sí. Jo crec que aquí hem d'esmentar una paraula clau que és mediació. Mediar els llibres. Jo crec que hem de seguir llegint clàssics, no? Perquè primer formen part del nostre passat literari, el nostre bagatge, que sovint ens serveixen per entendre també el present. El que passa és que sovint s'hauran de posar en context, que de vegades jo crec que ells mateixos ja ho poden fer, perquè vull dir, si una novel·la històrica, home, doncs crec que ja és bastant evident, no? I quan parlo de juvenil crec que ja ho sabrà, vale? Aleshores, el que és, a mi, per exemple, personalment, les adaptacions no m'agraden gaire. Crec que és millor o bé treballar a partir de fragments de l'original o bé esperar a perquè aquella persona, aquell lector o lectora, pugui entendre el llibre. I ja està, donar-li un altre que pugui entendre. I no passa res, no? Ja els podrà llegir més endavant. Però crec que els clàssics s'han de mantenir i fer-ho amb aquesta mirada contemporània. I de fet és una cosa que de vegades ni tan sols cal que ho fem nosaltres. Perquè jo tinc un nen de 9 anys i ell mateix ja m'ho diu a vegades, no? Estem llegint algun llibre de Roald Dahl i li ha dit tonto o coses així, no? O ha fet tal, o li ha dit, ho diré en castellà perquè el meu fill a vegades deixa anar el castellanisme, diu, li ha dit gordo, no? Mm-hmm. I dius, sí, i tu com ho veus? Llavors aturem el llibre i tu això com ho veus, no? I per què creus que abans no feia així? Creus que ha canviat? T'agradaria, no? És a dir, mediar el llibre, acompanyar, que crec que al final és el més interessant. I llavors jo aprofito per explicar les batallites de mare. Sí, perquè quan jo era jove...
3: Ja estem en aquest punt, clar.
1: Quan jo era jove, això passava, no? Passava això altre, i llavors no estava tan mal vist, i ostres, doncs hem evolucionat en aquest sentit. I també trobo que això és bonic, no? Que el teu fill conegui la història, no? Clar, que passa, repetir.
2: El que passa és que imagino que no tots els nens o no tots els joves tenen la sort de tenir algú al costat que els llegeix amb ells, que els acompanya a la lectura.
1: Exacte.
2: Això és adient, i és perfecte per alguns clàssics o no clàssics, no? Hi ha llibres que convé que t'acompanyi a llegir-lo.
1: Tornaré a insistir, biblioteca escolar.
2: Biblioteca escolar, sí, però bueno, a vegades costa. Bueno, igualment, et volia proposar com a solució, a veure com ho veus tu, perquè jo també soc molt partidari de no tocar en absolut, no reescriure els clàssics, estan allà i es va fer així en el seu dia, però tu creus que, per exemple, posar-hi un pròleg o una pila o notes puntualment pot ser una solució intermitja o és tractar els nens de tontos directament?
1: Aquest pròleg per qui és? Pels adults que trien el llibre?
2: Si fos pels adults estaria bé, perquè això estaria dient als adults has d'acompanyar el teu fill o el teu adolescent a la lectura, però... Clar, perquè clar, potser la canalla no el llegirà tampoc, no? No farà cas de les anotacions.
1: No sé si cal. En tot cas ho faria al final, potser, del llibre, no com a pròleg, no? Crec jo. Perquè primer que si no li estàs destrossant el llibre, també, no? No ho sé.
2: O notes en el lloc, allò com una nota a peu de pàgina, rotllo Foster Wallace.
1: Bueno, hi ha notes que són impressionants.
3: Ja, però tampoc cal fer un llibre dintre del llibre.
1: S'estan perdent les notes del traductor i les notes al peu, no? Ara penso el Terry Pratchett, feia unes notes.
2: Es passen, a vegades es passen.
1: A mi m'encanta, el teu notes m'agrada molt. No ho sé, no t'ho sé dir. No ho sé, suposo que depèn del cas. Hi ha vegades que diria es pot obviar, i de vegades diria home, doncs potser està bé, ho faria com a apèndix potser, no sé si com a prova.
2: En definitiva, res com acompanyar la lectura.
1: Sí.
2: Això segur.
3: Això segur.
1: Sí.
3: Doncs bé, ens ha encantat la conversa d'avui, hem parlat de moltíssims temes. Júlia, com ja sabíem, aprendríem molt amb tu, amb tota la teva saviesa sobre la literatura juvenil.
1: Jo m'havia apuntat un munt d'editorials i autors que treballen precisament aquest tema i que m'agraden precisament perquè són el tema central. Els puc llegir molt ràpid?
2: Sí,
1: molt
2: no, fem aquest apunt.
1: Perquè pugui...
2: Sí. Fins que no ens facin fora d'aquí.
1: Per exemple, a nivell d'autors i autores que crec que tracten o aborden aquest tema des de la qualitat. Tina Vallès, per exemple, m'encanta. Té un llibre que es diu Mike, que si no l'heu llegit és un llibre molt primet, que no és especialment juvenil, però superxulo. Ricard F., també des del còmic, la ciència-ficció, tracta moltíssims temes, també, que em sembla molt interseccional. També Neil Schusterman, per exemple, autor de ciència-ficció, però també treballa temes de control, no? Que em sembla de lluita de classes, que em sembla molt interessant. Kim Fisher, també des de la fantasia. Frances Hardings, també, no? També des de la fantasia així una mica més fosqueta. O Patrick Ness, o Timothée de Fontbelle, també, que és un autor que m'agrada moltíssim i que ara ha fet un llibre, és una trilogia històrica que tracta sobre el racisme i l'esclavitud, amb l'estructura clàssica d'una novel·la d'aventura, amb tots aquells elements que fan que sigui un clàssic d'aventura. Rachel Harman, Raymond Portell, també m'agrada molt, Jean Teller, Mariko Tamaki, de còmic, també impressionant, James Tynion, Rainbow Rowell, si parlem de romàntica, bueno, etcètera, etcètera. Això són els autors i autores que dic, segur que me'n descuido algun, però així els he anat apuntant alguna vegada. I llibres que tinc pendents, que tinc, uf, tinc una pila.
3: Jo dels que has comentat només mencionar que segurament, o sigui, no tinc molta experiència en infantil i juvenil com a lectora, però jo crec que el No sé del Ricard F.
1: Sí.
3: Deu ser el més interseccional que he llegit.
1: Molt.
3: I sense que sigui el tema central del llibre, super ben integrat.
1: Exacte. Jo per això he recomanat aquests llibres, perquè em sembla que poden, que aborden aquests temes, no? De diverses índoles o tipologies, però sempre tenint la qualitat com a focus, no? Com a factor principal. Trames, arguments, desenvolupament, arts de personatge, etc. Jason Reynolds també. Ui, és que en diria un munt, però...
3: Farem llista,
1: per exemple, Care Santos, no? Que també sempre, o l'Anna Manso també ha abordat bastant aquests temes, vull dir que podríem dir aquí, no acabaria mai, eh?
3: però bueno, doncs ho deixarem aquí. Moltíssimes gràcies a Júlia per aquesta masterclass que ens has fet. També moltes gràcies a la Mia per haver pujat aquí una estona explicant-nos coses sobre l'escola d'estiu, a la Badia per acollir-nos i a la Universitat de Vic per convidar-nos a fer aquest programa. I gràcies també a tots els que heu assistit aquí en directe i als que ens escoltaran des de l'altra banda. Amb aquest episodi tanquem la temporada 25-26, que s'ha allargat una mica, que ja estem al juliol. Que no se n'ens allargaran gaire les vacances, perquè la veritat és que la temporada 26-27 començarà aviat, ens hi posarem d'hora. Així que passeu tots un molt bon estiu.

0: joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
1: La ramaderia extensiva ha estat, històricament, una activitat econòmica, però també social, cultural i ambiental, molt arrelada a zones rurals i de muntanya, sobretot del Pirineu, com ara el Pallars. Arrelada al territori, mentre abastia una població en el passat més nombrosa que avui dia, però més autònoma, la pastura en llibertat o semillibertat de races autòctones com la vaca bruna dels Pirineus, el cavall pirinenc o l'ovella xisqueta aprofitava els recursos naturals de la muntanya i dissenyava el paisatge, obrint i mantenint camins, pastures i boscos. Però la continuïtat del sector, des de fa dècades, s'ha vist amenaçada pel despoblament i l'envelliment de qui s'hi dedica, la predació, els problemes per accedir a la terra, els burocràtics i les traves que encara posen més pedres al camí i la dificultat per competir en el mercat amb productes de baix cost i poca diferenciació. Però hi ha consciència, voluntat i acció, resistència, iniciatives destacables i amb una aportació a la societat significativa, com ara l'Escola de Pastors. Fundada el 2009 en Vinh, al Pallars Sobirà, amb aquest objectiu de fer de frontissa generacional i d'ajudar a fer el sector viable econòmicament, des de llavors ofereix formació teòrica i pràctica i la incorporació de persones a l'activitat. Persones joves, la majoria d'elles alienes al sector primari i neòfites en l'ofici de pastor, i moltes, fins i tot cada cop més majoria, dones. És el cas de l'Anna Carol, que té 28 anys i va estudiar en fa un i mig a l'escola. Va néixer a Avinyó i la seva família, arrelada al Berguedà, va viure i es va dedicar a la terra fins a la generació dels seus avis. Ella diu, és la tercera generació d'aquest èxode. Assegura que l'ofici és dur, que mai s'acaba d'aprendre, i això és el que fa amb el Jordi, per qui treballa entre Escàs i el Tron, a l'entrada de la vall d'Àssua, pasturant un ramat de més de 600 ovelles. M'ha vingut a buscar en cotxe a mig camí entre Escàs i la C13 més amunt de Sort. Anem a acompanyar les ovelles en el seu tomb diari amb l'ajuda de la Tura, però abans hem de vacunar les vaques de Basquilla, una malaltia que pateixen pels canvis d'alimentació i que els pot causar la mort. I mentrestant, li demano que m'expliqui per què l'ofici és dur, tal com diu.
2: Jo crec que, pues perquè és com a fora, no? I llavors, pues, si plou, nosaltres sortim igual. És com que no pots controlar com si un dia les ovelles estan nervioses perquè ve un canvi de temps, o si un dia et faran... Bueno, saps? Com, hi ha dies que pot anar molt bé, però hi ha dies com que hi ha... molts factors, saps, que et poden fer caminar un munt més del que d'allò. Vull dir, no saps mai quan surts què pot passar, saps? O, vull dir, és com dependre molt de factors que no depenen... Vull dir que si estàs sotmesa com a factors que no depenen de tu. I és dura perquè és això, són moltes hores, depèn de com pasturant... Si fa bo és un regal, és que és un regal. Jo dic que em canvien el ramat quan fa mal temps i quan fa bo, perquè quan fa bo no són les mateixes ovelles. Però clar, quan has d'estar sota el paraigües, no sé què, que fa mal temps, bueno, i també és això, no? Tu saps que potser hi haurà períodes en què els animals no aniran tan bé, tu tampoc vas tan bé perquè ja no estàs com satisfeta, saps? Si les ovelles van bé és com que vale, tot roda, saps? Però quan comencen a anar malament perquè fa mal temps o no sé què, és que és una merda. Vull dir, és com... dur en el sentit que no... vull dir, clar que depèn del teu esforç, però a vegades t'hi esforçaràs molt i això no voldrà dir que tinguis un resultat superbon, saps? De dir, és com... és molt, a vegades pot ser molt frustrant, saps? O quan vols fer alguna cosa, doncs avui, per exemple, vacunant aquests vedells, de si ens hagués sortit alguna cosa malament ja no ho pots fer, saps? Jo què sé, de que se t'escapen allà quan les tenien tancades i et baixen fins a baix un altre cop, és que dius, va, toma pel cul, saps? Ja... bueno, saps que hi ha coses que vas amb la idea d'una cosa, però a vegades els animals, vull dir, són animals, saps? Llavors ells... o jo què sé, jo ahir volia tancar una mica més d'hora, però al final també les ovelles tenen molt el seu horari, saps? I si els hi canvies, pues... pues es revolten contra tu, no? Si elles estan acostumades a sortir, jo surto allà a la una i tancar quarts de nou, si un dia vols tancar abans, aquell dia a la girada de tornada pues aniran super més tranquil·les perquè elles tenen la idea de tornar a la pleta a l'hora de sempre, saps? I clar que hi pots posar el gos i clar que d'allò, però ja les fas anar malament, saps? Vull dir que, o sigui, la meva feina és que les ovelles mengin, saps? O sigui, és l'única feina que, vull dir, saps? De dir, hòstia, és que és fort, saps? Vull dir, clar que és tan esclau. Vull dir, tu no els hi poses herba i pinso i te'n vas, saps? No, tu estàs allà, saps? Fent la girada perquè aquest dia tal, avui vaig per aquí, avui vaig per allà, avui aquí troben això, avui allà hi troben allò, saps?
1: Amb tan sols aquesta curta estona, mentre hem xerrat, hem arribat a lloc. Estem a tocar del riu de Sant Antoni, que recull les aigües del riu que baixa de la muntanya de Carega, del Rialbo i del riu del Tron, poble que tenim al davant. L'Anna, el Jordi i el Mariano, un home romanès que fa poc que treballa amb ells, condueixen les vaques i els vedells cap al tancat que hi tenen. Màniga, en diuen, perquè té un passadís per on fan passar cada vedell, el vacunen i el tornen amb les seves mares.

0: Després de peix als animals, ens n'anem a fer el mateix amb els cavalls i canviem de lloc la pleta per les ovelles. Un cop tot format, ens els enduem a pasturar. I elles al davant, perquè quan pugen i com que saben on van, ho fan apressades. Nosaltres caminem una mica més amunt, cap a una petita esplanada prominent on ens aturem i continuem amb la conversa que teníem ofegats mentre pujàvem. Des d'aquí veiem el tron i al fons l'ermita de Sant Josep d'Olp. Cap al nord, Escàs i Carega, que se saluden una a l'altra. Per aquestes muntanyes i per tota la vall d'Àssua encara se'n veuen de ramats, però cada cop hi ha menys ramaders com el Jordi. Això, però, segons l'Anna, no és pas sinònim que no en quedin. A la vall d'Àssua n'hi ha vora una vintena. Jurista i criminòloga de formació, ella va treballar en diversos llocs en l'àmbit dels drets humans. Va tombar i va fer moltes coses molt jove, seguint el camí del sacrifici i l'estabilitat heretada de la generació anterior, fins que va adonar-se que necessitava deixar de passar les hores davant d'un ordinador.
1: Jo, com totes les feines que havia tingut, eren com molt temporals. És a dir, com havia estat, com vaig sortir de la carrera, me'n vaig anar a fer com una mena de... Sí, com pràctiques amb una entitat a Palestina. Bueno, com vaig estar voltant molt, llavors vaig anar a Ginebra. Com amb temes de drets humans m'agradava molt, llavors vaig tornar aquí a Catalunya i em vaig com començar a treballar amb una entitat que és la Xarxa per la Conservació de la Natura, i treballava allà pues, com amb temes d'incidència política, i estava molt a l'oficina i treballava des de casa meva iaia, i allà vaig veure molt com el xoc entre estar en un ofici, vull dir, feina d'ordinador tot el dia, saps? Treballant temes que si sortís a fora, saps? Podria com, vull dir, no sé, saps? Que és com, podria estar fent mil altres coses, saps? Que tindria molt més impacte real que no pas estar darrere d'un ordinador com redactant coses i, bueno, saps? Com també una mica aquesta cosa de tant el discurs i això, doncs al final també cal acció. I va ser allà on vaig dir, no, és que això no té puto sentit, saps? O sigui, això va ser fa com un parell d'anys... Sí, un parell d'anys, i tampoc és com... Vull dir, que hi ha gent que va començar l'escola i sí que ho va deixar com tota una feina de molts anys. Vull dir, jo al final era una feina que tampoc portava tant temps i ja no estava a Vinyó, estava visquent a casa meva i al Berguedà. Vull dir, com tampoc va suposar com un trencament super heavy amb la meva vida, perquè sempre havia tingut com una vida així de, com d'anar canviant molt de feina, de viatjar i treballar puestos fora. Vull dir, com no m'havia plantejat com de dir, vale, si estudio dret i criminologia, això podré aspirar segurament una feina únicament a ciutat, saps? Llavors, quan ho vaig aterrar, va ser com, vale, no vull això, saps? I llavors va ser quan em vaig pujar cap aquí al Pallars, que ja havia estat alguna temporada treballant a l'estiu, i vaig començar l'escola.
2: Ja la coneixies, l'escola, però...
1: Bueno, l'escola la coneixia d'haver-ne sentit a parlar i de pues, que una col·lega coneix algú que hi ha anat. Bueno, sí, és com coneguda, sí. I va ser com, bueno, pues sí, vaig apostar per això i, joder, és com la porta d'entrada a aquest món, al final, que jo sempre ho dic, no? Que al final l'escola pues, no t'ensenyarà l'ofici de pastora, saps? L'ofici de pastora jo encara l'estic aprenent i vés a saber quants anys trigaré a poder-me autodenominar pastora. Jo dic que treballo de pastora, però ser pastora és com que té molt pes, no, això? I és com, bueno, l'escola al final et dona un munt d'eines i sobretot et dona com a persones que al final també és la gran majoria s'acaben dedicant a això, i és com una xarxa superbonica, i això és el més potent, jo crec, que també de l'escola. I al final aquesta porta d'entrada a aquest món, que llavors tu entres i ja et fots l'hòstia que t'hagis de fotre i ja, bueno, ja vas pues, dia a dia pues, aprenent què vol dir tot això, no? Però sí, com a experiència pues, és molt xulo.
0: A l'escola, l'Anna hi va aprendre qüestions més teòriques sobre el benestar animal o l'alimentació, la gestió de les pastures, l'agrupament de ramats, i va conèixer de prop la ramaderia durant 7 mesos.
1: Allà en Vinyó mateix, que és on hi ha l'escola, pues, hi ha el Rispa, que és una persona que també ens deixa pues, tocar molt el seu bestiar i tal, i posar coses a la pràctica, i llavors pues, després d'aquestes setmanes de teoria marxem uns primers 2 mesos de pràctiques amb una explotació, ja sigui aquí a Catalunya, jo en el meu cas vaig marxar a França, i llavors pues, tornem a l'escola, tornem a fer teoria i llavors tornem a marxar de pràctiques, i una mica pues, tot combinat pues, ens acaba donant pues, uns coneixements com molt amplis i també molt extens intensos que també és com difícil, no, un cop surts d'aquí, com mantenir això, perquè és com al final hi ha tantes coses, saps, que tu surts i és com, bueno, que també agafes, no, una mica el que t'interessa.
0: Gran part de les dones pastores i joves són formades a l'escola de pastors. En línies generals, la majoria de persones que van a l'escola a formar-se són neòfites en l'ofici i en el món de la ramaderia. A l'edició en què hi va ser l'Anna, la majoria eren dones, però també n'hi ha que no s'hi han format i que han pres el relleu de les explotacions de la seva família. Moltes són joves, però també n'hi ha de més grans, que sempre s'hi han dedicat, encara que sovint no hi pensem, i associem la ramaderia i la pastura als homes. La feina de les dones, en tot cas, diu l'Anna, no ha estat pas inexistent o insignificant, sinó invisibilitzada. Però estudiar a l'escola, a més d'oferir una via d'entrada a l'ofici, també proporciona una xarxa de persones i afinitats que genera cohesió i companyia, que l'Anna l'ajuda a no sentir-se sola en l'ofici. Un dels grans problemes a Catalunya, segons l'Anna, és que no es paga el preu que mereix el ramader, i això em porta una corrua de més de conseqüències.
1: Sí, un dels grans problemes aquí és aquest, que no es paga el preu just per al producte. Vull dir, llavors les persones ramaderes no poden viure, saps, del que fan, perquè no, o sigui, no reben prou, no? I llavors, pues, tot és una roda, no pots pagar el que es mereixeria el treballador, les condicions laborals de persones assalariades són també molt precàries, bueno, saps, és tot una roda. Bueno, en tinc per viure, ni per estalviar ni res, és això, saps? Si ho fes pels calés no ho faria, està clar. Vull dir, no sé, saps? Que això que es diu, no et dediquis a això, no sé què, si tu esculls, saps? Si tu ho esculls amb coneixement de causa, és com... Tot estarà bé, saps? Vull dir, sí. Jo crec que és el més important, que avui en dia les persones joves que ens dediquem a això, la majoria, per no dir gairebé totes, ho hem escollit també des d'una part que no sé si estan lliures, saps? Perquè també jo crec que hi ha també un tema de moralitat, i això també ho parla molt, perquè és que hi ha la Laia Engrill, per exemple, que també parla molt d'aquests temes de militància, del que per ella pues, ha agafat el relleu de la seva família, per ella pues, és una obligació moral estar allà, però alhora també és triat, no? I és com també hi ha aquestes dues cares de la moneda, saps? Que és triat, però alhora és com, és que ho has de fer, saps? Ja pots estar a una oficina, però al final és com, no, és que realment calen persones com que ho facin, saps? I és que és així, és ben bé així, és que calen pastores, cal gent que es dediqui al sector primari.
0: L'escola va ser qui li va facilitar el contacte amb el Jordi. Al cap d'un mes ja estava treballant. El pastor que tenia contractat s'havia de jubilar i buscaven algú a qui li ensenyés l'ofici abans de deixar-lo.
1: Ell, com la feina de ramader, en principi no és pasturar tampoc, saps? Vull dir, pots pasturar algun dia, però clar, ja hi ha la feina de pastor, perquè si tu ets ramader i pastures cada dia és que no tens temps de fer la resta del tema de trossos, de quan s'ha de sembrar, quan s'ha de llaurar, vull dir, amb les vaques, amb les eques, clar, aquí també, com que hi ha molts animals, com sempre hi ha feina d'alguna cosa o altra, saps? Llavors, és com si has de passar-te les teves hores pasturant, és que no tens temps per res més, saps? No, i aquí pues, tenen l'obrador, que és la Maribella, que se n'encarrega més, no? Però això també és com molta feina, com tema de tu estàs transformant tota la carn, saps? Baixes a l'escorxador, o sigui, des d'anar a portar el corder a l'escorxador, des d'anar-lo a recollir, des de pujar-lo, des de tallar tota la carn, des de repartir-la amb el cotxe isotèrmic que tenen, o a vegades es fan enviaments a Barcelona, o, bueno, saps? O és que és molta feina, vull dir, al final estàs tancant el cicle i estàs enduent el valor afegit que això significa, però alhora també el producte tampoc pots demanar un preu hiperalt, saps? Per això, perquè, bueno, és com difícil. Saps? Vull dir, perquè aquí al final per un corder s'està demanant un preu super, vull dir, que és el que aniries a comprar al supermercat i el mateix que tindries, saps? I, però clar, o sigui, el que implica és un cost molt més alt, saps? Vull dir, perquè realment pues, aquí tenen molts clients i restaurants i no sé què, i venen molt bé el producte perquè també és molt bo, però és com el preu que es demana, evidentment tampoc reflexa com tots els costos que hi ha durant tot el procés, saps? D'elaboració.
0: I quin és aquest valor afegit de què parla l'Anna? La ramaderia extensiva aporta un alt valor afegit en diversos àmbits. Ambiental, perquè manté el paisatge, afavoreix la biodiversitat i prevé incendis. Social i territorial, perquè fixa població i conserva coneixements tradicionals. Econòmic, per la qualitat dels seus productes i el suport a circuits curts. I cultural, perquè forma part del patrimoni viu del món rural. A més, contribueix a la sobirania alimentària i a la resiliència davant de crisis globals. A l'Anna sempre li ha fet il·lusió acabar a la seva àvia, al Berguedà, i tenir-hi una explotació ramadera. Però amb el temps s'ha anat desanimant. No és la duresa i el sacrifici només, sinó també que totes les coses van en contra. Des de la burocràcia fins a la fauna salvatge, tot és molt imprevisible i inassumible. I de gent jove, autòctona, retornada o nouvinguda, n'hi ha, diu. Però pocs es dediquen a l'agricultura i la ramaderia. El funcionariat i el treball relacionat amb el turisme, sovint de temporada, són opcions més estables o, com a mínim, en millors condicions. Ser pastora, amb les condicions que hi ha a Catalunya, reivindica, és una militància. Apunta a una administració que fa el possible perquè la ramaderia extensiva no existeixi i que allunya cada cop més la seva gestió de les necessitats dels ramaders.
1: Clar, o sigui, també és com el problema, jo crec que són tots els discursos que es diuen ja des d'això del repoblament o des del relleu generacional i tal, de gent jove, o sigui, és que n'hi ha, saps? I això ho diu molta gent jove que es dedica al camp, saps? De, jo què sé, saps? Hi ha gent jove que vol treballar d'això, saps? El problema també és com que s'utilitzen discursos que són molt fàcils i són molt exculpants per dir, és que no hi ha relleu, és que no sé què, no, és que tu, administració, no estàs posant les condicions perquè el relleu pugui sostenir un projecte més de 5 anys, saps? No és que no hi hagi relleu, és que, evidentment, hi ha poques persones proporcionalment. Clar, si tu poses unes oposicions de funcionariat, del cos de bombers i tal, clar que hi haurà també molta gent que tirarà per això, jove, que vingui aquí, saps, que li agradi la muntanya i no es farà pastora, saps? Perquè tu poses al costat ser bombero o ser pastora. I jo també penso, és que, vull dir, evidentment, com la gent tria com a algú pues, que tinguin els seus dies de festa ben pagat, una certa estabilitat, saps? Que vinguin al Pallars, vull dir, clar que n'hi ha, però dic que proporcionalment en tota la gent jove que hi ha al Pallars la majoria es dedica al sector turístic i treballs de temporada, saps? I no, pues, també perquè ja, al final pues, és un sector que és com, evidentment, com hi ha coses com molt tradicionals, saps? Que si ets una persona com amb certs valors, com més des de la urbe, pues, hi hauran coses pues, que no acceptaràs, saps? A nivell de condicions laborals, a nivell de situacions de la feina, pues, de masclisme i de misogínia, perquè ets una tipa o ets una persona dissident o tal, saps? Vull dir, és com... És també com... entrar dins aquesta capa pues, més de pallaresa pues, també és com, vull dir que no des del sentit negatiu ni molt menys, sinó que clar, si tu ets una persona pues, que ve des de més d'una urbe pues, xocarà molt més com amb la teva realitat. Jo és el que et dic, no? La meva feina no la faria per tenir un bon sou, saps? Estàs contribuint a moltes altres coses, això és al final qui s'enriqueix és la persona pues, de jefe de les estacions d'esquí o de cadenes d'hotels o tal, saps? No és com el territori, no és com ajudar com a la supervivència d'un petit model de ramaderia familiar, llavors és com és precari, però és que sobretot com estàs, la teva precarietat beneficia el gran tenidor o la persona com que és jefa d'això, no? I que vaqueira, pues, tot això, no?
0: L'Anna apunta a altres externalitats negatives del turisme, com la massificació en determinats períodes de l'any i els problemes relacionats amb la protecció dels espais naturals o l'espoli de recursos com l'aigua. Interessos de pocs, diu, passen per davant de molts i de l'alimentació del país, i es relacionen també amb l'habitatge, l'especulació i la gentrificació, uns problemes als quals, amb aquestes circumstàncies, el Pallars no és pas ni de bon tros aliè. Ella comparteix pis perquè viure-hi sola és inassumible.
1: Sí, el principal problema és l'especulació de les persones pues, que especulen amb l'habitatge, això està clar i això és la base, no? Però llavors, clar, també amb tot el tema del teletreball, per exemple, clar, hi ha persones com amb salari com de fora que venen a viure aquí i es poden permetre aquests pisos i que no, evidentment, no és culpa seva com els preus que siguin els que siguin, però clar, això també és un factor que fa que els que renden pues, puguin posar els preus alts perquè saben que llogaran el pis igual, saps? que al final el teletreball es diu molt com que és una, que és com una opció per al desenvolupament de territoris rurals, però alhora també hi ha aquesta cara de, altra cara de la moneda, que és com, vale, també calen com persones que vinguin aquí i treballin la terra i que, bueno, saps? Però al final també hi ha gent com que es vol dedicar com a feines pues, d'això, d'agricultura, ramaderia, d'estar, sobretot ara, com cada cop hi ha més gent com que també trenca, gent que ha tingut cursos a ciutat i més d'oficina i tal, que també això no els ha omplert i diuen, vale, pues vaig a tornar també a lo que, pues, a lo que això, pues, més a la terra, com a vincular-me amb animals, bueno, saps? A treballar com diferent i comprendre la vida de manera diferent, saps?
0: De jovent a fill organitzat, com dèiem, n'hi ha al Pallars. En són mostra el Sindicat d'Habitatge del Pallars, la plataforma

0: Pues mira, però també cada cop pues, aquests macroprojectes així cada cop també tenen molta més oposició, saps? Perquè cada cop hi ha més persones joves també que tornen, que s'organitzen i que també lluiten contra això. Ja no és la típica persona gran que li pots colar, sinó que quan passa alguna cosa així pues, cada cop hi ha més organització al darrere de persones que sí que ho tenen clar.
1: L'Anna ha pres aquest camí perquè l'ha triat, perquè el vol i el valora. No sent que s'hagi resignat a res. Encara al·lucina recordant que va viure 5 anys a Barcelona, però creu que ho havia de fer, per saciar una inquietud que tard o d'hora hauria aparegut. Sorneguera diu que és com si li hagués dit a la generació dels seus pares que això no és tan dur, tot i que després s'han dut les clatellades corresponents. Però hi ha tantes coses que contrarresten la duresa de l'ofici que fan que valgui la pena. Treballar a la terra, tenir-lo un trosset i mirar de posar en pràctica l'autonomia i els coneixements que es van perdent. Fer el que creu que dona sentit a la seva vida, mirar de generar petits canvis a petita escala i, alhora, intentar mantenir un sector, un ofici i un teixit perquè el que ha estat sempre el Pallars, un territori ramader, no deixi de ser-ho.
2: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
3: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa.

0: joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
1: És primera hora de la tarda de divendres i acabo d'arribar a Riba-roja d'Ebre. Fa no gaire estona que el camí que he fet jo també l'ha resseguit l'Adrià, nascut en aquest poble proper a la Franja el 1989. Entre setmana treballa a Tarragona, a l'Escola d'Art i Disseny, però passa tot el temps que pot al poble, on des de fa uns anys, després de veure món i a poc, ha anat muntant-se el seu propi taller de ceràmica. Com les arts marcials, la meditació i la música, la ceràmica és la seva passió, però també la seva vocació i la seva feina dins i fora de l'aula. Hereu voluntari d'una tradició tan arrelada com és la ceràmica a la Ribera d'Ebre, a pobles com Riba-roja o Miravet, reivindica el valor i tot allò que ens aporta l'art en aquests temps de sobreestimulació i desorientació. Reivindica la vigència i la necessitat dels oficis que, com ell, més joves de les Terres de l'Ebre, han recuperat per una pulsió que els ve de l'ànima.

0: m'he criat aquí al poble, vora el riu, i des de petit jo tinc la sort de que aquí tenim una aula d'art, i també gràcies a l'aula d'art i a la família, el suport familiar, vaig entendre de petit que l'art era un camí de vida. L'art i la cultura formen part de el que ens fa humans, no? I és algo que és una aposta per a la vida. I tant jo com altres amics i companys d'aquí de la zona amb aquesta sensibilitat, doncs és bonic i és un luxe que haguéssim pogut viure i tirar cap endavant d'això, no? Jo vaig fer batxillerat artístic a Reus, vaig ser dels primers en fer el batxillerat artístic allà a Reus, i després vaig anar a Barcelona a fer Belles Arts. Quan estava acabant, estava una mica perdut, no? 20 i pocs anys, estàs una mica de crisis vitals, i me'n vaig anar a Bilbao. Vaig anar a Bilbao a acabar la carrera i allí vaig prendre contacte amb la ceràmica. Per tant, quan vaig tornar un altre cop cap a Barcelona, em vaig apuntar a la Llotja i després de fer Belles Arts vaig fer ceràmica artística allà a la Llotja. Vaig tenir un taller a Consell de Cent amb altres companys. Després, bueno, vaig estar fent diverses feines, però després vaig acabar treballant a Aparato, que és una empresa bastant important de disseny i de ceràmica, i em va donar una perspectiva del món real, no? De com és una empresa, com funciona, i tota aquesta part artesanal. Jo venia d'una visió potser més artística i, bueno, m'ha pogut donar la fusió entre l'art i l'artesania. Quan ja vam marxar de Barcelona, al cap de res ja vaig començar a Tarragona, a l'Escola d'Art i disseny, com a professor de dibuix, de pintura, d'anàlisis de l'art, i també ara, des de fa poc, també estic començant a fer classes de ceràmica, que és el meu somni i és el que a mi m'apassiona. I a nivell artístic, últimament no he estat tant fent exposicions i coses d'aquestes, més fa uns anys sí que em vaig estar fent més, però en l'última dècada vaig estar més centrat en la música, primer com a cantautor. Després també vaig tenir una banda, vam aconseguir gravar alguns discos, però bueno, la vida dona moltes voltes, i després de la pandèmia doncs vaig anar centrant-me més en tot el tema de professor, de docència, que m'està donant molt aprenentatge també cap a l'art i cap a acompanyar, no?, totes aquestes noves generacions, no?, per demostrar això, que de l'art se pot viure, que l'art és algo que ens fa vius, que genera cultura i genera un benefici social, no? En tota aquesta situació de marxar de Barcelona vaig plantejar-me de muntar-me un taller aquí al poble, i vaig tenir la sort de que l'antiga peixateria de Maiaia estava buida, i mira, aquí tinc el taller al carrer Major, davant de la plaça de l'Ajuntament del poble, i aquí treballo les meves històries, les meves investigacions i aprenentatges, i obert a que vinguin altres artistes i altres companys a fer col·laboracions.
1: Quan vas obrir el local?
0: El taller, clar, el taller l'he anat fent. Al final el taller és una inversió molt gran que jo no tenia per fer-la de cop, per tant és algo que he anat fent, diguem-ne, doncs, amb els últims 6 anys, i des de fa ja 2 anys ja tinc el forn, ja ho tinc tot, i ara ja el tinc ja bastant en producció, i aprofito sobretot els estius, Setmana Santa, el Nadal, alguns caps de setmana, doncs, per anar fent els meus projectes. Aquest és el meu santuari.
2: Tradicions com la de la ceràmica, que porten amb si uns costums i uns coneixements pràctics útils, que usen el que tenen a l'abast, com la terra, l'argila o la cendra, no es poden deixar perdre per l'Adrià.
0: El riu, no? El nostre riu, és com ha sigut quasi sempre fins que van haver les preses, ha sigut l'autopista, no?, de la península Ibèrica, ha sigut un territori d'intercanvi, de comunicació, de coneixements, de mercaderies. Jo de petit, pues, evidentment, no?, com molts de la zona, pues, sabíem que a Miravet hi havia ceràmica i ens fascinava, però et dic, va ser quan vaig estar a Bilbao que vaig connectar amb allò, perquè vaig tenir l'oportunitat, no?, de dir, vaig a fer aquesta ceràmica, aquest treball al torn, com havia vist, no?, aquí a la Ribera. I després, investigant, doncs vas coneixent aquesta història i aquesta tradició, no?, perquè aquí s'ha viscut sempre associat al camp. El riu ha sigut el nostre mestre i el nostre sostén, i sobretot dels nostres avantpassats, no? I per què hi ha ceràmica aquí? O per què els grans llocs ceramistes són, no?, la Bisbal de l'Empordà o són Miravet? Doncs, evidentment, perquè hi ha unes condicions per poder-ho fer. Tradicionalment, la gent treballava amb els materials que tenia al lloc, no? I aquí, doncs, a la muntanya, tenim una terra calcària, resistent, I al riu, amb les riuades, hi havia una terra plàstica. No? A Miravet, les famílies artesanals tenien unes piscines als afores en què el que feien era barrejar la terra de la muntanya amb la terra de les riuades i tenia aquesta terra, al final, plàstica per poder treballar. Aquí al poble no hi havia tant la tradició artesanal de recipients, però sí que hi havia una indústria molt potent fins fa 100 anys de teules i de maons, no? Tu vas de tot aquí al costat, hi ha un fort teuler, i per la muntanya hi ha altres forts teulers, també altres construccions de pedra en sec, com forts d'oli de ginebre. I bueno, tot això m'ha anat fent descobrir, m'ha fent entendre una cosa, que és que des del principi vaig voler treballar també amb les terres locals, recuperar aquesta part de la tradició i entendre, no, com els nostres avantpassats vivíem. Suposo que per una idea també una mica romàntica i una mica boja que tenim a vegades els artistes, no, que pensem, bueno, ara vivim en un món digitalitzat i estem molt còmodes, però mai se sap què pot passar. Jo pensava, ostres, la nostra generació, si perdem el coneixement dels oficis dels nostres avantpassats, que és un problema molt gran. Crec que la nostra generació tenim també un punt de responsabilitat de no perdre l'humà davant d'aquest món digital, que lo digital té coses molt bones i molt positives, però dependrà del nostre ús. I crec que la tradició, pues, tampoc l'hem d'oblidar, no? En aquestes últimes dècades potser hi ha hagut unes idees de que la tradició és dolenta. No es pot generalitzar amb les coses, no? Per molt que en el passat s'hagin fet coses que, veient-ho des dels ulls d'ara, es veguin com a dolents, hem d'entendre que cosa s'ha viscut en el seu moment, no? I la gent sempre, a nivell d'artesanal i artístic, ha viscut com ha pogut, i crec que és bonic poder-ho recuperar, no? Com altres companys que han recuperat oficis també d'aquí del territori, doncs amb el tema de la ceràmica també és important.
2: Per a l'Adrià, l'èxit no s'ha d'associar inequívocament a la fama, als beneficis econòmics i les grans produccions. L'art, diu, no és una forma tancada, no hi ha uns cànons establerts sobre com viure'l. Tal com pensa, ell combina l'art cap endins amb l'art cap enfora, sempre amb els límits difusos i deconstruïts entre art i artesania i posant en valor el privilegi i la responsabilitat d'oferir els seus coneixements als seus alumnes de l'Escola d'Art i Disseny.
0: El fet d'ensenyar art o ensenyar disciplines artístiques o fins i tot ensenyar artesania, jo crec que és molt enriquidor pels alumnes, però per mi, a nivell personal, és superenriquidor, és molt creatiu. Jo com a professor, com a docent, perquè estic tot el dia, doncs, com aquell taller, resolent dubtes, resolent problemes. Al taller potser els dubtes són meus i els problemes són de les meves peces, però aquí, allí a l'escola, doncs, són els projectes dels alumnes. He estat uns anys fent classes de pintura mural, i la pintura és... el dibuix ha sigut la meva disciplina principal des de petit. No és a lo que me dedico, però és algo que porto en mi i m'agrada molt acompanyar, sobretot també perquè veus que són noies i nois de 18, 19, 20, 20 i pocs anys, no? Que s'estan buscant, s'estan trobant, i per mi l'art és una manera d'autoconeixement, l'art és una, gairebé una meditació activa, i t'ajuda a reflexionar, t'ajuda a conèixer, a saber qui ets, i crec que és molt bo això per als estudiants. La vida després donarà moltes voltes i vés a saber què et portarà, no? Però crec que l'ensenyança artística és molt bona, ja dic, per als alumnes i per al propi professor.
2: Treballar amb la ceràmica és establir una relació íntima i de profund coneixement amb el fang, un ritual que sempre és el mateix però que mai dona un resultat idèntic. L'Adrià ens ensenya el seu procés. El deixem fer, treu les eines de tall del fang i pasta el fang.
0: Al final és jugar entre l'art i l'artesania, no? Peces com aquestes són utilitàries totalment, però són úniques. La primera part sempre és amassar. Això els japonesos diuen, s'ha de fer mil vegades. Ara no cal tant, perquè la pasta ja ve premsada, ja ve preparada a l'indústria, però a mi m'agrada fer-ho perquè li dones una forma. Li estàs donant que el fan té memòria, com la d'aigua. Comprovem que estigui perfecte, que no tingui bombolles ni res, vale?
2: Som-hi, cap al torn, amb aigua i una esponjeta per anar treballant.
0: El primer que fem és picar el pastó aquí al mig i centrar-lo, i l'hem de fotre canya, vale? El primer ara el que hem de fer és pujar i baixar el fang, vale? Sempre les mans mullades, i el que fem és fer força
3: per pujar el fang, vale? I després el que fem és lo baixem. Anem. Un cop tenim ja més o menys centrat, fem el forat al mig, vale? Baixar cap a baix.
2: A partir d'aquí, cada peça, la seva utilitat, forma i estètica, és una decisió lliure, però que s'ha d'executar amb claredat. Últimament, l'Adrià crea la peça perfecta i li dona la unicitat que de naturalesa ja té la ceràmica. Les vol fer tornar a aquest estat a través de l'estètica. L'atzar final, diu, no el pots controlar.
0: A mi m'interessa molt, com que també m'he mogut en ambients quan estava a Barcelona de meditació, de creixement personal, doncs aquest, i també les arts marcials japoneses que he practicat m'han donat molts aquests valors de crear algo però no identificar-te i poder-ho destruir, com aquesta idea del mandala tibetà, no? De que una tècnica espectacular, una presència espectacular i quan has acabat ho desfàs, no? Per mi el torn és una meditació activa, me calma, me dona serenor i me fa estar en l'ara. I una reflexió que em dona la vida, el riu i la natura, és que en la natura no existeix la simetria, no existeix la línia recta, no és una construcció i una creació humana. I clar, doncs amb el torn, a mi el que m'agrada és buscar aquesta perfecció tècnica i de domini, que és el que m'ha ensenyat l'artesania també, però com que no existeix aquesta perfecció, realment és una il·lusió buscar-la. Un cop he fet la peça més perfecta per al nivell que tinc, doncs és després desfer-la. I si una peça està feta a mà, no amaguis que està feta a mà, no vulguis borrar les marques dels dits perquè està demostrant que és algo manufacturat, no és algo industrial, no? I per això m'agrada molt aquesta idea de trencar la simetria, de tornar-li, no? O parlant del torn, retornar un altre cop a una mica de naturalesa en aquesta peça perfecta i simètrica, no? I per això jugo molt amb la deformació.
2: I com sona la ceràmica?
3: Per exemple, són estan cuites. I aquestes simplement se'ls ha de ficar l'esmalt. Aquí sempre més. Aquestes ja... La ceràmica, quan surt del forn...
1: Ja sona més
3: així. Tu toques i ha de sonar com una campana, no? Això és que està cuit i no té esquerdes. Vale? Quan te lança sona diferent. Vale, però aquestes que són massisses, vale? Té un so molt més agut. I això és la manera de comprovar, vale, no té cap esquerda, no té cap història, això ja ho puc manipular, ho tinc guardat perquè no li caigui la pols, i en el moment en què vulgui decorar-ho, o tingui suficients peces per després emplenar un forn, les esmalto i fico l'enfornades.
2: Au, cap al forn.
3: Vale, i aquí tenim el forn, amb aquesta capacitat, aquí vaig ficar-hi una placa, i aniríem vestint, construïm l'arquitectura per enfornar les peces. Per sort, ara posa que el forn és elèctric i no m'he de preocupar pel tema del gas.
2: Un altre ritual, el forn. Ni poca ceràmica per optimitzar la despesa, ni massa per garantir-la.
3: És el que moltes vegades la gent no entén, no? I per això crec que és bo ensenyar-ho, perquè després la gent entén de dir, per començar necessites una tècnica que trigues anys a aprendre, no? Després necessites una esprava i una infraestructura i uns materials que val diner i també costa temps en aconseguir. Tu has invertit també diners per aprendre, per això no sol temps i voluntat i tal, no? Però després, el tema de la fornada, en qualsevol moment del procés te poden sortir esquerdes, se te'n pot anar a la merda, te pot fallar alguna cosa, et pot sortir una tara, no? I per a que la peça sobrevisca al final és llarga. Jo quan treballava en indústria, els encàrrecs mínim, 2 setmanes. És que mínim necessito 2 setmanes, perquè s'ha de fer la peça, s'ha de secar, l'he de polir o retornejar, s'ha d'acabar de secar del tot, s'ha de coure. Bueno, la cuita ja és un dia. Després s'ha d'esmaltar, s'ha de preparar l'esmalt i esmaltar. Tornes a coure un altre dia i amb el secat ja perds una setmana.
2: Com l'esport, la natura, la lectura o qualsevol mena d'activitat ociosa i enriquidora, l'Adrià diu que l'art, si no és que sempre ho ha estat, ha esdevingut una forma d'evasió i alhora de presència, de silenci i, en tot cas, so interior, cura i resistència.
0: Per mi, dintre el taller, estar en silenci i treballar és com una meditació activa. El torn és una eina que gira constantment, no? I té un punt d'hipnosis, perquè li veu, I tu també un altre punt de que has d'estar centrat. Has d'estar amb l'ara aquí, perquè tu al torn el que fas és fiques fang i el centres. Ostres, si t'hi fixes, ara mateix han augmentat molt, no? Aficions com l'esport, com la sortida a la natura, com les arts, no? Perquè al final tot això ens acaba donant algo molt semblant, que és aquests moments de presència d'ara i aquí, cadascú amb el que li funciona. Hi ha gent que és més mental, hi ha gent que és més emocional, hi ha gent que és més física. Cadascú ha de trobar el seu camí i se veu com cada cop la gent necessitem parar, necessitem el silenci, necessitem la reconnexió, perquè estem imbuïts d'estímuls, no? Si pensem en els nostres avis, quantes imatges, o en els nostres besavis, no? Quantes imatges i impressions veien en el seu dia a dia. I clar, doncs l'art és per això també aquest punt de resistència en aquest món i de que ens dona... És algo molt humà, no? L'art és algo que fem el ser humà i crec que ens dona humanitat, no? Per això crec que és tan important. I en aquest moment ara tan dispers, hòstia, és que és més necessari. Per això hi ha una necessitat de tanta gent. I és bonic perquè les xarxes socials que ens demostren que tothom pot mostrar el seu art, tothom pot mostrar les seves inquietuds, les seves passions, i això que ens porta, doncs, que, bueno, podem crear art i vendre'l, però també pots fer classes, ensenyar a altres persones, no? Com comentàvem, ensenyar l'art també és viure de l'art, no? No s'ha de desprestigiar. Hem de deixar de banda que l'èxit artístic sol és aquell que acaba sent famós i cobrant molts diners. L'èxit, per qui té aquesta concepció d'èxit, no? O sigui, ja, això pot totalment replantejar-te. Sentir-te lliure i fer el que vols a la teva vida, jo crec que és el gran èxit. L'art és algo que va mutant i al final reflecteix el sentit de cada moment, no? Ara mateix, pues, estem en un món molt dispers i podem trobar des de obres molt treballades basades en la tradició i en una excel·lència tècnica i en una idea espectacular, i podem trobar bromes estètiques, no? Com un plàtan enganxat a la paret, no? És, al final tot forma part d'aquest nihilisme, no? Com deia Nietzsche, del món aquest en què vivim, davant d'aquest abisme l'art és una oportunitat de resistència, no? Davant d'aquest nihilisme podem decidir, com alguns autors tormentats, no puc aguantar la vida, no? Pinto i tal, però m'acabo suïcidant, o no, treure una oportunitat i no, a través de l'art anem a intentar crear aquest món millor, aquesta manera de compartir aquests valors, i començant també molt per un mateix, no? És, ja ho sabien a l'oracle de Delfos, no? Home, coneix-te a tu mateix i coneixeràs el món. L'art i l'artesania ens dona als creadors espais i moments de silenci, espais i moments d'introspecció, i crec que això és molt important en el món contemporani en el que vivim, no? Ho veiem com artesanies com la ceràmica estan molt de moda. Per què? Jo crec que perquè la gent necessita terra, necessita tocar terra, necessita calmar-se. Estem tot el dia amb la pantalla, amb lo digital, no? Amb aquesta cosa, amb aquesta realitat virtual, amb aquesta realitat imaginada, i al final que necessitem? Tocar de peus a terra, el tacte, la natura, no? Necessitem això, i l'art és una oportunitat, no? Jo ho entenc com una resistència íntima, no? Cap a aquest abisme contemporani que pot tenir coses molt bones, però també ens pot fer perdre.
2: I d'aquesta naturalesa curativa i estimulant de l'art, així com de la necessitat contemporània de trobar activitats i espais com aquest, segons l'Adrià, les xarxes en són una mostra. Una mostra que apropa l'artesania a les persones, fet que suposa encara més feina per als artesans, però també una porta oberta a noves possibilitats.
0: Jo me n'adono que moltes vegades aquestes peces, molta gent li crida l'atenció i dona peu a aquesta contemplació. A mi m'encanta perquè en aquest món tan accelerat en què estem tots, contemplar, badar com un nen petit, sí, sí, és necessari, no? Que hi ha un esforç, que hi ha una dedicació, que hi ha una constància, que són anys, que al final doncs és això, és un ofici, no? Però clar, el problema també el trobem moltes vegades amb l'educació. Els estudis artístics abans eren 5 anys, després van passar a ser 3 anys, ara són 2 anys. Clar, cada cop tenim més temps per a que la gent se formi i acabi en un ofici. En 2 anys és molt complicat que tinguis una base per tu poder tirar. Però moltes vegades el que convidem és i el que intentem explicar als alumnes és de dir l'art és un camí de vida. Tota la vida has d'estar aprenent, perquè l'art t'ensenya flexibilitat mental, t'ensenya adaptar-te als canvis de la vida, t'ensenya a pensar en l'opció A, B, C, D, Z, no? No tenir unes orelles de burro davant, no? Pensament creatiu, pensament lateral, no? Que se'n diu moltes vegades. Per això l'art és bo per la creació, però és bo per a la vida i per tots els terrenys.
2: La ceràmica és aquest fil prim que encara connecta el passat amb el present. El saber fer existeix, es practica i es valora. L'artesania és una forma de cultura viva, corporal, heretada. Però perquè continuï viva, no n'hi ha prou en fotografiar-la o visitar-la. Cal valorar-la, invertir-hi i formar-hi gent, tal com ho fa l'Adrià.
4: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
5: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, amb tu, des del 1980.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons, els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, pública, local i teva.

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
0: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Coplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.
3: Ràdio Sant Boi.
4: Més de 45 anys amb tu.
5: El so de les ones, a Ràdio Sant Boi.

0: you've got.
1: Radio Samoy.
2: Ens acompanyes al 89.4 de la FM.

presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
4: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada santboiana.
6: Més de 45 anys amb tu.
7: Ràdio Sant Boi, batega al teu ritme.

Mi cora, Irma, tú no te obsesiones. Una bala y me das

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

0: en femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: Més de 45 anys amb tu.
3: Ràdio Sant Boi, sona com tu.

literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM, Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.